0: de mi hogar.
1: Ja sabeu que el bon menjar i la bona taula tenen el seu espai cada dilluns al programa de la mà de Vicent Gil, on xerrem amb els millors xefs i cuiners de la Comunitat Valenciana. Un bon grapat d'ells passaren per la vesprada a contar-nos com viuen ells l'experiència de guanyar un concurs gastronòmic. Els concursos de paelles, de fideuà, allipebre, arrossos, de tòfona, tenen al nostre territori un ben guanyat prestigi, i això ens contaven els seus protagonistes.
2: I quan cobrarà el mes un jurat professional d'anar a concursos de paelles, d'arrossos i de plats de la Comunitat Valenciana i arreu? Això estarà ben remunerat,
3: fer,
2: això?
3: Els hauran de fer regals de Vic, un bicarbonato.
2: Podran resistir-ho les persones?
4: Mira, jo
2: tindran una mesclaura de Portland.
4: Els jurats professionals no ho sé. Els amateurs no cobren res. Això t'ho dic jo.
3: Vicent Gil, que portau...
2: Què tal, Vicent Gil?
3: Tres o quatre dies de concurs en concurso i tiro perquè me
4: toca. De locura en locura.
2: I la nostra comunitat, Vicent, és terra de bons concursos, de concursos afamats, prestigiosos...
3: De molt de prestigi, sí.
4: De molt de prestigi. De molt de prestigi, perquè, i a més, avui anem a tindre unes quantes persones que es van a parlar d'això, perquè, per supost, el més antic que tenim de tots és el de Sueca. Entonces han dit, pues anem a cridar a Toni Landete, que és el responsable de l'organització, que vos conto una miqueta. Toni, molt bona vesprà.
5: Bona vesprà, Vicent i companyia, com esteu?
4: Enguany, què serà? La 65a edició?
5: La 65a edició del concurs internacional de paella valenciana en Sueca.
3: Sí, senyor.
4: I estan preguntant, Ximo i Gemma, que si això té repercussió després. Jo crec que sí.
5: Buah, moltíssima repercussió. La veritat que en tota aquella persona que guanya un premi, ja no sols és que siga el primer, sinó siga un tercer, un segon, un tercer, o inclús un dels premis extra que fem, com pugui ser el millor cuiner internacional, el millor cuiner nacional, o de la cuina valenciana, o inclús el local, tenen una repercussió i està molt, si saben treballar-se-ho també.
4: Bueno, els concursants que teniu cada any són 40, però de la Comunitat Valenciana, quants se presenten i quants finalment poden concursar?
5: A veure, com tu bé saps, enguany serà la tercera edició, de la tercera semifinal de la Comunitat Valenciana, que això és un dels temes que quan jo vaig entrar en el meu equip i l'arxidora d'entonces, pensaren que havien d'implantar-ho, perquè s'inscriuen moltíssims, molts de la Comunitat Valenciana.
4: Clar, i tots no poden participar, si no els internacionals i no vos caben.
5: Si n'hi ha un 110, més o menys, de tot el món, el 50% són de la Comunitat Valenciana. I clar, i nosaltres n'hi hem d'agarrar a 12, i tu triar-ne a 12 era molt dolent. Això jo és el que més ansietat m'he creat en el concurs, perquè aquí li dius que sí, aquí li dius que no. Ficarem una prima, pues, que era que el que no havia vingut mai, pues, que tinguera l'oportunitat de vindre. Però també deixar de fer de que continuem vinguent.
4: Els de sempre també era penalitzar-los.
5: Entonces, al final li dius, això és una semifinal.
4: Semifinal.
5: Una carrera. I els 12 primers que arriben, venen. I així, en guany...
4: El primer any la fèreu en Vinaròs. El segon any la fèreu en Castelló, en el Grau de Castelló. I en guany on aneu a fer-la?
5: A Castelló, si no passa res.
4: Ah, repetiu Castelló.
5: Sí, en altre enclavament, que encara estem ara acabant de parlar-ho. I adelante, que més, si no passa res, serà el 20, dilluns 20 d'abril.
4: I una curiositat. Què costa organitzar este concurs? Quants diners pot costar organitzar el concurs de Sueca? Que ja sabem que és el més gros, que és el més fort de tots els que hi ha
5: Sueca,
4: en la comunitat.
5: Sueca, estem parlant de... Depèn d'anys, però podem parlar... O sigui, anem a ficar ahí un baremo, ¿vale? Perquè tot depèn també, sí. Fas més, fas menys, entre 100 i 150.000 euros segurs que et poden costar.
4: Bueno, una broma.
5: Durant tot l'any, en tot el que se fa.
2: Però la repercussió que té...
5: A part de semifinals, que les semifinals les costeja cada diguem, cada
4: país que concursa.
5: Sí, Castelló aposta per això i paga un cànon.
2: Cada ajuntament o diputació.
5: Al nivell que vulgui fer-ho.
4: Pues moltíssimes gràcies, Toni. Això volíem saber perquè avui estem parlant de concursos i, com no, teníem que parlar del de paella de Sueca. Tenim ara, sabeu, aquí...
3: Gràcies, Toni. Aquí, ara, aquí.
5: Moltíssimes gràcies. Bona vesprada.
4: Un abraç ben gran, amic. El recordman dels concursos gastronòmics.
3: In the world.
4: Jo crec que l'última volta que el vam entrevistar, crec que mos digué que havia guanyat 165 o 166 primers premis. Vicente Granero, de Serra, estàs per ahí, Santico?
6: Així estem, així estem.
4: Avui no ha pogut ser, el de Meliana no ha pogut ser.
6: No, sempre no pot ser, però l'important és estar ahí i col·laborar i estar ahí en els amics i te passes un dia bo.
4: Bueno, tu li has preguntat a Mònica, que la tens ahí al costat, si ho ha dit bé, són 165 primers premis o quants?
6: 168.
4: 168, és que no pot ser.
6: Sí. Si no me n'ha escapat cap, si no se me n'ha escapat cap, igual se me n'ha escapat alguno per ahí.

0: No, ahora la fideuá se ha convertido en el plato estrella de boga y ya los arroces son una segunda opción. O sea, la gente cuando piensa en fideuá en boga este año y viene de todas partes del mundo y de todas partes de España, que cuando ven, quieren comer la fideuá de este año de la mejor, pues se ha tocado en Valencia y esa suerte nos ha favorecido, porque no es lo mismo que toque en un pueblo que toque en la ciudad, que mucha gente más se acerca a la ciudad, y hemos tenido esa gran suerte de que el restaurante pues ha crecido un 30% con respecto al año anterior.
1: No, entonces, como tú bien has dicho, os ha puesto en el mapa culinario, ¿eh? No es ninguna tontería. Por eso cuando hablábamos de la rentabilidad de los premios, sí, efectivamente, te son rentables si consigues ganarlos, claro.
0: Y en mi caso fue una sorpresa, una alegría, que como dije cuando gané, todavía no me lo creo, te lo dije a ti además, no me lo creo, esto que me ha pasado no me lo creo. Y tampoco era consciente de la repercusión que iba a tener. Porque si hubiera salido la repercusión, todavía me había alegrado muchísimo más.
1: Bueno, da igual. Ahora, tienes para alegrarte una buena temporada.
2: Va de casualitat. Se n'anava abans de que donaran el premi perquè no pensava que fuera per a ell i catapunt, xinxero, Rafa, l'enhorabona.
0: Mi José, que es mi encargado de sala, se fue, dice, jefe, yo me voy para el escenario. Digo, pues no, nosotros nos vamos para afuera. Y a mitad de camino dicen, en boga. Digo, hostia, y soy yo.
1: Este soy yo,
2: Pues qué guay.
1: Oye, Rafa.
0: No me lo puedo creer.
1: Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí
2: y habernos
1: en la vesprada y habernos recordado ese momento fantástico que vivimos en Gandía cuando conseguiste ese primer premio. Rafa Brandez, en Boga Bar. I mira, hi tenim un altre restaurant de Llombai, més modest, més discret, Caladio, que per cert, volem saludar a l'amic Julio perquè sabem que està malet, però la filla Júlia, que participa en ell en tots els concursos, sí que ha volgut estar present esta vesprada. Júlia, estàs per ahí?
3: Ah, sí, estic, Vicent. Bona vesprada.
2: Hola, Júlia.
1: Que és curiós.
3: Hola, bona vesprada.
1: Caladio no guanya premis, però dona igual. En tots els concursos esteu.
3: Bueno, alguno que altre hem guanyat, però sí, en tots els concursos estem ahí peleant.
1: Els de gaspatxos, els d'arrossos, esteu en tots els costats.
3: En tots. Entonces que podem estar, ahí estem.
1: I la gent diu, i quines ganes tenen de clavar-se en líos?
3: Líos ninguno, perquè és un moment en el que podem estar en els altres companys, poder disfrutar del dia i estar ahí disfrutant, cuinant, que és el que a nosaltres realment ens agrada, i evadir-te un poquet del dia a dia d'estar en el teu restaurant, d'eixir a un poble, eixir a un altre, conèixer a gent, que la gent te conega...
1: Bueno, és que...
3: Passar un dia divertit.
1: La història de Caladio és una història curiosa, perquè totes les històries de l'hostaleria tenen el seu entramat. Son pare, Julio, que ell tota la vida s'havia dedicat a la indústria del moble, i de cop per repent va dir, bueno, i què fem? Que a les xiquetes hi ha que donar-los una marxa, una seguideta, què podem fer? Pues un bar, Caladio, i ahí està Caladio fent esmorzars i fent dinars, triomfant dins del seu nivell gastronòmic, però seguint un fidel concursant de tots els concursos. Julia, jo l'enhorabona i a ton pare que es recupere ben pronte. I moltes gràcies per haver estat així amb vosaltres. Perquè així teniu cabuda a tots, els grans i els xicotets.
4: Claro. Julia, i quan anem a Caladio, què ens recomanes?
3: De tot el que vulgueu, almorzar i dinar, de tot el que vulgueu, tinc carta per a oferir-vos de gran varietat.
1: Esmorzarés tamany XL.
4: Ah, pues.
1: Sí.
4: Pues.
1: Sí.
4: Vinga, pues si anirem un dia a almorzar, Julia.
3: A veure si és de veres.
1: Un abraç, amiga.
4: Gràcies.
1: Un beset.
3: Vinga, adéu, un beset.
1: I ja. Parlàvem de Paco Rodríguez, perquè diem, a Paco, d'alguna manera, sí que també li ha canviat la vida, perquè ell guanyà en el 2014 el concurs internacional de paella de Sueca, l'ha tornat a guanyar en el 2024 i a fer doblete. Però, xico, mira, quan el va guanyar en el 2014, hi havia uns japos que estaven allà en Sueca veient el concurs. I quan s'acaba, s'acosten a ell i li diuen, escolta, que vosaltres no podríeu muntar un restaurant dels de vostè allí en Tòquio? Va ser de Xina, Paco, o com va ser? Paco?
5: Sí, Xina va ser.
1: Xina va ser?
5: Xina,
2: estic ahí. Que fuerte.
1: I tu què digueres? Al xapó a muntar el restaurant ràpidament.
5: Pues sí, bueno, al final és una oportunitat en la vida i n'he intentat i això...
1: Però és curiós, Paco. Actualment, quants restaurants Miguel i Juan hi ha al xapó?

0: Doncs a Chapó ara mateixa tenim set restaurants en Chapó i, bueno, intentant-ho molt i en la vida, pues això.
1: Tòquio, Osaka, Nagasaki, totes les principals ciutats del Chapó tenen un restaurant Miguel i Juani.
0: Bueno, tots no, però bueno, n'hi ha 4 en Tòquio, 2 en Yokohama i un en Osaka.
1: Ah, Yokohama i Osaka. Pues mira, Nagasaki no. Cachi, pues entrem, falta un en Nagasaki.
0: Tot acaba aparegut. Aquí, així, acaba tot aparegut. L'idioma japonès.
1: Però tu...
0: Però
1: la gent diu, bueno, i ell què fa? Dic, no, ell va una volta a l'any, es posa allí en línia els cuiners japonesos i fa allí un stage de 8 o 10 dies i otra volta pa cada Alcúdia.
0: Bueno, ara sí, però bueno, al principi per estandaritzar un poc com fer les coses va ser un poquet més complicat, tampoc molt, però un pelic.
1: Sí.
0: No, dic, ara ja està estandaritzat tot, però bueno, ja anàvem 25 voltes a Japó, si diu pronte.
1: Bueno, ara, 25
0: voltes no són. Ja és 10 anys, he sortit 2 anys i que vaig una volta a l'any, perquè també tenim molta feina així en el nostre restaurant així, i entonces ja això, però ha tingut japonesos allí aprenguent, que és que estan ahí tots de cap, han vingut al nostre restaurant a aprendre.
1: Aprenent, però en espanyol, perquè tu no saps de pressa parlar japonés.
0: Jo, home, molt poc, sóc de Jome Cabreche. Sóc de dir taco...
2: Comences a dir arigato i Yokohama...
0: Arigato, com està, hakimaste...
2: Hakimaste...
1: I para ja de contar, Escolta, i bueno...
0: Bebo, sí.
1: I la gent, malgrat tots els guardons que has aconseguit en Sueca, en Gandia, en tots els llocs, el teu restaurant no és un restaurant car. Què costa la ració de paella en Miguel i Juan i l'Alcúdia?
0: Ara 14 euros.
1: 14 euros?
0: 14 euros.
1: Vull dir que algú se n'haguera pogut apujar a la parra i dir no, però Paco és conscient d'on té el restaurant, de que té una clientela que li funciona molt bé i ell vol seguir tal qual. Bueno, ell el sogre, allà on va ell, el sogre és el seu pinxe, se l'emporta a tots els llocs. I així la dona el té controlat també, sap que no n'hi ha pèrdua.
2: Molt bé.
0: Dos per uno.
2: Paco, i allí la gent en Japó, clar, que ells tenen una cultura de l'arròs completament diferent a la nostra... Com entenen el nostre arròs, aquesta llavor que fa d'espongeta, de sabors, l'elaboració de la paella, que el caldo es fa in situ, això ho entenien, això?
0: No, home, a veure, jo sempre dic que este tipus de negocis també té la seva part de risc, al final funcionant, i claro, pues així l'empresa japonesa, que la capitalista està contenta, però tens que fer un sistema molt de divulgació, perquè claro, tu tens que explicar. L'arròs se menja tot el món, però molt puesto se menja com a acompanyament.
1: Exacte.
0: En el sushi, per la força que li fa una impressió, però bueno, l'important és l'atur o el que te vas a menjar de peix. Té la seva importància, però és l'acompanyament. Però així nosaltres diferent, nosaltres hi ve i tu busquem el gran arròs, si se queda la carn, o se queda el marís, o se queda... Entonces això té el guà que el socarà, tens que explicar-lo uno per uno, igual que... La gent no pensa que la paella valenciana és la reina de pollas de coní, tot pensa que és la mista, o... Al final és un test de divulgació, i gastem molt de temps a divulgar uno per uno a tots els clients.
3: Sí. Pedagogia, s'ha d'ensenyar.
2: Sí, bueno.
1: Paco, moltíssimes gràcies. Bueno, avui Paco està també en Meliana. Bueno, no ha pogut ser, perdona, igual. Ells estan tots supercontents. La taula que estan tots els cuiners estan tots encantats de la vida.
3: Quin comboi més bonic tenen.
0: No, ja pensa fer una paella... És molt bonic, això, perquè al final aprens a fer coses que tu en la teva no fas. La paella, per exemple, la Ribera, el 90% de la gent no sap ni el que és.
1: No la fem, això és veritat.
0: I així se menja molt, del nord a nord.
1: És
0: la varietat i el riquidor que és cada zona. Entonces, per ensenyes, hi ha après molt de tres companys i, bueno, quan guanyes i sona la flauta, a veure, hi ha tantos concursos que sempre ho dic, sempre estaré orgullós i estaré content d'això que m'ha portat i també com a persona de veure a tres cuiners companys cuinar... Jo crec que és l'aventura Chapó. T'enriquis tant com a persona que al final això no te'n des compte com ha passat el temps. Ara ja fa 10 anys i anar a un lloc igual a món, això t'enriquis, jo crec, com a persona.
1: Hombre, això ja és una recompensa
2: bona
1: gran.
2: Gent agraïda.
1: Moltes gràcies, Paco. Ara mon anem a un poble veí, mon anem al Xinet, perquè tenim el guanyador del concurs d'avui del Fetge de Bou, de la paella de Fetge de Bou de Meliana, i és Víctor Sánchez, del Xinet.
2: Enhorabona.
1: Víctor.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Que tú eres castellano parlante.
4: Sí, bueno, soy navarresino del interior.
1: De Navarrés, sí, de Navarrés.
4: Pero valenciano.
1: Ella es de la Canal.
3: Claro.
2: Buen agua. Sí, señor.
1: Víctor, hablábamos que hay gente que ganar los concursos le cambia la vida. A mi amigo chino, a Bin Hui, casi todas las semanas tiene de

0: cliente a gente de Meliana que le encarga la paella de feche de bau. ¿Tú crees que eso te puede pasar a ti ahora en Alginet?
1: Iremos sabiéndola venir, porque por ahora no sabemos qué expectación puede crear por allí. Así que lo que venga, bienvenido sea.
0: Pero eres otro clásico de los concursos de gastronomía. Además, sí, hace poco ganaste también el primer concurso de Sollana de arroz con naranja.
1: Sí, sí, la paella valenciana con un toque de taroncha, sí.
0: Y esa
1: la verdad
0: paella...
1: es que ahora estamos contentos, estamos un poquito en racha y nos alegra.
0: Pero ¿y eso, luego la gente te lo pide eso en el restaurante?
1: Sí, sí, nos pidieron algunas paellitas de valencianas con taroncha. Lo que también se disparó fue la paella valenciana.
0: Claro. Pues
1: como prácticamente el 90% de la receta es valenciana, uh-huh. Sí que se notó bastante, la verdad.
0: Hombre,
1: y algunos se atrevían a pedirla con taroncha.
0: Claro, es que realmente es una paella valenciana con naranja. Es una idea del amigo Raúl Magraner. ¿Eh? ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Tú fuiste de los que sofreíste la cáscara antes, después, o cómo lo conseguiste?
1: Pues jugué un poquito con la ralladura en el sofrito, porque sí. Me daba muchos aromas y me gustó. Y luego ya, pues a colocar el zumo de la mejor manera, buscando que no afectara a la acidez del caldo, a todas estas cosas que podía generar. Y la verdad es que se consiguió un toque como si fuera un gin tonic, que haces un toque de naranja sin que se pierda la esencia.
0: Cítrico, el aroma cítrico.
1: Sí, ¿eh? Exacto. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, la verdad. Quedamos muy contentos.
0: Bueno, pues ya sabe la gente que puede encontrar esa paella de feche de bau por encargo. Porque eso es verdad, la paella de feche de bau tens que encomanar-la, perquè...
2: Es que normalment
3: en carta. Trobar l'entranya de bau.
0: Això no... És la casqueria del bau i després la quantitat suficient d'esquerola per fer una paella. ¿Y qué dificultat principal has tenido, Víctor?
1: Pues siempre que... Hay una cosa que nos sorprende a todos los cocineros, que es cuando pones la escarola. Porque es tal la cantidad que hay que meterle a la paella que dices, no va a caber.
0: Y... y cabe.
1: Es que es gigantesco lo que tienes que poner.
0: Es una montaña de esquerola.
1: Que
0: va desapareciendo poquet a poquet y va integrándose. Sí. Bueno, Víctor, de l'Alfàbega, del Chinet, enhorabona per ixe primer premi. Y bueno, això ha sigut lo dels concursos valencians de gastronomia, que n'hi ha molt més.
4: Els millors moments de la vesprada da punt.
5: És el sabor de tu
3: És ben cert, és una manera d'assegurar-nos menjar una bona paella, un bon arròs, un plat tradicional fet com a casa, que el restaurant tinga aquest reconeixement en forma de premi gastronòmic. I a continuació, dediquem un temps a parlar de salut i de ciència. Com d'importants són aquests descobriments científics i quin orgull que aquests avanços es facin investigadors de casa. Parlem d'una de les investigacions científiques més esperançadores dels últims temps. L'equip del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, que dirigeix el doctor Mariano Barbacid, ha pogut curar el càncer de pàncreas en ratolins. Estem, per tant, més a prop d'una curació del càncer de pàncreas també en humans? Li ho hem preguntat a Clara Alfaro. Clara és doctora especialista en anatomia patològica de l'Hospital Clínic de València i investigadora de l'INCLIC.
6: Tentar al futuro con el corazón.
3: Con el corazón. Claro que sí. El color de la esperanza. No la perdan mai.
2: No la perden.
3: L'últim que se pierde. O sea,
2: eso es de veres.
3: Claus del cotxe també, però... No perdan. No, fem broma. Bueno, sempre el bon humor va bé.
2: El bon humor és salut i la esperança un bon motor de vida, perquè de totes les notícies que expliquem hi ha una que ens emociona contar, pues més que altres, i és el descobriment de la cura d'una malaltia. Més quan es tracta d'una malaltia complexa, que és dura com el càncer, i per això fa unes setmanes ens alegravem de conèixer les investigacions del bioquímic Mariano Barbacid, que explicava que havia aconseguit curar el càncer de pàncreas en ratolins i en tumors experimentals, que és una primera fase molt important de la investigació.
3: Clar, podeu imaginar la quantitat d'expectatives que ha generat, una allau de missatges també de pacients al Centre Nacional d'Estudis Oncològics i altres institucions per dir, escolta, què hem vist en la tele, què hem escoltat en la ràdio, què hem llegit, com està això, pacients, familiars que acudiren al centre a preguntar presencialment inclús per esta teràpia, perquè, clar, se patís tant en un càncer. I estem parlant del càncer de pàncreas, que té una curació, diguem, un índex de supervivència... Pues molt baix,
2: molt
3: la veritat.
2: Encara, sí.
3: Bueno,
7: la realidad.

0: per aquestes qüestions, així que volem donar-vos una abraçada. Volem fer una crida per a que continuïn les financiacions necessàries per a les investigacions i donar-vos les gràcies per dedicar-vos
1: a aquesta. Sí, agradezco que hayáis invitado. Gràcies. Hasta luego.

0: señores.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A. Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
4: A. Ràdio.
5: És un animal, però és una persona.
6: Home, depèn.
5: I parles i sap el que li dius.
7: Jo crec que no.
8: Però ja està bé, no?
9: De què?
8: D'animalades.
10: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
8: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
5: Això no té nom.
8: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
11: Efectivament.
8: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
12: Hi ha molta maldat en este món.
8: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
13: És de veres.
8: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
13: És tan lamentable.
8: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
13: Fa pena.
8: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
14: És igual, amiga.
8: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
15: Sí!
8: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
16: Clar que sí.
8: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A. Ràdio.
17: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
18: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A. Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
19: A. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
20: De tu!

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Com esteu? Ben trobats. De nou, assistem en la nostra ràdio pública arrencant un nou tram dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Avui recordem el pas pel programa del genial trio protagonista d'una pel·lícula que enguany complís 30 anys de la seva estrena, Tesis, d'Alejandro Amenábar. Va suposar un canvi enorme en la manera de fer thrillers al cinema espanyol. Ara, tres dècades després, els seus protagonistes, Anna Torrent, Eduardo Noriega i Fele Martínez, es reuniren al nostre estudi en companyia de Pau Gómez per recordar anècdotes del rodatge i parlar d'una pel·li tan especial com Tesis.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Que i ara revisitar Tesis és... Bueno, sempre revisitar... Podries dir que és un clàssic, sí? 30 anys després és un clàssic.
4: Sí, però sempre funciona. Mm,
3: sempre
4: Tesis,
3: mola, no?
4: Quan li dones una oportunitat, sempre t'enganxa.
3: I no te passen algunes pel·lis que dius... I ara passat el temps...
5: No totes s'envellissen de la mateixa manera.
4: No.
5: Tesis ha envellit bé.
4: Tesis
5: o envellit
4: ha passat
5: el temps bé.
4: Molt bé, molt bé. Molt
5: per
4: bé.
5: A ella. Sí.
4: Però és que hi ha molt més. Hi ha un ús impressionant dels recursos tècnics i escènics per part d'un director de només 22 anys. I, com no, un trio protagonista absolutament mític, inoblidable. Teníem a Anna Torrent com a Àngela... Se'n recordeu, la jove estudiant dedicada a fer una tesi doctoral sobre la violència audiovisual, encara que li costarà la vida. A Eduardo Noriega com Bosco, i alumne model i carismàtic ple de secrets. I un alacantí anomenat Fele Martínez, que era Chema, l'outsider que es convertia en l'única persona amb la qual la protagonista podia confiar de tant en tant.
3: I Pau i el Festival de Paterna ens heu fet el regal de tindre'ls els tres avui així a l'estudi. Molt benvinguts i moltes gràcies. Com esteu? Què tal? Com estàs?
6: Molt bé, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Claro, a aquestes hores, lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar del paellón que os habéis arreglado hace un momentito.
5: Tenemos
3: aquí,
5: cara
3: en buena compañía, ¿no?
5: Por la envidia.
7: No. Bueno, Pau nos conoce muy bien y sabía que teníamos que comer una
5: era el
7: paella.
5: Precio.
7: Claro,
5: claro. Era el precio.
7: Nosotros vamos a Valencia, pero comemos una paella.
4: La vesprada es dura, Chimo. Espero una vesprada dura e intensa.
5: Perquè què heu plantejat?
4: Tenim ara de seguida anem al Gran Teatre, faran allà una trobada amb els companys dels mitjans de comunicació i després hi ha un col·loqui per al qual ja no queden localitats. Recordem que el Festival Antonio Ferrandis és públic, és totalment gratuït.

0: esta localización después, el sol se va a poner por allí, espera que... Hay muchas cosas que se aprenden con los años de experiencia. Y en este caso, de verdad que era... Todos estaban asombrados de, este, de la capacidad de este niño que llegaba con la película clarísima en su cabeza y hasta el punto de rodar en función de lo que iba a necesitar en montaje, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, yo estoy ante alguien muy especial, no sé qué estamos haciendo, pero desde luego esto no es normal.
1: No, ahí está que la peli, o sea, hay material que no está montado y, o sea, ya hay minutos, ¿eh? O sea, que
0: sí, no, un primer montaje hubo
1: de dos horas y media, una cosa así. Por ahí, sí. O sea que...
2: ¿Y no ha pensado Alejandro con esos minutos hacer algo también de culto? O sea, molaría. Lo pues que no,
3: debería,
2: lo que no salió en la película.
4: Lo que ustedes no vieron.
0: Eso estará un montaje ampliado, ¿no?
2: Sí, no sí. sé, algo así. Pero ahora se hace también en los...
1: Hagamos un llamamiento desde aquí para que Alejandro de repente pueda hacer...
4: Con ese material haga un documental o...
1: Claro. Si les haga un director's cut, un montaje del director.
5: Rodamos unas escenas que no se montaron en la casa cuando llovía la última... Cuando se supone que,
0: sí,
5: que ya la cosa está...
0: Y la caída en el Parque Sabatini, una caída de mi personaje por las escaleras.
1: Además, esa es buenísima porque solamente... O sea, fíjate, si íbamos al céntimo, macho, porque es que era como dos... O sea, era como para dos caídas. O sea, vale,
4: bueno, cuando quemábamos la chaqueta...
1: Te da para dos caídas, macho. Más,
4: dos caídas, dos quemadas.
1: La tercera no hay. Tienes que hacerlo bien en la segunda.
5: Había que hacerlo dos veces, nada más. Sí, nada más.
1: Y además era Ángel Planas el que se tiraba. O sea, que...
2: Y el tema de efectos especiales, ¿hubo también algún... no sé, algún planteamiento en cuanto al tema de efectos especiales o los efectos especiales, digamos, eran
4: era
2: en
4: lo
2: sí,
4: que la mena barba
2: era lo que daba
4: a la mena barba,
2: era sí, con sí, la luz que había era como
1: había
2: luego
1: poco,
2: añadirle
1: había
2: la
1: muy poco efectos muy, o sea, muy lo que poco. Es efecto especial poco, ¿no? Como tipo lo que son explosiones tal, no sé qué, no había mucho,
2: o sea, rodaje puro y duro y luego música y ya está, sí. no hay más
0: efectos tan técnicos y de realización también, sí.
1: luego una mezcla de sonido para que tuviera todo el sonido, estuviera ahí, porque el sonido era muy importante en la peli para que acompañara muchísimo a la imagen, o sea que...
2: Pues Pau, mil gracias al festival,
0: uy,
2: a Antonio Ferrandis
4: de Paterna.
0: Gracias a la paella valenciana.
2: Y muchas gracias a la siempre en su unidad a la paella valenciana. Bueno, mil gracias por acompañarnos, chicos, que vaya
5: gracias
2: la charla súper bien.
0: Muchas gracias.
2: Y
4: muchos éxitos.
2: Qué bueno haberos encontrado 30
5: gracias.
2: Años después. Un placer.
1: Gracias, Pau.
6: Quin luxe, de veritat, comptar amb tres actors tan estimats i recordar una de les pel·lis de la nostra vida, com va ser Tesis. I parlant de luxes, és un goig tindre cada setmana en la vesprada d'Apunt a Clara Llorenç per a cuidar de la nostra dieta. En esta ocasió ens parlava d'un dels aliments fonamentals en la nostra dieta i que no hem de descuidar prendre-les almenys tres voltes en setmana. Parlem dels llegums. Llentilles, pèsols, cigrons són aliats de la nostra salut. La nostra nutricionista Clara ens dona en detall totes les seues bondats i també idees de com incorporar-les de manera senzilla al nostre dia a dia.
2: Oh, yeah. Bueno,
4: la cacerola.
2: Perquè has de fer cigrons.
4: Ah.
2: O fresols.
4: Sí.
2: O llentilles.
4: Sí, senyor. En qualsevol cas. O cacaus.
2: O cacau.
4: Que també ens va ensenyar ella.
2: Que
4: eren. Este superaliment per excel·lència, els llegums, que són barats, que són versàtils, que són molt nostres. Molt protagonistes de la dieta mediterrània. Les meues iaies en tenien... Pràcticament a casa se menjava dia sí dia, no?
7: Sí, totalment.
4: Deixa-ho, hem perdut una mica igual.
7: Jo crec que hem anat desplaçant-lo, no?
4: Bueno, hola, Clara Llorenç.
7: Hola, què tal?
4: Bueno, jo he començat
7: a parlar així.
4: Clara, no t'hem saludat.
2: Què tal, Clara?
7: Molt bé, molt bé.
2: Ah, és bonico que li dediquem un dia a les llegums.
7: Me pareix molt guai, perquè al final, bueno, jo crec que no, avui no anem a descobrir ningun aliment nou a ningú des que estiga sentint-nos, ¿vale? Però al final sí que és pues, reivindicar un poc més el seu consum, no? Reconciliar-nos un poc més en aquest aliment que jo crec que tots tenim a casa, però molts de nosaltres els tenim com un poc apartats al fons del rebost. I al final sí, si avui en dia, ¿vale? Com som ara avui en dia, apareguer un aliment ric en fibra, en proteïna, barat, saciant, bo per a la nostra panxa, pel nostre intestí, per a la nostra butxaca, i que damunt fora sostenible per al planeta, jo crec que tots es pegaríem per menjar-ne llegums, però com és algo que tenim...
4: Que tenim tant a l'abast, no sí. Li fem cas.
7: No, totalment.
4: Si podem tornar tarumbes per les banyes de gonyi, que són caríssimes, que venen totalment, de no sé a on...
7: Totalment, i al final així...
4: I mos costen les gentilles. Ai, que mal estem les persones humanes.
7: Sí. És que som cabuts.
4: És que som del que no
7: sí,
4: hi ha.
7: Totalment.
2: Tenen un aport de proteïna també interessant.
7: Tenen un aport de proteïna...
2: Bueno, no, és una cuixa de pollastre,
7: no,
2: però
7: bueno, al final un 20% més o menys és proteïna. La que més és la soja. Si tinguera que elegir com a llegum protagonista de l'aport proteic, seria la soja. Però al final les altres... també, i és una manera també de, jo no sé, anticarnívora ni moltíssim menys, però és una forma de desplaçar un poc més aquesta proteïna animal que tots mengem de sobre.
2: Vale. Que... I és fibra de la molonga, de la...
7: Com és fibra...
2: La bona que és la pro o la prebiòtica? O són bones les dues?
7: Són bones les dues, vale. Passa que la fibra esta prebiòtica és la que alimenta els nostres bitxets.
2: Ah, vale. És la
7: fibra... Exactament, és la fibra que costa un poc més de digerir, vale, i és la bona a nivell intestinal. O
4: sigui, i la tenen, els llegums?
7: La tenen de sobre.
4: I minerals clau també
7: i
4: tenen?
7: I minerals claus, per exemple, ferro, ja saben que és un dels pocs aliments vegetals que ens aporten ferro vegetal. A recalcar, quan consumim, per exemple, llegums, buscant ese benefici de ferro, si no busquem el benefici del ferro, no dona un poc més igual, ¿vale? Però si el que volem és buscar ese benefici, és important que les llegums siguen el format que les hem clavat en ese dinar, vagin acompanyades d'algo de vitamina C.
4: Vitamina o sigui, un plat de llentilles i després unes taronges, bé.
7: Per exemple, o un plat de taronja, o kiwi, o maduixes. O bàsicament, que en ese plat n'hi hasga, per exemple, bròcoli, que té vitamina C, pebrot, tomaca, julivert picaet, per damunt, que també té vitamina C.
4: Una llentilla, en un barreja d'aquestes verdures, això és una delícia,
7: claro,
4: eh?
7: I no n'hi ha que cometre l'error d'acabar, per exemple, amb un iogurt o amb un cafè, perquè són aliments que inhibeixen l'absorció del ferro vegetal. O sigui, no és que siga roïn ni moltíssim menys. Això és si vols aportar...
4: Si vols potenciar el ferro.
7: Exactament, l'absorció del ferro.
4: Però no sols ferro.
7: No, per exemple, magnesi, que ja sabem tots els beneficis del magnesi, tenen molt de potassi, per això també són molt interessants per a persones que tenen la tensió arterial alta, ¿vale? Perquè ajuda a contrarrestar ese sodi de la dieta. Tenen magnesi, tenen potassi, tenen zinc i tenen ferro vegetal. Si són els quatre, jo diria que aquests quatre són els més importants.
4: Més la fibra prebiòtica que dius abans, havíem dit que era proteïna... Són saciants?
7: Bueno, totalment.
4: Te farten
7: al final,
4: més que una altra cosa.
7: Quan parlem de sacietat, vale, a nivell alimentació, n'hi han dos protagonistes d'aquesta sacietat, i és la proteïna i és la fibra. Què passa en els llegums? Que tenen les dues coses.
4: Les dues opcions.
7: No tots els aliments tenen les dues coses, per això jo diria que és dels més... Tu te fas un plat en dentilles i la fam te tarda en vindre. Però les persones...
2: No tenen cosa roïn. És que todo bien.
7: Mira, si tinguera que dir...
2: Maravilla.
7: Algo negatiu... És que la gent moltes voltes no ne menja per problemes digestius.
2: Vale. Tenen certa mala fama.
7: Però vale.
4: Saps que jo no n'he tingut mai? I jo me flipo molt perquè sé que sol passar i que sol dir-se. Tinc cuidado perquè després veus tu què has fet.
7: I jo tampoc. Però,
4: pues a mi no m'ha passat mai.
7: Saps per què? Perquè tu i jo estem superacostumades a nivell digestiu. Mira. Al final, no és que... També hi ha persones amb un poc més de sensibilitat. Però a qui li senta mal els llegums és perquè menja molt poqueta fibra en el seu dia a dia, vale, a lo millor un dia se fa pasta bolognesa, un altre dia arròs a la cubana. Fico exemples que són un poc més, un altre dia sopa amb fideus, i el quart se fa llentilles amb verdura. Eixe dia, òbviament, vas a tindre gasos i vas a tindre un poquet més de pesades que el resto de dies, però al final, si tu pares a pensar, és que és molt obvi. Al final estàs acostumant el teu intestí amb molt poqueta fibra diària i de repent el quart li claves llentilles que té verduretes i té les dentilles amb fibra. Claro, és normal. Claro. Al final, no n'hi ha que...
2: La microbiota diu... Això té que esclatar.
4: Mira, se fica contenta la microbiota.
7: Claro,
4: que patacamp, patacamp, una mascleta.
7: Que és superbo. Lo que passa és que aquesta gent de repent diu pues ja no ne menge perquè me sent tan fatal. Aleshores, en aquests casos, és dir, tranquil, no tens ningú tipus de problema. Bueno, així ara recalcarem un poquet en què situacions sí que no.
4: Val.
7: Però és simplement, és un intestí que n'hi ha que acostumbrar-lo. Com s'acostumbra l'intestí? Pues clavant-lo poquet a poquet, pues, per exemple, a aquesta gent jo li diria, mira, en compte de clavar-lo una volta a la setmana, molta plata de llentilles en verdura, clava-les dos o tres voltes, però que siga com un ingredient més d'un altre plat, no com a plat principal.
2: Ahí está la dificultat,
7: per exemple,
2: en les receptes, en com integrar,
7: sí, pues
2: la llegum en
7: exemple,
2: una ensalada.
7: Te fas
2: un
7: arròs tres delícies que tens els guisants, com es diuen?
2: Pèsols.
7: Els pèsols, no me'n recordava. Sí. Què tens? Els pèsols, tens els arròs, tens la truita...
2: Però
7: per exemple,
2: blanc, l'arròs blanc, però tu, no, tu dius bueno, en integral.
7: En l'integral, exacte. Ah, vale. Per exemple, un altre dia, una sopa de fideus, pues un poc menys de fideus i un poc

0: A més que cacen superbé en totes les...
1: I que cacen bé.
0: M'encanta, m'encanta.
1: És una passada.
2: Li piques una voltita a la paelleta, li poses una miqueta d'herbetes i ja està, i acompanya qualsevol cosa, i dius, mira que cosa més bonica que posa així clara en el guió.
1: Què dius?
2: Molt se vol preparar tot això, o tant d'això. Diu, clar, no és només el que tenen, sinó quan està la llegum en la dieta, diu, desplaça què? La típica pizza d'això, sí. el típic menjar ràpid,
0: sí,
2: diguem,
0: que al
2: no?
0: Final, al final, el clavar-ne més llegums, a mi el que m'agrada és que ja no és els beneficis que ens donen, sinó el que desplacen en el dia a dia al clavar-les més. Al final és un aliment que a mi, a banda de nutricionalment que m'agrada, jo el clave molt diàriament, una, perquè sé lo bo que és, i dos, perquè per a mi és rapidíssim. Rapidíssim. Són un poc de cigrons, un poc de pisto, dos hores a la planxa i tinc un plat en dos minuts. I al final que te desplaça un processat que gastes també per facilitat o un plat de macarrons que te sobra en el congelador,
1: i per estar
0: bàsicament.
1: I per estar aviats, que et senten bé, que si foren part de la teua rutina alimentària, això... des de ben ben menuts t'has d'haver ara menjar, jo la menja sí. Des de ben xicoteta en casa, suposo
0: totalment.
1: Que per això no me sentaran mal, dic jo.
0: Claro, perquè estàs, és l'intestí, tu estàs totalment acostumada a aquest tipus de fibra, tu t'han acostumat a casa. També és de veres
1: en això el que volia dir és que des de ben menudet ja se poden prendre i no hem d'esperar, no? Quan siguen...
0: No, no, totalment, en etapa de creixement
1: són... I quan és huelo-huela
0: també. Perfectes. Quan és huelo-huela, mira, millor encara perquè a més són superblanetes, o sigui que a nivell masticació... perfectes. En embarassades, en dones, per aquest aport de ferro vegetal que hem parlat, encara són molt més interessants, o en persones que practiquen esport. O sigui que, el que passa que jo crec que al final pensem en llegums clàssiques de plat i ens costa, ¿vale? Però vosaltres, mira, molts dies les claveu a la setmana.
1: Oi, jo moltes, jo 3, 4, o moltes 5, eh?
0: Estàs aprovada?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo no, jo més de 2, sincerament.
1: De
2: hauré d'implementar 2.
0: Te costa.
2: Sí, me costa.
0: Anem a donar
2: perquè
0: idees.
2: He de cuinar... bueno, també, és una, també està en la dinàmica,
0: o sea,
2: en la que ho cuina.
0: Quan... Tu eres de ficar-me excuses de temps?
2: Sí, sí. No, de, sí, efectivament, sí, sí. Perquè vaig a dir una cosa.
0: Eres pacient de...
2: Cuine una cosa, i això cosa que cuine, diner... Al millor 3 dies en setmana.
0: Vale, que no passa res.
2: A l'hora de la sopa no se m'acut a mi la llegum, excepte en el hummus. I m'he fet un champion de l'hummus.
0: Molt bé.
2: Estava comentant-li-ho així a la meva Gemma. Però, per exemple, el que parlàveu des del tramús.
0: Vale.
2: I tindre un potet de tramussos. I si no has arribat al dia, agarres un grapadet i t'ho menges per la nit.
0: O mira, ho parlava jo antes en ells, ho van fer també l'any passat, els cigrons estos que se fan al forn o a la frigidora d'aire amb un poc d'herbetes
2: sí.
0: I un poc d'oli, que es deixes ahí cruixents, jo els tinc en un tarret i a voltes... Bueno, ho faig en dentilles i en cigrons. En dentilles també m'encanta. I com a snack...
2: Però ho tens en la nevera?
0: O tinc en un tarro de vidre en la despensa.
2: Ah, en la despensa.
0: I o menja així tal qual, o per exemple, si me faig una crema de verdures, moltes voltes m'ho fica com a crunchy per damunt.
2: Ahí està.
0: Entonces, al final...
2: Tindreu fet i tindreu en el rebost.
0: Tu al final és el que hem parlat antes. Què plat és el que me faig per a 3 dies a la setmana? Jo què sé, pues és arròs amb verdures i pollastre. A aquest arròs amb verdures i pollastre afegiste un poc de damames, algo, o un poc de cigrons, incorpora-lo, no fa falta. No penses en dentilles com a plat únic, sinó com a ingredient d'un... desplaç que te fas.
2: Eixa és, jo crec, una de les claus. Escolta, i persones que tinguen, al millor, no una patologia o una disfunció i això que no siga recomanable la llegum, per exemple, estic pensant, persones celíaques? Què
0: no,
2: tal?
0: No, meravellós. No n'hi ha ninguna llegum que tinga gluten. Perfecte. A més, persones en el colesterol alt, perfecte. Persones en la tensió alta, ja hem parlat, perfecte. Persones amb diabetes, perfecte. Embarassades, xiquets, lactants... El que ha dit antes, si tinguera que ficar un arterisc en persones que no deurien de consumir tant a menú com estem així predicant, serien, per exemple, persones amb problemes digestius, ¿vale? Com helicobacter, con sibo, con severcriximent, perquè són persones que justament aquest tipus de fibra tan beneficiosa que tenen els llegums, en aquest moment concret de la seva vida, no els ve bé.
2: Entonces,
0: vols que donem idees per a clavar-lo un poc més en el dia a dia?
1: Claro. No,
0: dime.
1: No, simplement anava a dir que damunt combinaven ben tot, en verdures, en peix, en carne, en ou, en
0: tot,
1: soles...
0: Tot, si és que és... tu eres del Montclan, eh?
1: En totes les opcions que jo els he tastat, me van bé.
0: Tu tens la tiroides.
1: Sí.
0: Per a persones de tiroides també és meravellosa.
1: Sí.
0: O sigui, que hi ha un altre...
2: Més llegums, per favor, més dies, setmanes, mesos internacionals.
0: Mira, jo, per exemple,
2: també...
0: Si és que al final, a més, cada volta saquem més coses. Jo, com a snack, me compro un montó les tortites que ara estan en qualsevol supermercat, que en compte les clàssiques d'arròs o de dacsa, les unflades. Són de llegums, les

0: provat?
1: Ah, no?
0: Les torrites estes unflades de llegum.
1: Ah, sí?
0: Boníssimes.
1: Que guai.
0: Un dia vos portaré.
1: Però és llegum 100%?
0: És llegum 100%.
1: Ja està?
0: Sí. Vale. Si no, per exemple, a banda de fer humus, o tipus pat de vegetal, que és el mateix, és que jo crec que l'humus el tenim ja com el clàssic de cigró, però jo el faig de fesols, de pèsols, de la llegum que vulguis i combines al final en les espècies per a fer humus diferents. Ara vos donaré a provar uno. Si no, al final, tortites, ¿vale? Les clàssiques sí. Tortites d'avena, jo les faig formats salaetes, vale, en compte de ficar-les per a... Poden ser pel des de juny, sinó per a dinar. I les fan en pèsols, en parmesà, en ou i ho triture tal qual. I queda rotllo... Després ho tires a la sartén en la maceta i fas tipus tortita.
1: Que guai.
0: Molt guai. Molt, molt guai.
2: Això no us ho havia ocorrit a mi? Mira,
1: pues és una idea.
0: Si no, al final en el dinar, en saltejats...
2: Perquè el centre dels crios, a més, això està...
0: Totalment. Sí. I és que com té el parmesà, i bueno, li fiques orenga, li fiques algo d'herbetes, i està molt, molt guai. En dinars, el que hem parlat, o afegits a algo que fem a arròs. Per exemple, n'hi ha les pastes estes de dentilla roja, que és una forma també de clavar-les.
1: Però tenen suficient percentatge, les pastes?
0: 100% dentilla.
1: Sí.
0: 100%.
1: Ah. I jo pensava que aquestes pastes que tenen colorivos i verduretes, això tenia poca cosa.
0: No, això és terrible.
2: Han de ser unes que fiquen...
0: Això és terrible. No.
2: Fetes de lentilla.
1: Vale, fetes de lentilla.
0: Eixos són unes enganyabobos.
1: Vale,
0: realment,
1: vale. Pensava que era del mateix palo.
2: Per
1: no.
2: Tant, i tornant al capítol anterior, mireu bé l'etiquetatge.
0: Superimportant. Superimportant. Perquè eixes pastes tricolor, que ahí tenen ahí el semblant de dir, oh, que saludables són, si tu li dones la volta d'un 2% d'espinacs, 2% de tomaca...
1: Que morro tenen, Un 2% només.
0: És una pena.
1: Però les de llentilla sí que són de llentilla.
0: Oh, i n'hi han de llentilla i de cigron.
1: I això ho trobem tots els súpers? O hem d'anar a puestos així especials?
0: Cada volta més.
1: No?
0: Cada volta més,
2: però no estan tots.
0: No estan tots, però cada volta de deberes que
1: la
0: cada
1: volta. La pasta
0: de
1: llentilla, diu el primo, que en la cooperativa aixa
0: sí,
1: valenciana...
0: Sí.
1: Ah, doncs me l'apunte. I aleshores, per tant, pots fer una pasta i estàs menjant llentilles.
0: Te fas la pasta bolognesa que t'agrada o pasta en tonyina o el que vulguis, en aquesta pasta en compte de la pasta normal. I és que compta com a...
1: Esteu un món.
0: Va, Ximo, jo espero que la setmana que ve me digues.
2: Vinga. Encanten.
0: Estan molt bones. A veure, òbviament és que menjar-les saben que el sabor...
2: És el que és.
0: No és el de pasta.
1: I l'arròs integral, el sabor no és igual.
2: Clar, però és un sabor agradable. És diferent?
0: Sí.
2: És bo.
0: I és acostumar-se. Sí. És acostumar-se.
2: T'agradarà, vale. Joaquí, que tu... Sí.
1: Però la clau serà fer un bon mullador.
2: També.
0: L'acompanyament és important. El pistet de verdures és la clau. És la clau. Sí, per exemple, idees per a sopars. ¿Vale? Imagina que vas un dia a casa, tens molta perea, tens una cremeta d'estes de verdures i te dona perea inclús fer-te algo de proteïna, que jo clave ahí molta importància. Jo a estes cremes li afegisc fesols o cigrons i ho torno a triturar. I queda supercremosa. Queda una textura increïble, de sabor queda molt, molt guai.
1: Però no la passes per l'air fryer, això que dius, i li posaves les
0: cervetes. No, els fesols tal qual del pot. Els afegeixes a la crema i queda super guai. Per a fer hamburgueses també, el que passa que ja tens que ficar-te a fer-les.
2: Sí.
0: I si no, per exemple, a tu i a mi que ens encanten els tacos, ¿vale? Les coquetes de Daxa. Pues en compte de fer-te-los de carn o d'algo... Te fas els fesols estos negres en la clàssic barregeta esta de pebrot amb cebeta morada i t'ho barreges ahí amb una salseta d'olivera.
1: Que ve
0: congelat.
1: Que ve congelada, que
0: me l'has recomanat molt. I amb una salseta de iogurt, un poc de llima per damunt i tens tacos veganos superguais i superràpids.
1: És que és artista, està clara.
0: És que al final és...
1: És que ensenyant us dono la idea. Ja sé que vaig a sopar avui.
0: I bueno, i si voleu dolç, el programa de la setmana passada, que vam parlar del biscuit.
1: Buah, la coca, el biscuit que vas fer, brutal.
0: Va agradar? El vau donar a provar?
1: No,
2: un
1: èxit.
2: Jo el que l'he volgut,
1: però no l'hem fet.
2: Clar, jo el que l'he volgut és fer i se m'oblidava un ingredient. I ho he vist en el teu Instagram.
0: Ahí tens que fer-lo perquè està.
2: Quin ingredient me faltava, que era el iogurt.
0: Sí, per donar-li ahí un poquet de...
2: Sí, aquello vaig a fer-la.
1: I pregunta, i en aquella recepta, que si vols, com que anem bé de temps, se la podríem repetir avui, que és un biscuit molt, molt guai, inclou fresols, que està molt bé, ve el tema dels llegums que estem parlant avui,
0: sí.
1: El vinagre de poma
0: és
1: prescindible. Dic aquella persona que el vinagre... Jo,
0: sí, que consta que en la recepta eixa, al final és una culleradeta, o sigui, no dona... pràcticament de sabor.
1: No fa gust a res?
0: No. I saps què passa? Que justament l'acidesa del vinagre de poma ajuda a la digestió de les llegums. Entonces, no te dona sabor, però te va a millorar la digestió. Per tant, per a mi és important.
1: És que sabuda.
2: Tot té un motiu en la vida.
1: Tot té...

0: Ara tornarem a repassar el biscuit i la recepta que es donaràs avui, que és una cosa de xocolata, també molt, molt
1: bona. Bueno, la recepta que donaré avui és una altra, però vosaltres altra... també una altra dolça. O sigui, avui tenim...
0: És que estem molt entretinguts.
2: Però preguntes pel dia a dia.
0: A veure.
2: Una volta cuinades, les podem posar al refrigerador i menjar-les demà?
1: En la nevereta, 3-4 dies aguanten cuines perfectament. O sigui que les podem fer un dilluns i fins al dijous, el que diu Ximo de jo cuine per a 3 o 4 dies, perfecte. Congelades, congelen de meravella. Les llegums congelen molt, molt bé. Aleshores, si te sobren, també ne pots congelar i dir, és que a mi me dona pera, jo fas lentilles, fes-ne moltes, congeles i tota la setmana te vas traent un tàper.
0: Vale.
1: O sigui, que són bones per a... en la nevera i en el congelador.
0: I proveu-lo de l'humus, que jo em pensava que això era una cosa dificilíssima perquè m'encanta en restaurants.
2: Està entusiasmat
0: d'ell. Jo estic en el humus.
2: A mi m'encanta també, però jo no l'he fet mai.
0: No fa molt que estic fent-ho, i és que em sembla ideal.
1: Sí.
0: I a més te poses la pasta d'esta de sèsam, que el sèsam té no sé quantes coses boníssimes.
1: El tajín, bueno, magnesi, el que més, però és brutal. Oh. I, per exemple, jo ara ja el sèsam, per perea de hasta embrutar una batedora, en el xafacreïlles... Me xafé les llegums i després ho barreja i queda superguai. I ja no tens ni que embrutar res.
0: Però dona, ni el braç ja, aquell
1: mira,
0: tampoc.
1: Mira, ho dic per la gent que li dona
0: esta... Dona, ho passes per l'aula i avant.
1: Que li dona esta perea.
0: Aquest dia que estàs destrossada,
1: sí,
0: viva,
1: que estàs
0: dius,
1: gossa, no, gossa, gossa, i dius, xaca, ui, no.
0: I te ho fas així. Però després fas el que la xicona agarre i ses remolatges que venen ja bollides i li arriba una remolatxa.
1: També. Molt bé, Roca, molt, molt bé. I tens un
0: molt
1: rosa.
0: O la barxina. Ah, sí. Bueno, taca molt, això sí. Bueno,
1: sí.
0: Taca per allà on passa. Però bueno,
2: si ja ho saps...
0: Però és boníssim.
1: Però, i al final, tens, com sempre en la nevera, eixe humus que dius, bueno, pues per a dipejar o en torradeta...
0: Totalment.
1: O...
0: El faig un dia i només tinc per a dos o tres tongaetes.
1: Bueno,
0: per
1: pues
0: a apoyar un sopar i per a donar-li rotllet
1: que,
0: de llegum.
1: Així que no menges prous, eh?
0: Bueno, hauré de millorar. He de
1: I
0: millorar.
1: Si no és el que hem dit antes, afegir de snacks, els edamames o els tramussos o es cagau esto.
0: O la idea de la sopa o a la crema, afegir-li els cigrons,
1: claro.
0: O bé crunts o bé passades.
1: Al final són idees per a dir, mira, almenys on ara es menja màxim 2 dies la setmana, intentar 4 dies la setmana. En això jo crec que ja tenim
0: categoria.
1: Molt avançat.
0: Vinga. Bueno, anem a la cuina.
2: Recepta, recepta.
0: Anem a la cuina, va.
1: Vale. Primer en la dolça caduta, sí, vale? I així me la proveu.
0: Vinga, va.
1: Vale, bueno, l'altre dia, per a que... Veieu que les llegums en dolços queden molt, molt guais. Sou fan xocolate, no?
2: Som fan xocolate, correcte.
0: Vale. Tinc xocolate
1: pues
0: total.
1: Bueno, així, a Ximo i a Gemma avui els ha dut una segona cosa que van fer a la clínica.
0: Una Nutella.
1: Que és tipus... És un hummus dolç, tipus Nutella, i du fesols, cacau desgreixat, i sí que és de veres que du algo que a lo millor la gent no té a casa, però bueno, proteïna de xocolate en pols.
2: Ah,
1: vale.
2: Però
1: que no passa res.
2: Sols portes
1: d'estres tres coses. Si, per exemple, no tenim proteïna, el que fa la proteïna és que li dona també un poc, com té un poc d'edulcorant, li dona aquest sabor. Aleshores, si no, podria ser només els fesols, el cacau i afegir-li un poc d'omel o, per exemple, dàtils triturats, que queden molt guai també en aquesta combinació.
0: Vale, fenomenal.
1: Només ha dut una cullerada, però
2: ja
1: és que jo vull que ho proveu.
2: Barrejar-ho tot i ja està.
1: Triturar-ho i ja està.
2: I ho poses a la neve, no que fa falta. O que, om,
1: no
2: ja
1: fa falta. Ui. Directament està superbo. I mirad, queda tipus...
0: Que meravella.
1: Queda
0: la textura és molt mus. Sí, perquè té com...
1: Al
0: final... S'ha molt d'aire, també.
1: És
0: no sé com ho generes,
1: com el
0: humus aire, no?
1: Salat que fa Ximo, però en compte d'en versió salà, versió dolça. És canviar un poc el xip, vale? Entonces,
0: me peta el cap.
1: Cacau
0: la llegum en el dolç.
1: Sí.
0: Me fa...
1: Ah, no, i du canela, també, però bueno, ja és per donar-li ahí un poquet. Canella, cacau desgreixat, qui tinga a casa la proteïna sabor xocolata i qui no un poquet de dàtils hidratats sense l'osset.
0: Però té una elaboració complicada?
1: Que no, bueno, no, no, triturar-ho.
0: Mirem-nos el reel d'Instagram, si hi ha un cas.
1: És triturar-lo tal qual.
2: Està boníssim.
1: No, no, és que és fesols, cacau desgreixat... La proteïna en pols, però si no, se desplaça per dàtils.
2: Les quantitats?
0: Quan dius cacau desgreixat,
1: mira, són
0: eixen pols que n'hi ha...
1: El que no té sucre,
2: vale?
1: Res és 200 grams, que al final 200 grams és un potet xicotiu, 3 cullerades superes de cacau desgreixat i du 50 grams de proteïna, que al final, si no en dàtils, 8 dàtils...
0: 8 dàtils fan
1: 8 dàtils
0: més o menys el mateix efecte. I a més que té una textura...
1: Si ho fem en dàtil, jo vos diria, perquè al final lo del dàtil, n'hi ha que... Avui gastar dàtils en receptes dolces alguna volta.
2: No.
1: És important, si
0: vols, però no.
1: És important que s'hidraten en aigua calenta abans. ¿Vale? Entonces és llevar-li l'osset, hidratar-los en aigua calenta 10 minutets. Entonces, jo que vos diria que aixe humus, si el fem en dàtils, a banda dels dàtils, els afegisques com 3 culleradetes de l'aigua en el que has calfate és dàtils, per a que tinga un poquet més de cremositat i de rotllo.
2: Vale. Això li ho ha d'ensenyar jo a la meva filla.
1: Això és per vosaltres, així n'ha
0: quedat. Això...
2: va encantar.
0: Fantàstic.
2: Amics i amigues,
0: bueno, si teniu dubtes, mireu-vos l'Instagram
1: sí,
0: de
1: Clara Llorenç. Sí, ahí clavem un bollo de receptes.
2: En la que està, esta recepta i la de la setmana passada, que la feu junts, el,
1: sí,
2: el
1: sí, teu company i tu. Exacte, exacte. Allí tenim el biscuit i l'humus.
0: De molta categoria.
2: Genial.
0: Vale.
1: Eixa perfecta. I ara anem a fer una més per al dia a dia.
0: Vale.
1: Vale. A mi que m'encanta el curri, vale? Anem a fer cigronets.
2: Som... nosaltres també som fans. Molt. De fet, jo faig un cigrons en curri que me va ensenyar el Joaquí.
1: A veure què tal. Molt bé.
0: En la llet de coco.
2: Sí, senyor.
1: Molt bé.
0: I espinacs, i això.
1: Està molt pues. Bo. Ahí estem.
0: Ah, mira, va, pues molt semblant.
1: Cigrons amb salsa cremosa de curri, arròs integral i espinacs. Ximo, bo. Estem supersincronitzats.
0: Però supersincronitzats. Sí, l'únic és fer-te l'arròs integral, no?
1: Tens que tindre l'arròs integral ja fet, vale? I agarrar un po de cigrons d'estos grans cuits, de verduretes, ceba, ai, d'herbetes anem a agarrar el curri, la cúrcuma, pebre negra, i així. O se fa en la llet de coco lleugera. Cuidao que la llet de coco normal està ahí alteta en greix. O se pot fer en beguda vegetal, vale? O si no, jo la faig moltes voltes en iogurt natural i queda molt guai.
2: Ui, que guai.
0: I què faríem? Li posaríem iogurt natural i una
1: versió...
0: miqueta menys de coco? De
1: no, no,
0: de coco.
1: No. El iogurt natural com a substitutiu de la llet de coco.
0: És que el rotllo que li dona el coco, però combinat
1: exemple,
0: en el curri, és
1: molt longo. Per exemple, saps que se pot clavar el que okay. és de soja amb sabor coco, que està molt bo.
0: Beguda vegetal de soja, sabor coco, venga, compro.
1: Vale. Vale. No, jo me referia al iogurt... En compte de iogurt natural normal, el iogurt
0: el
1: de soja
0: de
1: que té sabor de coco, que està molt bé, eh?
2: Però això si vols evitar el greix, si tu, però,
1: si claro, o si no, ni a llet de coco desgreixada, eh? Amb un poc menys de greix.
0: Vale, vale.
1: Després, una culleradeta de tomaca d'esta que venen concentrada, oli d'oliva, sal, llima, i una culleradeta de crema de tajina, perquè li dona molt de rotllo.
0: Mira, és que és molt semblant a aquella recepta que havíem compartit. Tal qual, li afegixis la tahina, la possibilitat de barrejar la
1: sí,
0: llet de coco.
1: Exacte.
0: I en les verdures, jo és que sóc arreu. Vull dir, jo agarro un de fresca o de congelat.
1: Totalment.
0: Si
1: és que, per exemple,
0: una carabasseta o el que
1: sigui. Setes, li queden superbé. Carabasseta, espinacs. Entonces, així al final és sofregir la ceba i la llet.
0: Vale, sí,
1: afegim el curri, la cúrcuma, la pebre, vale? N'hi ha que remenar les herbetes amb l'oli per a que solten l'aroma, vale? I s'impregnen de tot. Incorporem la culleradeta de tomaca concentrada i així incorporem la culleradeta de tahina, vale? I ho remenem. Entonces,
0: vale.
1: Si ho fem amb beguda vegetal o amb llet de coco, la afegim ara i deixem 5 minutets, vale? Per a que ho fem. Si ho fem amb el iogurt, este pas l'obviem.
0: Vale.
1: Anem a incorporar els cigrons, afegim més espinacs i deixem simplement que els espinacs... És que com si poden menjar crus,
0: no?
1: Els espinacs simplement és que se queden que es blandisquen.
0: Categoria.
1: Si ho fem amb iogurt, apartem ja això del foc, afegim el iogurt i ho remenem tot bé. I en iogurt queda molt guai també, molt, molt guai. Ajustem de sal, afegim l'arròs integral, ratllem un poc de llima per damunt per a que l'aroma potència i listo.
0: Meravella, i de postre
2: l'humus.
0: Mil gràcies, Clara Llorenç. Gràcies per cuidar-nos.
1: A vosaltres.
0: Bon dia de llegums.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada.

Ja heu vist que necessaris són les llegums i que bona idea incorporar-les cada setmana en els nostres plats. Canviem de tema radicalment, perquè la música en directe és un dels moments més especials en la vesprada de punt. Cada setmana, Carme Juan ens conta històries del món de la música i escoltem algunes de les cançons de la nostra vida. El gran Nacho Mañó va composar per a Carme Juan un tros de bolero que interpreta Carme en la seva versió valenciana, que se diu Tranquil Cor.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
6: Sí.
7: No!
5: No diem bons dies en plural com fan en castellà.
8: No.
5: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
9: Això és de veres.
10: És de veres.
9: Sí?
10: És de veres.
5: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
11: Que lío.
5: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
12: Tira-li, enxufa-li.
5: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
13: Això és una equivocació.
5: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
14: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
5: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
15: Molt millor.
5: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
16: Efectivament.
5: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
10: Queda clar?
17: Senyor, sí, senyor!
5: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
18: Vale o no vale?
19: Ah, vale.
5: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
20: Està tot molt mal.
5: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
21: Quin comboi!
5: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
3: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
22: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Alta, 102.2.
4: De tu a tu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Una festa.
4: Eres amic de Juan?
3: Sí.
5: Perquè tots els amics de Juan són els meus amics.
3: Arriba tard a la festa, no? En realitat no vaig a la festa.
6: Vens a la festa?
3: Sí.
6: Pots deixar la maleta per ací, si vols.
3: Me n'aniré pront. Eres el fill de Juan?
7: Mon pare porta molt de temps desaparegut.
3: Oh. Què fas en esta festa?
8: Per favor, pots entrar.
3: Al bany? Per a què?
8: Necessito ajuda mèdica.
3: No sóc metge.
8: Però tens cara de metge.
9: Si ara et tirares per eixa finestra, segur que tocaria terra abans la teua ànima que el teu cos. Si realment no recordes res, eres la persona perfecta per a esta assignatura.
2: El teló d'avui s'obri per a delectar-nos amb una peça zarzusiana. I què és això? L'escriptura de l'autor que vos presentem avui és tan peculiar i genial que l'adjectiu tre del seu nom ja és conegut en el món del teatre. Parlem de Paco Zarzoso. La peça que representarem avui porta el nom de la capital del Túria, València. I la seva peculiaritat consisteix a trobar Juan. Miguel Ángel, el protagonista, es passa la funció sencera buscant Juan. Imagineu-vos, arribar a un pis buscant una persona i trobar-vos amb tota mena de personatges, excepte el que busqueu. Un d'estos particulars personatges, amb un particular nom, és l'Home de Negre, interpretat pel nostre autor d'avui. Paco Zarzoso, benvingut a Bambolina Sonora.
10: Hola.
2: Per encarnar a Miguel Ángel, tenim tot un rostre més que conegut. Sergio Caballero. Sergio té una llarguíssima trajectòria al teatre i a la televisió. Als escenaris ha participat en produccions d'Alvena Teatre, teatres de la Generalitat Valenciana o la Fura dels Baus, entre moltes altres. I a la televisió, què dir? És un rostre conegut de les mítiques Autoindefinits, Maniàtics, L'Alqueria Blanca... Sergio, em dixe molt?
10: Sí, crec que esta nova València de Paco Zarzoso, important, i no res, preparada així en els meus companys, per endinsar-nos en aquesta espècie de claveguera en València.
11: Esta nova aventura.
2: Bé, i tenim tota una colla de personatges que es trobaran amb el nostre protagonista. En primer lloc, trobem a Rebeca Artaldato, que és un rostre conegut pels més menuts gràcies a la sèrie d'A Punt Mèdia, Els Bitters.
12: Hola.
2: També comptem amb Lola López, amb una llarga trajectòria a la seva companyia de teatre, La Hongaresa.
13: Hola, què tal?
2: José Figueroa, que ara triomfa amb l'obra Joc de xiquetes, guanyadora del Premi Max del Teatre atorgat pel públic.
14: Hola, què tal?
2: I per últim, Rafa Contreras,

0: que a més d'actor per a l'escena i l'audiovisual, és actor i director de doblatge.
1: Hola, encantat d'estar així.
0: Esperem que el nostre públic estiga ben atent, perquè d'ací a uns instants, Miguel Ángel arribarà al pis on viu Juan, o això creiem.
2: Està, Juan?
3: Sí.
2: Volia parlar amb ell. Soc Miguel Ángel.
3: Qui?
2: Miguel Ángel. Ell ja em coneix.
3: Vens a la festa?
2: Quina festa?
3: Eres amic de Juan?
2: Sí.
3: I no sabies que organitzava una festa?
2: No.
3: Fa molt que eres amic seu?
2: Fa anys.
3: Puges o no?
2: Ara?
3: Obric.
2: No, espera, espera.
3: Escolta. En este instant està sonant la meva cançó preferida. Puges o no?
2: No podries dir-li a Juan que es pose?
3: Puja tu i parla amb ell.
2: Quasi preferís no pujar.
3: Vinga, t'obric.
2: No, només vull parlar amb ell.
3: Et fa por?
2: Què?
3: Pujar a la festa. Així no es mengem a ningú. Espera. Ja l'han llevada. En les festes no haurien de posar mai cançons preferides. Les cançons preferides d'uns en les festes són al mateix temps les més odiades per uns altres. Quan jo organitzo una festa, et jure que posaré només cançons que s'han de tot i ballar. No creus el mateix, Ángel? Ángel, estàs ahí?
2: Li pots dir a Juan que Miguel Ángel està baix esperant-lo i que vol parlar un moment?
3: Ángel, què més?
2: Miguel Ángel, simplement.
3: Però hi ha molts Ángels.
2: Dis-li que sóc el químic.
3: El què?
2: El químic, el químic. Juan em coneix com el químic.
3: És l'única cosa que ens faltava.
2: Què?
3: Un químic. Amb tu ja estem tots. Entre els convidats hi ha de tot menys químics. Escolta, a quina temperatura es congela la cervesa?
2: Com?
3: Sí, quina temperatura és necessària perquè la cervesa arribi a cristal·litzar?
2: No sé.
3: És possible que una nevera aconseguisca temperatures tan baixes?
2: No sabria dir-te-ho.
3: Encara no m'he pogut prendre una cervesa. Estan totes com a pedres. Acabo de treure unes quantes al balcó. Que divertit tindre un químic en la festa. Està molt bé que hagis vingut. Segur que ens trauràs d'alguna dificultat. Què es congela abans? L'aigua o la cervesa?
2: L'aigua, imagine.
3: I la sang?
2: El què?
3: A quina temperatura es congela la sang?
2: La sang de qui?
3: Ángel, de tots els convidats eres el més divertit.
2: Ningú m'ha convidat.
3: No hi ha problema, jo et convide. T'estic sentint respirar. No sé per què no vols pujar. Et perds la millor festa de tota la ciutat.
4: Em presentes el teu amic?
3: No vol pujar.
4: Com que no? Com et dius?
3: El químic per als amics.
4: Per què no vols pujar, químic?
3: És molt tímid.
4: Si puges et passarà de seguida.
3: Va dient que és amic de Juan.
4: De quin Juan? Ah, de Juan! Perquè tots els amics de Juan són els meus amics.
3: Qui està posant la música?
4: No ho sé, però em venen ganes de tirar-me damunt d'ell.
3: Una altra vegada l'han llevada. Els diré que s'estiguen quietets.
4: Fes guàrdia, perquè ningú la lleve.
3: Vols alguna cosa de beure?
4: Una cervesa.
3: A veure si s'han descongelat.
4: Amparo. Recordeu bé. Un nom fàcil de recordar. Fins i tot per als tímids. Encara que no crec que sigues tan tímid. Els tímids no s'atreveixen a estar tant de temps callats. Amparo, si puges ja saps. Consuelo dirà que no estic mentida. Pregunta per Amparo i jo et trobaré un nom fàcil de recordar. Més fàcil impossible. La porta està oberta. M'agradaria saber si jo caic tan bé com tu en caus a mi. Dis-me, què sents en este instant? Deixa-ho, és una estupidesa.

0: ¿Es usted la porta?
1: Clar.
0: El fem. A quin pis va?
1: El sèptim, primera.
0: Arriba tard a la festa, no?
1: En realitat no vaig a la festa. Només he vingut a
0: veure... M'importaria recordar-los que no facen molt de soroll?
1: Com?
0: Pronte serà mitjanit i si algun vell es queixa hauré de pujar, entén?
1: Sí, però
0: a
1: jo
0: mi
1: em prins...
0: pareix fantàstic que vos divertiu, de veritat. Però si m'avisa, no tindré més remei que pujar.
1: Sí, sí, sí, d'acord.
0: Com et dius? Crec que mai t'havia vist per així.
1: Miguel Ángel.
0: Mira, quan donen les 12, a la gent li entra de seguida la son. Ho entens, Ángel?
1: Miguel Ángel.
0: Així viu gent molt tranquil·la. De dia treballen. I a la nit volen que els deixen descansar. I si no poden, en criden a mi. Saps? Hi ha alguns que resen per mi abans d'anar-se'n a dormir. Algú ha resat per tu alguna vegada? Vaja, ens han llevat l'ascensor. A mi també m'agrada passar-me bé. Així on me'n veus, també m'agraden les festes. A més, no ens enganyem. Les festes són els únics llocs on es couen els assumptes importants, ja m'entens?
1: No l'entenc.
0: Per què em parles de vostè? Sóc un amic, saps? Així, tots els que entren per eixa porta, al principi, són els meus amics. Per cert, penses entrar en les esportives a la festa?
1: Com?
0: Ha pujat gent molt elegant. Es veia de lluny que era gent important. Jo mateix els he obert la porta de l'ascensor i recorde totes les seues cares. Mon pare va ser porter d'aquest edifici tota la vida i em va ensenyar un truc per a no oblidar la cara de cap persona que entrara per aquesta porta. Per això jo recorde la cara de tots els que m'he creuat en aquesta escala durant 20 anys. Què passa avui amb l'ascensor?
1: És igual, pujaré caminant.
0: Són 7 pisos, amic.
1: Ja hi estic acostumat.
0: Eres cardiòleg?
1: Com?
0: Tots els cardiòlegs diuen que pujar escales és bo per al cor. Però et jure que en tots els meus anys així encara no m'he trobat ni un pujant l'escala.
1: Bé, adeu. Se n'ha anat la llum. Què fa?
0: La comunitat de veïns ha invertit molts diners a l'ascensor per erradicar d'una vegada per sempre el trànsit inútil a l'escala. I llevat que siga per força major, la comunitat no vol veure una sola ànima a l'escala. No sé quins seran els costums a la teua comunitat, però en esta no volen trobar-nos amb estranys a l'escala.
1: Encenga la llum!
0: En la foscor fa més olor, no?
1: El què?
0: El fem.
1: No, on està l'interruptor?
0: En la foscor l'olfacte funciona de meravella.
1: No em toque!
0: En tacte la foscor també s'intensifica, però sobretot l'olfacte.
1: Solte'm!
0: Olorant-te puc conèixer moltes més coses de tu que mirant-te.
1: Però no sap res de mi!
0: Sé que dius Miguel.
1: Miguel Ángel!
0: Dis-me què portes en eixa maleta i jo diré el que es podrís en este poal de fem.
1: Però què fa?
0: En este poal es podrís el fem de tots els que m'estimen, de tots els que cada nit resen per mi.
1: No m'abraces!
0: Si tota l'escala volguera que jo els baixara el fem, podria jubilar-me tranquil·lament en esta escala. El problema és que així no tots els veïns deixen que algú els toque el fem. Així se li té massa respecte al fem.
1: No estava fent res a la seua escala!
0: Tampoc fan res aquestes taronges podrides i mira quina pestilència!
1: Jo pujaré!
0: Ho tinc comprovat. El que millor olor fa quan està viu, més pudor fa quan es descompon.
1: Encenga la llum.
0: Quina llum? Jo no la necessite. Pot ser tu? La necessites? Escolta'm bé. La llum la portem dins. Estan els que la veuen i els que no. Dos bàndols, com en tot. Els que me l'han vista resen per mi cada nit. I els que no desitgen que una nit em caiga rodant per l'escala. Tu, si visqueres així, en quin bando estaries?
1: Ai, per fi! La llum! Hola? On està? Però com ha desaparegut?

0: nit.
1: Passa, no et quedes ahir.
0: He pujat a fosques. És el sèptim primera?
1: Vens a la festa?
0: Sí.
1: Pots deixar la maleta per ací, si vols.
0: Me n'aniré pront.
1: Si vols que entrem junts, no tens més que dir-ho. Agafats de la mà, de la cintura, el deix el teu gust. I si també vols que ens quedem ací, et puc fer companyia. Encara que sento un lloc de pas, no crec que sigui el més recomanable.
0: Sí. Preferisc entrar tot sol.
1: Eres de l'empresa, veritat?
0: Quina empresa?
1: No sabies que això era una festa d'empresa?
0: No sabia res.
1: M'ho he imaginat per l'abric. Tots els de l'empresa porten el mateix abric. Eres un client.
0: Bé, t'importaria dir-li a Juan que isca un moment?
1: Juan?
0: Sí, sí, sí. Està en la festa.
1: Vine amb mi i el busquem junts.
0: T'esperé ací.
1: Relaxa't. Deixa la maleta i l'abric. Entra i gaudis de la festa. Però què et passa?
0: T'he vist rebuscant en els abrics.
1: A mi?
0: Quan he arribat.
1: Estava buscant el meu llapis de llavis.
0: En tots els abrics?
1: Algú me l'ha llevat i he hagut de buscar-lo.
0: Ja, ja, ja.
1: No em creus?
0: No m'importa. Només vull que avises a Juan perquè isca un moment.
1: Però qui et creus que eres per a donar-me ordres així? Sou uns tipus menyspreables.
0: Jo no pertanc a esta festa.
1: Aleshores, per què has vingut? Perquè jo entraré, em sents? I m'ho passaré bé. Per fora diré que sí i faré el que em demanin. Però per dins em riuré de tots. No saps com em riuré, clar que sí que... Tu queda't ací, amb el teu abric posat i la teua maleteta. Saps? Em dones pena perquè a més eres igual que ells, amb la mateixa pell cobrint-te la calavera, la mateixa mirada d'àguila en zel. I eixos aires que et gastes? Però no te n'adones que eixa festa és per a tu? Que és una festa de benvinguda per a tu, imbècil?
2: És millor que no li facis esperar molta estona.

0: Pot entrar i tancar la porta de la cuina. Si jo fora vostè, no ho faria.
1: Per què?
0: Està enverinada.
1: Amb què?
0: Mercuri, plom, cadmi, tot això.
1: Qui t'ho ha dit?
0: A les 4 de la matinada en la televisió diuen tot el que no s'atrevissin a dir durant el dia. Com et dius?
1: Miguel Ángel.
0: Crec que no et tinc entre els meus contactes.
1: Hi ha, per ací, aigua mineral.
0: L'aigua embotellada encara és molt més nociva.
1: Em muir de set. Alguna cosa hi haurà per a beure?
0: Hi ha suc de tomaca. Si et prens un suc de tomaca, jo me'n prendré un altre.
1: No hi ha cervesa?
0: Pot ser dins, a la festa.
1: Bé, agafaré un suc de tomaca.
0: A canvi has de fer una cosa.
1: Què?
0: Obrir les cames.
1: Només t'he demanat un suc de tomaca.
0: El que jo et demano és molt més fàcil. Ai, si tu fas de túnel. Ara conduïs tu, jo seré el túnel.
1: No sé conduir.
0: Als 39 anys encara no tens el permís de conduir?
1: Com saps, els anys que tinc.
0: Qui importa? O preferisses morir de set?
1: Jugaré amb tu si crides abans ton pare. Eres el fill de Juan, no?
0: Jugar? Em prens per un xiquet?
1: Eres el fill de Juan?
0: Mon pare porta molt de temps desaparegut.
1: Oh. Què fas en esta festa?
0: Això ho hauries de respondre tu, perquè aquesta és la meua cuina, la cuina de casa. Vinga, agafa tu ara el comandament.
1: Si vols, dóna'm el suc, i si no vols, no me'l dones, però no em facis fer l'imbècil.
0: Si no t'agrada això del túnel, fem una altra cosa. Estem en el desert. Tu et mors de set, com sempre. Intentes robar-me l'aigua,

0: aigua mineral. I com jo no te la done, em pegues una hòstia i em rebentes el nas. Vinga, per als efectes especials, esta marca de suc de tomàquet és el que més s'assembla a la sang. Ah!
1: Ah! I ara què?
0: És la primera galtada que he rebut en la meua vida. En 16 anys no m'havia passat res semblant. Crec que no m'havia d'explorar, encara que tampoc ho tinc massa clar. Tampoc tinc ganes de riure. Sí que note com una espècie de repugnància, com quan fas olor d'una cosa molt podrida. Hi ha una cosa dolça. Dolça i... em crema la cara. Et mire i no és que em vinguin ganes de matar-te, però és una cosa semblant. Intente buscar en la meua, anava a dir base de dades, com si el server fos tan perfecte com el meu ordinador. Continue buscant una sensació semblant, una experiència semblant a això que senti, i el primer que em ve al cap és la meua primera experiència sexual. No cregues que va ser el bes. Jo buscava el bes, però abans del bes hi va haver sexe oral. El més brutal sexe oral. Després, al final, sí que va haver un bes de comiat. Però tampoc m'atreveria a dir que aquesta sensació sigui exactament la mateixa. El que sí que noté ara és calor. Calor a la galta. Sí, com quan tens febre. Una miqueta més de calor del normal, com el que té el televisor a les 4 de la matinada després d'un munt d'hores d'emissió. Però ja et dic que aquesta sensació és nova per a mi. En què penses?
1: En res. Amb qui has vingut? Has vingut a soles? Com et dius? Abans t'he mentit. Sí que sé conduir. Vaig aprendre als 15. I al 16 ja conduïa el cotxe de mon pare d'amagat. Als 17 vaig tindre la meua primera experiència sexual. Va ser al lavabo d'una gasolinera de nit. Hi havia un sol lavabo per a tot el món i no tenia llum. Feia olor de lleuixiu i les rajoles estaven fredes. Ho vas tornar malament, però tampoc va ser per a morir-se. Als 18 vaig tindre el meu primer cotxe i me'n vaig anar de viatge amb uns amics. Vam estar a punt d'estavellar-nos dos vegades perquè ens adormíem al volant. Al final acabàrem aparellant-nos i vam tornar a casa. Als 19 vaig tindre la meva primera nòvia. Així, amb els caps de setmana a ballar, un dia va conèixer un altre en una discoteca i em va deixar per ell. I la veritat és que no va importar massa. Als 20 me'n vaig anar al servei militar a Lanzarote. La caserna estava al costat de la mar, aprofitava els permisos per a dormir en una platja deserta, bevent, fumant i mirant les estrelles. Als 21 me'n vaig anar de casa. Als 22 no va passar res, absolutament res. Als 23 vaig començar a beure alcohol, a veure si d'una vegada passava alguna cosa, però tampoc va passar res. Als 24 vaig conèixer algú que creia que seria el meu millor amic. Van muntar una empresa per a vendre la mel que recolectava son tio i altres agricultors amics seus. Tot anava bé fins que un dia vam discutir per la manera de portar l'empresa. I no vam tornar a veure'ns. Als 26, en un carrer on mai passaven cotxes, el camió del FEM va atropellar ma mare i va morir. Als 27, per primera vegada, em vaig posar a viure amb algú. Ella treballava en un bingo, estava divorciada i tenia dos xiquets. Ah! Se m'oblidava. Als 25 vaig començar a estudiar ciències químiques. Anava a classe de matí i a la vesprada em quedava a casa. Així que quan ella arribava del treball a la nit hi havia dos possibilitats. O m'havia quedat adormit fent de cangur o davant dels apunts. Així que als 28 me'n vaig anar o em van tirar. Això ja no va quedar molt clar. Dels 29 no recordo absolutament res.
0: Sí que te'n recordes, però no m'ho vols dir.
1: No, no me'n recorde.
0: Als 29 vas acabar la carrera. Te'n vas anar a viure a un tercer pis sense ascensor. En el trasllat vas perdre totes les fotos de la teua infància i de la teua joventut. També les cartes que havies rebut en tota la teua vida d'amors i d'amics. Al principi no li vas donar importància, però després, eixa pèrdua va provocar que dormires malament i que prengueres ansiolítics i somnífers totes les nits.
2: No puc veure això.
0: Per què no?
2: Està congelat. Igual que tot el que he vist i tocat des que estic ací. Jo també estic congelat. Toca la meua mà i veuràs com de gelada està.
0: Estàs tan gelat com el meu cotxe. Hauries de tornar i recuperar el teu abric.
2: No puc tornar. Ara ja no puc tornar. Però on he de continuar?
0: No ho sé. Com vols que jo ho sàpia?
2: No m'has dit que està a casa?
0: Jo només sé anar des de la meva habitació fins ací. Podries seguir la música, igual que les rates segueixen el so de la flauta d'Amelie.

0: Per favor, pots entrar?
1: Al bany? Per a què?
0: Necessito ajuda mèdica.
1: No sóc metge.
0: Però tens cara de metge.
1: Bé, què et passa?
0: Tinc molta angoixa.
1: Vomitar?
0: No sé vomitar.
1: Mai? Has vomitat?
0: El més a prop que vaig estar de vomitar va ser durant els dos embarassos dels meus fills. Sobretot durant el primer, però tenia pànic de tirar-los per la boca i em vaig aguantar.
1: Has provat de clavar-te els dits?
0: A la boca?
1: És infal·lible.
0: Ho he intentat i res.
1: Has mesclat moltes begudes?
0: Només veig això.
1: Què és?
0: Crec que porta ginebra, cava, xampany, licor 43, dos o tres begudes que ara no recorde, i suc de taronja. Ho veuen tots!
1: I per què continues bevent?
0: Si arriba al màxim pot ser... Res! Res de res!
1: Ja... Un altre mètode.
0: Quin?
1: Pensa en una cosa repugnant.
0: Com què?
1: Alguna cosa que et doni una punyada en l'estómac.
0: No se m'ocorre res. Per què no em dius alguna cosa que sigui repugnant per a tu?
1: I una pel·lícula? No recordes l'escena d'una pel·lícula fastigosa, de veritat?
0: Les oblide. Totes les escenes que no m'agraden, només em venen a cap moments escenes agradables. Crec que sóc una persona bastant feliç. Ara que ho penso, no hi ha res que recorde de la meva vida desagradable. Visc en un lloc privilegiat, sense molt de fred ni excessiva calor. La malària, el dengue i eixes altres malalties tropicals encara estan molt lluny com per a sentir la seua amenaça. Em trobo molt bé de salut. Tinc un pèl preciós i als meus 39 anys encara no he necessitat visitar el dentista. Què més puc demanar? Totes les guerres estan molt lluny, en l'espai o en el temps. Com veus, tot és bastant fàcil per a mi i per als meus. Per tant, que a una tribu, ni molt gran ni molt xicoteta. En totes les necessitats materials i espirituals cobertes per ells, un resultat tan... tan difícil... Gràcies. Gràcies. Quina hora és?
1: Les dues.
0: És prompte o tard?
1: Per a què?
0: Per a... Deixa'm pensar. Per a... Com et dius?
1: Miguel Ángel.
0: Conjo!
1: També et dius Miguel Ángel?
0: També tinc un nom compost. Em dic Maria Rosa. Miguel Ángel, no ho veus?
1: Què?
0: Eix, llum.
1: No.
0: Eix del vàter i espera a nosaltres.
1: Estàs marejada.
0: M'hauràs de portar a casa.
1: Com?

0: Tornar-hi sense totes les claus, tampoc sé si vull tornar-hi. Anem a ta casa.
1: Jo... tampoc tinc casa.
0: També t'han caigut les claus al vàter?
1: Molt pitjor.
0: Ho sents?
1: Què?
0: Saps com cauen?
1: Qui?
0: Les claus.
1: Un poc.
0: Cauen a poc a poc.
1: Ja no sent res.
0: Jo sí, cauen, continuen caient. Ara se sent menys... plof, al fons del tot.
1: Vols que cridi a un taxi?
0: Per a què?
1: No volies anar-te'n a casa?
0: Pronta serà ja l'hora d'anar a treballar.
1: Demà treballes?
0: Sí, però les claus del treball també estan ahí.
1: Al fons del vàter?
0: Sí.
1: Saps que jo treballava molt a prop?
0: Molt a prop?
1: Sí, allí mateix.
0: On?
1: A les clavegueres.
0: Uf!
1: Sí, quan van obrir l'última línia de metro, jo vaig treballar preparant verí per a les rates. Un verí especial, perquè eren tan grans que no es morien amb un de normal. Havia de ser molt concentrat. Ho deixàvem allí. I 2 hores després, els túnels estaven plens de rates mortes. Calia fer-ho, perquè no mossegaren ningú i es poguera treballar en pau.
0: Pau?
1: Sí, en pau.
0: Pots recuperar les claus abans que algú estire la cadena?
1: És una rata. A cada vell d'esta ciutat ens en correspon una.
0: Eixa és la teua o la meua?
1: És teua.
0: Per què?
1: Perquè jo fa molts anys que no visc ací.
0: Si la vols, te la dono.
1: Està morta.
0: Per què uns naixem rates, uns altres naixeu pedres i altres naixen persones? Per què de vegades sentim dolor quan ens acaricien o plaer quan ens peguen? Miguel Àngel, saps per què? Pensa que som 2 ànimes, persones.
1: Perquè a cap dels dos ens fan fàstic les rates?
0: Si eixa rata, en comptes de morta, estiguera viva, els meus crits, els meus terribles crits, serien tan horribles que tots els convidats d'eixa estúpida festa eixirien en estampida escales avall i no tornarien a esta festa, ni a una altra festa mai més!
1: Esta rata està viva.
0: No és veritat!
1: Es fa la morta, però està viva.
0: Per què creus que es fa la morta?
1: Perquè jo porto molt de temps fent el mateix que ella.
2: Tot el món està buscant-te. Llista, sí! Et dona de temps fins que es consumisca este cigarret perquè isques del teu amagatall. Si mai he tingut fills, ha sigut per no haver de buscar-los baix del llit. Si estàs angoixat, jo també ho estic. M'has sentit? Em sembla estúpid que mentre tu estàs ací, jo continue al peu del canó, ballant amb qui faça falta, parlant amb qui siga i del que siga. Si haguera de fer cas a tots, jo sí que hauria d'amagar-me per sempre baix d'un llit i no eixir-ne mai. Vull un soci, em sents? No m'agrada arribar a l'oficina i deixar el meu abric al costat d'un moribund. Si ara et tirares per eixa finestra, segur que tocaria terra abans la teua ànima que el teu cos. No sé com m'he pogut fer soci d'un individu amb l'ànima tan pesada. Fins i tot l'ànima d'un porc cauria després del seu cos. I perquè la nostra empresa funcione, perquè la nostra empresa arribi ben alt, els seus executius han de tindre l'ànima lleugera. L'ànima lleugera! Capaç de sobrevolar per damunt de tot i de tots.

0: Escolta, s'està consumint el cigarret i la meua paciència. Llista i xerratera! Ens juguem el tercer mil·lenni i tu et comportes com un xiquet. Em sents?
1: Bona nit.
0: Pot fer-me un favor?
1: Com?
0: Diles que era fatal.
1: Què vol?
0: Pot mirar baix del llit?
1: Per què?
0: Estic jugant a l'amagatall amb un amic. Estic segur que està així. El cride, però no vol eixir. No puc agachar-me.
1: És Juan?
0: Sí. I esta és l'última habitació que em falta per mirar.
1: A mi també.
0: Què? Què ocorre?
1: No hi ha ningú.
0: No hi ha ningú baix del llit?
1: Ningú.
0: I què hi ha?
1: No hi ha res.
0: Ni una ombra?
1: No hi ha ombres, no hi ha res.
0: I ser inútil sempre desapareix en el moment més inoportú. Vostè també té socis que li fan el mateix?
1: Jo treballo per a mi mateix.
0: Deixem que endevine la seua professió. Vostè ha de ser metge, militar o sacerdot?
1: Soc químic.
0: Químic?
1: Sí, però ara no tinc treball. Riu perquè estic en l'atur?
0: Ric perquè el seu soci Juan també és químic.
1: I vostè també és químic?
0: Jo sóc pirotècnic. Vaig contractar Juan perquè la pólvora que existia en el mercat nacional i internacional no servia per als meus castells. I gràcies a Juan aconseguim una pólvora increïble, gràcies a la qual els nostres focs artificials són els que més s'eleven i els que tenen les detonacions més sonores. Ara estem dissenyant el que serà el castell de focs artificials més grandiós i espectacular que s'hagi llançat a la ciutat de València fins avui. Un castell per a celebrar la benvinguda a este nou mil·lenni. Serà tan increïble que podrà veure's des de diferents satèl·lits. En total seran 2.000 explosions que il·luminaran el cel per a aquells que ens esperen. Què passa? No li interessa el que li estic dient?
1: Què sent vostè? Quan veu el llit del nostre riu sense riu, no li produís una tristesa infinita? Així és com em sent jo, com un riu sense riu, com una mar sense peixos, com un cel sense estreles. Haurien d'haver deixat que almenys passara un lleuger rierol.
0: Juan és bon amic teu, veritat.
1: Per què ho diu?
0: És el teu germà?
1: El meu germà?
0: És el teu germà de l'ànima. Quants germans sou?
1: Jo no tinc germans.
0: I de què el coneixes? Eres el noi de Juan? Segur que m'has mentit dient-me que és infeliç. No està baix del llit.
1: No està baix d'este llit ni de cap llit. Ja he mirat jo baix de tots els llits. Ningú té més interès que jo a saber on està Juan.
0: No pot ser! Ai! Ai! Oh!
1: Necessita que cridi a un metge?
0: No puc eixir allà fora en aquestes condicions. No puc presentar-me així davant dels meus clients. Hauràs de signar tu. Només podem signar Juan o jo.
1: I vol que signe per vostè?
0: Signaràs per Juan. No et preocupes. La seua signatura és més fàcil que la meua.
1: Però signar què?
0: El contracte per a crear el castell de focs per al comiat de la ciutat al tercer mil·lenni.
1: Però jo no sé fins a quin punt podria arribar
0: si a fer... Si signes com Juan, et puc donar una bona recompensa. O potser preferixes que et doni un treball.
1: No sé fer res.
0: Sent químic, Alguna cosa sabràs fer?
1: No sé fer absolutament res. Absolutament res.
0: Saps almenys signar?
1: Tampoc. Fa tant de temps que no signes res que me n'he oblidat.
0: No te'n recordes de la teva signatura?
1: Si no reconec ni els carrers, ni les places, ni les avingudes, ni els bars, ni les façanes, ni les olors, ni tan sols la llum del cel al capvespre sobre les teulades, i molt menys a les persones amb les quals em creue, com podré recordar la meua signatura?
0: Si realment no recordes res, eres la persona perfecta per a esta signatura. Signaràs just al costat de la meua. Un traç que ja veuràs que és molt senzill. Juan signa només amb el seu nom. Arrenca amb una jota, que no és ni majúscula ni minúscula. Una jota de perplexitat i respecte a allò desconegut. Per descomptat, no és la jota d'algú que vaig a menjar-se el món. Després la jota s'unís a la U tímidament. Has vist alguna vegada passejar a eixes parelles que van agafar des de la mà? Però que no sabem qui dels dos ha pres la iniciativa. Qui dels dos continua amb eixa persona per amor o per avorriment? D'eixa manera està unida la jota a la U en la signatura de Juan. Després està la A, una A perfectament redona, una A que sembla escrita per una xiqueta molt ordenada. Si haguera tingut una filla, segur que hauria escrit així la A. I al final està la N. Quina N, Déu meu! Sembla la N que encapçalava el primer no. Una N apresa a l'escola de la derrota. Una N... No sé com he pogut fer soci d'algú que acaba així la signatura. Amb totes les meves instruccions, pots signar. Ni el mateix Juan hauria signat tan bé com tu. Ara només el feix ir ahí fora. I presentant-te com Juan, fes signar a tots. I com t'he dit, tindràs una bona recompensa.
2: Ja no se li escolta el cor al vell. Apagueu la llum.
3: Encendre un ciri.
4: Mira el vell. Algú hauria d'arreglar-lo.
3: Per què no ho fas tu?
5: Preferís tancar-li els ulls. Descansem, Pau.
6: Castell de Focs Artificials!
7: Castell!
8: Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell! Castell!

0: un aplaudiment per a vosaltres, no? Ja vam acabar la gravació.
1: Sí.
0: Bueno, què tal? Com us sentiu? Ha costat el seu, però bé, és el mecanisme que tenen aquestes coses.
2: Jo mai havia fet radioteatre, no? I ha sigut una experiència molt xula.
0: Sí, que has notat alguna cosa diferent d'estar davant d'una càmera o un escenari a la ràdio? O...
2: Diferent, a veure, tu poses l'ànima, no?, i el personatge i la veu, i ja després el que l'escolta, com que s'imagina
0: no
2: el cos,
0: no?
2: S'imagina l'acció. Aleshores, és diferent, sí, jo crec que sí. Però xulo.
0: I el nostre Miguel Ángel, Sergio Caballero, que ha passat per tots els personatges que hem trobat al llarg d'este pis. Bé, com ho has viscut?
3: Com a actor, nosaltres estem acostumats a la pell, no?, a tocar-nos, vull dir que és una altra manera de fer, des de... Així Rafa Contreras sí que ens porta a la delantera, perquè ell sempre ha fet molt de doblatge, no?
4: Sí,
3: sí, però que és veritat.
4: És diferent l'experiència, sí, estar al doblatge. El doblatge estàs al servei d'un model diferent, i així pràcticament l'has de crear tu també.
0: Estàs interpretant, no?, des de tu,
4: orgànicament, no? Orgànicament, clar, a partir del test.

0: En doblatge has d'interpretar el que ja interpreta una altra persona.
1: El doblatge és un esclau al servei del model.
0: Clar.
2: Així ho som al servei de la directora.
1: No, l'autor,
3: el
0: senyor Carlos. Vaya
3: más a la directora,
0: ja. No, però he de dir, directora, que ha sigut un luxe tindre a l'autor entre els actors, perquè moltíssimes coses ens les podia aclarar, perquè les textos de Zarzoso tenen moltes lectures, i assajant li diuen, vale, Paco, però sí que volies dir, o això què significava, o per on volies portar el personatge? I tu, Paco, escoltant-ho ara, com ho has viscut, esta obra que vas fer tu?
4: Bueno, ha sigut una experiència molt satisfactòria, perquè sobretot perquè és una obra que jo l'havia escrit en l'any 96.
0: Mare meva.
4: Clar, és del segle passat. De fet, quan es parla de la idea del mil·lenni, es parlava d'una festa per al tercer mil·lenni, estava pensant, clar, en l'any 2000. I, bueno, tornar a sentir-la encarnada, encara que siga per a la ràdio, també un equip tan fantàstic i una obra que no s'havia fet a València, encara que l'obra es diu València, bueno, pues ha sigut una...
0: Això és l'altra curiositat que volia preguntar, una obra que es diu València i que tracta de València, de la ciutat, una miqueta de la idiosincràsia valenciana, i no s'ha estrenat a València, l'havíeu fet un altre lloc, no?
4: Sí, es va estrenar a Barcelona en una coproducció amb el teatre, en el Festival Grec, en l'any 97, i es va fer allí, a la Sala Beckett. I sí, sempre ha estat la possibilitat de que vinguera a València, però mai. València no, mai ha vingut
5: València
4: a València.
5: València no se fa mai a València, perquè en València no estimem València. I s'ha acabat. A València només el fem.
2: Suposa que també és molt difícil per a València posar-se davant d'un espill i reconèixer les seues misèries. Vull dir, perquè aquesta espècie de baixada als inferns, no? De retrobament, així, un sí. Clavegueram, on el personatge, no? Va pegant
0: sí,
2: tons i va trobant-se...
0: Sí, parlar dels baix fondos i aquestes coses.
2: A estos éssers tan especials, per dir-ho d'una manera, jo crec que igual no s'ha fet perquè és molt difícil, no?, que ho se reconega en les misèries. Igual això de vegades... Però
0: pot ser, perquè d'on venia el fet de que el vell siga pirotècnic i ser reconeixement al final amb ell mateix, que Miguel Ángel siga químic...
4: Que... Bueno, jo volia parlar de diverses coses. Per una banda, volia parlar de l'artifici. De lo que significa l'artifici. I crec que som... La nostra cultura també té una part d'artifici també com a cosa bona, eh? No parle que l'artifici només siga dolent. I després volia parlar de... era una obra que jo tenia la necessitat de no parlar des del cap, sinó de parlar més des del món de les intuïcions. Mm-hmm. I, clar, València també són la València de química, dels químics. I vaig juntar les dues coses. Digui, si és un personatge que està buscant-se ell mateix en un lloc de l'artifici. I, de fet, és un viatge a través de l'artifici. Tot és un poc artificial. El suc de tomàquet és artificial. El món artificial d'esta dona que el rep. El món de l'artifici de l'home de negre, del porter. Tot el món artificial de Maria Rosa... Tot és un viatge cap a un món d'artifici en el que és important lo que són les coses també, les coses de les clavegueres, també lo que és el món de la realitat.
0: Destapar eixe artifici, no?
4: Destapar l'artifici, exactament. I, bueno, l'artifici també té una cosa bona, eh? Els focs artificis són magnífics i l'artifici també ens permet viure, que és la ficció, i este lloc de la ficció. I ese va ser el punt, un poc el punt de partida d'este viatge a través d'una... La festa també és artificial, uh-huh. I volia fer, bueno, pues sobretot este viatge a través de l'artifici en un pis de València.
0: A mi em va agradar molt el concepte que vam parlar durant els assajos del viatge de l'heroi, no? És este viatge iniciàtic que Miguel Ángel ve de fora... i va trobant-se amb aquest artifici i al mateix temps va descobrint l'artifici, no? I va veient els dos bandos de l'artifici i els baix fondos, que paren la festa, l'artifici... Això m'ha pareixer molt interessant.
5: Però jo crec que les clavegueres i el fem no hem d'oblidar-ho, perquè Shakespeare no li passa res per parlar malament d'Anglaterra, i Anglaterra ho fa molt. Aleshores, no passa res per descobrir totes les misèries, les corrupcions... Tota la basura i el fem que ell va trobant a poc com va trobant-se la gent des del més jove, que és que tots som com mirells d'ell, fins al vell, i està bé mirar-se a un mateix.

0: Sí.
1: Para llevar lo que no toca que estiga ahí.
2: Es muy interesante lo de la reflexión sobre la identidad en general, ¿no? De la identidad tan de lo que va per baix, com del riu que ja no és riu, que tal, les pròpies persones que s'enfronten a ells, sobretot que tots són una part de si mateix, no? I se busquen i se... I se part de la identitat a mi m'ha arribat molt de l'hora.
0: I la part del jove, perquè deien que Miguel Ángel va trobant-se amb els personatges primers, ella, que és la que la introduïix al pis, però després està el jove, que parlàvem de que era ell mateix de jove, després està Maria Rosa, que és, diguem, un espill de imatge, perquè tenen la mateixa edat, i després en el vell. En el jove, que és en qui comença, i tenim així a José Figueroa, que està molt calladet. Tu com has viscut ixe espill de Miguel Ángel de jove?
3: Jo he gaudit molt... Jo he gaudit molt la part visceral de l'obra. La part de aquesta dimensió que ha digut Paco també de aquesta espècie de salvatgisme, no? De els galtades, després en l'altra escena la rata. I el fet de que els dos personatges es golpegen i que jo sepa tot de l'altre... Mm-hmm. Ahí sí, es veu,
0: ahí
3: es veu
0: la dimensió de,
3: no solo es visceral, sinó que els dos són visceral, davant que ell no vulga anar al fang, però al final va al fang i en aquesta connexió és on jo trobo és espill, no, del que
0: sí,
3: parlàvem.
0: Sí, és una manera de despertar-lo, no? Estic així perquè tu et veges en mi.
3: Que sí, sí, és com jo sé que tu ets com jo i te lo... I vaig a fer que tu sigues com jo.
0: I he de dir que des d'ací, des de l'estudi, veure com estàveu, clar, un a cada racó fent l'escena de les bofetades,
3: sí.
0: Ha sigut molt divertit.
3: Sí, és divertit. És
0: l'artifici, no? Un artifici més, que és el teatre.
3: Seria una altra cosa, no? Ens baratxarien, estaríem ahí assajant la baralla i seria molt divertit, però això també és divertit.
0: Sí.
4: Ahí poseu... Tot este treball, no?, de l'espai sonor, ben
0: sí,
4: treballat
0: sí, sí.
4: I tal, i per tant això també dona la possibilitat de que en el muntatge doni la sensació de que n'hi ha
0: clar,
4: continuïtat,
0: vull dir
4: que està tot, que passa tot in situ.
0: I viure la història des d'ahir. I el recorregut d'esta obra, Paco, ara, tants anys després, vole-la una altra vegada en veu de personatges, tu creus que li canviaràs alguna cosa? T'ha fet reflexionar com a autor? O què has sentit? Alguna cosa diferent?
5: Clar, per una banda he vist que una cosa que m'ha agradat és que crec que l'obra parlava de... És com que tenia... Crec que hi ha obres que tenen una intuïció. Jo aquesta obra la vaig escriure just abans del gran desastre d'una gran... abans de que

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Fronta una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
4: De tu

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

país. Has viscut en Europa uns anys determinats. Ara passen pel·lícules

0: punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la jota de la jaqueta o la GR doneta de la gorra.
4: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
5: Ole tu, ole tu!
3: La G i la jota tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
6: Efectivament.
3: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
7: Estan les mares patint, saps?
3: No patiu.
7: Això és.
3: En castellà escrivim girafa amb jota, però en valencià girafa porta G.
8: No m'esperava això.
3: En castellà jarra amb jota, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Oh. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
9: Vols dir?
3: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica. En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
9: És de veres, és de veres.
3: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval. I, per tant, s'escriuen amb jota. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.

0: Du.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai de Punt Ràdio on fem sonar la música de categoria. El Sonem que comencem ara gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre, però sobretot ho farem viatjant per la música funk. Sí, durant esta hora gaudirem del funk en estat pur i també fusionat amb altres estils. El pop, el soul, la música disco dels 70, el dance actual... Pocs estils s'escapen de la influència d'este gènere musical, que es caracteritza pel seu ritme sincopat i per eixe groove tan distintiu de guitarra que provoca una sensació de moviment irresistible. Així que, benvolguda oient, benvolgut oient, si t'agrada ballar i escoltar música alegre, joiosa, exultant, esta és la teua playlist. Queda't i gaudix del millor funk internacional i també del funky més valencià. Viatgem ara a la dècada dels 60 i comencem amb James Brown. Sovint considerat el pare del funk, va ser una de les figures més importants en l'evolució d'este gènere. Que soni I Feel Good.

0: Sabies que este clàssic de Marvin Gaye ha sigut versionat per grups valencians? La banda Savi, liderada per la cantautora Savi Alcácer, va publicar recentment esta versió de Ain't No Mountain High Enough en València. Ens va donar així l'oportunitat de gaudir encara més de la lletra d'este clàssic, Cap muntanya tan alta.
1: No hi ha muntanya tan alta, ni una val tan fonda, ni un riu suficientment llarg.
2: Sonem. Música quilòmetre zero en...

Alguns artistes de grans discogràfiques han homenatjat Marvin Gaye en les seues cançons. És el cas del pròxim artista de la nostra playlist. Molts dels oients segur que reconeixen este tema de Charlie Puth, estrenat ja fa 10 anys i que porta per títol Marvin Gaye.

Viatgem ara a la dècada dels 70 per a escoltar un dels temes més icònics de la pel·lícula Febre del dissabte nit. Els Bee Gees van incorporar elements de funk en el seu ritme i producció, ajudant a popularitzar el grup funky en la música disco dels anys 70. Escoltem Night Fever de Bee Gees.

Si hi ha un grup valencià que es nodreix de la música disco dels 70 fusionant-la amb la música electrònica de Meravella, és Barri Brava. Ballem al ritme de Rafaela. Realment

0: Escoltes A.Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Seguim amb un grup actual que ha sabut combinar pop, indie i electrònica amb ritmes funky, la revolució sexual de la Casa Azul.

0: ready to go?
1: No abaixem el ritme i escoltem ara un grup valencià que va destacar en la primera dècada dels 2000 per fer brillar el millor funk. Escoltem No vull, de Soul Attack.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Poc abans de Soul Attack, a principis dels 90, naixia a Londres una banda que es faria molt popular a nivell internacional, Jamiroquai. Virtual Insanity és un dels seus temes més coneguts.

Fins i tot les cantautores s'han animat amb el gènere funk. És el cas de Rozalén. Tot i que la cantautora albaceteña és més propera al folk i a la cançó d'autor, en algunes de les seues composicions ha incorporat ritmes de funk, com esta que ara sona, El paso del tiempo.

Continuem amb funk actual en estat pur. Gaudim ara d'un clar exemple de funk modern, amb un groove molt enganxós i un estil que convida a ballar des dels primers segons. Uptown Funk, de Mark Ronson amb Bruno Mars.

pocs estils musicals escapen de la influència del funk i a continuació volem comprovar-ho. Començant per les músiques jamaicanes. La banda valenciana Bing Bong Band n'és un bon exemple. Fusiona ska i funk en un dels directes on ho donen tot. Big Bong Funk és un dels temes que van tocar al concurs Castelló en Viu allà pel 2005.

El funk també ha evolucionat cap al pop i d'això tenim milers d'exemples, sobretot artistes i productors que es mouen entre el neo-soul, el rhythm and blues i el dance pop. Entre d'altres, no podem deixar d'escoltar-ne dos mundialment coneguts.

Ens acostem al final de la nostra playlist amb la veu d'un cantautor d'Alzira que és un enamorat del jazz, el blues i el funk. Sovint ens regala versions de clàssics d'estos gèneres musicals. I avui ens quedem amb esta versió d'una de les cançons més conegudes del grup nord-americà dels anys 70, Grand Funk Railroad, Bad Time. Escoltem Malos Tiempos, Dona Nua.

Tanquem la nostra playlist dedicada al funk amb una cançó que ret homenatge a este gènere, La llum del funk, de Soul Attack. I amb la seua llum ens acomiadem. Fins al pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Què tal? Són les 11 i 13 minuts i així comença una nova edició del 90 minuts, este temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia d'Apunt Ràdio. Juan Alpuente està al control de so, vos parla Salva Folgado, ja tenim per ací a Eduardo García Belda, Miqui. Avui és dilluns, habitualment la càtedra ens acompanya dimarts, però bueno, ja sabeu que volem marxar Miqui, és un sabotatge en tota regla en contra de Miqui, així que esta setmana la càtedra de Miqui tindrà lloc dilluns. Per què? Perquè demà vos oferirem en la sintonia del Punta Punta Punta Ràdio el partit de la selecció espanyola, les semis del Mundial, tant de bo, aconseguisca avançar i clavar-se en la finalíssima del dia 19, del pròxim cap de setmana, la selecció espanyola, però per si de cas demà hi ha pròrroga entre Espanya i França, bueno, doncs hem decidit per a no sabotejar demà la càtedra, traslladar-la des del dimarts, per si de cas hi haguera una hipotètica pròrroga, traslladar-la a la jornada d'avui dilluns. Així que per així està Miqui. Ui, escoltarem la càtedra de Miqui. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web, www.media.es, també a la TDT i a la nostra aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801. Per exemple, avui la pregunta que farem en tertúlia i que ja vos hem fet en xarxes socials és: quantes opcions li dones a la selecció espanyola en el partit de semis del Mundial de demà contra la selecció de França? Quantes opcions li dones a la selecció espanyola en el partit de semis del Mundial de demà contra la selecció de França? Són les 11 i 5, hem d'ocupar-nos també de l'inici en la pretemporada del València, que ja està a Girona per a realitzar el seu primer tram, el seu primer estatge de pretemporada, el seu primer tram, direm, important en la pretemporada en l'equip de Carlos Corberán. Tindrem tota la informació en companyia del company de Apunt, José Bisique. No volem tardar més. Obrim el programa com toca, són les 11 i 6. Obrim la bateria de fotos. De seguida, les fotos i la càtedra de Miqui. Arriba el moment. Espanya s'enfronta demà a França en la primera semifinal del Mundial, buscant reeditar el que va fer a Sud-àfrica fa 10 anys, quan va obtindre la primera estrella de campió del món. La selecció ha tingut 8 dies de descans abans de jugar contra els francesos a Dallas. L'altra semifinal entre Argentina i Anglaterra es disputarà dimecres en Atlanta. Escoltem Baena i Pedro Porro sobre el duel contra els francesos.
1: És un partit de futbol més. Creo que tenemos que estar tranquilos, pensar lo menos posible en el partido de mañana. Sabemos los cuatro jugadores que tiene arriba, que ellos están más cómodos cuando tienen el balón transitando ofensivamente. Y bueno, pero nosotros intentaremos hacer como todos los partidos, tener la posesión de balón, intentar tener las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival, y bueno, esperamos que mañana podamos controlarlo mucho más.
2: Yo creo que este tipo de partido no tiene favoritismo de un lado para otro. Yo creo que son dos grandes selecciones. Mañana va a ser un partido muy bonito, muy difícil a la vez, y ojalá salga bien.
0: Lisandro Issey porta un porter neerlandès. El València està molt a prop del fitxatge del porter del Volendam, Kane Van Oevelen. El club ha arribat a un principi d'acord amb el jove porter de 22 anys per a les pròximes 5 temporades. Firmaria contracte fins a 2031, tal com ha avançat el mitjà holandès Boedval International. Amb l'hoquei del jugador, el següent pas és arribar a un acord amb el Volendam per al traspàs del porter, que estaria entre els 2 i els 3 milions d'euros, segons la premsa holandesa. Per desena vegada, després de superar la final a Alemanya per 2-0, el submarí va portar

0: Tres campions, a ese nou èxit de la selecció. Es tracta de Hugo López, que va marcar en la final, Gaitán i Pau Polo. Victòria i nou amistós. El Levante ha comunicat que ha afegit un nou amistós al seu calendari de pretemporada, ja que s'enfrontarà a l'Al-Qadsiyah de l'Aràbia Saudí el diumenge 26 de juliol. El partit davant el conjunt saudita està fixat a les 10 hores i s'unís als ja previstos davant el Sheffield United el 10 de juliol, contra l'Albacete l'1 d'agost i contra el Castelló el 8 del mateix mes. L'equip del portuguès Luis Castro va obrir el seu calendari de partits de pretemporada dissabte passat davant el Leganés, al qual va imposar-se 2-1 amb gols de Carlos Espí i de Martín Cruz. Escoltem Espí.
1: Ha sido un partido complicado, un partido duro, porque era el primer partido. Queríamos ver cómo estaba el equipo, cómo estábamos el juego, la intensidad y lo que nos ha dicho el míster y qué más que con una victoria. Sí, la verdad que siempre meter un gol es lo más importante que te puede pasar a un delantero y muy contento. Sí, llevaba un mes ya sin jugar y tenía muchas ganas de estar ya compitiendo, de jugando y de jugar con mis compañeros, que es lo más importante.
0: Dos rivals més per a la pretemporada de l'Elche, el Johor de Malàisia i el Córdoba de segona divisió espanyola se sumaran a la llista de rivals de l'Elche durant la seva pretemporada per a preparar l'inici del pròxim curs. El conjunt malaisí s'enfrontarà a l'equip de Martín Anselmi el pròxim 24 de juliol, encara que no ha revelat ni l'horari ni l'escenari del partit. A més, l'Elche també té previst disputar un amistós davant el Córdoba el 31 de juliol, possiblement en les instal·lacions d'Oliva Nova Sports. El conjunt il·licità debutarà en la pretemporada este dissabte enfront del Kaizer Chiefs de Sud-àfrica. D'altra banda, el club ha celebrat en xarxes socials el campionat d'Europa sub-19 que ha obtingut amb Espanya el seu futbolista Bubba Sangaré. Aitor Gismera ja és blanquibrau. L'Hèrcules ha fet oficial la incorporació a la seva plantilla del migcampista del Real Betis, Aitor Gismera, qui este matí ha passat reconeixement mèdic amb l'equip alacantí. El futbolista, que ocuparà una de les fitxes sub-23 de la plantilla, va formar-se en l'escola de l'Atlético de Madrid i la passada temporada va militar en el filial del Betis, amb el qual va competir en Primera Federació. 6 temporades i 9 títols. La base aragonesa Cristina Oubiña ha dit adeu avui dilluns al València Bàsquet després de 6 campanyes en l'entitat, un temps en el qual el club valencià ha alçat 11 títols, 9 d'ells amb la seva participació directa. L'acte ha tingut lloc en la pista auxiliar del Roig Arena i Oubiña ha estat acompanyada per la seva família i amics i per diversos representants de València Bàsquet, a més de per decenes d'aficionats que no han volgut perdre's este adeu.
2: Buenas tardes a todos. He intentado muchas veces escribir estas palabras, pero es que me encontré con un club ambicioso, con un proyecto que tenía las ideas muy claras. El hecho de nombrarme segunda capitana para mí fue un encadenante de que no solo queríais esa responsabilidad dentro de la pista, sino fuera. Así que muchísimas gracias.
0: Son les 11 y 11 minuts. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Estás escoltant 90 minuts. Amb Salva Folcado.
0: Ara aprofundirem de seguida en tertúlia perquè en companyia de Miki Estarà també Luco Cortés, que porta dos anys, sent expert en el mercat. És una de les cares del mercat en Marca. I de seguida va tindre faena, però ataco el bo de Luco Cortés. Obrim la plana del València amb esta info de mercat, perquè està molt a prop el conjunt de Mestalla del fitxatge del porter del Volendam, Kane Van Oebelen. Kane Van Oebelen. Info que ja vos donarem ahir en xarxes socials, perquè la va donar el diari de Holanda de Telegraf, i a partir d'ahir s'han sumat en les últimes hores la majoria de mitjans de comunicació holandesos. El València ha arribat a un principi d'acord amb el jove porter neerlandès de 22 anys per a les pròximes 5 temporades, és a dir, fins al 30 de juny de 2031, tal com ha avançat Boetval International. Amb l'okay del jugador, el següent pas és arribar a un acord amb el Volendam per al traspàs d'este porter, que estaria entre els 2 i els 3 milions d'euros, segons també ha publicat avui la premsa holandesa. Després de valorar altres opcions, Van Oebelen és la primera opció per a reforçar la porteria. Recordeu, va eixir Julen Aguirre-Zabala i amb Cristian Rivero en la rampa d'eixida, que se li va comunicar fa un parell de setmanes que se buscarà destí per alliberar la seva fitxa. El triat per a ser el segon porter és el neerlandès. Després, ja veurem què és el que passa quan comenci a competir en companyia d'Stole Dimitrievski. D'esta manera, Vicent Abril eixiria, com ha cedit, Raúl Jiménez seria el tercer porter, és a dir, que torna a canviar l'escenari de la porteria. Als seus 22 anys, Van Oebelen ha sumat 33 partits en la primera divisió holandesa, i el que és més important, perquè era el que estava buscant el conjunt de Mestalla, el més important en esta operació és que la seva edat permetia fitxa de sub-23, té 22 anys, així que ocuparia fitxa de sub-23, o li donaria marge de maniobra en quant a les fitxes professionals al primer equip de Mestalla. Veurem què és el que passa. La premsa holandesa, ja la informació que també tenim així nosaltres, avança que hi ha acord entre jugador i València Club de Futbol. Faltaria arribar a un acord entre tots dos clubs, i també la premsa holandesa parla de que està molt a prop la cosa. La quantitat econòmica estaria entre els 2 i els 3 milions d'euros. Ara en tertúlia, amb Miki i amb Luco, s'ocuparem d'este porter. Torna a dir, canvia l'escenari i la porteria altra vegada del València. Però el València, la primera plantilla, ja està a Girona en el seu estatge de preparació d'esta pretemporada. Ho fa amb quasi tota la plantilla al complet, a excepció de Batiste Santamaría, que ja ha sigut anunciat esta vesprada com a nou jugador del Pau de Salònica. Tampoc està Senc, que espera tancar l'eixida en els pròxims dies. Sí estan els quatre fitxatges que ha fet l'equip esta temporada. Es tracta de Justin de Haas, de Liu Dieng, de Sato i de Guido Rodríguez, que ja treballen des de fa dies a les ordres de Carlos Corberán. El València estarà a Girona fins a finals de setmana. Disputarà un partit amistós contra el Petro de Luanda d'Angola el dissabte dia 18. Serà el primer amistós, la primera prova de les 6 que té tancades el València abans de l'inici de temporada a mitjan agost. Seguint l'actualitat del València a Girona, va estar el company d'Apunt, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
8: Bona nit, Salva. El València ja descansa en el que serà el seu quartet general fins el pròxim dissabte, un hotel al Parc Natural de la Garrotxa. En Girona, molt proper d'Olot, a uns 8 quilòmetres, han arribat a això de les 7 de la vesprada després d'eixir des de Manises en un vol que ha eixit al voltant de les 5. En l'expedició valencianista, uns 30 futbolistes amb 30 jugadors del primer equip i del filial, i crida l'atenció, Salva, que en aquesta expedició estava Dimitri Fulquier, qui no veiem en dinàmica d'equip des que es va lesionar i operar en el tram final de la passada campanya, i també estava Dani Raba, un futbolista que ja sap que no compta per a Corberán, però que sí que ha estat convocat per a este mini-estatge en Girona. No ha viatjat Baptiste Santamaría, que esta vesprada ja sabeu que ha fet oficial el València la seua eixida cap al PAOK de la Lliga grega, i tampoc Cenk Özkaçar, el central turc que s'ha quedat a València buscant una eixida en este mercat d'hivern. Tampoc han viatjat els futbolistes lesionats Alberto Marí, Copete, Diego López i Sergi Canós.
0: L'any passat, Josebi, l'equip va estar en el mateix lloc on enguany va jugar el seu primer amistós de temporada.
8: El València de Corberan ja coneix aquestes instal·lacions perquè va estar així l'any passat. És una zona molt tranquil·la, lluny del soroll de la gran ciutat, amb tres camps amb dimensions FIFA i diversos camps de futbol set per a fer activacions, entrenaments a banda d'una sala de fisio, una sala de projeccions per a fer xerrades tàctiques i també una piscina que els vindrà molt bé als futbolistes perquè han fugit de València, fugint també de la calor que fa estos dies, però vos he de dir que així la temperatura també salta uns 32 graus quan han arribat. Es preveu que s'arriben fins als 40 graus en els pròxims dies, però sembla que dijous i divendres ja tindran un horatge un poquet més calmat. Dissabte està previst un partit amistós de pretemporada contra el Petro de Luanda de la Lliga Angolenya. Això sí, serà a porta tancada, no podran entrar ni aficionats ni periodistes. Ens diuen que Corberan se l'ha pres com un entrenament més que un partit. N'hi haurà dobles sessions demà, dijous i divendres, només entrenaran pel matí.
0: I en l'expedició ha viatjat Ron Garley en un moment en què el València, acabem de parlar d'ell, tracta de fitxar el porter neerlandès Keyne van Oevelen, Josebi.
8: També ha viatjat a Girona Ron Gurley, que també té el seu particular treball de pretemporada per a tancar l'arribada de Menier i de la resta de reforços que encara li demana Corberan. Un porter suplent, un altre lateral dret, un jugador de banda i un futbolista de perfil ofensiu, com si fora un davanter. Però bueno, el tema del mercat, Salva, vos ho deixo a vosaltres per a la tertúlia. I demà els futbolistes estan citats a les 9:30 del matí per a pujar a l'autobús que es duga als camps d'entrenament, que estan a uns 2 quilòmetres del seu hotel de concentració, i allí estarem també nosaltres, Luis Ibáñez i jo, per a contar-vos en els serveis informatius de la ràdio, la tele i les xarxes socials tot el que dona de si esta pretemporada del València.
0: Gràcies, José, i fins demà.
8: Fins demà, Salva.
0: I encara que Dani Raba no compta per al tècnic, sí que forma part de l'expedició. Corberan també tindrà als seus ordres a Javi Guerra, després que l'internacional s'incorporarà més tard a l'equip amb permís especial per la seua concentració amb la selecció espanyola prèvia al Mundial com a jugador de suport. L'expedició també ha eixit amb un nodrit grup de 9 jugadors de l'acadèmia. Vicent Abril i Alén, que són porters, Iker Córdoba, Guanyala i Rubo, centrals, Gamón, lateral dret, Mayol, mid-centre, Otorbi, que és extrem, ja ho sabeu, i el davanter Mario Domínguez. Tomàs Meunier no estarà a Girona, perquè una vegada supera la revisió amb els serveis mèdics del València, tindrà vacances. El lateral dret belga acaba de ser eliminat del Mundial i tindrà unes merescudes vacances una vegada resolt el seu futur. Corberan començarà a Girona per filar les alineacions de cara al pròxim compromís de Lliga, que jugarà contra el Betis a Mestalla. Ojo, encara no té data de celebració. El conjunt sevillà pretén sol·licitar a la Lliga l'ajornament del partit perquè el seu jugador argentí, Lo Celso, disputarà les semis del Mundial este dimecres i també podria jugar el tercer lloc o la final el pròxim cap de setmana. Esta situació ja va comunicar-la a la Lliga als clubs involucrats, als clubs que tenien internacionals abans de la disputa del Mundial, i el Betis pot recórrer a ella si ho estima convenient sense que el València puga oposar-se. Així s'assegura que els futbolistes tinguin descans després de la cita mundialista, aproximadament un mes, i que els equips puguen comptar després amb ells. Si la petició del Betis prospera, el València-Betis, previst per la primera jornada de Lliga del 16 d'agost, se disputaria el dia 25, 26 o 27 d'agost. Això faria que el primer partit de Lliga dels valencianistes fora el cap de setmana del 21 al 23 d'agost, també a Mestalla contra el Celta de Vigo. Pel que fa al Betis, visitaria els dos equips de la ciutat de València en només uns dies, ja que s'enfrontarà al Llevant el 29 o el 30 d'agost. El partit de Mestalla no serà l'únic que canviarà de data, també s'ajornaran el Barça, l'Atlètic Club, el Real Madrid, Real Societat i l'Atlètic Club de Madrid, Màlaga, pels mateixos motius. Abans d'entrar en tertúlia, anem a recuperar un tall de veu anecdòtic de Dieng Gui en entrevista als mitjans de comunicació del València, on diu que l'anomenen el tanque, el tanc.
9: Respectuós,
10: soc respectuós. Ho dono tot per l'equip. Sempre vull progressar. Espero progressar encara més.
9: J'espère progressar en Egipte.
10: A Egipte em diuen Dababa, que és com un tanc. Em diuen així molt sovint.
9: Dababa, sí.
0: Dababa, que vol dir el tanc, eh? Dieng, bueno, pues ja tenim el nom. Li el deien a Egipte i probablement també així l'anem a adoptar. Bababa, el tanc, Dieng, 11 i 23. Li pregunté a Mique què li sembla que a Dieng li deien el tanc. A partir d'ahir, si un futbolista li diuen el tanc, pues a partir d'ahir jo crec que ja tots més o menys tenim clar com juga este jugador. 11 i 23, temps ja per a la càtedra de Mique.
11: La càtedra de Mickey.
0: La càtedra de Mickey que ha d'obrir-se amb la selecció espanyola. Mickey, què tal? Bona nit.
12: Què hi ha? Bones noches.
0: Perquè demà juga a Espanya a partir de semis contra França. Vull preguntar, estic molt interessat en si consideres que és favorita França, que és favorita Espanya, que el teu percentatge està al 50%. Què opines? Què pensa, Miqui?
12: Jo crec que està muy, muy nivelado. Però crec que hi ha unes situacions que vamos a hablar de en què és superior Espanya i en què és superior França. Entonces yo empezaría pues... Primero, creo que a De La Fuente hay que felicitarlo porque ha creado muy buen grupo. Creo que su gestión es de 10. Uh-huh. O sea, se les ve a todos enganchados. Ha sabido a qué jugadores... y después ha tenido mucho éxito en asumir las críticas de por qué llevaba a Merino, si había estado lesionado, por qué tal, y Merino nos ha metido en semifinales.
0: Uh-huh.
12: O sea, que toda su gestión ha estado muy bien. Pero yo iba a hablar, mira... A mí me está gustando mucho de España. La pareja Cubarsí-Laporte. Me parece, si no la mejor, una de las dos o tres mejores parejas de centrales de la Liga. La prueba es que no es que sean la selección menos goleada.
0: Uh-huh.
12: Es que es la que menos ocasiones de gol le crean. Uh-huh. Que eso es lo importante de verdad. Después, la pareja Rodri-Pedri. Creo que ha hecho muy bien en el cambio de Pedri. Creo que Rodri le quita protagonismo a Pedri y ha sabido asumir que probablemente un centro del campo, Rodri con otro, es mejor que Rodri-Pedri. Eso supone el volver a decir muchas veces, los mejores jugadores no hacen la mejor pareja.
0: Uh-huh. O sea, tú interpretes que el cambio de Pedri responde a que le roba protagonismo... Rodri.
12: No hemos estado viendo en todos los partidos que ha jugado, siempre hemos dicho, Pedri no está bien, Pedri no está bien. Yo lo que creo es que Rodri está muy bien y acapara mucho más terreno que el que le dan a Pedri, que el que Pedri necesita, que a lo mejor podría jugar en el sitio de Dani Olmo. Pero es que Dani Olmo también lo está haciendo muy bien. Entonces...
0: Sí, va a jugar en el primer partido contra Cabo Verde y tampoco va a estar Pedri.
12: Y encima nosotros, España, teniendo los recambios de Fabián, Merino y Zubimendi, que no lo hemos visto, pero que es uno un medio centro de los de verdad bueno, bueno.
0: Sí, sí, sí.
12: ¿Me entiendes o no?
0: Sí.
12: Entonces, esa zona nosotros la tenemos que muy bien. Entonces, yo creo que Luis de la Fuente está haciendo muy bien esa rotación, esos minutos, aparte acertado, ¿vale? Después la pareja Unai-Joan García. Yo creo que Unai está muy resguardado por todo el equipo. Creo que todos los partidos hace una o dos de Unai y que está de ángel que no acaban en gol ninguna de las que hace.
0: Yo vais por Miki, perdona. Va a hacer una contra Uruguay, una. Y va a hacer una el otro día, va a hacer un parell.
12: Sí, que salió
0: día.
12: Mal.
0: Va a hacer un parell el otro día. Pero en la resta de partidos del SINC, diríem que ha fet cacahuais en dos partits.
12: Pero por eso te digo, pero ha tenido la suerte de que no han acabado en
0: sí,
12: gol.
0: Sí, sí,
12: porque
0: sí, sí.
12: A España no le hacen muchas ocasiones
0: sí,
12: de
0: sí,
12: gol.
0: Exacto.
12: O sea, una cosa es que le hicieran 20 ocasiones de gol por partido y dijeras, y hago dos errores, pero es que a España le hacen dos, tres ocasiones. Si tú haces un error o dos, está ahí. Pero está haciendo un gran mundial. Yo estoy convencido que por mi manera de entender el juego, el fútbol, el juego de España está siendo superior a todos. Creo que...
0: Superior incluso a Francia.
12: No, no, digo contra todos los que ha jugado.
0: Ah, vale, correcto.
12: Está avasallando completamente.
0: Ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
12: Se está viendo que todos los equipos les cuesta mucho ganar y España gana bien.
0: Sí, sí, sí.
12: Y que toma medidas a cuando De la Fuente considera que no ha hecho una buena elección. Por ejemplo,

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcado.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: I ja ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
5: Que comenci l'espectacle.
4: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
4: Diftong, diftong, diftong.
7: Bona vesprada.
8: Bona vesprada.
7: Has dut la casalla?
8: Sí.
7: Pues passa, passa.
4: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura sil·làbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
10: Pues és la A.
4: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
11: Efectivament.
4: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
11: Efectivament.
4: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
12: Molt bé, estupendo!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu...
13: Són les 8.
14: Les notícies del matí.
13: Bon dia, com estan? El Congrés dels Diputats vota avui la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als comptes del 2027. Esta votació és el pas previ necessari per aprovar els pressupostos, votació que a priori l'executiu perdrà amb el vot en contra del bloc que conformen Partit Popular, Vox i Junts. Un revés previsible per a l'executiu que manté la intenció de negociar els pressupostos per a presentar-los a la tornada de l'estiu, això sí, malgrat la pèrdua de suports polítics. La intenció és votar de nou la senda d'estabilitat en el ple extraordinari de la setmana que ve. Per als pròxims anys, l'executiu fixa el dèficit del conjunt de les administracions públiques en l'1,8% del producte interior brut. El dèficit que concedeix a les comunitats autònomes és del 0,1%. Junts ha demanat que es modifique, del contrari, mantindrà el sentit negatiu del vot. N'estarem pendents en aquest informatiu. Abans, repassem...

0: altres assumptes destacats en el sumari. També el Congrés vota avui la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. En este cas, l'executiu central confia que tira avant perquè inclou el finançament que exigeixen les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, tot i que també en esta ocasió tot dependrà del vot de Junts. Silvia Ocejo, bon dia.
1: Bon dia. Si no hi ha sorpreses d'última hora, avui es convalidarà el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros per a la millora del sistema de dependència. La intenció és blindar el sistema i evitar retallades en el futur. També s'aprovaran les reformes de les lleis de dependència i discapacitat. Entre les principals novetats, s'eliminaran les incompatibilitats entre prestacions i s'ampliaran els servicis d'assistència personal més enllà del domicili. També s'amplia la figura del cuidador no professional perquè no haja de ser necessàriament un familiar.
0: I a punt de començar una nova onada de calor al Mediterrani, revisem les dades de l'Institut Carlos III sobre morts atribuïbles a les altes temperatures.
1: Segons el sistema de seguiment de mortalitat diària MOMO, fins al 12 de juliol, 114 persones han mort a la Comunitat Valenciana a causa de la calor. La majoria tenen més de 65 anys. D'altra banda, els incendis que han cremat al voltant de 350 hectàrees a Terol es troba estabilitzat des d'ahir a la vesprada i el d'Aiguamúrcia també està estabilitzat. El veïnat ha tornat a casa. Controlat finalment l'incendi de Los Gallardos a Almeria.
0: Al Pròxim Orient, la treva sembla paper mullat perquè els Estats Units han tornat a efectuar una nova onada de bombardejos esta matinada.
1: Donald Trump acusa l'Iran de tornar a bloquejar l'estret d'Hormuz i reclama el 20% del valor del que passe per esta via comercial a canvi de mantindre la pau en la zona. Com a resposta, l'Iran assegura haver bombardejat objectius occidentals. Mentrestant, a França, la cimera de la coalició de voluntaris ha refermat el suport a les autoritats del Kiev en tots els fronts, sobretot el militar, i estan disposats a subministrar més defenses antiaèries a Ucrania. A més de demostrar unitat militar en la desfilada d'avui en el dia de la Festa Nacional de França.
0: I en els esports, dia clau per a la selecció espanyola de futbol. Òscar Forés, bon dia.
2: Roja buscarà a partir de les 9 d'esta nit la classificació per a la final del Mundial. Luis de la Fuente compta amb tots els jugadors per a enfrontar-se en semifinals al potent combinant francès, a qui han guanyat en les dues últimes vegades que s'han vist les cares. Escoltarem el seleccionador nacional i coneixerem l'última hora de la selecció poques hores abans d'este transcendental duel.
0: I ara és moment de parlar del trànsit. Sonia López, bon dia.
3: Bon dia. En estos moments apenas trobem un poc de congestió en la zona de les entrades a València. Serien la B30 al seu pas per Mislata, també a Xirivella, un poc a la Ronda Nord i també una miqueta d'entrada per la pista de Silla. Per cert, un apunt, des d'ahir de vesprada hi ha obres al Grau de Castelló i estan tallades les eixides de la CS22 en el quilòmetre 7 que connecten amb la Nacional 225 en les immediacions del polígon industrial del Serrallo.
0: Moltes gràcies, Sònia. Després ampliarem esta informació. I pel que fa a l'oratge, sembla que la calor no dona treva i, a més, tindrem calitja. Victoria Rosselló, bon dia.
4: Així és. Tenim l'entrada d'una massa d'aire molt càlida del nord d'Àfrica que ve acompanyada de pols en suspensió i que deixarà molt mal la qualitat de l'aire, especialment el dijous. Dimecres serà el dia del pic de calor, amb temperatures que passaran dels 40 graus i que ha fet activar ja els avisos taronja en bona part del territori.
0: Així es presenta de moment el dia. De seguida i aprofundim, es acompanyarem fins a les 9:30 del matí per a Punt Ràdio, això són les notícies del matí, i es podran veure també en la televisió. Vicent Jover està en la producció i Maria José Collada al comandament tècnic. Anem amb tot.
5: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
0: Són les 8 i 5 minuts del matí. El Congrés afronta avui el primer examen dels pressupostos de 2027 amb la votació de l'agenda d'estabilitat i del sostre de despesa. Un tràmit imprescindible perquè el govern espanyol puga presentar els comptes generals. El ple, que és extraordinari, comença este migdia a les 12 i la votació s'espera a primera hora de la vesprada. Lucía Mas, delegació de Madrid, bon dia.
6: Sí, bon dia. La proposta serà defensada per primera volta com a ministre d'Hisenda pel València Arcadi Espanya, però l'executiu arriba sense una majoria assegurada. PP, Vox i Junts ja han anunciat el seu vot en contra, cosa que fa preveure una derrota parlamentària. Si la iniciativa cau, hi ha una segona oportunitat prevista per al 23 de juliol, dijous de la setmana vinent. Si també fracassa aquesta votació, els pressupostos quedaran...

0: estan ja molt compromesos. El marge fiscal es reduirà, avisa l'executiu, especialment per a les autonomies, i políticament s'evidenciaria la falta de majoria, motiu pel que tant l'oposició com suports de Sánchez com ara el PNB demanen l'avançament electoral. Veurem el que passa finalment. De moment, avui no pinta bé per als de Sánchez.
1: Avui també al Congrés dels Diputats es vota la reforma de les lleis de discapacitat i dependència, i damunt de la taula està un nou model d'atenció. Es tractaria d'una reforma social de gran calat amb l'agilització dels tràmits i més prestacions. Ho explica tot Pilar Llorca.
2: Sí, bon dia. Estaríem parlant de deixar arrere el model assistencialista i de grans residències. La reforma proposa promoure l'assistència dins de la pròpia llar i favorir que les persones puguen continuar vivint dins del seu entorn. Un model que a la Comunitat Valenciana ja està en prova com a projecte pilot en dos municipis del Baix Segura. Almoradí i Rojales, una figura professional, acompanya en el seu domicili a les persones dependents dins d'un nou programa on es reforça l'atenció individual. Esta nova norma que s'ha d'aprovar avui considera la teleassistència un dret universal, suprimeix el règim d'incompatibilitat de les diferents prestacions i elimina les subjeccions físiques, mecàniques o químiques que tradicionalment s'han emplat en residències i centres de dia. Una altra novetat és que la reforma garantís que el 50% del finançament siga assumit pel govern. L'executiu confia que tira endavant perquè inclou el finançament que siguin les comunitats autònomes governades pel PP, tot i que també en esta ocasió tot dependrà del vot de Junts.
1: Quan són quasi les 8 i 8 minuts del matí, hem de parlar de la calor. Estem a les portes d'una nova onada de calor i hem conegut la xifra de morts atribuïbles a les altes temperatures, Sílvia, durant els 12 primers dies de juliol.
3: Segons el sistema de seguiment de la mortalitat diària, MOMO, de l'Institut Carlos III, van ser 114 les persones que van morir a conseqüència de les altes temperatures. La gran majoria de les persones mortes per calor tenien més de 65 anys. Per províncies, 60 van morir a la d'Alacant, 37 a la província de València i les 16 restants a la de Castelló. I comparades les dades amb les del mateix període de l'any passat, les morts atribuïdes a la calor han augmentat un 930%. Entre l'1 i el 12 de juliol de l'any passat en van ser 10 i enguany 114.
1: L'Ajuntament de Sumacàrcer, a la Ribera Alta, ha decidit tancar al bany la zona recreativa de l'illa de l'Algoleja, al riu Xúquer, després que dos persones han mort ofegades en este mateix punt en només 5 dies. Sofia Riego, bon dia.
4: Bon dia, i si és l'última de les dues morts, el seu compte Bemair ha sigut este cap de setmana un jove de 26 anys que va morir ofegat. L'espai és un lloc conegut per a passar el dia en la natura i amb afluència de gent que acudís a banyar-se, tot i que, segons han explicat els micròfons de punt algunes veïnes de Sumacàrcer, al poble se sap que no és segur banyar-se en aquest tram i fins i tot hi ha senyals que adverteixen del perill.
5: No és una zona de bany. De fet, n'hi ha plaques de prohibit banyar-se.
6: Tota la vida ha hagut un regol i a part d'això, després de la pantana el riu ha canviat molt i el que no sap nedar pues, no sap tampoc com està el riu i entonces és molt fàcil de que se clave en aquest regol.
7: A una aigua que no coneixes, que no saps el que... Que avui pots tocar els peus, però després demà el millor no, perquè el riu varia.
4: L'espai té una zona recreativa que gestiona el municipi. De fet, el consistori cobra entrada per al manteniment, però l'alcalde David Pons assegura que en esta gestió no es pot incloure el servei de socorrisme o les mesures que serien necessàries per evitar que ningú es banyi en el riu i que en cap cas estem parlant d'una platja fluvial, sinó d'una àrea de descans.
8: Nosaltres, al final, el que tenim és una àrea recreativa que és per anar a passar el dia, per anar a berenar o a dinar o a que cada un vulgui i no poder fer front a això, perquè al final, quants socorristes haurien de posar? Qui li posa portes al riu? No poden controlar tot el riu. El missatge principal és ixa prudència i ixa respecte al riu.
4: L'Ajuntament va celebrar ahir una reunió per analitzar els últims successos i estudiar noves mesures que reforcen la seguretat a la zona. Les decisions adoptades es faran públiques avui i, mentrestant, la zona continua tancada.
1: Parlem ara dels incendis. Es declara controlat el foc de Los Gallardos, Almeria. De les 13 víctimes mortals, ja n'han identificat 9. Sánchez i Feijóo han visitat la zona afectada i han coincidit a demanar un pacte d'estat per a fer front a grans emergències.
3: Les condicions meteorològiques han sigut decisives perquè ahir dilluns de vesprada l'incendi de Los Gallardos es declarara controlat. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas.

0: y que nadie lo estropee, para que entre todos busquemos ese gran acuerdo nacional que desde luego creo que es imprescindible e inaplazable. Nos encontramos como una de las naciones con más incendios forestales de toda Europa. Evidentemente en ese ranking yo no quiero estar.
1: S'han cremat 7.000 hectàrees a velocitat de vertigen. El president del Partit Popular, Núñez Feijóo, proposa un gran acord per a fer front a incendis i inundacions. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana un pacte d'estat per afrontar el canvi climàtic.
2: Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
1: L'oposició demana a Moreno que comparega al Parlament andalús per a donar explicacions de la gestió i no descarten una comissió d'investigació. D'altra banda, ja han identificat, gràcies a les proves d'ADN, 9 víctimes mortals, 4 homes i 5 dones, dels quals 8 són d'origen estranger, tots ells majors d'edat. Ha sigut clau el treball de les autoritats consulars per a comprovar-ne les mostres dels familiars. Per tant, de les 13 víctimes provocades per la catàstrofe, queden encara 3 cossos pendents d'identificar formalment. Cal recordar que en el còmput de morts figura una dona d'origen britànic que va morir després d'estar ingressada a l'Hospital Universitari Torre Cárdenas d'Almeria i que no requeria passar pel procés d'identificació forense. Mentrestant, el veïnat de la zona afectada ja ha pogut tornar a casa i comprovar els danys materials.
3: Le abrieron la puerta, hay unos cuantos animales que han vuelto, otros no han vuelto. En fin, pues no sabemos nada.
4: Los olivos que hay abajo, pues hay 100 olivos, se han quemado y bueno, pero eso tampoco es una cosa de importancia, vamos. Principal es la familia. Lo material, la casa, pues no es importante, pero claro, te tiras 15 años pagando una hipoteca para perderlo en un suspiro.
5: Hem de parlar ara de més incendis, Sofia Riego.
6: Sí, perquè també en Andalusia s'ha donat per extingit l'incendi al paratge de Muguera, Huelva, i hi ha més incendis que preocupen a la resta del territori espanyol. L'incendi de Peñarroya de Tastavins, a la comarca del Matarranya, a Terol, ha afectat ja 340 hectàrees i encara està actiu. Segons les últimes informacions dels bombers, l'incendi evoluciona favorablement i ja l'han pogut perimetrar. Este seria el pas previ a donar-lo per estabilitzat i en aquestes tasques continuen treballant els bombers d'Aragó, Lume i també, recordem, bombers del Consorci Provincial de Castelló i bombers forestals de la Generalitat. L'evolució, segons el conseller aragonès de Medi Ambient, és favorable. Ja no hi ha flames i les tasques se centren en evitar reproduccions. I és la mateixa situació que es viu a Catalunya. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a Tarragona, que ha cremat vora 142 hectàrees i, segons els primers indicis, hauria estat provocat. És el tercer incendi d'aquestes característiques en la zona en pocs dies i Protecció Civil ha enviat un alert per anunciar el final del confinament del veïnat en esta zona que ja, al que ja està permès tornar a les seues cases en els municipis afectats. També a Catalunya ha estabilitzat l'incendi de Lladurs i controlat el d'Argençola. A Palència, a Tariego del Cerrato, el dia va acabar ahir amb 18 mitjans terrestres treballant en un incendi amb gravetat potencial 1 per risc d'afectar 30 hectàrees de massa forestal. I a Galícia, l'incendi forestal de Ribas del Sil, a Lugo, està estabilitzat després de cremar 180 hectàrees, segons una estimació provisional, i un foc que va resultar de la fusió de 2 incendis en Vimianzo i Laxe, en A Coruña, ja s'ha pogut controlar. És el panorama d'incendis que es viu per tota Espanya i que continua evolucionant en aquest escenari de calor.
5: Canviem d'assumpte. La xifra de víctimes mortals per la Dana puja a 231. La jutgessa de Catarroja ha inclòs en el recompte de morts un home de Benetússer, a l'Horta Sud, que va morir aquell mateix dia a sa casa per un infart.
1: El cas estava en estudi ja que la magistrada havia demanat a l'Institut de Medicina Legal que determinara si hi havia relació entre la mort i les inundacions. L'informe final establís que l'infart és atribuïble a l'episodi d'estrès greu que va patir la víctima i que derivà en la mort per infart agut el 29 d'octubre de 2024 davant la situació que s'estava vivint al seu domicili.
5: Una càmera web d'Avamet va registrar en directe el desbordament del barranc de Pollo a Paiporta, a l'Horta Sud. El president de l'entitat ha declarat este dilluns al jutjat de Catarroja que aquestes imatges arribaven en temps real al Centre de Coordinació d'Emergències. També ha assegurat que hi havia prou informació per a preveure una situació de perill extrem. Més detalls amb Abdelall de Ferrer.
7: La quantitat exacta de pluja que cauria el 29 d'octubre era, segons el president d'Avamet, Adrià Revert, impossible de saber. Però la informació disponible sí que permetia preveure un

0: perill extrem.
1: Teníem dades de Torís, de la Ribera Alta, i a cada actualització de l'estació anava pujant 15, 20, 30 litres en pocs minuts, i de fet en pràcticament dues hores va sumar 200 litres.
0: Estes dades, explica Revert, juntament amb d'altres procedents de les estacions que vam emetre repartides arreu del territori, arribaven al Centre de Coordinació d'Emergències gràcies a un conveni que l'entitat i la Generalitat van signar el 2016.
1: Es mostren les dades d'Avamet, els mapes, les taules de pluja i també les webcams en el 112 en els videowalls.
0: Una d'aquestes càmeres web, la del barranc de Pollo a Paiporta, va mostrar en directe el desbordament de la Rambla més letal.
1: I el que vam veure en directe era que la Rambla del Pollo se n'estava eixint per Paiporta, al voltant de les 6:40, 6:50 de la vesprada.
0: Revert ha assegurat que la dana era previsible perquè es disposava de prou informació des de dies abans i que els primers registres del matí ja permetien parlar d'un episodi històric.
2: És moment ara de parlar de política a casa nostra. El projecte de pressupostos de la Generalitat està ara mateix en la seva tramitació parlamentària com a pas previ a la seva aprovació definitiva a les Corts des de dilluns. Des d'ahir es reunís la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda per a debatre, Sílvia, la llei d'acompanyament als pressupostos.
3: Vox ha tornat a avisar el PP que sense prioritat nacional la Generalitat no tindrà nous comptes en el 2027. Teresa Ramírez, escoltem, diputada de Vox.
4: Nos enorgullece mucho y es que son los primeros presupuestos en los que figura la prioridad nacional. Hay que tener claro que prioridad nacional no excluye a nadie. Prioridad nacional es el sentido común de lo que demanda la calle, es decir, los recursos son los que son. O sea, son limitados y son finitos. Entonces, esos recursos, ¿a dónde deben de ir? Que son las personas que sostienen, o bien ellos, o bien sus abuelos, o bien sus padres, el estado de bienestar.
3: Asegura el Partit Popular que està obert al diàleg i sobre la prioritat nacional el PP considera que no cal tirar-se les mans al cap. Mari Carmen Contelles.
5: No hay que rasgarse las vestiduras en el titular ese de la prioridad nacional que alguien quiere. Nosotros, desde el Partit Popular, lo que tenemos claro es que nuestra prioridad y la prioridad en estos presupuestos son los valencianos. Sí que estamos de acuerdo en aplicar políticas de arraigo, como hemos hecho en muchos ayuntamientos, pero que no se rasguen las vestiduras la izquierda, ni Compromís, ni el Partido Socialista, porque ellos son los primeros que llevaron ese arraigo.
3: L'oposició d'Esquerres, el PSPB i Compromís defenen la seva alternativa i critiquen que el Partit Popular assumisca la prioritat nacional de Vox. De Vox, escoltem José Díaz, del PSPB, i Carles Esteve, de Compromís.
6: Ese es el peaje que está pagando Pérez Llorca simplemente para mantenerse, ¿no? Para los socialistas, desde luego, la prioridad son los servicios públicos, son los valencianos y valencianas, y no un presidente que ni siquiera a estas alturas está ratificado por mucho que está haciendo y por mucho que está rebajando el listón.
7: Juanfran Pérez Llorca está molt més còmode deixant-se plegar per els tironets de corretja de Vox i de Abascal, com feia Amazon, exactament igual.
2: Com saben, del projecte de pressupostos, Vox insistís a retallar també en els comptes de la Generalitat de 2027 l'assignació pressupostària a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'òrgan estatutari que fixa la normativa del valencià. La ministra de Ciència, Diana Morán, ha anunciat este migdia, el migdia de dilluns, que demà, que avui proposarà al Consell de Ministres una ajuda directa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a revertir la nova retallada anunciada.
8: Que hay otro recortazo a través de las enmiendas de Vox a la Academia Valenciana de la Lengua y que mañana voy a llevar de nuevo al Consejo de Ministros la aportación que empecé el año pasado para rescatar a la Academia Valenciana de la Lengua. Y eso es a lo que me dedico. Eso es a lo que se dedica el Gobierno de España. A rescatar las grandes causas frente a los recortadores de la motosierra que es el señor Pérez Llorca y antes Mazón.
2: En el dia que s'enfronten en semifinals del Mundial de Futbol d'enguany a Dallas, als Estats Units, les seleccions d'Espanya i de França, continua la polèmica per la columna futbolística de Mariano Rajoy en què qualificava la selecció francesa com de gran nivell, però sense francesos. En el país veí ha caigut molt malament i així a Espanya el govern central demana a Núñez Feijóo que el desautorize. El Partit Popular, però, li lleva importància. Magda Nicolau.
9: A Mariano Rajoy li assenyalen falta greu després de dir que la selecció de França juga sense francesos. En la televisió gala acusen Rajoy de racista des del govern de Macron fins a la ultradreta de Le Pen.
10: Premier ministre espanyol Mariano Rajoy ha déclaré:
11: Je raciste une référence à la couleur des peaux des joueurs de l'équipe de France qui ne sont pas blancs.
12: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ces propos sont scandaleux.
9: I en el govern d'Espanya, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que han parlat amb el president francès.
13: Le trasladé que, desde luego, esa no es la posición del gobierno de España.
9: I fa esta exigència a Feijóo.
14: Que desautorice a Mariano Rajoy.

0: Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vehiculó y se expresó.
1: Fortes crítiques també del portaveu de Podem, Pablo Fernández.
2: Racistes, xenòfobes e inacceptables.
1: I el de Vox, José Antonio Fuster, lamenta que aquestes polèmiques desvien l'atenció.
3: Dejen el futbol fuera de todo esto y vamos a centrarnos en las cosas serias.
1: En el PP li lleven importància, així ho ha defensat el portaveu del partit, Borja Sémper.
4: Son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Son comentarios a favor de España y sin esto yo no circunscribiría a este perímetro.
5: El jutge Juan Carlos Pinado ha demanat a Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, que justifique que va utilitzar el passaport únicament per a viatjar a Londres per assistir, Sílvia, a la graduació de la seva filla.
6: El magistrat dona 5 dies a la dona de Pedro Sánchez perquè ho prove, ja que no figuren setgeis d'entrada i eixida en el passaport. Gómez assegura que el va utilitzar exclusivament per assistir a la graduació de la filla, per al qual estava autoritzada pel xutxat. Peinado, a més, advertís Begoña Gómez que si no ho acredita o entén que va incomplir les mesures cautelars, els fets podrien ser constitutius d'un delicte de trencament de mesura cautelar. Fons de Moncloa repliquen que el setgell en el passaport està en vies d'extinció i està sent substituït pel sistema digital. Expliquen que el passaport de la dona de Sánchez no està setgellat perquè el Regne Unit això ja no ho fa, sinó que des de gener l'autorització electrònica de viatge. De fet, a partir del 12 d'octubre, 29 països europeus començaran a implementar un nou sistema d'entrada i eixida per biometria que substituirà els setgells tradicionals.
5: Obrim pàgina de món. Els Estats Units han atacat l'Iran per tercera nit consecutiva per ordre directa de Donald Trump. El mandatari nord-americà es presenta com el guardià de la pau a l'estret d'Hormuz i pretén cobrar un peatge a tots els vaixells que transiten per este pas marítim. Innocència Ortín, bon dia.
7: Bon dia. L'objectiu dels bombardejos, segons el comandament de l'exèrcit nord-americà, és minimitzar la capacitat de l'Iran d'atacar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Poc abans que començaren els bombardejos, el mateix Trump ha assegurat en una entrevista que colpejarien amb molta duresa. Un dels possibles objectius seria una zona al centre del país on se suposa que els iranians tenen una instal·lació nuclear. La nova ofensiva ha tingut lloc poc després que Trump decretara el restabliment del bloqueig naval contra l'Iran i anunciara que els Estats Units asseguraran la ruta marítima de l'estret d'Hormuz, una de les més importants per al comerç energètic mundial, però no ho faran a canvi de res.
8: I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world.
7: Vull que em compensen, perquè estem protegint una part molt rica del món. Estem gastant molts diners i ens han de pagar per la protecció, ha dit Trump. El mandatari nord-americà reclama, com a compensació, el 20% del valor de la càrrega transportada per vaixells que transiten per Hormuz i que el procés per a implementar aquesta compensació començarà immediatament.
5: Mentrestant, als Estats Units tornen les protestes contra la policia migratòria, l'ICE, després de la mort a tirs de dos migrants en menys d'una setmana i en circumstàncies poc clares.
7: L'última víctima de les bales de la policia migratòria és un jove colombià de 26 anys amb permís de treball. Ha mort tirotejat quan anava a la faena. Els residents del menut estat de Maine, on han tingut lloc els fets, han eixit al carrer per a protestar contra aquesta actuació de l'ICE. Segons els primers indicis, els agents d'immigració s'haurien confós i la víctima no era la persona que buscaven contra qui hi havia una ordre judicial de deportació. En un primer moment, la versió oficial és que el jove colombià havia intentat fugir amb el seu vehicle i que havia posat en perill la seguretat pública, cosa que els testimonis desmentixen. Un cas similar es va produir fa menys d'una setmana a Houston quan un altre agent d'immigració va disparar i matar Lorenzo Salgado, un mexicà de 52 anys a qui havien confós també amb una altra persona.
5: Són ja les 8:25, parlem ara de cultura. Mor Luis Goytisolo, novel·lista i acadèmic de l'Acadèmia de la Llengua Castellana, la RAE, als 91 anys. El món de les lletres està de dol. I Mavi Huescas, bon dia.
9: Bon dia, Toni. Ha mort, com deies, l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, als 91 anys, a Vimbodí, Tarragona. Germà menor dels també escriptors Juan i José Agustín, Luis era l'últim supervivent d'una saga literària irrepetible. Deixa

com ha llegat a Antagonia, una de les obres més importants de la novel·la espanyola del segle XX. Nascut a Barcelona, ara llicenciat en dret, va escriure la primera de les seues novel·les, Las Afueras, que va ser Premi Biblioteca Breve. Després vindria Les mismes palabras, Fàbules o Estàtua con palomas. Un home polifacètic i amb multitud de novel·les ocupava la butaca C de la RAE, destacà pel seu esperit innovador i el seu compromís polític contra el franquisme, que el va dur uns mesos a la presó. Guanyador del Premi Nacional de les Lletres en 2013 i també del Premi Nacional de Literatura en 1992. Va escriure documentals televisius com les sèries Índico i Mediterrani per a Televisió Espanyola. Va ser també col·laborador habitual en premsa. Amb la seva pèrdua desapareix l'últim integrant d'una de les sagues més importants de la literatura contemporània.

0: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
1: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
6: De tu a tu.
5: Esports. Les notícies del matí.
7: Esta nit, a les 9, Espanya juga contra França el pas a la final del Mundial de Futbol, Òscar Forés.
8: Sí, Toni, ha arribat el dia. La primera semifinal de la Copa del Món es disputa a Dallas amb un cert aroma a final anticipada. La selecció espanyola buscarà la victòria contra una França fins ara imparable. Esta matinada hem escoltat Luis de la Fuente i Lamine Yamal, que ahir complia 19 anys. Els dos preveuen un partit molt igualat i que es decidirà per detalls. Escolten primer el seleccionador nacional que defineix així el duel d'esta nit.
9: Es un partido de máxima exigencia. Es una semifinal. Yo he dicho que podía ser la final del campeonato del mundo, que tiene futbolistas de, también de una dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
8: Lamine Yamal també destacava com d'atractiva es presenta esta semifinal i, a més, que estem davant d'un exemple d'integració.
10: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial, y el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso.
8: Controlar la pressió serà una de les claus del partit. En la roja hi ha respecte, però no por a França. Escoltem Àlex Baena.
11: Ni ellos ni nosotros tenemos miedo, es algo de respeto con una de las mejores selecciones del torneo y del mundo. Y bueno, esperamos que sea un partido muy, muy igualado y que se decidirá con pequeños detalles.
8: Luis de la Fuente podrà comptar amb els 26 jugadors disponibles per a una nova cita històrica. Espanya està a un partit d'arribar a la seva segona final d'una Copa del Món, Toni.
7: I mentrestant, continuem amb futbol. Qui continua amb la pretemporada és el València, club de futbol.
8: Així és, però amb canvi d'escenari. Els de Corberan varen viatjar ahir a Cap Girona, on es concentraran esta setmana. S'enfrontaran dissabte a un equip d'Angola, el Petro

0: com un tanc.
1: Em
0: diuen així molt sovint.
1: De baba, sí.
2: Qui s'ha quedat a la ciutat esportiva és Cheng, que el jugador turc continua buscant una solució per al seu futur, mentre que el que ja l'ha trobat és Baptiste Santamaría. El francès ha rescindit contracte amb el València Club de Futbol només un any després d'aterrar a l'equip. Sols ha jugat 22 partits i ahir es va convertir oficialment en nou jugador del PAOK grec.
3: I parlem, ja acabem amb els esports, d'un autèntic referent del València Bàsquet que deixa el club.
2: Sí, ahir el Club Taronja va voler retre homenatge a Cristina Oviña, que després de 6 temporades deixa el València Bàsquet. La base, en un acte senzill, celebrat en la pista auxiliar del Roig Arena, va voler agrair l'oportunitat que li va donar el club de créixer com a jugadora, ja que ha guanyat 11 títols, però també com a persona. L'escoltem.
4: Estoy eternamente agradecida porque es una forma de poder despedirme, de dar las gracias, porque de verdad lo siento y me apetecía un montón. O sea que los nervios hoy han estado, pero no tan fuerte como otras veces.
2: Cristina Oviña està oberta a encetar una nova etapa en un altre equip. Veurem on continua la seva carrera. Una jugadora, Toni, que ha deixat empremta en el València Bàsquet els últims anys.
3: A esta hora actualitzem la situació del trànsit amb Sònia López. Conta'ns.
5: Toni, a hores d'ara no tenim grans complicacions. Per destacar, alguna congestió que podíem trobar al bypass a la zona de Bétera cap a Alacant, i com sempre és a aquest triangle, no?, entre Paterna, Mislata i Xirivella, València, a la B30 i Ronda Nord. A Alacant sí que tenim unes obres a la Nacional 332 a Santa Pola que estan generant retenció en els dos sentits.
3: I ja per últim, de manera molt breu, parlem també de, això ho en saben ahir, de la DGT dels controls d'alcoholèmia i drogues amb la col·laboració de les policies autonòmiques i locals. Són
5: així, es tracta d'una nova campanya que estarà vigent fins diumenge per a reduir els comportaments de més risc al volant. De fet, l'alcohol, Toni, va estar present en un 28% dels sinistres mortals en 2024. Es tracta d'una nova campanya de vigilància.
3: I pel que fa a l'oratge, com els hem avançat a des, sembla que la calor no dona treva i, a més, tindrem calitja. Victoria Rosselló, de nou.
6: Així és, estem afectats per una massa d'aire que ve del nord d'Àfrica, carregada de calor i també de pols en suspensió. De fet, la qualitat de l'aire disminuirà sensiblement en els pròxims dies, especialment dijous. La concentració d'aerosols i de pols serà molt notable. Per tant, com comentem, mala qualitat de l'aire i una intensa calor en el quart episodi de temperatures altes que estem patint des de final de maig. De fet, en esta ocasió el pic de la calor serà entre dimecres i divendres. Demà mateix comptem ja amb una situació que fa que els avisos siguin taronja, en previsió de temperatures que passen dels 40 graus, com ja va passar la setmana passada, en diverses comarques com la Ribera Alta, la Costera, la Vall de Cofrents-Allora o la Canal de Navarrés. De fet, intensa calor que farà que els termòmetres tornen a deixar valors, com comentem, superiors als 40 graus. Poden afregar els 42 o els 43, i tornarem a tindre dos o tres dies en què les temperatures seran altíssimes. Sembla que el cap de setmana vindria una treva, però veurem la setmana vinent si no tornen a pujar de nou en un estiu que segurament, amb tota seguretat, passarà a la història de la meteorologia valenciana.
7: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
3: Això ho estem contant. El Congrés dels Diputats vota avui la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als comptes del 2027, Sílvia.
8: Sí, es vota la reforma de...
3: Sí, és el pas previ necessari per aprovar els pressupostos, Sílvia.
8: Sí, aquesta votació és el pas previ per a aprovar els pressupostos de 2027, votació que a priori l'executiu perdrà amb el vot en contra del bloc que conformen el PP, Vox i Junts, un revés previsible per a l'executiu que manté la intenció de negociar els pressupostos per a presentar-los a la tornada de l'estiu, això sí, malgrat la pèrdua dels suports polítics. La intenció és votar de nou la senda d'estabilitat en el ple extraordinari de la setmana que ve.
3: També el Congrés vota avui la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. En aquest cas, l'executiu confia que tiri avant perquè inclou el finançament que exigeixen les comunitats autònomes governades pel PP, tot i que també en aquesta ocasió tot dependrà del vot de Junts.
8: Avui es convalidarà el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros per a la millora del sistema de dependència. També s'aprovaran les reformes de les lleis de dependència i discapacitat. Entre les principals novetats, s'eliminaran les incompatibilitats entre les prestacions i s'amplien els servicis d'assistència personal més enllà de l'àmbit domiciliari. També s'amplia la figura de

0: el cuidador no professional perquè no hagi de ser necessàriament un familiar.
1: I a punt de començar una nova onada de calor al Mediterrani, revisem les dades de l'Institut Carlos III sobre morts atribuïbles a les altes temperatures.
0: Segons el sistema de seguiment de mortalitat diària, MOMO, fins el 12 de juliol, 114 persones han mort a la Comunitat Valenciana a causa de la calor. La majoria tenien més de 65 anys. A Almeria, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha anunciat que l'incendi de Los Gallardos està controlat.
2: Pero el incendio ya no presenta como tal una amenaza. Como dije ayer, una vez que estaba en situación de estabilización, pues hoy damos un nuevo paso, que es que está controlado.
0: Están estabilizados los incendios que cremaban a Terol y Tarragona.
3: Som a punt.
4: De l'1 al 26 de juliol, València es converteix en un gran escenari. La Fira de Juliol torna amb 300 activitats per a totes les edats. Concerts, música en directe, espectacles, pirotècnia, cultura, esport i tradició. Viu la Fira de Juliol. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
8: ¿Y eso?
7: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
8: Y también merezco ese verano.
7: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
9: Generalitat Valenciana.
10: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
11: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
12: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8 i 40 minuts. És moment de tertúlia. Avui és 14 de juliol, dia de la República Francesa, i amb el rerefons de la polèmica per les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy sobre la selecció francesa, es disputa avui, esta nit, el partit de semifinals del Mundial de Futbol entre Espanya i França. França té una selecció d'altíssim nivell, això sí, sense jugadors francesos, ha dit Rajoy en la seva columna periodística, paraules que han provocat la indignació del govern francès, fins i tot dels partits de l'extrema dreta francesa. Així a Espanya el govern ha condemnat aquestes paraules i ha exigit una rectificació. El Partit Popular tanca files amb Rajoy. Escoltem Borja Semper, portaveu del PP, i José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
13: Són sarcàstiques. Y son columnas que van sin mala intención. Son comentarios a favor de España y sin esto yo no circunscribiría a este perímetro.
14: Y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación. Y desde luego quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista.
1: L'embòlic diplomàtic està servit, ho hem vist estos últims dies, les paraules de Rajoy s'han d'interpretar, no sé què penseu, com racisme o és un, com diuen ells, pur sarcasme com ha tractat de defendre el Partit Popular. Anna.
15: Bueno, jo crec que si demà la selecció espanyola perd, i es trobem un titular de la selecció francesa sense francesos, humilla la selecció espanyola el 14 de juliol, no sé què escriurà

0: M.Rajoy, ¿no? No sé si la finestra d'Overton, que és el que en teoria política denominem que idees que fa 10 anys no eren acceptables, avui ja ho són, pues com descriuria Mariano Rajoy a la selecció francesa, no? Però, bueno, després d'aquesta reflexió en ironia i sarcasme, jo crec que reflexa dos coses que atravessen tots els partits populars d'Europa. La primera és el seu contagi en els partits d'extrema dreta, perquè Mariano Rajoy precisament es caracteritzava per el seu taranà de moderador, de no entrar en els debats ni en la política ni en l'agenda exterior. De fet, ell, mítica és la frase de jo preferís anar a Sòria que a Síria, però per tant es contagia. I després també reflexa el moment polític de l'oposició espanyola, perquè recordem que el Partit Popular s'ha oposat a signar un tractat bilateral de cooperació en França, no? Per tant, també s'ha d'interpretar en aquests dos moments polítics que defineixen el mar espanyol. I després, la última reflexió, són importants les reaccions, perquè això no és fruit d'un debat espontani, sinó que ho ha escrit. I quina ha sigut la reacció del Partit Popular? Bueno, pues, com no ha pogut rectificar M.Rajoy, pues, ho intenten enmascarar en esa ironia. Però, clar, hi ha una reacció internacional. Quatre ministres francesos han condemnat aquestes declaracions, inclús la pròpia Marine Le Pen, no? Així que no sé què escriurà demà Rajoy si la selecció francesa guanya l'espanyola.
1: David?
2: A mi el que me pareix que és que Rajoy podia parlar de moltes coses quan fas una columna de futbol i s'enfrenta a Espanya i França. N'hi ha moltes coses. Hi ha la comparació amb l'Eurocopa de fa dos anys, que els equips no són exactament els mateixos, que ha entrat Olisset, que ha eixit un davanter dels francesos, Espanya té... En fi, n'hi ha moltes possibilitats de parlar de futbol sense tindre que entrar en una qüestió que jo crec que és... no estic d'acord en tot el que ha dit Anna, perquè sí que fa uns anys els xistes d'este tipus, els acudits d'aquest tipus, es feien sense cap problema, d'acord? O sigui, era més habitual. El que passa és que a vegada que quan passa el temps, la situació va canviant i es vol normalitzar una situació que pot ser que en un principi resultarà xocant, que era l'aparició de jugadors que provenen de països que en el cas de França eren antigues colònies, però que ja és una realitat completament evident i no, en fi, no té cap discussió, i que a Espanya també passa. O sigui, tenim a Lamal, tenim a Williams, inclús el central titular, que és Aymeric Laporte, que és francès. O sigui que jo crec que no n'hi ha cap problema en aquesta situació. Fa uns anys hem guanyat l'Eurocopa de bàsquet amb Lorenzo Brown de base, que era nord-americà i nacionalitzat. I, en fi, que són qüestions que jo crec que no tindrien que... tindríem que normalitzar-les de tal manera que fer broma voler ser sarcàstic o irònic, jo crec que en aquesta situació sobra, perquè a més salten les suspicàcies lògiques, jo crec, no?
1: Penseu que, de moment ha dit que no, però penseu que cal que Rajoy ha de rectificar?
0: Jo crec que hauria d'haver rectificat ahir i la polèmica s'haguera acabat i no haguera escalat ni al Partit Popular, que Borja Semper, com portaveu, pues va tindre que fer el seu paper, i tampoc a una crisi diplomàtica que s'ha pagat perquè el Partit Socialista, bueno, en este cas el ministre d'Afers, l'ha parat. Però jo crec que és que Rajoy farà de Rajoy i no demanarà disculpes, i jo no sé la magnitud de la columna que pot escriure demà, que no apagarà el foc, sinó que possiblement augmente ese foc.
2: Sí, ja coneixem a Rajoy, que en aquestes situacions el que fa és parlar d'una altra cosa, no? Jo crec que parlarà d'una altra cosa i el deixarà córrer. També crec que elevar aquesta qüestió a una situació de tensió diplomàtica també té molt que veure amb el que ha dit Anna de les tractats i els interessos de cadascú dels països, no? Però jo crec que no té més importància que la que té, que és d'una persona que fa un acudit verdaderament molt, molt, molt desafortunat.
1: I com marqueu les declaracions o el rebuig de l'ultradreta de França, dels hereus del Front Nacional? Jo recordo també fa un temps que Marine Le Pen ja va rebutjar també la posició de l'avortament de la dreta espanyola.
0: Sí.
1: És perquè són republicans o és un matís?
0: No.
1: De què estem parlant?
0: Bueno, és que som experts en l'extrema dreta, esto és previsible. Uno, l'extrema dreta, quan va néixer en 1972, és a dir, quan en Espanya encara n'hi havia una dictadura, sí que abraçava estos postulats racistes. De fet, el seu pare va fer unes declaracions en el Mundial de 96 que va dir: falten francesos en la selecció francesa, no? Però què passa? Que quan l'extrema dreta ja vol governar, necessita desdemonitzar-se, és a dir, que la societat francesa, que no està basada en ese pes de la religió catòlica, que es fundamenta en un ADN laique, necessita expulsar ese racisme. I com ho fa Marine Le Pen? Uno, aparta el seu pare del partit, li canvia el nom. Abans era Agrupació Francesa, Agrupació Nacional, o sigui, Front Nacional, ja avui és Agrupació Nacional, i comença a abraçar postulats que ja no sonen tan racistes, perquè si no saben que serà impossible governar. I per això, per exemple, defenen el dret de l'avortament de les dones i el van signar en la Constitució. Defensen, però com ho fan? En contra de l'islam, és a dir, és un missatge aixina. I com articulen la identitat francesa? Bueno, pues com Mbappé, per exemple, sí que se va oposar a Marine Le Pen, va dir que n'hi havia que votar en contra d'ella. El que fa Marine Le Pen és atacar-lo per el seu estatus econòmic. Vostè, futbolista, forma part de l'elite econòmica i nosaltres som el poble, no? Per tant, la discriminació existís, però a través de el marc econòmic. Però ha sigut també notícia com tota l'extrema dreta s'ha oposat a aquest discurs de Mariano Rajoy, perquè no oblidem que hi ha algo primitiu, i és que quan tu ataques la nació hi ha una resposta pràcticament unànime, i és el que ha passat.
1: David?
2: Jo crec que és una ocupació d'espais polítics, d'espais electorals. Aleshores, jo crec que a França Le Pen el que veu és que té un espai on no té que parlar d'aquestes coses, i el que fa és evitar-les o inclús posar-se en una situació que no és exactament la mateixa que havia ocupat abans. I és que la política és així, és que les conviccions són molt flexibles. Aleshores, l'ocupació dels espais, el seu partit, estava en un lloc molt determinat i molt definit en algunes qüestions. El que passa és que aquestes qüestions van canviant, es van modulant. Aleshores, també la percepció del ciutadà canvia, la possibilitat del vot també canvia. Aleshores, tu tens que anar modificant la teua posició.
1: Penseu que a Espanya Vox també anirà modulant el discurs en el sentit que ho ha fet l'Agrupació Nacional?
0: Això depèn de dues qüestions. Uno, de la vida del cicle electoral de Vox. Com he dit, en França porten des del 72 i, per tant, hi ha molts cicles polítics. Són el partit més votant en europeus. Des de fa 4 eleccions presidencials són el principal candidat i, per tant, la seva fase és: volem governar i volem ampliar la meva base electoral. En el cas de Vox, després de la fase d'explosió, està la fase meseta, i és: jo m'estic reorganitzant en el sistema al voltant d'un 18 un 20%, segons les comunitats autònomes i la cita electoral, i vaig a decidir quina és la meva estratègia. O amplie la base electoral des de més de la dreta, per tant, he de rebaixar tot el que sona pues, antifeminisme, per això, en este nou cicle electoral, en els acords que s'han signat, no hem escoltat esa oposició als drets LGTBI ni al feminisme. Per què? Perquè Vox vol créixer en dones, en col·lectiu LGTBI. I, en canvi, sí que està prioritzant qüestions que saben que són grans mobilitzadors en la política espanyola, en un context en el que la immigració està en el centre, especialment quan es tramita una regularització. Per això la prioritat nacional és tan important per a Vox, perquè encara que no tinga efectes, perquè és anticonstitucional, en l'article 14 això ho deixa molt clar, sí que té un efecte per a situar a Vox en ese partit que defensa la política de madura de la migració. I sí que estem veient un procés que ja hem definit com la lepenització hispànica de Vox per ampliar la seva base electoral, prioritza temes com la migració i rebaixa el to en qüestions de dret de les dones o col·lectiu LGTBI.
2: Ja ha canviat la posició de Vox. Fa dos anys, quan la posició de Vox i d'altres partits o faccions de la dreta d'eixa espai. Quan fa dos anys va guanyar Espanya a França, ni més ni menys, a l'Eurocopa, un dels agitadors habituals publicava un tuit que deia «Però què seleccions espanyola és esta? Parece una broma de mal gusto». I al tuit hi una fotografia de Lamal i de Nico Williams. Això li va generar una polèmica gran i, en fi, és una qüestió que ja ara per ara no s'utilitza. O sigui, juga Lamin, juga Nico Williams i encara que n'hi haja, perquè sempre n'hi ha una posició de rebuig per part d'una certa part de la població o de la gent que també té molt de xenòfoba, d'acord? Però no és políticament correcte entrar en esta qüestió, perquè ho guanyem.
0: Sí, de fet és que David ha donat la clau. Per a que l'extrema dreta governe, s'ha de normalitzar. I normalitzar és no criticar, per exemple, el tema de la incorporació de Lamine Yamal o Nico Williams. Però què passa quan el partit d'extrema dreta ja se vol institucionalitzar i normalitzar, que a la seva extrem radical apareixen crepúsculs d'extrema dreta més radicals. I per això també m'escoltem, especialment en les xarxes socials o partits que s'acaben de registrar com Núcleo Nacional, que sí que defensen un supremacisme blanc, no? I això, per exemple, a França també ha passat, perquè a l'extrema dreta de Le Pen va néixer CEMUG, que és un partit que és encara més radical i que sí, per exemple, crítica que en la selecció francesa n'hi ha que negres i musulmans.
2: Mm-hmm. Però sempre n'hi ha rebutjos a l'arribada d'estrangers. Sí. Sempre. Però així i en tots els països. O sigui, als Estats Units és una qüestió que fins als anys 60 havia lleis racistes, evidentment racistes. Mm-hmm. El que passa és que jo crec que els moviments migratoris són el que són i tenim que normalitzar l'arribada de gent d'altres països, no? I d'altres colors.
1: Uh-huh. Si vos sembla, canviem d'assumpte, setmana clau en la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, amb el debat de les esmenes en comissió. Partit Popular i Vox han votat conjuntament a favor de les propostes de cada partit i en contra de les esmenes de l'oposició, com era d'esperar. Compromís i PSPB diuen que estos comptes retallen en servicis públics, el Partit Popular parla d'una inversió rècord en despesa social i Vox, en canvi, es felicita perquè inclouran, i així en realitat tornem al mateix tema que estàvem parlant, el criteri de prioritat nacional. Què penseu d'esta tramitació de pressupostos? No sé si la prioritat nacional taparà tota la resta o tapar altres qüestions pressupostàries o partides que també són importants, Anna o David?
0: Bueno, David, que és el que està a peu de canó en esa seu.
2: Doncs això és el que vol Vox. O sigui,
0: exacte.
2: Clar, el que vol Vox és que la qüestió de la prioritat nacional, del terme prioritat nacional, capitalitza tot el debat. Aleshores, clar, és una qüestió Per part del PP diu el seu argument és que és una qüestió semàntica, que té una part de raó, que n'hi ha una qüestió semàntica a les mesures, però no a les motivacions. O sigui, no és el mateix. Sí que és cert que n'hi ha s'endurecen els requisits, per exemple, la qüestió de les ajudes a vivenda, però no apareixen nous, no són nous. El que passa és que no són

0: semesos de arraigo són de, si no, que són 5 anys, val? O sigui, n'hi ha un endurement de les mesures. El que passa és que què és el que fa Vox? Es vol ficar la medalleta i aleshores diu que és una qüestió d'ells, no? Què és el que fa l'esquerra, lògicament, en aquesta situació? Dir que el PP es plega a Vox, no? És una xuga que per a Vox és un win-win. O sigui, perquè si el PP li fa cas, ells tenen raó, i si no li fa cas, ells es posaran en una posició de força i demostraran la seva independència. I a més és que si li fa cas i posa, que és el que vol el partit, el que vol Vox, que posa literalment en tres lleis la paraula, el terme prioritat nacional, si posa això, l'esquerra li criticarà. Per al PP no té, és un carreró sense eixida.
1: Sí, jo crec que la notícia seria que el PP no assumirà totes les imposicions que li fa Vox, i especialment seria notícia si no estaríem parlant de la prioritat nacional, perquè com bé ha diagnosticat David, els efectes no són reals, és a dir, ells juguen en la paraula perquè té una gran capacitat de mobilització per a situar en el marc al partit de Vox com l'extrema dreta, i sobretot aquell que fa que el PP assumisca tot el seu o part del seu discurs, però en realitat no té els efectes que vol espera, perquè xoca en l'article 14 de la Constitució, i això per això, i per això es reflexa en com està redactat, que parla de l'arrelament. Però clar, és que són uns pressupostos ineficaços que governen per a dirigir-se a una minoria, perquè aquest enduriment de les mesures d'arrelament està dedicada a l'habitatge en les zones de despoblament, quan la realitat és que les zones més despoblades són les que més necessiten a personal migrant, i de fet s'han fet campanyes a nivell municipal per a captar a gent migrant, perquè si no, no n'hi ha escoles i no tant desenvolupament de serveis públics. Però clar, així n'hi ha un debat de fons que sobretot apela al Partit Popular, i apela a tots els partits populars que queden en Europa, que no són molts, respecte a la relació dels partits d'extrema dreta. O copien el seu discurs o fan una confrontació des del centre. I és una de les claus per a no reforçar la utilitat de votar a Vox, perquè, clar, Vox, mentre que la prioritat nacional estiga damunt de la taula i en l'agenda mediàtica, continuarà reforçant la utilitat de votar-lo. En canvi, si el Partit Popular trencara aquesta dinàmica, això necessita també el recolzament de partits de l'esquerra, un acord tipus Portugal o tipus alemany, l'extrema dreta podria començar a no tindre ese protagonisme.
0: El que passa és que també és el que passava amb el Botànic, quan el PSPB cedia front a posicions dels seus socis com Compromís, no? És que tu pots cedir al paper i després no executar. Aleshores, que és el que de vegades passa en este tipus d'acord. Què passa? Que ningú, en realitat, a ningú li interessa que es conega que aquesta sessió de paraula després no és una sessió de fets. Per què? Perquè, clar, el que ha aconseguit aquesta sessió, aquest acord, li interessa pareixer que s'ha complit. I el que no l'està complint no li interessa dir jo no he fet cas del meu acord, no? Ni a l'oposició tampoc li interessa que sepa que finalment un acord que s'ha criticat finalment no s'ha complit. Aleshores es queda tot en paraules, molt de les mesures del que estem parlant es van quedar en paraules, no es van executar. El que passa és que políticament a tots els interessa que aquesta posició es debata d'esta manera, a tots menys el PP, que és el que més perd, però tampoc li interessa dir que no va fer cas de Vox?
1: Sí, no, perquè si no Abascal trenca les relacions. Encara que jo discrepe d'una qüestió, perquè sí que n'hi ha parts d'aquest pressupost que s'han executat. S'ha retallat el pressupost a l'Agència Valenciana, a l'Acadèmia Valenciana. S'ha retallat el pressupost a fundacions com Bromera per a fomentar el valencià. El retall als sindicats. S'han modificat lleis com, per exemple, en lloc de construir a 500 metres de la costa, ara se construís a 200. N'hi ha també una part molt important que no sabem si s'aprovarà, i és que la inspecció educativa serà una espècie de policia per al control ideològic de les escoles. És a dir, nosaltres es quedem, com sempre, en la noticiabilitat de la prioritat nacional, però també hi ha qüestions que s'estan executant.
2: Reals,
1: sí, i sobretot, hi ha una qüestió fonamental, que és una manera, és una de les qüestions que en totes les conferències de l'extrema dreta te diuen, com parlar de Vox? Bueno, seria molt interessant que al senyor Santiago Abascal o als seus delegats al País Valencià li preguntaren també sobre què opina de la dependència. Què opina sobre l'educació? Perquè, clar, li fem campanya quan parlem de la prioritat nacional. Però, bueno, que ens explique també quin és el seu model de país. Si augmentarà o disminuirà la ràtio en les escoles. Si augmentarà o disminuirà els impostos per a la classe socioeconòmica més baixa. Perquè el que sí que estem veient és una pràctica en la que retalla impostos als més rics. No? Per tant, en Espanya sí que estem encara en segon d'extrema dreta, però en altres països que porten ja més de 50 anys ja comencen a modular la relació respecte a partir d'extrema dreta i mitjans de comunicació.
2: David, què en penses? Bueno, jo també, al fil del que estava comentant Anna, també recordo que, per exemple, crec que en el projecte torna a estar la partida de 300.000 euros per a la Fundació Toro de Lídia de Madrid.
1: De Madrid, és que, clar.
2: Que són, com deia, partides que sí que són reals. Però que
0: sí, no, sí, les partides tapades són reals, però jo te dic que, per exemple, la dels sindicats del 25 va reconèixer Vox amb la boca petita, que no s'ha pogut, executar per una qüestió de que són subvencions nominals i tens que tramitar-la i no ho tens. Aleshores, el paper és molt sofrit. El que passa és que després n'hi ha que posar a funcionar, no? Sí que s'han posat mesures com la del Toro, la de l'Associació de Madrid. El que passa és que també té que veure amb el que posa als programes dels partits que han guanyat les eleccions. O sigui, jo sent que n'hi ha gent que no li agrada això, però clar, tampoc és una sorpresa que el PP i a Vox pensen que els toros se tenen que promocionar, perquè és que ho han dit molt clarament.
2: O la casa, no? Fins i tot en educació.
0: És que no han enganyat a ningú, eh? La voluntat popular és així. De vegades no agrada, però és així.
1: Sí, però té un límit en la Constitució,
0: sí,
1: en els valors que...
0: Jo estic segur de que si tu fas... De que si el PP o el Consell fa alguna cosa que no siga constitucional, estic segur completament de que el PSPB i Compromís...
1: I ja n'hi ha. I hi ha recursos. Ja n'hi ha recursos del Tribunal Constitucional, com la llei de memòria democràtica, la llei LGTBI...
0: La llei de la Concòrdia, volem el que diu. Que... Per exemple, també va haver recursos amb la llei d'educació, en fi, sí. I amb Compromís, i es va guanyar el PP. És que és una qüestió del temps. Volem què és el que diu la justícia, si s'està complint la llei o no.
2: Si vos sembla, anem a més assumptes, quan són ja les 9 i 6 minuts. Hi ha novetats pel que fa a la investigació judicial de la Dana. La jutgessa ha actualitzat la xifra de víctimes mortals, que sumen ja 231. La jutgessa instructora, Núria Ruiz Tobarra, ha inclòs la mort d'un home per infart durant la barrancada, concretament a Benetússer, a l'Horta Sud. També ahir dilluns vam escoltar en seu judicial el testimoni del president d'Avamed, Adrià Revert, que va assegurar que hi havia informació més que suficient per a preveure la catàstrofe que vindria. De fet, va contar que una càmera web d'Avamed va registrar en directe el desbordament del barranc de Polla, a Paiporta. Aquestes imatges arribaven en temps real, com ell destaca, al Centre de Coordinació d'Emergències. i per tant se suposa el secopi. Penseu que es desmunta una vegada més l'argument de la falta d'informació, Anna?
1: Totalment. Es desmunta aquest argument que des de la Generalitat van defensar i sobretot de la veu d'un expert com és el president de Abamed. Jo crec que des de fa ja 20 mesos que van patir ese 29 d'octubre, el que estem veient és una ferida que s'aprofundís, perquè cada volta que la jutgessa crida algú a compareixer, ens trobem de nou mitges veritats, contradiccions i sobretot la confirmació de que la Generalitat disposava de tota la informació i és la que tenia la competència per a protegir i que van passar. I no solament el 29 d'octubre, sinó que tenien la informació dies abans. No? Per tant, jo crec que la dimensió jurídica continua el seu camí i serà molt llarga, però la dimensió política i social és una ferida oberta que se fa encara més gran quan escoltem estos testimonis en el que confirmen que la Generalitat podia haver accedit a aquesta informació per a protegir a la població i no ho va fer.
0: David? Jo crec que la Generalitat va tindre errades a la gestió de la dana evidents i la qüestió de la falta d'informació va ser un modus d'intentar excusar aquestes errades. El que passa és que, clar, va passant el temps i nosaltres... És que jo, ese dia, nosaltres vam publicar una portada amb un titular a 5 columnes i llevant també, deien que podia vindre unes inundacions molt greus. No sé fins a quin punt pots utilitzar la qüestió de la falta d'informació molt precisa d'aquest barranc perquè no feia la medició. Jo crec que n'hi havia una qüestió de sentit comú. També pense que la part que té que veure amb el govern tampoc va estar molt fina, i que la responsabilitat en qualsevol cas en aquest moment era de la Generalitat. Aleshores és el que té que cargar amb més responsabilitat de la gestió, perquè això és una qüestió de gestió. Jo no crec que... També pense que no és un... Jo no crec que n'hi hagi un... No ho veig, la qüestió del delicte, perquè... és una gestió...
2: Volia preguntar-vos ara per això. Jo crec que és una instrucció penal, clar.
0: Sí, sí, sí.
2: Però això, quines conseqüències penals pot tindre?
0: És que jo crec que és una...
1: Per omissió, per exemple. Perquè és que ja ens hem enterat, bueno, es vam enterar que Mazón a primera hora estava més preocupat per el relat.
0: Sí, però és que Mazón no està imputat.
1: No, simplement dic que la consellera, que era la responsable, tenia la informació, per exemple, del president del govern de l'alerta. I després n'hi ha una incògnita. És a dir, les persones que han treballat en emergències i en puestos molt similars al que en l'equip de la consellera, sabem que quan arriben aquestes alertes, no t'arriba el 29 d'octubre, t'arriba abans. Per tant, qui li comunica al gabinet de la consellera que la situació era aquesta? El seu segon? Si no li la va transmetre, pues ahí tenim una cadena de responsabilitat. I per tant, quan la consellera s'entera d'aquesta informació, ve per el seu segon o per el mateix president, lo que tu has de fer, com se va fer en Alacant, en una dana de la Vega Baixa, és convocar un CECOP immediatament.
2: Si és convocar a les 5, no? A la vesprada.
1: A les 5 de la vesprada. No se va tancar l'agenda. Per tant, jo crec que el futur judicial, tant d'aquesta consellera com del seu segon, i veurem inclús altres consellers, com el d'Educació o la de Serveis Socials, Susana Camarero, que té morts a les seues esquenes, quina serà la seva responsabilitat. Perquè tenim antecedents de molt bona pràctica. En el mateix equip tècnic, com era Jorge Suárez, subdirector, en les mateixes normes. I per què va funcionar fa 5 anys? I per què va funcionar 2 setmanes després quan hi havia un altre avís i se va protegir a la població?
0: Insist en que les pràctiques bones o males no són delictes penals, són habilitats polítiques i habilitats tècniques i gestió, una gestió política que precisament eixa consellera i eixa segon, el seu segon, el secretari autonòmic, s'han vist relegats del Consell, precisament perquè jo crec

0: que encara que no s'ha dit, n'hi ha una responsabilitat política que s'havia de pagar. Inclús el mateix president va tindre que dimitir per esta qüestió, perquè no va a saber gestionar, o perquè es va errar, val? Mm-hmm. Però d'això a concloure unes
1: responsabilitats penals,
0: clar, jo crec que n'hi ha una diferència, eh? Mm-hmm.
1: Sí, vos sembla, encara parlant sobre catàstrofes i emergència climàtica, ahir vam visitar la zona afectada per l'incendi d'Almeria, que ha calcinat 7.000 hectàrees, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i van fer unes declaracions, a mi em sembla curiós, perquè venen a dir el mateix, parlem d'un gran acord o d'un pacte d'estat, encara que no sé si ben bé volen el mateix o tindran el mateix objectiu. Visita a diferents hores, però els dos, amb el president d'Andalús, i van dir això que ara escoltem.
2: Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee, para que entre todos busquemos ese gran acuerdo nacional que, desde luego, creo que es imprescindible e inaplazable. Nos encontramos como una de las naciones con más incendios forestales de toda Europa. Evidentemente, en ese ranking yo no quiero estar.
3: Articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
1: Veu, escoltats, el president Sánchez parla de la necessitat d'articular un gran acord davant l'emergència climàtica, un pacte d'estat, i Feijóo parla d'un gran acord, però sobre catàstrofes naturals com els incendis. Penseu que realment hi ha una coincidència o perquè...
4: Jo crec que hi ha una relació esquizofrènica que té el Partit Popular en el tema del medi ambient. Perquè Pedro Sánchez, després de l'estiu de l'any passat, recordem, en incendis en Castilla i Lleó devastadors, va oferir en setembre de 2025 i en desembre de 2025 un pacte d'estat al que el Partit Popular se va oposar. Però és més la relació esquizofrènica quan Alberto Núñez Feijóo parla d'aquesta manera i després signa pactes de govern en Vox, i inclús els seus presidents, com va ser en el cas Carlos Mazón, parlava de fanatisme climàtic. En política es penalitza molt la incoherència, i jo crec que el Partit Popular està cometent errors dels seus homòlegs conservadors quan entra en competència en Vox. Però el problema és que quan parlem ja de qüestions com és la protecció de les persones, així el Partit Popular té una gran responsabilitat perquè governa pràcticament en totes les comunitats autònomes, és el principal partit de l'oposició i jo crec que està desenvolupant el manual de l'antipolítica. Mm.
1: David, una opinió sobre això i parlem d'un altre tema. Passem ja a l'últim tema de tertúlia.
0: És que jo crec que la coherència no es paga en política, ni l'ha pagat el PSOE, ni l'ha pagat el PP. O sigui, estan en altres corrents. Jo crec que el que fa el PP és evitar el debat del canvi climàtic perquè el seu potencial soci, que és Vox, és un debat que no reconeix com una realitat, d'acord? Aleshores, en previsió de que això és, de que té que pactar amb Vox, jo crec que el PP el que fa és evitar ese debat i entrar en la qüestió dels camps de l'abandono de les terres i parlar d'això, que és cert, però que bé, que també té molt que veure amb la qüestió del canvi climàtic, que no té que veure, perquè és l'abandonament del camp té que veure també amb una qüestió econòmica, de les dinàmiques econòmiques, però per a solucionar eixa situació de canvi climàtic, per a pal·liar-la, més bé perquè solucionar no es solucionaria, ens vendria molt bé una ocupació i un tractament del camp, de la neteja dels boscos i, en fi, d'eixa qüestió. El que passa és que no vol, el PP no vol parlar del mateix que vol parlar el PSOE, que tampoc vol parlar dels camps perquè també té que veure amb les seues competències. És que, clar, n'hi ha una confrontació de competències i del que cadascú vol posar més atenció, no?
1: Bé, ja abans d'acabar la tertúlia, companys, voldríem parlar també del cas Zapatero, com sabeu, imputat per pertinença a organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i que ara deixa en les últimes hores nous titulars. L'Agència Tributària investiga tot el patrimoni de José Luis Rodríguez Zapatero, ho ha confirmat al Senat l'exdirectora de l'organisme, Soledad Fernández, doctor, segons ha dit, és la seva obligació. I l'altre titular seria que ha negat que Hisenda hagi retardat les investigacions sobre José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que sí que ha admès un error en els mecanismes de control. No? L'agència no va detectar a temps que Julio Martínez, empresari vinculat al cercle de Zapatero, no havia presentat la declaració de la renda des de l'any 2020. De manera breu, un titular sobre esta qüestió, Anna.
4: És evident que hi ha algo en aquestes xolles que no pot explicar Zapatero, bé per qüestions ètiques o per qüestions penals, perquè no les va tributar quan tocava o perquè quan era president del govern, en una llei que el va aprovar de presidència, no les va aportar a patrimoni. Jo crec que el que fa és aprofundir en ese desencantament que té el votant progressista respecte al que va ser el seu referent.
1: David.
0: Sí, jo crec que quan hi ha coses que no es poden explicar o no tenen explicació, és que n'hi ha un error, n'hi ha una fallida evident. Aleshores, que Julio Martínez passasse 3 anys sense presentar una declaració de la renda i ningú li digués res, això no es pot explicar. Tornem a la qüestió de la gestió, de qui ha errat i per què. D'acord, però això té una explicació penal? Jo crec que no. Jo crec que el que tenim ahí és una situació molt irregular i que si ens passasse a tu, Anna, o a mi, o a ti, crec que no. Hisenda ens tocaria la porta així.
4: Immediatament.
0: Immediatament, 3 anys. 3 anys sense renta. En fi, és que això no és poc a explicar, és que és inexplicable.
1: I ja per acabar, companys, quina factura penseu que pot tindre això per a Partit Socialista? Quina factura electoral pot tindre de cara a l'any que ve?
4: Quan hi ha un cas de corrupció d'aquesta dimensió per la responsabilitat de la persona, un expresident que també tenia relació amb el govern en la tramitació, per exemple, amb la relació amb Junts, el que sol passar en el votant socialista és que n'hi ha un sentiment de desafecció i, per tant, se'n va a l'abstenció i una minoria se va a votar a l'extrema dreta perquè sap que en el Partit Popular hi ha una losa reputacional per temes de corrupció.
0: És que això no ha sigut un acudit desafortunat com el cas de l'altre expresident, el senyor Rajoy. Això és una situació molt irregular d'un expresident que ha sigut un símbol, ha sigut una eina electoral per part de Pedro Sánchez i que, clar, ara veiem que té una situació completament inexplicable. Jo crec que és inexplicable. Jo crec que no li fa ningú favor, no li fa cap favor a Sánchez aquesta situació.
1: Doncs bé, són ja les 9:20 del matí. Anna López, politòloga, moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Bon dia. David Burguera, periodista de les províncies, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: bon dia.
0: A tu.
1: Una pausa i de seguida entrem en la recta final de l'informatiu.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: Agrométodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Xica, no vas molt fresca?
4: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
5: A l'antiga estació de Menalua?
4: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Som la veu de tots. Som

0: Són les 9 i 22 minuts. Escolten les notícies del matí en Apunt Ràdio i també es poden veure en la televisió d'Apunt. Avui, el Congrés vota la senda d'estabilitat per al període 2027-2029, un pas previ a la presentació dels pressupostos, previsiblement no eixirà avant pel vot en contra de Junts, Partit Popular i Vox. El rebuig als objectius de dèficit públic augura una tramitació complicada dels futurs pressupostos generals per a l'any que ve, per a 2027, que serien els primers d'esta legislatura. En tot, el govern espanyol ha manifestat la seva intenció de presentar-los dins dels terminis habituals. Un altre dels arguments del dia i d'aquest informatiu, a les portes d'una nova onada de calor, hem conegut la xifra de morts atribuïbles a les altes temperatures durant els 12 primers dies de juliol. Segons el sistema de seguiment de la mortalitat diària, MOMO, de l'Institut Carlos III, van ser 114 les persones que van morir a conseqüència de les altes temperatures. La gran majoria de les persones mortes per calor tenien més de 65 anys. Per províncies, 60 van morir a la d'Alacant, 37 a la demarcació de València i les 16 restants a la província de Castelló. I comparades les dades amb les del mateix període de l'any passat, les morts atribuïbles a la calor han augmentat més d'un 900%. Entre l'1 i el 12 de juliol de l'any passat en van ser 10 i enguany ja en són 114. La xifra de víctimes mortals per la dana puja a 231. La jutgessa de Catarroja, inclòs en el recompte de morts un home de Benetússer que va morir aquell mateix dia a sa casa per un infart. El cas estava en estudi, ja que la magistrada havia demanat a l'Institut de Medicina Legal que determinara si hi havia relació entre la mort i les inundacions. L'informe final establís que l'infart és atribuïble a l'episodi d'estrès greu que va patir la víctima i que deriva en la mort per infart agut aquell dia, el 29 d'octubre de 2024, davant la situació que s'estava vivint al seu domicili. Parlem també de Zapatero. L'exdirectora de l'Agència Tributària nega que Hisenda hagi retardat les investigacions sobre José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern espanyol. Dilluns ha comparegut davant de la Comissió del Senat que investiga el rescat de Plusultra i les suposades irregularitats en la gestió de la SEPI. És una crònica d'Iñaki Espeso.
1: L'agència tributària investiga tot el patrimoni de José Luis Rodríguez Zapatero. Ho ha confirmat al Senat l'exdirectora de l'organisme Soledad Fernández Doctor.
2: ¿Todo el patrimonio del señor Zapatero, sí o no?
3: Es nuestra obligación.
2: ¿Cuál?
3: Es nuestra obligación.
1: Nega més que Hisenda haya deixat prescriure cap actuació relacionada amb l'expresident.
3: No hemos dejado prescribir nada. Si ha prescrito algo es porque habrá prescrito. No siempre se comprueban.
2: El año 2020 del IRPF ha prescrito. El señor Zapatero ha prescrito.
1: També desvincula l'eixida de l'agència tributària d'esta investigació. Asegura que el relleu estava previst des de feia mesos.
3: Esto no ha tenido nada que ver con mi decisión de dejar el cargo. Nada que ver.
1: On sí que admet una fallada és en els mecanismes de control. L'agència no va detectar a temps que Julio Martínez, empresari vinculat a l'entorn de Zapatero, no havia presentat la declaració de la renda des del 2020.
3: No me lo puedo creer. Si ha ocurrido... Sí.
2: Lo tiene el informe.
3: Si ha ocurrido, pues es un lamentable error.
1: La compareixença ha posat també el focus en les joies trobades al despatx de Zapatero, valorades en més d'un 1.300.000 euros. Fernández Doctor ha confirmat que Hisenda n'analitza la tributació, mentre l'Audiència Nacional n'investiga l'origen a l'espera que el jutge resolga la petició de l'expresident de paralitzar la inspecció tributària.
0: I de l'exterior, un apunt. A París, la coalició de voluntaris en favor d'Ucraïna ha refermat el suport a les autoritats de Kiev en tots els fronts, sobretot el militar, i han posat l'accent en la defensa antiaèria. Els membres de la coalició estan disposats a incrementar el subministrament d'Ucraïna de sistemes de defensa aèria, interceptors i armes de llarg abast. També han acollit de manera satisfactòria la creació de la coalició antibalística llançada poc abans per 10 països europeus, entre els quals Espanya.
4: Dieser Krieg gegen die Ukraine, gegen Europa, ist in eine neue Phase.
0: Esta guerra contra Ucraïna, contra Europa, ha entrat en una nova fase.

0: L'Ucraïna ha aconseguit èxits militars en els últims mesos gràcies al nostre suport, ha remarcat el canciller alemany Friedrich Merz. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, mentrestant, reclama ajuda per a defendre's dels míssils balístics llançats per Rússia. Putin utilitza els míssils balístics per a pressionar, matar, destruir, diu Zelensky. El compromís de la coalició de voluntaris es explicarà avui, dimarts, als Camps Elisis de París, on un grup de 500 militars dels països membres, inclòs a Ucraïna, obriran la desfilada del 14 de juliol, la Festa Nacional de la República Francesa. Espanya hi participa amb 21 militars i un avió F-18. I de nou, a casa nostra, hem de parlar-los de l'Horta d'Alacant. Les torres de l'Horta són un conjunt d'antigues construccions defensives de segles XVI i XVII que encara es guiten les termes municipals d'Alacant i també Sant Joan i Mutxamel, a l'Alacantí. Són vestigis d'una època en què Alacant tenia una horta molt fèrtil on els pirates feien incursions per emportar-se vi i esclaus. Ara l'Ajuntament vol posar en valor este patrimoni identitari dels alacantins. Isabel González.
1: L'antiga horta d'Alacant, ara sembrada de xalets i urbanitzacions, amaga un important patrimoni cultural. Són les torres de l'Horta, que serviren de refugi contra els atacs corsaris berberescos els segles XVI i XVII. Una història prou desconeguda, inclús per als alacantins. José Manuel Pérez Burgos és el cap de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament d'Alacant.
2: No hay ningún conjunto en España que albergue tantas torres que son bienes de interés cultural históricas, todas situadas entre el siglo XVI y XVII, y sus casas anejas.
1: En total són 27 torres. N'hi ha que són de propietat municipal, però moltes són privades. Totes formen part del patrimoni cultural que l'Ajuntament d'Alacant vol posar en valor com a identitat pròpia. Naima Belgiali, regidora de Cultura d'Alacant.
3: Són nostres orígenes i és nostra identitat com a alicantinos i lo que hemos querido ha sido ponerlo en valor.
1: Al centre d'interpretació situat a la Torre Sarrió s'explica com funcionava este singular sistema de defensa i vigilància dels corsaris que atacaven, però també de les famílies nobles que protegien l'horta. De nou, José Manuel Pérez Burgos.
2: El tema de las familias nobles crearon todo este conjunto monumental en defensa y para refugiarse todas aquellas personas huertanas que sufrían los ataques corsarios en busca de las riquezas de esa huerta alicantina.
1: Una ruta d'uns 12 quilòmetres que ens retrotrau a un temps en què Alacant era cobejada pels vins més que per les platges.
0: Quan ja són quasi les 9:30, ens acomiadem amb el patrimoni de les comarques del sud. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació i anàlisi. Tornem demà, sí, les notícies del matí, a partir de les 8 del matí i fins a les 9:30. Que tinguen molt bon dia.

0: Vive les festes de moros i cristianos de Orihuela.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del

0: Què tal? Molt bon dia, com estan? Comença un dia més ací amunt i avall. És el magazín de la Ràdio Pública de la Comunitat Valenciana, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I este dimarts, 14 de juliol, ja podem afirmar que l'incendi de Los Gallardos a Almeria està controlat. Ho va anunciar a nit el president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. És una molt bona notícia. Ara els treballs es mantenen a la zona per refrescar el perímetre i que no tornen a revifar les flames. La cara més trista de la tragèdia és, sens dubte, la pèrdua de 13 vides. S'han identificat 10 víctimes que corresponen a un ciutadà espanyol i a 9 estrangers, un home i 4 dones del Regne Unit, un home de França i 2 homes i una dona de Bèlgica. De seguida repassarem tota l'última hora d'este incendi. I d'altra banda, el govern d'Aragó ha donat per estabilitzat este dimarts a les 6 del matí l'incendi forestal de Peñarroya de Tastavins, a Terol. El foc ha afectat unes 340 hectàrees i ha precisat el treball de més de 300 efectius de diferents administracions. I este dimarts la cita esportiva, com no, poca gent no ho sabrà, està a Dallas. Espanya-França es juguen el pas a la final del Mundial d'este 2026. Un partit que s'espera intens i molt emocionant.
1: Al final és un partit de futbol més. Creo que tenemos que estar tranquilos, pensar lo menos posible en el partido de mañana. Creo que ninguno está nervioso, que está tranquilo. Y sabemos los cuatro jugadores que tiene arriba, que ellos están más cómodos cuando tienen el balón transitando ofensivamente. Y bueno, pero nosotros intentaremos hacer como todos los partidos, tener la posesión de balón, intentar tener las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival. Y bueno, esperemos que mañana podamos controlarlo mucho más.
0: Això és el que deia ahir Àlex Baena. Es mostrava molt positiu i molt confiat en que faran un gran partit. Per cert, que la FIFA ha aprovat que es guarde un minut de silenci abans de la semifinal França-Espanya pel desè aniversari de l'atemptat de Niza, perpetrat el 14 de juliol de 2017, en els quals van morir 86 persones de 19 nacionalitats. Estem fent des de que va començar el Mundial, farem la nostra, podem dir, particular prèvia, la de amunt i avall. Ja sabeu que part de l'equip són molt futbolers, sobretot futboleres, així que ja sabeu que si voleu conèixer l'última hora de la semifinal, vos ho contarem tot. Això serà a partir de les 10 i mitja aproximadament. I sembla el dia de la marmota, però estem a l'estiu i un dia més hem de parlar de la calor. Ho avançarem ahir. L'interior de València arriba als 39 graus i s'amplia l'avís groc per a este dimarts a més zones. La EMET, a més, advertix que per davant hi ha una setmana molt adversa. Victòria Rosselló, bon dia de nou.
2: Així és, encara estem per passar, hem de passar el pic de calor d'este nou episodi d'altes temperatures que avui ha fet activar a EMET l'avís groc en bona part de les comarques interiors per temperatures que poden passar dels 37 graus. A més, avui s'afegeix el risc de tempestes, cosa que també fa que el risc siga extrem pel que fa als incendis, perquè tenim un ambient molt sec i les altes temperatures tampoc no afavoreixen les condicions, i hem de dir que demà estos avisos s'amplien o pugen a nivell taronja en previsió de temperatures que passen dels 40 graus. En bona part de les comarques centrals, diguem que fora de la protecció litoral, tindrem temperatures que passaran dels 40, podran fregar els 42-43 en punts de la Ribera Alta, de la costera, de la Canal de Navarrés, comarques que es veuran afectades per aquestes temperatures almenys fins divendres, altes temperatures que continuaran afectant les nostres comarques. A més, en aquest cas tenim també l'afectació de la pols en suspensió que arriba del nord d'Àfrica. Està massa d'aire tan càlida que fa pujar les temperatures, vindrà acompanyada també de pols en suspensió que deixarà molt mala qualitat de l'aire, un aire tèrbol amb moltes partícules en suspensió, com comentem. Sobretot el dijous les concentracions són especialment altes. I, per tant, una setmana caracteritzada de nou per aquest nou episodi de temperatures altes que sembla que donarà una xicoteta treva al cap de setmana.
0: Bueno, esperem que sí, perquè esta nit ha sigut una miqueta estranya. Un poc de calima, com tu dius, de repente t'havies de tapar una miqueta. No sé, sí. Ha sigut una miqueta ni de contrastos. No sé si pot ser així, no sé com s'explica meteorològicament.
2: Cap a l'interior, diguem que se pot dormir encara millor, però en la costa la veritat és que estem tenint unes nits molt sufocants. Sí.

0: a 231, la xifra total de morts en acceptar incorporar el cas d'un ancià que va morir d'un infart, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
1: Esta última víctima reconeguda per l'autoritat judicial és un home major veí de Benetússer que va morir la nit de la Barrancada després de patir un infart greu de miocardi mentre estava a casa. Ara la instructora ha donat llum verda per afegir el cas a la causa penal que investiga possibles delictes d'homicidi imprudent amb dos investigats de moment, l'exconsellera de Justícia i Interior Salomé Prades i l'aleshores secretari autonòmic d'Emergències Emilio Argüeso. La defunció estava en estudi després que la magistrada Núria Ruiz Tobar demanar un informe forense a l'Institut de Medicina Legal per a determinar la relació de causalitat existent entre el decés i les circumstàncies patides a causa de la riuada. La instructora ha decidit reconèixer aquesta víctima com a la 231 després que el Ministeri Fiscal emetera un informe en el qual considerava procedent la inclusió de la defunció en la investigació judicial.
0: I el president de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, Adrià Revert, declarava este dilluns com a testimoni davant de la jutgessa de Catarroja que instruís la causa penal per la gestió de la dana.
1: Revert, a l'entrada als jutges, declarava que durant el matí del 29 d'octubre ja tenien registres de més de 200 litres a la Ribera Alta a les 8 del matí i de més de 160 litres a la plana Utiel-Requena a les 12:40, uns registres que qualificava d'històrics en eixa zona. Davant dels mitjans de comunicació, Revert afegia que a partir de les 3 de la vesprada, la pluja es va concentrar a la Ribera Alta i a la Foia de Bunyol, que és la que va provocar la riuada de Pollo. Revert també aclaria que és difícil calcular la quantitat exacta de pluja i que la riuada meteorològica és impossible de preveure, però ha afegit que eixe dia els mapes de previsió eren semblants als de la pantanada de Tous del 82.
0: I més coses, el Congrés vota avui la senda d'estabilitat, un pas previ clau per a l'aprovació dels pressupostos.
1: Sí, encara que tot apunta al fet que serà rebutjada amb el vot en contra de Junts, junt amb el del Partit Popular i també el de Vox. La Cambra Baixa també debat avui la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, així com la convalidació del decret llei que otorga 6.200 milions d'euros des de l'1 de juliol i fins a 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència. A més, el Consell de Ministres aprovarà avui en segona volta l'avantprojecte de llei de violència vicària que es tipifica de manera específica en el Codi Penal com un delicte contra la integritat de les dones després de mesos de negociacions entre els diferents ministeris per a incorporar alguns aspectes que no estaven inclosos en el text inicial.
0: I més coses, el president del govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat la defensa de la unitat en el suport a Ucraïna i ha cridat a exercir pressió sobre Rússia aprovant el 20è paquet de sancions contra Rússia, així com a garantir el suport militar al govern de Volodymyr Zelensky. Reforcem el suport militar, la pressió econòmica sobre Rússia i la preparació per a unes negociacions amb garanties de seguretat. Europa ha de tindre veu pròpia en el camí cap a una pau justa. Això és el que afirmava precisament Sánchez en un missatge en X. El cap de l'executiu ha qualificat com a decisiu el moment que travessa el conflicte entre els dos països per a canviar la dinàmica en la reunió de la coalició de voluntaris per a Ucraïna, celebrada este dilluns a París, i ha insistit en la necessitat de mantindre la determinació en el suport a Ucraïna per a obrir una via creïble cap a un alto el foc.
1: Prèviament, Sánchez participava en la reunió de la coalició antimíssils balístics integrada per Ucraïna, Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, Dinamarca, Suècia, Països Baixos, Noruega i Espanya, per a intentar integrar la tecnologia de diferents països i millorar les capacitats de defensa aèria. Tots els membres van signar una declaració conjunta per a reivindicar el caràcter defensiu de la coalició, així com el seu suport al Flagship Project, que aspira a desenvolupar les capacitats de defensa amb una lògica d'arquitectura integrada contra els míssils balístics. L'agenda del president del govern a França continuarà avui dimarts, ja que participarà en les celebracions amb motiu de la Festa Nacional de França, enmig d'eixa polèmica per les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors de la selecció francesa de futbol que els líders polítics gals han titllat de racistes. A més, la presència de Sánchez es produirà a poques hores d'eixa enfrontament entre Espanya i França en la semifinal del Mundial de Futbol. Per cert, que de les declaracions de Mariano Rajoy es manifestaven ahir veus a favor i en contra. Escoltem el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i a Borja Semper, portaveu nacional del Partit Popular.
2: Que desautorice a Mariano Rajoy, al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vehiculó y se expresó.
3: Son sarcásticas y son columnas.

0: es que van sin mala intención. Son comentarios a favor de España y, si, y esto yo no circunscribiría a este perímetro.
1: I la Unió Europea i el Regne Unit signaran avui el Tractat sobre Gibraltar.
2: Sí, és un dia històric, ho faran amb la presència no sols del primer ministre del Peñal, Fabián Picardo, sinó també del ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, tal com ell mateix ha confirmat. El pacte, que ha hagut d'esperar diversos anys, es va aconseguir al juny de 2025 i es va publicar al febrer de 2026 i suposa el final del Brexit, segons afirma Álvarez. Des del punt de vista d'Espanya, la major implicació és la caiguda d'eixir reixat que separa Espanya de Gibraltar, és a dir, territori comunitari, de territori britànic. El document el signaran el secretari d'Estat britànic per a Europa, Stephen Doughty, i el comissari comunitari de comerç, Maros Sefcovic. El pacte, per tant, entrarà en vigor ja este mateix dimecres, quan està prevista i s'ha caiguda del reixat.
1: I més coses. La Direcció General de Trànsit ha posat en marxa una nova campanya especial de vigilància i control de la taxa d'alcohol al volant, ja que el seu consum és el segon factor que influeix en els accidents a la carretera i el responsable del 28% dels sinistres mortals. La campanya, que s'ha presentat este dilluns, es mantindrà fins diumenge que ve, 7 dies durant els quals l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil intensificarà els controls de consum d'alcohol i altres drogues a les carreteres, amb la col·laboració també de les policies autonòmiques i locals. La campanya, segons ha informat la DGT en un comunicat, respon a la necessitat de reduir els comportaments de més risc per a la seguretat viària, entre els quals es troba, com diem, el consum d'alcohol i les drogues. De fet, l'alcohol va estar present en el 28% dels sinistres mortals registrats l'any 2024, en els quals es van comptabilitzar 273 morts. En 2024 es va incrementar en un 9% el nombre de morts en sinistres viaris en els quals almenys un conductor va donar positiu en alcohol en relació amb l'any anterior i en un 24% respecte a l'any 2019. Unes xifres en sintonia amb la memòria 2024 de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, que constata que el 34% del total dels conductors morts i sotmesos a autòpsies i anàlisis toxicològics van donar positiu en alcohol i un 16,4% en drogues. A més, el 23% dels conductors morts, la taxa d'alcohol detectada era superior a 1,20 mg.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: I és moment de repassar també les portades dels principals diaris, tant d'ací, de la Comunitat Valenciana, com a nivell nacional. Encetem abril per Levante el Mercantil Valenciano.
2: Sí, comencem pels diaris en àmbit autonòmic. Levante el Mercantil Valenciano titula «La construcció demana treballar als 16 anys per falta d'obrers». Les províncies obri amb les herències en vida que es multipliquen per ajudar els fills a comprar una vivenda. En el diari Informació d'Alacant llegim que els espanyols prefereixen un avançament electoral a una moció de censura. En el periòdic Mediterrani de Castelló, que porta en la seva portada que l'Estat té 17 propietats oblidades i sense ús a Castelló.
1: I en clau nacional, el País destaca la tempesta contra Rajoy a Espanya i França pel seu article racista. I pel que fa al diari El Mundo, el principal titular és que la policia eleva a 3 milions els immigrants regularitzats amb les seues famílies. Són les 9:57 de minuts del matí.

Ja abans d'arribar a les 10 del matí els contem una notícia molt bonica. Este dimarts 14 de juliol, xiquets i xiquetes ucraïnesos van a visitar l'Oceanogràfic de València. Ho faran acompanyats per la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat. El motiu de la visita té com a finalitat trobar-se amb les belugues ucraïneses evacuades del delfinari de Kràfiv a causa del conflicte amb Rússia i que han sigut acollides precisament ací a València, a l'Oceanogràfic. Una trobada carregada de simbolisme entre els qui han hagut de deixar arrere la seva llar i han trobat a València un lloc segur. Els menors passen aquest estiu ací a València, acollits per famílies de la comunitat dins del programa Vacances en Pau, una iniciativa impulsada per la Fundació Juntos por la Vida.

0: I a poc més d'un minut fins a les 10, els avancem que a partir d'aixa hora tindrem molt més continguts així a Montllavall. Ens visitarà així a l'estudi l'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, i també parlarem del Xarentín institucional, el cas del germà de Lamine Yamal, que bueno, pues, ha eixit per tot arreu, en totes les xarxes socials, així que parlarem d'esta qüestió. I com no, també a partir de les 10 i mitja, 10:40 aproximadament, farem Abril la nostra...
1: Secció preferida, clar, secció per excel·lència.
0: Jo he dit abans que és la nostra particular prèvia, perquè
1: efectivament
0: nosaltres som periodistes, però no especialitzades
1: ni molt menys
0: en futbol ni en esports. Ens agrada l'esport, ens agrada el futbol, ens encanta el Mundial, i com dic, pues farem la nostra especial prèvia, diferent.
1: Efectivament.
0: No especialitzada, podem dir.
1: No, i és que a nosaltres ens agrada comentar certes, els salseos, el que venen a ser els salseos del Mundial, que també estaran presents també, en eixa prèvia.
0: I fem ahí una búsqueda a través de xarxes de tot el que siga curiós. Ho contarem, també parlarem una miqueta de la part futbolística, de com estan els jugadors, de com enfronten eixa semifinal, de tot això, a partir, ja dic, de les 10:40 aproximadament.
1: Sí.
0: Fins ara, tornem de seguida.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: D'ací a mitja hora, a les 10 i mitja, comença al Congrés un ple extraordinari on es debatrà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als pressupostos generals de l'Estat de 2027. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta, ja han manifestat que hi votaran en contra. Tant la senda de dèficit, que han d'assumir les administracions públiques, com els objectius pressupostaris, són el pas previ a la presentació dels pressupostos al Congrés, que el govern central calcula per a després de l'estiu. Si el Congrés rebutja esta senda de dèficit, hi haurà una nova votació el 23 de juliol. En cas que també siga rebutjada, el govern té previst continuar la tramitació dels pressupostos amb una senda de dèficit diferent que respecte els marges establerts per la Unió Europea, una possibilitat que està avalada per l'advocacia de l'Estat. I la Unió Europea i el Regne Unit signaran en unes hores el tractat que permetrà la lliure circulació de persones i mercaderies entre Espanya i Gibraltar. La caiguda de la tanca i les restriccions entraran en vigor a partir de la mitjanit d'avui. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ho ha qualificat com una nova era per a les relacions internacionals.
2: Hoy se cerrará con la firma de este acuerdo definitivamente el Brexit y abre también una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido y entre la Unión Europea y el Reino Unido. Al final es un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.
0: Álvarez també s'ha pronunciat este matí en la cadena SER sobre la polèmica generada per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol, de la que va dir que tenia un bon equip, però sense francesos. El ministre d'Afers Estrangers ha retret l'actitud del PP, de qui ha dit que boicoteja la política exterior espanyola en benefici propi.
2: Cuando España va a jugar la semifinal de un mundial y es un momento de unidad nacional, ese es un momento para ser España. No para envenenar la relación con nuestro gran vecino del norte, nuestro gran amigo, un motor de la Unión Europea, un gran socio comercial. Son realmente un estorbo el Partido Popular para la política exterior de España.
0: Més assumptes. Cau la compravenda de vivendes a la Comunitat Valenciana. En concret, al mes de maig va baixar un 10,8% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt d'Espanya, la caiguda interanual ha sigut del 7,3% en registrar-se vora 56.500 transaccions i baixa per quint mes consecutiu. Són dades que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. Este descens afecta tant els habitatges nous com els usats. I atenció si circulen per la set a l'altura de la Ribera Alta. Esta setmana han començat unes obres de renovació del ferm que comporten afectacions al trànsit. Sònia López.
3: Sí, els treballs es duen a terme a l'altura del pont del port de Carles

0: ser en sentit Alacant. En horari nocturn es fan talls alternatius de carrils i durant el dia es manté tancat el carril dret. Els vehicles poden circular pel tram afectat, però és possible que les entrades o les eixides de Xàtiva, Reulai, Corberà i Canals patisquen alteracions puntuals. Estes obres, expliquen des del Ministeri de Transports, finalitzaran el 7 d'agost i renovaran el ferm en un tram que havia patit un desgast accelerat, diuen, per l'augment progressiu del trànsit i les pluges dels últims anys.
1: Gràcies, Sònia. I al Masora, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues després de confiscar-li 120 grams de marihuana durant un dispositiu de seguretat ciutadana. Els agents van observar que un conductor circulava sense el cinturó de seguretat i duia un gos perillós que viatjava al seient de davant sense cap mesura de seguretat. A més, en identificar el conductor, van comprovar que el cotxe no tenia l'ITB en vigor ni l'assegurança obligatòria. I a França tot està preparat per a celebrar la festa nacional del 14 de juliol en record de la presa de la Bastilla, que va marcar l'inici de la Revolució Francesa. A la tradicional desfilada militar pels Camps Elisis de París estaran presents, a més del president Macron, diversos caps d'estat i de govern, entre els quals figura Pedro Sánchez. Enguany l'acte té un significat especial perquè un grup de 500 militars de països membres de la coalició de voluntaris de suport a Ucraïna, inclosos ucraïnesos, obriran la desfilada. Espanya hi participa amb 21 militars i un avió F-18. I en els esports, el Roig Arena obrirà les portes esta vesprada des de les 7 per a poder presenciar el duel de semifinals del Mundial que des de les 9 disputarà la selecció espanyola contra França. L'entrada és de bades fins a cobrir l'aforament. Per cert, que si parlem de bàsquet, l'exjugador del València Bàsquet, Sergio de la Rea, ha sigut clau esta matinada en la victòria dels Mavericks en la Lliga d'Estiu de l'NBA. El valenciolità ha assolit dobles xifres i ha sigut el màxim assistent del partit, amb 16 punts i 12 assistències. El jove jugador continua sorprenent en el seu debut en la màxima competició mundial del bàsquet. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Les deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
3: De tu a tu.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
5: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: I ja estem de tornada. Són les 10 i 7 minuts del matí. És moment, com cada dia a esta hora aproximadament, d'escoltar els nostres companys de les diferents comarques, dels municipis, que tenen moltes coses a contar i també en les seues publicacions. Comencem per Miguel Ángel Pallàs, de tucomarca.com, que ens dona tots els detalls del que porten en la seua portada. Miguel Ángel, molt bon dia.
1: Salutacions per a tot l'equip i per a tots els oients d'Amunt i Avall des de tucomarca.com. Pues nuestra portada

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu a tu.
2: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les 10.
6: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: és mi próximo error.
1: I continuem amb més coses. Abril, bon dia de nou.
2: Què tal? Així estic altra vegada.
1: Ara crec que anem a parlar d'un tema que ja parlarem en alguna ocasió.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Avui ho hem centrat una miqueta, o podem dir, ho hem introduït respecte una miqueta també al futbol, al Mundial, etc.
2: A les retransmissions esportives, efectivament. I és que és un tema important que realment preocupa, però al qual

0: I tal com anunciàvem, farà pues, una estoneta, cap a les 9 i mitja, més o menys, en la intro del programa, deia que anàvem a fer, com és habitual, la nostra particular prèvia del partit d'esta nit, d'eixa semifinal França-Espanya. Una prèvia diferent, comentàvem Abril i jo, perquè no som especialistes ni periodistes esportives com a tal.
1: Periodistes sí, esportives no.
0: Correcte.
1: Però sí esportistes.
0: Bueno, perdoneu-me, vosaltres. Jo no massa, però bé. Mireia, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
0: I Marina, bon dia.
2: Bon dia.
0: Així m'encanta esta tertúlia que hem muntat així mundialista. Tot de dones. Así.
1: Pero les... espereu, Lucía, porque normalmente comencem la sección mundialista en esta sintonía,
0: sí,
1: que ya es habitual, pero después de una aquelarre en la redacción, en cambio la sintonía.
0: Ah, val.
3: ¡Jefe! ¡Una de jamón y otra caña! ¡Que arranca el Mundial!
0: Ara falta afegir ole,
1: no? Ole, ara, mira com anem guanyant adeptes. Que, bueno, Lucía, no sé si encara no estàs en mode mundialista.
0: Hombre, que no, o porte, nostres... porte des del minut 1 en mode mundialista.
1: O els nostres oies no ho estan, però impossible que no vos entri ese cuquer després d'escoltar este tema que està sonant i que s'ha convertit en tot un símbol per a l'afició de la Roja, que es diu Vamos España, i és d'Alcair, i bueno, és que avui no és un dimarts qualsevol, 14 de juliol, a França celebren la seva festa nacional, el dia de la presa de la Bastilla, un dels dies més importants de l'any per als francesos. Hi ha desfilades militars, focs artificials, milions de persones al carrer, i enguany damunt tenen una semifinal contra Espanya, que si això no és pressió, que baixi Zidane i que ho veja, perquè espereu que encara hi ha més. També és jornada de descans al Tour, això significa que al carrer n'hi ha ciclisme i futbol, una miqueta més de futbol que de ciclisme, i nosaltres volem, si te sembla bé, escoltar una miqueta este temazo.
0: Vinga.

0: Bueno, possible cançó si guanya Espanya al Mundial.
1: La voteu o què?
0: L'altre dia parlarem
1: d'això. Ah, jo sí, jo sí.
0: Marina, tu què dius?
2: Sí, jo també.
1: Marina fa el poquet de playback. Això m'indica es que...
2: No me la sé.
1: Una cançó.
2: És es que no me la sé.
1: En un poquet de flamenquito de fondo.
3: Vale.
1: Estes frases de Iniesta de mi vida, etc, etc.
3: M'encanten.
1: Emocionen a qualsevol.
0: Ai, ai, ai. Vos he de dir que quan vaig anar a Suïssa a veure l'Eurocopa en 2008, que ja ha plogut, la imatge que dels carrers eren sevillanes i toreros. Ahí lo dejo.
1: Nosaltres avui hem empatitzat una miqueta...

0: en este sentiment populista mundialista, perquè no
1: dir-ho.
0: Però si me apures, avui, Lucía, el que no hem de fer és de perdre's esta final, com diem, que és a les 9, no anem a donar la informació.
1: Correcte.
0: Hora peninsular, que això és molt important, al Dallas Stadium d'Arlington, a Texas, més de 90.000 espectadors a les grades, un escenari d'aixòs que imposen només entrar al camp, però no és un Espanya-França, o França-Espanya, crec que en este
1: cas. És França-Espanya, sí.
0: És un duel. Millor t'explique. Espanya enganxada en la pilota als peus, i el contraatac hi serà França. Això és la meva por. Què pot passar encara que Espanya estiga tot el rato donant-li a la pilota quan agafen ells un contraatac? Bueno, doncs vos portem unes dades perquè, bueno, perquè som dones de dades.
1: Sí. Pues sempre ens agrada,
2: I comencem comentant que Espanya arriba després d'haver encaixat només un gol en tot el Mundial, va ser en l'últim partit, que dit així sembla fàcil, però que és una barbaritat, perquè defensivament és una roca amb Cubarsí, amb Laporte. Ahí jo crec que és un punt a favor nostre.
0: Totalment.
2: Laporte.
0: Ui no, ui és espanyol. Bueno, ui no,
1: bueno,
0: ui no,
1: sempre.
0: Sempre, però tindrà alguna arrel, però poqueta ja.
3: Però bueno, no podem oblidar-nos que França és França, i quan penses que els falta una generació bona, van apareixent altres quatre que corren més, són més forts i damunt juguen bé. O sigui que podem dir que és una fàbrica.
1: I tant.
2: Sí que és de veres que, curiosament, els últims precedents fan somriure a Espanya, per exemple, també la semifinal de l'Eurocopa, que Espanya es va imposar a França, sí. També la Nations League. Els últims duels importants han caigut del costat espanyol, que això per una part molt bé, però també alerta, perquè els francesos voldran ahir la revanxa.
1: Total.
3: Efectivament. I a més, no sé si sabeu una cosa curiosa, i és que els quatre semifinalistes són campions del món, o sigui que no s'ha colat cap sorpresa perquè han arribat els pesos pesats.
2: Una dada no tan positiva per a nosaltres, i és que si arribem als penals podem dir que Espanya no té una relació massa sana amb ells i que és més bé una miqueta tòxica.
1: Ai, que por, jo no vull que arribarà ahir, eh?
2: Ai,
1: no,
2: perquè això és
0: un agobio innecessari.
3: A més, este partit té una història curiosa amb Lamine Yamal, perquè fa només 2 anys, en una semifinal de l'Eurocopa contra França, quan encara tenia 16 anys, va marcar un dels gols més recordats del torneig davant els francesos. Ara arriba al mateix escenari emocional, però amb un Mundial pel mig i amb tot el planeta mirant-lo.
1: Que fort.
2: Tant de bo faig una jugada similar, eh?
0: Ojalá.
1: Bueno, encara no ha mig despertat, això és el que diuen tots els experts, que està una miqueta ahí, bueno, que no està jugant malament.
2: Bueno, és que venia lesionat, hem de comentar-ho.
0: I a més l'estan marcant, moltíssim, però ara te contaré. Sí, ara ja en té 10, ja en té 10, sí.
1: Què es pillarà? Ara és una abuela de les meues. Què es pillarà als 19 anys? Que fort. Bueno, però esteu ja preparades? No sé com vos plantegeu esta nit. Jo crec que en totes les llars, que som futbolers i futboleres, tindrem ahí un ritual especial, no sé el vostre. Jo, bueno, el meu fill agarra i m'ompli tot el menjador de banderes, banderetes, jo què sé, de tot el que troba per ahí.
0: Merchandising a tope.
1: Tot el merchandising que troba me'l col·loca per ahí.
0: Nosaltres posarem els bafles allà a les de la vesprà, com si no estiguem bé.
3: A tot el que donen.
0: A tot el que
3: donen.
0: Tenim un altre de cucu que també s'estrella, que ja us el posaré en un altre moment. Pintarem cares, tenim cromos, tenim de tot. Vam venir i farem tortilla, truita espanyola.
1: Ole.
0: Una bona truita de creïlla i un pernilet, així per a gaudir-ho tot.
1: Made in Spain, jo també. Les papes no poden faltar.
0: Ai, papes,
3: olives,
0: que bo tot.
2: Jo teníem plans...
1: Tot menys veure bé el partit, perquè estàs ahí en la boca plena.
2: Estàs menjant més que altra cosa. La meva parella i jo teníem plans per a esta vespre, però els hem mig cancel·lat, perquè ell vol gaudir de la prèvia en condicions. I és que jo, en un futbolero al costat, pues...
1: No, pues,
2: què puc esperar?
0: Estàs pues arrastrada.
2: Efectivament.
1: I si parlem ja, ara de, me fique ja més estrictament periodística futbolera, si parlem de la prèvia pura i dura, perquè aquestes hores la gran pregunta és què prepara Luis de la Fuente i què prepara Deschamps. Deschamps, que per cert, va ser entrenador del València. Tu te'n recordaràs.
0: Me'n recordo.
1: Ells són molt joves i no.
0: Didier Deschamps, però avui no li tinc ninguna estima, perquè pel que fa a Espanya la gran incògnita està... sobretot en el mig del camp, la base està clara, Unai Simón en la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cuquerella, en defensa Rodri, al comandament i al mig camp, i davant Lamine Yamal, Dani Olmo, Oyarzábal, sempre són els fixes. Però ara no sabem si Luis de la Fuente manté Fabián Ruiz després del seu gran partit davant Bèlgica, o si recupera a un pes pesat com és Pedri, i parlant de Pedri, este és un dels noms més propis de la prèvia, no està descartat, però hi ha debat si ha d'entrar d'inici, si ha que canviar-lo després, perquè ja sabeu que qualsevol decisió estratègica
1: és
0: en un dia com avui, això és importantíssim.
1: Però jo crec que és una polèmica que també fem una miqueta els mitjans de comunicació i els aficionats, vull dir.
0: No és polèmica, és
1: Pedri,
0: un poc d'intriga.
1: Pot estar millor o pitjor, però és Pedri.
2: És que sabeu què passa? Que sembla que si no fas el partidàs de la teva vida cada volta que saltes al camp, ja estàs en tus
3: però
2: hores
3: com
2: bajas.
3: Com si tots treballarem el 100%. Millor dia de la nostra vida quan anem a treballar, aquestes persones també poden tindre...
1: I que, a més, estan en una pressió... enorme, que no voldria estar jo en ese lloc.
3: No, jo tampoc.
1: Dir, és molt important i és un partit transcendental per a fer història i que la responsabilitat que tenen els jugadors no la tenim nosaltres, que estem a casa.
2: En casa, menjant papes i olives.
0: Totalment, totalment.
1: Això és aixina.
2: I anem a veure què prepara França, perquè Deschamps té una selecció molt definida i així a mi Mireia m'ha deixat la part difícil, que és a veure com pronuncio
0: jo
2: tots aquests noms.
0: En francès.
2: Mainan,
1: no sé,
2: imagina que no es pronuncia així. Koundé, Saliba, Upamecano i Digne en defensa. Tchouaméni o Koné amb Rabiot al mig. I a dalt de tot el perill, Dembélé, Olise, Doué i, com no, la gran estrella de l'equip, Mbappé, efectivament. França sí que és de veres que té una cosa que espanta i és que pot estar patint 70 minuts i en 5 minuts el resol el partit.
1: Bueno, un poc com Argentina.
2: En un 3 i no res. Sí, sí, sobretot últimament.
0: Però un altre ritme. Argentina de Chile i esto es en un... En
2: totalment. I atenció, perquè hi havia algun interrogant físic i era que en França preocupava especialment Tchouaméni, que tenia molèsties musculars, i Manu Koné, però Deschamps arriba amb pràcticament tota la plantilla disponible. A Espanya, les baixes, com hem estat comentant, tampoc són un drama, no hi ha sancionats importants i les úniques preocupacions han sigut més de la gestió física que de lesions greus, que una lesió que preocupava era, per exemple, la de Nico Williams, sí. I van veure que va saltar al camp en l'últim partit.
3: Nico Williams, que ha complit anys també.
2: Que també ha complit anys, sí. Que no fora fet.
0: Quants regals se van endurguir, ojalà.
3: Vinga, va. L'aniversari. Però no podem deixar de mencionar un altre nom que sempre apareix en aquests partits, que és el de l'àrbit. El partit el xiularà Ivan Barton, àrbitre del Salvador, un col·legiat amb experiència internacional que ja ha dirigit partits importants de seleccions.
1: Mira, important que s'aclariran perquè parlen espanyol, això és important.
2: Fundamental.
0: Totalment. Important. A mi hi ha una dada que m'agrada molt i és que en un partit, ho estàvem comentant abans, no només juguen 11 contra 11, sinó que també estan els nervis, la banqueta, que hi ha detalls que de ritme, de moltes coses que no es poden percibir i una de les persones que està acaparant totes les mirades és la Lamine Yamal, que s'està dient que encara no ha fet el seu partit gran del Mundial, que ha sigut, com hem comentat, el seu aniversari, i que a mi m'ha encantat escoltar-lo en roda de premsa.
4: Estaba por momentos difíciles. Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles, como el primer partido contra Cabo Verde, como cuando Bélgica nos empata. Yo creo que desde la Eurocopa estamos creciendo mucho como equipo, como familia y sobre todo estamos orgullosos de eso, que sabemos pasarlo mal. Y yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Pues para ser jove,
2: toma ja,
1: clar, eh?
2: Toma ja.
0: T'ha pegat o t'ha fet aire?
1: Ara, ni aquests collars que portava, ni aquests ors penjant, qualsevol no és
2: clar.
1: Ell
2: que se'ls pot permetre.
1: El que vulga pot dir, diu, així estic jo, amb aquestes xolles que m'he plantat. Però bueno, ja saben que un Mundial no només es parla de gols, d'alineacions, de tàctiques, de tot el que estem dient, sinó també hi ha un altre torneig, i ara, més que mai, que és el de les xarxes socials, les parelles, els looks, els moños, parlàvem l'altre dia amb el perruquer...
0: Visajismo.
1: ...de la selecció espanyola, que és valencià, i històries que envolten, podem dir, els futbolistes. I això en esta redacció també sabem molt, perquè estem ahí esquadrinyant des de que comença el Mundial. No s'hem perdut res.
3: Efectivament. Ha hagut una miqueta de lío en Twitter, en X, perquè resulta que Unai Simón li estaven fent una entrevista i va comentar que escoltava molt una cançó d'una tal Lola Índigo, que a esa tal Lola él la escuchaba mucho, que es este temazo que es la gran cançó de l'estiu, i aleshores ella va respondre a la polèmica compartint la seva gran cançó que és esta i posant "Yo soy la tal Lola".
1: Però no sabia qui era, en serio?
3: No ho sabem.
0: O el bachatón de la L.
2: No m'ho puc creure, com
0: no
2: vas
0: veure que és Lola Índigo.
3: Lila suda.
0: Lila bufa, Lila bufa. Total, total, total.
1: Però de tota manera, és que igual xocava el despist.
2: Jo trobo que no, eh?
1: El despist.
0: La seva frase no sonava despist.
2: No sonava broma,
0: escucho mucho esta canción, que es de una tal Lola Índigo.
1: En serio.
2: Pues mira, si tenim a la tal Lola.
1: Exacte.
2: I l'altre li diu, però com vas a decir una tal Lola Índigo?
0: Ojalá un moment en el que Lola Bacha le diga Lola, Simón, soy Lola. Hola, encantada de conocerte.
2: En piso.
3: No ho sé, deixarem ahí.
2: I bueno, un altre.
1: Això m'ha sorprès, eh?
2: El què?
1: Ara quan he llegit el nom.
2: Ah, sí, perquè un altre dels protagonistes d'este Mundial és Ferran Torres, i ha hagut moviment abans del partit, perquè el davanter espanyol ha tornat a ser notícia perquè s'ha conegut durant el Mundial de que ja no té parella. La relació que se li atribuïa amb Marina Hunter hauria arribat al final després que deixaren de seguir-se en xarxes socials.
0: Ah, m'encanta. A mi ja m'ha encantat.
2: És que avui
1: ja no
2: en dia...
1: Ja no han trencat.
2: Clar, efectivament. Si no seguixen, ruptura.
3: Ferran Torres ja havia sigut nòvio de la filla de Guardiola.
2: Sí.
0: Perdona,
2: no,
0: Marina.
2: No,
0: perdona.
2: De Guardiola o de... No, de...

0: Lo que yo sabía era Guardiola, ¿eh?
1: Sí, no es del entrenador... Es que ahora no saben cómo es diu, pero es español. Que ahora buscará seleccionador de Luis Enrique.
2: Ai, ara m'has fet dubtar. No ho sé, ho haurem de buscar.
3: Estem buscant-ho, estem buscant-ho. Ara, anem buscant
0: sí, informació sí. en directe.
2: Diu Patrick que sí, que Patrick també està al loro de les xarxes i els cotilleos.
3: Mira, era novio de Sira Martínez, que és la filla de Luis Enrique.
2: Correcte.
1: Però potser que... també ho haurà segut.
3: Però pot que... Ara indagarem més.
1: Bueno, però la part principal del seu cos que destaca en este Mundial és el seu look.
2: Sí, totalment.
1: I se moño així en allarguet, que s'ha deixat per al Mundial i que l'ha convertit en el sex symbol per excel·lència.
3: Totalment.
1: Mundial de futbol.
2: El nostre amic Nando, el perruquer.
3: Perfectament.
2: Que li ha canviat el look.
3: Si guanyen 8, té que tornar.
2: Sí.
3: Nando, fes la maleta, per favor.
1: Nando, que vaig a preparar-se.
3: I Esther, què passa amb Esther, Marina?
0: Home, pues que Esther i Kilian esta nit passen coses i entonces la gent li està demanant a Esther que per favor que envia a Kilian cansat ja de casa, que el xic vaig en la faeneta ja feta.
3: Molt bé.
2: Això m'encanta, de fet.
0: Ho vas poder gestionar.
2: No vas poder evitar enviar-ho perquè dic, és que la gent...
3: Cardio, un poquet de cardio.
2: Claro, però és que la gent és molt, no sé...
3: Un tiró.
1: La nostra estratègia recau en Esther Expósito.
2: M'encanta l'humor espanyol.
0: Totalment. N'hi ha molts futbolistes als que no els permeten tindre sexe antes de grans competicions. No sé si en el cas dels futbolistes també passa.
3: Mariajo, mira a veure si pot sonar al final.
2: Li ho preguntarem a Deschamps.
3: Lucía, a veure si sona.
2: Sí, perquè se n'anem ja, queden res 30 segons. Pues amb esta cançó se n'anem, xiques, que guanya Espanya.
4: Soy español. ¿A qué quieres que te gane?
5: Són les 11.
6: A punt. Notícies.
5: Dos valencians han resultat ferits en l'últim encierro de Sant Fermí celebrat este matí a Pamplona amb bous de la ramaderia de Jandilla i han hagut de rebre assistència hospitalària. Un dels ferits té 53 anys i és veí de l'Alcora, a l'Alcalatén. L'han traslladat a l'hospital amb una deformitat en el colze esquerre. L'altre ferit és un veí de Burjassot, a l'Horta Nord, de 49 anys, amb traumatisme cranioencefàlic, pèrdua passatgera de la consciència i fractura de monyica. En total, 10 persones han hagut de rebre assistència hospitalària, dos de les quals amb ferides de banya de bou, un d'ells en la cuixa i l'altre en el tòrax amb pronòstic reservat. I a hores d'ara, la Plataforma de Defensa de l'Ensenyament Públic fa una concentració de protesta davant de les Corts per exigir més inversions en educació pública i la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant. També a València, els sindicats estan reunits amb la Conselleria d'Educació en una nova taula sectorial per a tractar l'organització i el funcionament del pròxim curs dels centres d'educació de persones adultes, de les escoles infantils, de primers cicles i de les escoles oficials d'idiomes. I en les Corts, avui, a la Comissió de Pressupostos, continua el suport del PP a la prioritat nacional, de Vox. Ahir ja van aprovar les esmenes sobre la prioritat nacional en vivenda i, segons el síndic de Vox, José María Llanos, avui esperen que passi el mateix amb la prioritat nacional aplicada als serveis socials.
7: Forma parte del pacto al que llegamos con el Grupo Parlamentario Popular que también salgan adelante nuestras enmiendas de prioridad nacional en el ámbito de los servicios sociales.
5: Segons Llanos, acceptar la prioritat nacional tractaria d'acceptar l'aplicació d'un principi rector per la qual cosa aquestes esmenes no contemplen encara cap mesura concreta. Des de Compromís han assegurat que el PP accepta imposicions de Vox i han titllat d'indigne el Partit Popular per plegar-se, han dit, davant la prioritat nacional. Escoltem Carles
8: Esteve. I pareix que Juan, a costa de la vida de valencians i valencianes i d'humiliar inclús a les dones en esmenes d'este estil o intentar, insistim, separar la part de la ciutadania, bueno, pues acabem en això, en un Partit Popular indigne i que no està a l'alçada del seu poble i de les seues necessitats.
5: Eren les paraules de Carles Esteve, el portaveu de Compromís en esta comissió. Continuem. El nivell d'aigua de l'Albufera queda per davall del mínim de referència en plena onada de calor. L'augment de la temperatura de l'aire, la temperatura de l'aigua del llac per damunt dels 30 graus i la falta de renovació amb aigua de qualitat generen un escenari de risc per a un dels espais naturals protegits més importants de la Comunitat Valenciana. Això denuncia Acció Ecologista Agro, que reclama una entrada urgent d'aigua de qualitat i una gestió transparent de les goles per evitar l'estancament i el deteriorament ambiental del llac. Eva Tudela és membre de la Comissió de Territori d'Acció Ecologista Agro.
9: Té molt poca aigua i està entrant-li molta substància, molta matèria orgànica, que ja la tenien les aigües, però a banda està continuant entrant-li i poca renovació d'aigua, o sigui, està fent una sopa molt espessa que en les altres temperatures pot provocar baixades d'oxigen i ficar en perill la vida que encara conserva el llac de l'Albufera en la vida de totes les espècies que viuen així en el llac.
5: I a Elx, la Policia Nacional ha detingut 7 persones acusades de pertànyer a una banda dedicada al tràfic de drogues. La investigació es va iniciar en un punt de venda de droga desarticulat ja en 3 ocasions. Les queixes veïnals alertaren d'una possible reactivació que la vigilància policial va confirmar, així com l'abastiment a altres punts. En l'operatiu s'han fet 4 registres on s'han intervingut 85 grams de cocaïna i 45 de marihuana, quasi 7.000 euros en efectiu, bàscules de precisió, telèfons i 3 armes blanques. Els 7 acusats han passat a disposició judicial. Un d'ells, detingut per fets similars en nombroses ocasions anteriors, ha ingressat en presó. I en els esports, en futbol, el València Club de Futbol ja està a Girona. Paula Alfonso.
10: El València ha realitzat este matí el primer entrenament de l'estada a Girona, on va arribar ahir. Carlos Corberà en compta amb tota la plantilla, a excepció de Santa Maria i el central turc Senk, i la presència de les noves incorporacions de Haas, Sato, Dienk i Guido Rodríguez. Durant tota la setmana l'equip tindrà dobles sessions d'entrenament, matí i vesprada, i acabarà a concentració amb el primer amistós que jugarà el dissabte. D'altra banda, el club continua buscant un porter en el mercat i l'elegit és el jove de 22 anys, Kaine Van Obelen, que ha militat esta temporada en el Volendam en segona divisió neerlandesa, amb qui negocia la incorporació.
5: Gràcies, Paula, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
11: De tu a tu.
12: Chaval, deja de mirar pantallas.
13: Amiga, de los muffins también se sale.
14: Señor, le agradecería que no me atropellara.
15: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
16: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
17: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiència interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
18: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
19: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: Descansa la vista.
21: Què és la inspiració per a tu?
22: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
23: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
20: Obri la ment. Eres creient?
24: Depèn de l'estació de l'any.
25: Con les carxofes.
20: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
26: Què t'ha paregut?
27: Molt bona, molt bona.
26: Ara sí que me l'espera.
28: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en Apunt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
6: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos. Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: vida, evidentemente emocional, i les hacían creer que era Brad Pitt. Vale, pues,
1: però com se pot creure la gent d'aquestes coses?
0: Sí.
2: És que intentes ficar trellat, però no n'hi no, no, no, ha...
3: Però
2: no
3: les víctimes tindran un
0: perfil.
3: Perfil, un problema sí. de salut mental important. O,
0: un perfil...
3: O no sé.
2: Sí, està clar, però també...
3: Perquè, vamos, a mi m'apareix Brad Pitt i si no el veig... Pero en persona,
0: no, pero también así,
3: y en cara diría, uy, este no es.
0: Tipo Misión Imposible cuando Tom Cruise
3: se lleva la mascareta.
0: Se lleva, es que la vi este fin de semana, la última. Pero que de repente dices, no era Brad Pitt ni siquiera en persona, ¿no?
2: No es que estas personas estiguen ya en una situación otra, es que tienen familia, supose, es que ni a gente.
0: Nadie les dice.
2: Claro, y además,
3: tú, el problema es que tiene un problema de soledad tan gran así, sí. y en todo el mundo mucha gente un problema de soledad de trobar algú que t'entenga, que vulgui compartir la vida o uns moments, que això és un debat, això és el que queda en evidència, no? Que n'hi ha un problema de necessitat emocional brutal.
0: Absoluta. I no solo se creían que era Brad Pitt, sino que se creían que era Brad Pitt con problemas.
2: Demanant diners.
0: Sí,
2: es que...
0: Que
2: claro, es que ve Brad Pitt y te diu, no, pasa...
3: Mira, que estaba rodando una película en este sí. Nueva York y resulta y falta, que he invertido mucho y no falta, tengo para poner el pantalón vaquero.
0: Y que me falta un poquito para acabar la película. Que necesitaba ayuda
3: económica. Home, pero si está fent ara un anunci que no parla ni res.
0: Oye,
3: de una tarjeta sí.
0: De
3: un banc, que vull dir... Que está, que, a veure, amics i amigues que estiu sentint el programa... No es Brad Pitt, que Brad Pitt ya ha solventat el problema econòmic gràcies a l'anunci.
0: Se ha puesto su chupa de cuero, se pone en la barriga...
2: Que no parlarà allí. Perquè els hauran passat les tarifes de,
3: claro,
2: de
3: claro.
2: frase i
3: si
2: hauran
3: no
2: dit no.
3: Si no me pose la cara, X, y parle tal, bueno... O sea que no te problem, no te necessitat. Podeu anar
0: tal.
3: A Hugo Silva, que està disponible.
1: Per exemple.
2: No dones idees, no dones idees als estafadors estos de l'amor.
0: George Clooney,
3: que ara
0: que,
3: no,
0: que ja no hace el
3: que no falo del café.
1: Bueno,
3: o sea, podeu.
1: Va fer un on ell, en Brad.
0: Brad i Clooney, és
1: claro,
0: verdad.
1: Feien uno
0: Martini,
1: de les càpsules.
0: Però si estos se han forrado de mil maneras.
1: Va, anem a veure.
0: Sí. O sea que...
1: Està clar que tenen un problema i molt greu,
0: Que, sí, gravíssim.
3: Sí, sí, no, però parlant en serio, no són aquestes persones que han sigut estafades. És que n'hi ha molta gent que té problemes de soledat
1: sí,
3: i de necessitats emocional, i ahí és on no arriba la societat i el sistema a donar la solució.
1: Clar, però el que deia David, aquestes persones tindran família que li poden dir, escolta...
3: No, o no tindran
2: no,
3: família.
2: O, no,
0: o,
2: no,
0: o, lo hacen de tapadillo, o se avergüenza.
3: Bueno, però
0: no, si te lo crees de verdad, no debería
2: clar, si
0: darte
2: si te creus
0: vergüenza.
2: Que te está parlant Brad Pitt, tú dius, escolta, mira, en qui estic parlant.
0: Quedas con una amiga i me dice, chica, no te lo vas a creer.
1: Sí, vamos.
0: No sabes con quién me estoy mensajeando. Con Brad Pitt,
1: y resulta
0: ¿no?
1: que
3: tú no sabes que Brad Pitt
1: que
3: es de Nueva York y el accent es de Texas, che, por favor.
1: No sé,
2: i quan el vesguen ahí en la tele veient el partit, que li escriuen i diran, què tal el partit? Que li preguntaran a Brad Pitt, què tal el partit?
3: Un drama, perquè me está poniendo los cuernos.
2: Clar, està en
3: altra.
1: Bueno, ara continuem, un segonet, que hem de fer una parada sí o sí obligatòria per a una pausa publicitària. Tornem de seguida, que és molt curteta.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
5: De tu a tu.
6: Xica, no vas molt fresca?
7: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
6: A l'antiga estació de Menalua?
7: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
8: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
4: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: que estem així fent una miqueta de broma, però si et poses a pensar en la realitat d'aquestes persones i el problema en el que s'han clavat, mai millor dit, és una cosa molt seriosa.
1: Sí, sí, perquè...
0: Gent que ha arribat a arruïnar-se, inclús deixant de banda la seva família i creent-se tot això que li estan contant.
1: Sí, sí, però a pies juntillas. Fijaos que una de les víctimes, una mujer granadina, llegó

0: que al final desconfíes tan de tot que quan te telefonen d'una...
1: Respondes com
0: cosa real, no l'agafes.
2: Mira, el meu mòbil d'ahir, 1, 2, 3, 4 i 5 telefonades de números diferents, en roig, sense agafar i sense respondre. I un poquet abans, 2. I alguna posa, possible llamante no deseado. Una altra me posa, ONG, vale, que ja sé quina és i està clara. Però no sempre te diu que és spam, en alguns casos sí, en altres no saps qui és, pues sí. Ja està.
1: Y bueno, hay que ir con mucho...
2: Algún pesar que me cride que no lo haga fe.
1: No, hay que ir con mucho ojo porque yo...
2: No, sí que sé.
0: Vale. Ah, es un altro tema.
2: Ese es un altro tema.
1: ese sí que lo tienes localizado, ¿no? Pues, no, realmente hay que tener mucho cuidado porque lo están intentando por todos los medios, o sea, se las ingenian para llegar. Y también esas llamadas en las que puedes incluso escuchar la voz de un familiar pidiéndote ayuda.
0: Ah,
1: porque
0: bueno,
1: ya
0: això,
1: también
0: sobre
1: están,
0: todo
1: en
0: ¿eh? Esa adolescencia, esa de sí. Tiene mal de encounter. Sí.
1: Bueno, o esas llamadas de mamá, estoy en... Me ha pasado no sé qué. Sí, que a mí sí, la última que me enviaron fue como si fuera mi hijo. Yo no tengo hijos. O sea, que dije, mira, aquí ibais al 50%.
0: Claro, y ya
1: no,
0: la obligada.
1: No veis. O sea que sí, es importante estar ahí muy... A la guai, no?
0: Al loro. Bueno, sí que és cert que este tema en parla moltes vegades i, bueno, continuarem parlant perquè, per desgràcia, continuen passant aquestes coses. Però, bueno, són les 11:40 minuts, a baixa Mireia Vallarri, i això vol dir que anem a parlar de temes més enllà de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, és a dir, de la resta del món.
2: I se finestreta.
1: Por el mundo.
3: Agafem l'avió sense mosquitos.
1: Oye, exacto. Un avió, però limpio de mosquitos. ¿No? Bueno, nos vas a llevar en un avió limpio de mosquitos.
4: Sense mosquits i també en el espai, perquè no ha sigut l'únic accident aèric que ha hagut en les últimes hores.
0: No, ja m'està parlant.
4: Heu estat parlant de l'avió que venia de Macedònia, que...
0: No, deixe no.
4: Bueno, pues,
0: vaig a dir
4: l'empresa, perquè és una empresa que últimament a mi m'ha tocat molt. Ryanair.
1: Una altra vegada.
3: No me podia creure.
4: Que bonica coincidència. Pues mira, sembla que un avió de Ryanair que va eixir este cap de setmana de Macedònia va tindre que tornar perquè de sobte va reventar una de les finestres.
2: Sí.
4: I m'encanta el moment en el que ja estan fent declaracions les persones afectades, que van ser un matrimoni.
0: Això encara no ho havien vist.
4: Ell anava sentat al costat de la finestreta i sembla que el succionava i la dona el va agafar i li va dir: cariño, si hem de morir, morirem junts. I el va tornar, gràcies a ella, fora de la broma, va ser quan ell va tornar cap a dins i bueno, això i que van tindre que aterrar i gràcies a aquesta circumstància, bueno, pues no ha sigut res molt greu, però la cosa sí que pintava...
1: Sí,
4: però
1: bueno, estava hospitalitzada.
0: Ja traumatitzada.
4: Sí, la cosa pintava... Sí, però estan fent declaracions, la cosa va...
1: Evoluciona favorablement.
4: Favorablement i per tant, bueno, pues és una cosa que ha quedat més en una incògnita, però jo pense en quin moment pot reventar una finestra.
1: Porque parte del motor derecho creo que se soltó algo, impactó con la ventanilla y entonces la rompió. Pero es que cuando estuve indagando sobre ventanillas, las ventanillas de los aviones tienen tres capas. O sea, la capa que va a soportar la presión exterior, la intermedia y luego la interior, que es la que tocamos cuando queremos asomarnos, ¿no?
0: En fin.
4: Bueno, con la...
0: Yo no continuaré sentante en finestreta, que a mí me agrada.
1: A mí me encanta.
4: A mí no me agrada.
1: Nosotros nos peleamos por la ventanilla.
4: Y me empujan al cuan buiga. Me puedo mover.
1: Pero ahí tienes mucho peligro porque pasa con el carrito y te deja fino, ¿eh? Si te quedas medio dormido, la...
4: Jo sempre poso tota la tribu que jo porte dins i jo me quede en el corredor.
3: Clar, la finestra, eixir de l'aeroport d'Alacant i veure Alacant, Benidorm, la vila, vas veient ahí totes...
1: És meravellós, a mi m'encanta.
0: Jo també, fan de la finestra.
4: Pues jo corredor, si viatgem junts no tindrem problema. Jo vos deixo la finestreta.
3: Passa res.
4: Una de les notícies que més m'ha impactat en el matí d'avui és l'escenari internacional en Estats Units, on un agent de l'ICE ha matat a un jove colombià de 26 anys que ha mort després de rebre tres d'un agent, com diem. L'Agència d'Immigració Nord-Americana ha dit que no era l'objectiu, però que el cotxe en el que viatjava era un perill per als agents i que van haver de disparar una vegada més este cos en el focus de la atenció internacional, perquè ja sabem que prou sobrebanyat amb l'ICE i en este cas, bueno, pues ha sigut a l'estat de Maine i un jove colombià de 26 anys.
1: I crec que, además, buscaven a otra persona, o sea, que encima...
4: Clar, no era l'objectiu, però...

0: es que es tremendo. Que, está, que tenía que su permiso de trabajo y
1: lo
0: todo.
1: Lo que se carga Trump y las webs políticas intolerables es lo del Somni América. Es decir, lo de Make America Great Again. Pues es un eslogan que ha guayat entre el sector més estúpid de la societat americana, no, nord-americana, però és un problemón a futur perquè està carregant-se el talent internacional que anava a Estats Units i bona part de la immigració que s'integrava als Estats Units i feien que, efectivament, això sí que feia que Amèrica fora més i millor perquè treballaven, en el pitjor dels casos, treballaven en llocs de impostos que els nord-americans o molts nord-americans no volien fer. I d'altra banda, perquè també anava molta gent que...
0: Con mucho talento, o sea, de todo.
1: Emprendia i generava riquesa.
0: I és verdad que han abandonado Estados Unidos.
1: Contraproduent, absolutament. Me senyala que, lògicament, això és un assassinat. Que és lo ja, a partir d'ahí,
0: ¿qué? Pues claro, es que es... ¿qué va a pasar, no? ¿Qué pasan estas acciones? ¿Van a quedar impunes? ¿Van a...? Bueno, porque la familia y las organizaciones de defensa de derechos humanos sí que están diciendo, bueno, que encara que el vehículo, según los agentes, fuera... Perquè això és molt subjectiu, no? Com se prova que és un perill per als agents de seguretat o qui ho diu? Anem a veure...
1: És que no pots donar armes a gent que pareixen xeris, com hem vist en les pel·lícules de fa 50 anys, que van disparant i després pregunten. Perquè passe lo que passe, aunque indemnitzaren, una mort ja no té,
0: no té
1: solució.
0: Sí,
1: vull dir,
0: no,
1: a partir
0: no
1: d'ahir és que és un país... Per a mi és un país en una certa descomposició. És tot el contrari que ha venut el moviment MAGA de més millors i més autèntics. Per a mi és un retrocés social i econòmic, i en el temps ho veurem.
0: I veurem també què passa, perquè la relació entre Donald Trump i la premsa continua fent aigües.
2: Que estrany.
0: Que estrany. Si la Casa Blanca ha citat a declarar 4 periodistes del New York Times després de que publicaren informació sobre les fallades de seguretat del nou Air Force One de l'avió que va regalar la família Qatarí al president. Se'n recordeu que van anar a la cimera amb l'avió, però després va tornar, va dir que volia l'antic, perquè no va dir res, però el New York Times va publicar que semblava que era...
2: No se encontraba seguro,
0: bueno,
2: el hombre,
0: sí,
2: ¿no?
0: Ell va dir que era perquè anava a passar per una base que tenen en Anglaterra per a que tots els militars americans que estaven en la base conegueren el nou vehicle, però sembla que darrere n'hi havien motius de seguretat. Pues ara la Casa Blanca ha citat a declarar, és que això m'encanta, la Casa Blanca cita a declarar a 4 periodistes del New York Times.
2: Però la Casa Blanca té aquesta potestat?
0: Bueno, no sé, jo no la coneixia. Sembla que pot passar i que, bueno, se continuen fent ressons.
2: I què declaren, davant de Trump?
0: Deu ser, no sé. No sé si n'hi ha un tribunal específic que te fa parlar o donar informació al voltant d'estes coses, però han de
3: donar...
0: És el
3: que falta ja, en Estats Units.
2: No, no m'estranyaria.
0: Donen compte del que escriuen, al final, això...
1: És que Trump és un calc de Putin, i si fora per ell... repetiria i s'eternitzaria. Bueno, la sort és que té 80 anys, crec, i que esperem que no li quede molta vida, per dir-ho més finament, que a voltes...
2: No, ho has dit molt clar, Pere.
1: Sí, bueno, clar, ja és un desig ja repetit, a més, a esta casa.
0: No ocult,
1: dir-ho més finament.
0: No ocult.
1: O espere que no aguante, que vull dir, que tots els dies,
2: per el bé de
1: mort
2: tots,
1: tanta gent, i així també s'ha parlat de la gent que naix i mor al planeta diàriament, que seria, pues, una bona notícia, per què no dir-ho.
3: Estos dies hem vist també que l'alcalde de Màlaga, La Torre, que té 83 anys, ha dit que vol presentar-se de nou a les eleccions, o sigui, que Trump va per la estela de...
1: Trump,
0: visto
1: teoria,
0: lo de Florentino,
1: en teoria no pot tornar a presentar-se, però als Estats Units
0: pot canviar la llei.
1: Aquesta batalla,
3: i vol canviar-la, no?
0: És pot, que... Bueno, de moment
1: sí,
0: ni l'antiga tendrere...
1: Ja és com va fer Putin, és que és, al final és fer el que ha fet Putin a Rússia.
0: Sí, però bueno, estan pendents del que passa en Estats Units, i parlar d'Estats Units és parlar d'Iran. Avui en dia ja sabeu que això va unit, que hi ha una nova escalada d'atacs. De fet, Washington ha llançat una nova onada contra objectius iranians en que és la tercera nit consecutiva. Ja sabeu que l'estret d'Hormuz és sempre on està tallant-se el poder i la estratègia, i en este sentit, pues, volia contar-vos una cosa que vaig trobar fa no massa, i és que hi ha un diari ultraconservador uranià que es diu Hashmahari, molt pròxim al règim, que ha publicat una anomenada llista de la venjança per part del règim iranià. Han publicat fotografies i tot de els líders de la política exterior als que Iran es vol rendir comptes. És Benjamin Netanyahu

0: com no podia ser, és el primer per davant del president dels Estats Units, que està després, però també està el secretari d'Estat Marco Rubio, el cap del Pentàgon Pete Hegseth i diversos líders europeus, entre els que està Macron, Giorgia Meloni, Merz o Starmer.
1: Mira. Ai, estan, pobres, si se'n va ja. Deixeu-lo en pau.
2: Tranquil·litat.
0: Estan ansen, Pere. Estan ansen, però encara no se n'ha anat.
1: Que llàstima del Regne Unit, que llàstima donen. Entre el Farage i el Starmer i la mandanga després del Brexit, donen llàstima.
0: Que jo dic, vosaltres penseu que quan es veig en aquestes publicacions se ho prendran com una amenaça real, o penseu que és un poc més una pantomima? Perquè
2: pues de tot,
0: hombre, no me gustaría estar, no me gustaría estar en esos listados.
3: A lo millor en lloc de 4 guardaespaldas posen 6 aquesta setmana.
0: Es que clar, o cambias el avión, ¿no? O cambias el jumbo. És que, clar, Boret, encara que siga un mitjà de comunicació del règim iranià, que ells no ho hagin, confirmat, perquè, clar, com van a confirmar que tenen una llista negra, no? Però tot això és en el context en el que Mohammad Bayamenei, després dels actes de soterrament del seu pare, que han durat una setmana, va dir que no anava a quedar impune la gent que havia participat en la matança directa d'Ali Khamenei. I, bueno, arrel d'això es publica esta informació, per tant, fa pensar que sí que existeix una llista negra.
1: Lo que queda en evidència és el ridícul, també amb les conseqüències de morts i econòmiques que ha fet Donald Trump en Iran. Ha sigut terrible, o sigui, és un ridícul terrible. Encara estan batallant, ara tirant bombes, que si Estats Units vol controlar i donar seguretat cobrant un peatge, vull dir, és una cosa...
0: Sí, perquè ha dit Estats Units que únicament cobraria peatges als vaixells que foren iranians o de països que comerciaren amb Iran, però, clar, Iran és el que té el control ara mateix de l'estret d'Hormuz, per tant, és que això és... els que ja portem temps en aquest tema comentant-lo diàriament, és el dia de la marmota, és que no sí. Avancem ni en aquestes cimeres que n'hi ha per la pau, no arribem a cap port. No sé si podrem ser positius ja abans de les eleccions d'Estats Units, que són octubre, novembre, podrem tindre un final, però tot fa indicar que la cosa està malament.
1: Ja dic que la desaparició de Donald Trump seria una bona notícia, inclús també per a este conflicte que va començar junt a Israel, i en sèrio, és que era per a alliberar, se'n recordeu que abans
0: totalment,
1: de la intervenció
0: sí, al poble.
1: Estava el poble manifestant-se i estava sent massacrat per el règim iranià. És que hem de fer memòria, és que fa només 4 o 5 mesos.
0: Res, no fa res.
1: I serà l'excusa i el tema de les armes nuclears, que això sempre es parla. I estaven arribant a un acord sense alliberar el poble, bueno, quin desastre.
0: Això continuarà...
1: I morint gent innocent...
0: Això continuarà així. Per desgràcia, la gent continua passant-ho molt malament allí, perquè a més ara són un poc més pobres. Imagineu-vos tota la infraestructura i tots els treballs que s'han perdut.
2: Pues ja seran paupèrrimos, perquè si ja se manifestaven en les calles...
0: És una situació molt dura, molt dura.
2: Perquè no podien comer, no? Los mayores, los jóvenes, las mujeres...
1: Però si és... Si a mi ja me donava por, perquè entrar en un país que ningú comprèn, i menys si a Europa o a Estats Units, com Iran, carregar-se el règim sense un plan de què anem a fer o què van a fer allí, sense tindre una transició, perquè és supercomplicat, jo crec que quasi impossible, ho van veure en Afganistan, intervenen, ho destrossen i després que, o en Iraq, se carreguen a Hussein i després que un desastre, perquè aquests països tenen una societat crítica mínima i és molt complicat, no és llevar, assassinar, assassinen a un i ja tenen al fill i assassinaran al fill i tindran un altre i un altre i un altre.
0: I a més en aquest sentit hem conegut una informació que geopolíticament sembla impossible, però el món funciona així, que segons una informació publicada estos dies, Israel hauria estudiat la possibilitat de comptar amb Mahmoud Ahmadinejad, expresident iranià, com a possible figura en un escenari de canvi polític a Iran. És a dir, la paradoxa és que tornaria el que va ser durant anys dirigent iranià amb un discurs superdur contra Israel i contra Occident, tornaria perquè diuen que en els últims temps s'ha anat allunyant d'aquest discurs i podria ser una persona de transició, bueno, segons Israel. Bueno. Que tampoc sé Israel i Estats Units en quina sintonia estan. perquè últimament tampoc està venent molta sintonia. Sí, perquè Israel, el que pactava als Estats Units unes coses, Israel anava i bombardejava en Gaza i, per tant, continuaven també allà en un embolí que sí, no es podien aclarir.
1: Israel, hem de recordar que Israel està en la situació en la que està per l'assassinat massiu i el segrest. Imagineu, i després d'això han aprofitat el líder israelià més, la part més a la dreta encara del govern d'Israel per a primer continuar fent assentaments en Gaza
2: i en
1: Líban. Vull dir que no està compensat, és a dir, el que era una resposta que podíem entendre al principi, ara s'estan passant, estan aprofitant. És que és un territori tan complicat.
2: Però fíjate que curioso, perquè el que comentes és del New York Times, lo salia ayer lunes, lo de reclutar a Ahmadinejad, y esas conversaciones al parecer se producen al principio de la guerra. O sea que
0: estén hablando de febrero, de claro, China en febrero.
2: O sea que es posible que el plan, cuando dices tendrían algún plan, pues quizá no sé si el plan pasaba por recuperar este activo para sus fines y al final no les salió bien, que quizá podría ser como responder a ¿pero qué plan tenía esta gente cuando entró para estar en este momento, en esta situación en la que no solo no se ha arreglado nada, sino que ha empeorado todo?
1: Es que Donald Trump pensa, pero porque es un inútil mental, que només intervenint per la força tots se van a xenollar i ja està la solució. És que no té ni punyetera idea.
3: Perquè este home haurà aconseguit tota Xina en la seva vida. Per la força. Que haurà aconseguit tot el que té el sí, per la força, sí, perquè és qui però, és i perquè
1: clar,
3: està acostumat.
1: El món no funciona per la ley del mal fuerte.
2: Però per a d'ell sí.
1: Només tire bombes, s'agenollen i canvia el règim i tots donen les gràcies a Donald Trump. És que és una simplificació que, si no fora, o sigui, perquè genera tants morts i tants problemes econòmics, seria només un acudit, no? Però, clar, sí, és un acudit en milers de persones mortes i en un desastre econòmic.
0: Bueno, y una de las noticias, ya sabeu que ayer ens vam assabentar de que hi havia almenys 24 morts a Bangkok en un, ah, sí, en sí, un sí, pub en el que es
2: les imatges són terribles.
0: Les imatges són terribles, ja s'eleva la xifra de morts a 30. Encara ja sabeu que en estos països també per a esbrinar les causes, bueno, pues tenen els seus temps i pel moment el que s'ha dit és que es va a comprovar que les llicències i les condicions que en les que treballaven foren les oportunes. Tot fa pareixer que pot ser que no es compliren, però de moment no tenim cap informació al voltant i l'única és dir que n'hi ha ja 30 persones que han perdut la vida en este bar de Bangkok.
1: Quina por.
2: I bueno, acabem en una notícia a mi m'agrada, però perquè és diferent i sobretot perquè m'agradaria ser aquesta persona.
0: Quina notícia és, Lucía Nadal? Contamela.
2: Perdona, que hi ha una persona que encara no sap si és milionària.
0: Exactament. Ai, què faríeu? Vosaltres jugueu a
1: l'Euromillions.
2: Però imagina't que finalment no lo fuera. El xafón és
0: bueno,
2: terrorífic.
0: Bueno, a veure, no, sabem que estan, sí, estan buscant, estan les autoritats britàniques buscant a un propietari d'un bitllet d'Euromillió Premià que continua sense aparèixer i que el termini per a reclamar els diners acaba esta mateixa setmana. Des d'ací fem una crida i que el compartisca amb nosaltres, però si no s'havia enterat abans. Si no apareix ningú abans de la data límit, els diners passaran a destinar-se a projectes socials, bueno, bé, tal com estableix la normativa de la loteria britànica, però com pot ser que tu compres un butlletí de l'Euromillón i que no comproves
2: si t'ha tocat? Però si jo no n'he fet mai, i quan faig però un... Si jo, a estic mirant-ho en directe. Me ha caducado, i a veces cuando lo veo...
0: ¿En serio?
2: Sí, a veces... Pues, hay veces que ya ni lo miro.
0: Tres mesos, sí.
2: Hay veces que yo ya ni lo miro, digo...
1: L'11 és pitjor que és un mes.
3: A veure si s'ha mort, l'home.
0: 4 milions, eh?
3: Hola, dona.
1: Friends from...
2: Exactament, però ojo, 4 milions de libras, que todavía
0: es un
2: poquito más.
3: A veure, però després, altra cosa, n'hi ha molt molta gent que ve així a Espanya i agafa la loteria de Nadal i després jo no sé si vindran a cobrar-la. Si
2: ells,
3: al millor ha passat això. Que
0: però que està a internet, tu pots comprovar. Mira, clar, tu entres, dius on he estat, on he comprat, vaig a comprovar.
3: Sí, però tu un viatge que vas fer fa 6 mesos, te va, al millor se t'oblida, és que se't
0: però
3: vol.
0: No, a mi no s'ha caducat.
3: A mi podria oblidar-se.
2: No s'ha caducat algun dècimo, algun...
3: Que sí, sí, sí, claro.
1: A mi m'ha caducat coses.
2: A mi m'ha caducat.
0: En sèrio?
2: Sí, perquè ja vos dic jo que no. Haces de vez en cuando y se te queda ahí en el fondo de la cartera.
1: Una que vas comprar, però fa molt de temps, igual fa 15 anys, al Port de Sagunt, en un quart premi.
2: Que sitio más interesante,
0: ¿eh? Però... I no la cobrares?
1: No la trobí.
0: Ui!
1: I eren diners. Era un quart premi, eren 5 euros la papereta.
2: Mira.
1: era pasta.
4: Mare meua, Pere.
0: Lucía, i com a últimíssim tema, no sé si conegueu a Fali, la xirafa aquesta... bueno, és com el pulpo

0: Pol, és com totes aquestes...
1: Ai, m'encanta. Figure...
0: Bueno,
2: està
0: pues,
2: comiendo d'Espanya. Ja,
0: però és que no vull dir-vos perquè ha dit que guanya Espanya. No,
3: però és que
0: no
3: li han ficat el poal d'Espanya en la boca. Fali. És que ha sigut manipulació.
0: No. El Saulo era tres dos, ja di, mira, França...
4: Però ni Fali,
0: a casa.
4: Ni Falo, ni Falete. Ni Fali, ni Falo, ni Falete. Pa tots
0: Fali, públic. La girafa divina.
4: No. Benita.
0: Qui és Benita?
4: Joao.
0: Ala. Benita.
4: Va dir en los 40 principales i falla abans de que començara el Mundial...
1: Cuidao que se n'anem.
4: ...que guanyava Espanya. I de moment estem en quart de final.
3: Ole, Benita.
0: Viva Benita.
4: Ole, Benita.
0: Viva Benita.
4: Ni Fali, ni Falo, ni Falete.
1: Res, Benita 100%. Bueno, gràcies, Pere, per vindre. Mar, David i Mireia, fins ara. Adéu. Arribem quasi ja a les 12 del migdia.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
7: El ple endavant de la Generalitat Valenciana per a la recuperació de la Dana complix avui un any. En un acte institucional en el Centre de Control de Metro València, a València Sud, s'ha fet balanç del full de ruta. Vicent Martínez Mus, vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori de la Recuperació, ha destacat tot el treball de reconstrucció en matèria d'infraestructures, comunicacions i ajudes socials que s'ha dut a terme amb este ple endavant fins al moment. L'escoltem.
8: El que importa és l'impacte real. Importa que les depuradores estan funcionant ja fa molt de temps, importa que la gent que necessita el metro per a viure, per a treballar i per a fer vida social el té funcionant des de fa un any, importa que les persones hagin pogut transitar relativament pronte per carreteres i ponts, importa que els serveis d'emergència i en aquests moments que tan important és puguen recórrer els 4.000 quilòmetres de pistes forestals sobre els quals portem ja actuats.
7: Segons Martínez Mus, en este pla s'ha avançat en les millores i ara per ara és un mecanisme de treball. Canviant d'assumpte, el síndic del PSPB a les Corts, José Muñoz, ha denunciat que el PP s'ha plegat a Vox i que ha convertit la prioritat nacional en un text normatiu durant la tramitació de les esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2027.
9: La prioritat nacional és un concepte en el que l'extrema dreta de Vox nos quiere llevar, o al que nos ha querido llevar, pero realmente yo no le llamaría prioridad nacional, yo le llamaría apartheid y segregación racial, que es lo que el Partido Popular hoy ha aceptado, o ayer aceptó y va a continuar aceptando.
7: Per la seva part, la portaveu d'Economia i Hisenda del Grup Popular en les Corts, Mari Carmen Centelles, ha justificat el criteri de prioritat nacional basat en l'arrelament i l'empadronament com a requisit per accedir a ajudes i subvencions i critica els socialistes perquè ja ho estan aplicant en els ajuntaments on governen i també durant els governs del Botànic quan feien coalició amb Compromís. L'escoltem.
10: Se ponen prioridades y se ponen criterios a la hora de dar subvenciones y en la mayoría de gobiernos socialistas locales lo hacen. Y no solo eso, el gobierno del Botánic, con Mónica Oltra, cuando era socia del señor Muñoz del Partido Socialista, aplicaba el tema de arraigo o el tema de prioridad nacional a las subvenciones de la renta valenciana de inclusión.
7: I un terratrèmol de magnitud 1,8 s'ha registrat a primera hora d'avui dimarts al sud-est de Los Montesinos, al Baix Segura, segons la informació disponible en la web de l'Institut Geogràfic Nacional. La població l'ha percebut lleument. En concret, el sisme s'ha produït poc després de les 7 del matí amb una profunditat de 5 quilòmetres. L'epicentre s'ha localitzat concretament en la llacuna salada de Torrevieja. I creixen les condemnes per delictes sexuals. Les condemnes amb sentència ferma per este motiu han crescut un 15,1% en el 2025. És una dada que ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística i correspon als delictes sexuals comesos per adults. Però les condemnes per delictes sexuals perpetrats per menors també han augmentat. S'han registrat un 6,2% més. Sobre la resta de delictes, l'Institut Nacional d'Estadística també informa que els més recurrents entre la població adulta són els relacionats amb la seguretat viària, un 22,4% del total de delictes comesos, les lesions un 17,3% i els furts un 16,4%. I els recordem que demà dimecres Renfe viurà la segona jornada de vaga de 24 hores convocada aquest estiu pel sindicat ferroviari. Per a esta mobilització d'àmbit estatal, que coincideix amb la segona operació eixida de vacances de juliol, el Ministeri de Transports ha establit uns servicis mínims del 73% en alta velocitat i del 66% en mitjana distància. En Rodalia circularan un mínim del 75% dels trens en hora punta i el 50% en la resta d'horaris.

0: esports ja tenim horaris de les primeres jornades de Lliga i també s'ha confirmat l'horari del València-Betis. Marc Romero.
1: Així és, el partit es jugarà finalment el dimarts, dia 25 d'agost, a les 9 de la nit al Mestalla i no a la jornada inaugural prevista per al cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Per tant, el València no debutarà en la Lliga fins a la segona jornada, el dia 22 d'agost, també al Mestalla i contra el Celta. Recordem que a causa de la disputa del Mundial, els equips en representants en les semifinals tindran més dies de vacances i, per tant, la Lliga ha canviat 3 partits de dia i hora, entre ells és del València. La resta d'equips valencians sí debutaran en la primera jornada al Villarreal. Serà el primer a jugar diumenge 16 d'agost a les 5 de la vesprada al Sardinero contra el Racing. El Llevant també jugarà diumenge, en este cas a les 7 en Cornellà contra l'Espanyol. I per últim l'Elx, que jugarà dilluns 17 a les 9 a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
0: Gràcies, Marc, i això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu a
3: tu. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
8: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Qui no té esta cançó gravada a foc? Marina Perelló, bon dia de
1: bon
0: nou.
1: Bon dia.
0: No puc llevar-me-la del cap, eh?
1: És una cosa loca.
0: Però és que l'escolte per tot arreu. O sigui, puja el cotxe, encén la ràdio, sona. Estic en un centre comercial, sona.
1: Sona. I no et passa que de repente estàs a ta casa quan te'l dones compte, estàs cantant-la tu també? I dius, no, otra volta esa
0: cançó. Tararejant, jo cantar poc, però sí.
1: La jo me la invente, el... perquè la meitat... De...
0: Correcte,
1: no, no me la sé,
0: correcte.
1: Però d'igual, me la invente.
0: Això vol bé. Dir, dic jo, que no he de ser Premio Pulitzer de...
1: Llámame.
0: Que anem a parlar d'algo referent al Mundial.
1: Efectivament, perquè estem parlant molt del Mundial estos dies i no és estrany, perquè pràcticament des de que va començar l'estiu ha marcat l'actualitat. I no només la futbolística, però el que més crida l'atenció no és tant la forma com està marcant el present, sinó també i especialment com este Mundial marcarà el futur. I per què? Estaràs tu preguntant.
0: No sé per on vas, me tens un poc.
1: Perquè en uns anys aniran creixent tots els xiquets que han vist com el seu nom estava marcat pel devenir d'esta competició.

0: Per exemple, Perú ha sigut notícia en els últims dies perquè la notorietat que ha generat Erling Haaland, el jugador noruec...
1: Espera, això t'anava a dir, que tindrà que veure Perú si és noruec?
0: No res, pues que com s'ha fet un poc famós, que si ja ho sabem que s'ha fet famós, això ha anat més enllà del terreny de joc i ha arribat a registres civils. D'acord amb el Registre Nacional del País, més de 500 nadons han sigut inscrits en les últimes setmanes amb el nom o el cognom del davanter.
1: 500?
0: 468 foren registrats com Haaland, de nom, i altres 91, atenció, van rebre tot. Erling Haaland i ja posa-se, o sigui, Pérez García.
1: Però poden posar... bueno, clar, si és el nom, no? Vull dir, no és el nom i els cognoms.
0: Ells li han posat...
1: Però això no és una xifra molt loca? 500?
0: Són molts.
1: Bueno, primera ja me pareix una xifra molt alta de naixements, també t'ho dic. Tal com està el tema. I després diuen que la tassa de natalitat ha baixat. En Espanya sí.
0: En Espanya sí, igual en Perú.
1: En Perú, pel que veig, 500 nadons...
0: No.
1: Em sembla una barbaritat.
0: I així a Espanya, potser també està passant, però encara no tenim dades de l'INE que encara no ens ha fet coneixedor de la tendència. Però, per sort, sí que tenim constància de com s'han donat casos semblants al llarg de la història.

0: Altra cançó que quan l'escolte una volta ja me l'has liat, que ara ja no me
1: ja
0: la lleve.
1: Ja està, ja la tens tot el dia al cap.
0: Tot el dia.
1: A més, avui és un bon dia per a recordar-la, sí. Perquè, clar, avui tu a Espanya. Però bueno, així vam viure un fenomen semblant a eixe dels noms amb la victòria de la selecció espanyola al Mundial de 2010. Una època que es va reflectir en Espanya en l'auge de noms que fins al moment eren menys emprats. Per exemple, Iker. Abans de 1970, apenes hi havia registres a l'INE de persones que es digueren Iker. En el 2000, apenes hi havia 2.000 persones registrades en este nom. Però és que després de 2010 es van superar els 10.000 registrats.
0: Toma, ja. Jo ne conec dos.
1: Mitjana d'edat?
0: 20 i algo, 20.
1: Des de que Iker juga al futbol, bàsicament.
0: I 17 o 18, sí.
1: Efectivament. Una cosa més o menys semblant, encara que en menor mesura, va ser el que va ocórrer amb el nom Gerard després de l'èxit de Piqué a la primera dècada del segle XXI i que passava a convertir-se en un dels noms més posats a Catalunya.
0: No m'estranya.
1: A damunt és un nom bonico.
0: Sí, a mi m'agrada.
1: Estos noms,
0: jo crec
1: que són noms que no li estàs posant Erling Haaland.
0: Iker no m'agrada tant, però no. Me quede més en Gerard.
1: Sí, jo si he de triar, també triaria.
0: Jo també.
1: També triaria Gerard. També. Però no només els jugadors espanyols han marcat tendència entre els nadons espanyols. Atenció, Lucía. L'augment dels xiquets registrats amb el nom Leo a Espanya coincideix pràcticament amb l'arribada de Messi al Barcelona. I la seva davallada coincideix també en part amb l'eixida del jugador del futbol espanyol.
0: Tot et sentit.
1: L'any 1980 només 47 nadons duien aquest nom. I l'any 2005 eren més de 20.300.
0: 20.300 Leos?
1: Una.
0: Però clar, realment és
1: Lionel. Ahir li diuen Lionel.
0: Exacte.
1: Però clar, com si el coneguem com Leo Messi, pues ja. La gent posava Leo.
0: Bueno, sí que ne conec també un parell de Leos.
1: Leo es porta molt ara, eh? S'està portant
0: també.
1: Molt, Leo.
0: Sí, sí.
1: Més recent és, per exemple, el cas de Kylian, que ha experimentat un impressionant auge en Espanya en els últims anys, impulsat quasi en exclusiva per l'impacte i la popularitat del davanter francès Kylian Mbappé. De fet, el seu ús s'ha duplicat en només 5 anys. Ha accedit als més de 670 xiquets en els últims anys, que són molts, eh? Diguem-ne Kylian. De fet, el primer bebè nascut en 2024 a Espanya va néixer a Vigo, i sí, li diuen Kylian perquè son pare era fan del jugador i del Paris Saint-Germain.
0: Ala, pues ja ho té.
1: Pues ahí va, pues igual li diuen Kylian, jo que sé, algo en gallec de nom.
0: Bueno. Però jo Kylian, ara que pense, conec un altre, però no sé si era per Mbappé o era per un altre
1: esportista. Hi ha esportista. També un Kylian Jornet.
0: I sí.
1: Però
0: molt
1: jo
0: bé.
1: Crec que Kylian Jornet ja li diuen Kylian Jornet d'antes de que seran de la mateixa quinta, eh? Kylian Jornet i Kylian
0: Mbappé, jo crec. Per això t'he dit que jo el que conec va més per el, és escalador o alpinista
1: és corredor,
0: o corredor. Molt bé,
1: muntanya.
0: Jo dic, jo sé que és algo, però no sabia el què. Sí, el que conec és per ahir, no és per ahí. Mbappé. Sí.
1: Mira, veus que sort.
0: Però
1: bueno,
0: també és curiós.
1: També
0: és curiós.
1: Efectivament.
0: Perquè no és que siga tan conegut com clar. Pot ser Mbappé, per exemple.
1: Que és molt
0: això
1: conegut.
0: És perquè els pares, imagina, seran corredors i seran fans.
1: I la meva pregunta és, i d'on ve aquest Kylian Jornet?
0: No
1: perquè Kylian, en realitat...
0: No, és que també no és sabem, estrany, eh?
1: També
0: no
1: és estrany. Bueno, durant els anys que...
0: Moltes preguntes, tu
1: moltes.
0: I jo, sense resposta.
1: I altres que quidrem més l'atenció. Per exemple, durant els anys que Neymar va jugar al Barça, va haver més de 200 xiquets batejats amb el nom Neymar. Com li vas a posar?
0: Ai, que llàstima.
1: Jo cada un que li posi com vulgui, però
0: ja,
1: Neymar...
0: però tu vius a, jo què sé, a Torres Torres, que és el meu poble, i te posen Neymar, això no n'hi ha ja. Per on agarrar-ho.
1: I després tu penses en la, combina...
0: en el Berger.
1: En la combinació d'apellidos.
0: És que de... clar.
1: Neymar Salord. Com ha dit Neymar Salord? Que cada bueno, un que li diuen com vulguin.
0: N'hi hauran, eh? D'això n'hi hauran.

0: combinación.
1: Neymar Rodríguez o Neymar Martínez.
0: Rodríguez García.
1: Claro.
0: Y a seguir. Bueno, pero no només és això, és que a dia d'avui, Lucía, 28 persones a Espanya es diuen Zinedine i 14 es diuen Zidane.
1: No m'ho crec.
0: Un home que, per cert, no ha proliferat, s'ha quedat ahí, com tampoc ho han fet els Ronaldos, dels que va haver un parell de centenars entre els 90 i els 2000.
1: M'agarra.
0: Ronaldo Pérez.
1: Però jo crec que ahí és culpa o egoisme, jo crec...
0: Des pares.
1: Des pares. Tu no pots pensar en tindre un fill i posar-li noms que després li vagis a desgraciar, vaig a dir-ho així, anar de bruta, la vida. O sea, tu com li pots posar, jo què sé, Zinedine, que no sé ni pronunciar-lo.
0: Zinedine.
1: Després vas al cole i pobra criatura. Vull dir, que tu després has de sociabilitzar.
0: Ja.
1: I si te diuen Zinedine Martínez...
0: Home, jo no crec que tu ho facis de mala voluntat.
1: No, però no ho penses, no ho penses. I aquestes criatures ara són bebès i fan molta gràcia, però després tindran edat adulta. I tota la vida...
0: I és que una cosa que li poses Iker, perquè Iker, pues, no, Iker, bueno, t'ha inspirat, és situador, li poses Iker i ja està.
1: O Gerard, que és el que deien. Vull dir, noms normals, dins el que cap. O Zidane, perdona. Zidane. Crec que és pitjor Zidane.
0: És loco, eh?
1: Bueno, Neymar també té telita, eh?
0: En la Y.
1: I la Y, és que, per favor. Eres d'un poble, jo què sé, d'ací, de la Comunitat
0: Perdut.
1: Valenciana...
0: Ah, bueno.
1: No sé, és molt, molt
0: i encara
1: estrany.
0: Que el cas dels futbolistes ens ha cridat l'atenció amb el Mundial, no és ni de lluny exclusiu del món del futbol.

0: Això és Juego de Tronos. La sintonia...
1: Efectivament, i ha sigut una gran sèrie, una sèrie molt exitosa, i ha sigut també molt exitosa en marcar tendència dels noms a l'estat espanyol. Arya i Jon són, sense dubte, els noms més elegits pels seguidors de la sèrie. En 2010, un any abans de l'arribada de la sèrie, hi havia a Espanya 21 xiques anomenades Arya. 10 anys després, hi ha més de 1.000.
0: Bueno, Arya... No em sembla tan estrany, vull dir.
1: Arya està bé. Hi ha la versió en i latina i la versió en i griega. Mm-hmm. Cada un ho ha posat ja conforme. Com a la llista podem afegir també Daenerys, que ja em pareix una miqueta més enrevesat,
0: ja no, eh?
1: De les quals hi ha més de 300 xiquetes registrades en els últims anys, i Sandor,
0: seriós,
1: dels que
0: gran.
1: Hi ha més de 200. La majoria, per cert, a Alacant.
0: Per què?
1: Perquè no algú sabem. Va decidir... A tot això no sé si és Sandor o Sandor, perquè no he vist la sèrie.
0: Jo tampoc.
1: Si algú té algun dato...
0: És que jo no sóc molt de... No, és que no sóc fan de Juego de Tronos, no tinc massa idea.
1: Jo tampoc, no estem nosaltres així. Des de la ficció trobem també altres casos, com per exemple el de les més de 80 xiquetes que a dia d'avui es diuen Bayana.
0: Doncs pues mira, ara van estrenar la pel·lícula.
1: Van estrenar la pel·lícula de Live Action. Igual ara torna a duplicar-se i en són més de 100, jo què sé. Bayana. O per exemple, els més de 800 que es diuen Rio, arran de l'aparició d'este sobrenom a La Casa de Papel, mentre que en 2017, any que es va estrenar la sèrie, hi havia 79 xics que s'anomenaven així, en 2021, després de l'aparició de la sèrie, es va triplicar fins als 229.
0: Una matina mi sono alzato, oh, ver... Que dic jo que ja has de ser fan, fanàtic, una botxeria loca... per a realment posar-li als teus fills noms de coses que a tu t'hagin marcat en la teua vida,
1: sí.
0: tant com una sèrie, un jugador de futbol o el que siga.
1: Sí, perquè damunt jo crec que una cosa és que t'inspire, perquè el nom, no. I l'altra que tu t'inventes un nom per la cara,
0: clar.
1: I poses aquest nom i digues i ja està.
0: Rio, mira, que la... Ai, no me recordo com se diu. Bueno, ja m'eixirà. Una...
1: La presentadora. Lorena Castell.
0: Molt bé, al fill li diuen Rio. Sí, sí.
1: Rio no està mal.
0: No. A veure, hi ha pitjors.
1: Sí, de tot el que hem llegit,
0: si em dones a triar,
1: no està mal.
0: Bueno, però sí.
1: I ha passat, per exemple, també en altres sèries. Star Wars ha popularitzat de forma sostinguda noms com Luke, Leia o Anakin des de finals dels 70, i pel·lícules com Crepúsculo van provocar un repunt massiu del nom Bella i Edward.
0: Mira, Bella no conec a cap.
1: Bella.
0: Bueno, Leia tampoc, me te dic.
1: Pues Leia ni alguna, eh?
0: Sí.
1: O, per exemple, el nom Ariel, que va ser pràcticament inexistent com a nom femení fins l'estrena de la pel·lícula de la Sirenita l'any 1989.
0: Ahí sí que n'he conegut un, veus?
1: Un Ariel?
0: Sí.
1: Un o una?
0: Un.
1: Un xic.
0: Un xic. I tindrà, no sé, també 20 anys o per ahí.
1: Però raro, perquè la Sirenita és xica, eh?
0: Sí, és tot així, molt loco.
1: Lo dels noms és una cosa per reflexionar, eh?
0: Menys mal que tu i jo tenim noms entrellats.
1: Normals.
0: Normals.
1: I és que ha ocorregut això pràcticament tota la vida, no tant amb la creació, per dir-ho d'alguna forma, de nous noms, sinó, per exemple, amb la reactivació de noms clàssics que han tornat a estar de moda. Per exemple, l'èxit de Gladiator...

0: per reactivar l'interès per noms de ressonància clàssica com Máximo o Marcus.
1: Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Veris, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada.
0: I al cinema clàssic, per exemple, pel·lícules com Sabrina de 1954 o Hilda de 1946 van convertir estos noms en elegància i van estendre el seu ús durant dècades.
2: Sabrina, jo no me recorde la cantant. No conec a ningú
0: més. La de les mamelles.
2: Correcte. No, more. És la primera que m'ha vingut al cap. No conec a ninguna. O sí?
0: Sí, la de... Ah, no, no en conec a ninguna. Sabrina.
2: Sí, estic dubtant, eh? Però crec que sí, que em fa sonar que a la universitat hi havia una xica...
0: Alguna Sabrina.
2: Que li diuen Sabrina. No sé si era...
0: Són noms més excepcionals.
2: Per aquest cas. Però, bueno, Hilda tampoc conec a cap, eh? Que Hilda a mi em recorda la...
0: A Minjar, a Minjar, anxova.
2: A la Hilda.
0: Oliva, no?
2: Exacte. No sé.
0: També la música influeix de forma directa i mesurable en els noms dels xiquets i les xiquetes d'Espanya.

0: L'estrena del concurs Operación Triunfo en 2001 va disparar l'ús de noms vinculats als seus concursants en Espanya. Un cas icònic és el de Chenoa, que va passar de ser inexistent a Espanya fins a haver més de 290 persones que es van registrar en només un any amb això.
1: Em quedé loca, eh? Això sí que no ho sabia, eh? Altres que has comentat sí que em sonaven, però este no tenia ni idea.
0: Que fort. I és una miqueta el que ha ocorregut també amb altres noms artístics de dives del nom de la música com Shakira o Rihanna.
1: Però a veure, és que això ja me pareix. Com li vas a posar Shakira o Rihanna? Tot el món sap qui són.
0: Efectivament. Pues et diré que hi ha centenars de xiquetes nascudes en els 2000 i 2010 que tenen estos noms en Espanya. Eh? A dia d'avui hi ha més de 600 Shakira en Espanya i més de 200 Rihanna.
1: No vull ni pensar-ho.
0: Imagina't-ho, eh?
1: I també serà, clar, Shakira González. És que, clar...
0: Rihanna Martínez.
1: És que és horrible, pobres.
0: Bueno.
1: A mi em fan pena. Mira, ho senc.
0: Bueno.
1: És el meu sentiment.
0: Es queda dit. Dit queda. Escolteu,
1: pena
0: reflexioneu antes de posar.
1: Exacte, reflexioneu molt, per favor.
0: Però què ocorre, Lucía, quan no és l'artista qui posa de moda un nom, sinó una cançó?
1: Home, i tant.

0: Estes seran de la meva quinta, quasi totes. Quasi totes.
1: De la teva quinta, la cançó Noelia, de Nino Bravo, llançada l'any 1972 i composta per Augusto Algueró, va tindre un impacte molt rellevant en la societat espanyola, provocant, entre altres coses, un gran auge del nom entre milers de famílies espanyoles. A dia d'avui hi ha més de 74.000 dones a Espanya anomenades Noelia, amb una mitjana de 30 anys, el que demostra que el pico correspon més o menys a les dones nascudes en els anys posteriors a l'estrena d'este èxit de Nino Bravo.
0: Totalment, coincidís. La meva quinta, 100%.
1: Però no ha corregut només amb esta cançó. Temes immortals com Lucía, de Joan Manuel Serrat, han ajudat a mantindre este nom en lo més alt del podi nacional. De fet, ha sigut un dels noms més posats durant molts
0: però
1: anys.
0: Però fa no res també,
1: No ha caigut mai, diria.
0: No.
1: De la mateixa forma que Julio Iglesias va posar de moda Wendolin o Camilo Sesto va posar de moda Melina.
0: Sí, he de dir que el meu Lucía no és per...
1: No és per la cançó.
0: No és per la cançó. Era per una besàvia...
1: Que una familiar.
0: Una que familiar, sí. I a ma mare li va agradar i va dir, pues li ho posem. Però no era per la cançó.
1: Que jo crec que és de sempre, però no, ni s'ha quedat antigós, ni s'ha quedat remodernitzat, ni res. És un nom de sempre i
0: sí,
1: sempre ve.
0: Però igual que quan tots els anys fan aquest rànquing de noms més posats en X any, per exemple, de nom de xic, també va haver una època que hi havia moltíssims Alejandros.
1: Efectivament.
0: Ara molts Mateo.
1: Ara n'hi ha molt Mateo.
0: I Lucía pues era un dels noms, Sofía.
1: Sofía.
0: I no sé
1: quin
0: altre.
1: Ara està altre... molt Martina, també.
0: Sí.
1: Que es porta molt de moda.
0: Sí, exacte. Són modes. Però bueno, jo també he de dir que quan he de triar el nom, o vaig haver de triar el nom, no em vas fixar ni en futbolistes, ni actors, ni actrius,
1: no
0: ni cantants.
1: No et vas inspirar en res,
0: així. No, em vaig quedar a casa, més a prop.
1: Molt bé, si és que a vegades n'hi ha que tirar per les coses senzilles.
0: Sí, el més fàcil. Mira, m'estava apuntant Mariajo, que té raó, Penélope.
1: Penélope també.
0: També s'ha posat molt per Penélope Cruz i també per la cançó.
1: Per la cançó. Penélope.
0: Exacte.
1: Molt bona cançó també. El que sembla més o menys evident, Lucía, és que la varietat de noms que tenen

0: en tant homes com dones és cada vegada major. A dia d'avui hi ha recollits a Espanya més de 30.600 noms distints d'homes i dones de cadascun d'ells, i de tots ells més de 5.000 són de creació recent, és a dir, que han aparegut per primera vegada al padró des de 2010. Esta major varietat ha provocat també que els noms més comuns en Espanya, tant en homes com en dones, siguin cada vegada menys freqüents. En el primer cas, per exemple, en 2021, Antonio, Manuel i José eren els més repetits, però també els que menys es posen des de 2010.
1: Sí, m'ho crec, m'ho crec.
0: En el cas de les dones, Maria del Carmen era el més comú en 2021, però ara Maria i Carmen són els noms que menys es posen dels que antes més es posaven.
1: Però bueno, un incís, jo tinc nom compost, que abans això no vaig a reproduir-ho perquè és llarg, però això abans era molt de moda, però inclús jo conec gent que no té dos noms, un nom compost, que és a dir, Lucía i un altre nom. Hi ha persones que tenen inclús 4, 5 i 6 noms.
0: És una cosa molt loca.
1: O sigui, això en el DNI no cap. No sé, abans era una moda.
0: És que
1: sí,
0: perquè tinc ara dos, Maria José, sí, Maria
1: bueno,
0: Ángeles,
1: val, sí.
0: Maria Isabel.
1: El meu és que damunt és una composició
0: no
1: estranya, no pega. Jo, vamos,
0: no
1: és per la meva iaia, que jo l'adorava, però no, és complicat. Però és cert que abans això era com... Pues això, una moda de l'època.
0: Sí, però també perquè jo crec que com antes posaven noms com un poc per a contentar, vull dir,
1: sí,
0: pues jo poso este nom que m'agrada, però com l'abuela vol que li posem el nom de l'abuela, pues li pose.
1: Quatre noms,
0: Lorena,
1: ja està.
0: Lorena, que m'agrada a mi, i Isabel, que li agrada a l'abuela. Entonces posen Lorena i Isabel.
1: Tal qual.
0: No?
1: És cert, és cert. Però bueno, per sort, això, aquesta moda està passant.
0: Està passant.
1: Bueno, ja, jo crec que ja ha passat.
0: Sí. També ha passat, per exemple, la moda de Jennifer, Jessica, tota aquesta moda.
1: Ojo,
0: també s'ha passat.
1: Ojo, i tu perquè eres molt jove i no ho saps, però Sensación de Vivir, perdona, però hi havia uns Dylans,
0: Dylan,
1: molts Dylans.
0: O Kevin, per un motorista, que li
1: també.
0: Diuen Kevin Chuan, no sé què. Bueno,
1: també, és cert.
0: A pesar dels exemples que hem vist durant el text, és veritat, Lucía, que no tot és possible en Espanya a l'hora de posar nom a un bebè. En el nostre país, les regles relatives a la inscripció de noms en el registre s'estableixen per la llei sobre el registre civil, que és de 1957 i que estableix algunes normes. Alguns dels punts fonamentals que s'han de complir és que no podrà consignar-se més d'un nom compost ni més de dos simples, i tampoc pot tractar-se de noms que objectivament perjudiquen a una persona.
1: Bueno, està bé, per favor.
0: O sigui, si algú està pensant ara en posar noms o el que siga, per favor, centreu-se.
1: No, i sobretot no penseu en la criatura. És que jo crec que no pensen en la criatura. Penseu en que aquesta personeta, que ara ni parla ni fa res, només
0: que
1: et mira...
0: Major.
1: Clar, després ha de presentar papers, documentació, anar a l'ambulatori...
0: Anar a la faena.
1: Correcte.
0: Hola, com et diuen? Haaland.
1: Claro, traure't el carnet de conduir, que te criden en veu alta allí quan vas a fer l'examen...
0: Sí. A veure, des de dir cada volta com s'escriu. Com s'escriu Haaland? Tu H-A-A-L.
1: És horrible. Lo fàcil que és, jo que sé, Marina, Lucía,
0: Lucía,
1: ja està.
0: I ja està. I així no hi tota volta, ja anar a faena.
1: Bueno, jo en el cognom, a vegades, que mira que és
0: jo
1: simple, el meu és simple i fàcil, que és Nadal, doncs pues, me diuen Napal... No, jo què sé, me canvien i al final dic, com el tenista, ja està.
0: I ja està.
1: Solucionat.
0: De fet, mira, per ahí tindries que tindre-ho més fàcil, eh?
1: No, no, és que ho dic, eh? Dic,
0: com, si
1: dic
0: no.
1: Com el tenista i ja no hi ha errada. Diu, ah, vale, doncs pues ja està, ai, solucionat. Doncs
0: pues bueno, Lucía.
1: En fi, m'ha cridat molt l'atenció. Que
0: curiós, com a mínim,
1: que
0: curiós.
1: Curiós, sí. I noms estranyíssims que... Estic intentant recordar un de la guarderia i no hi ha manera, que sé que era de Juego de Tronos... Em va cridar moltíssim l'atenció quan el vaig escoltar.
0: I ja t'has oblidat,
1: que la pobra criatura ni caminava ni res i li dien com un personatge de Juego de Tronos i em va cridar moltíssim l'atenció. Per a gustos colors. Nosaltres som una miqueta més clàssiques i tradicionals. Gràcies, Marina.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
3: De tu a tu. Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Chaval, deja de mirar pantallas.
5: Amiga, de los muffins también se sale.
6: Señor, le agradecería que no me atropellara.
7: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
8: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. y la emoción continúa con nuestra

0: Espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En Apunt Ràdio.
5: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
6: Som Apple. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Bona vesprada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa per la seva contractació en la Diputació d'aquella província com a coordinador dels conservatoris passenses, però evita la pena de presó que demanaven les acusacions populars del PP, Vox, Manos Límpies i Advocats Cristians, entre altres, al tribunal, l'absol del presumpte delicte de tràfic d'influències. L'Audiència de Badajoz també imposa 18 anys d'inhabilitació per a l'exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, per dos delictes de prevaricació administrativa en la contractació del germà de Pedro Sánchez.
2: Durant el juí, la Fiscalia i les defenses van demanar l'absolució, una notícia que ha arribat mentre se celebra el ple al Congrés dels Diputats i que ja ha generat les primeres reaccions. Des de Compromís, Alberto Ibáñez parla de desproporció i Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, de persecució.
3: Creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
4: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
2: Per la seva part, des del Partit Popular, la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez.
5: Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Es la primera vez en democracia que un presidente tiene a su fiscal general del Estado imputado por revelar secretos para atacar a un rival político, que tiene a su mano derecha a su secretario de Organización y ministro de Transportes condenado por 9 delitos a 24 años por haber robado, a su hermano condenado porque los miembros de su partido le regalaron una plaza en Badajoz.
0: El Congrés debata la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària dels pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027 que l'executiu central vol presentar a la tardor i aprovar abans que acabi l'any. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta, ja han manifestat que hi votaran en contra. Lorena Diego, Congrés, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada. És una votació que es preveu no tirarà avant. A mig vot en contra previst de Junts, Partit Popular i Vox. En tot cas, Pedro Sánchez assumeix que perdrà esta votació sobre la senda d'estabilitat que marca el dèficit i el deute que pot exercir l'Estat. Des de la tribuna, el valencià, el ministre Arcadi Espanya, ha defès per primera vegada la proposta.
7: 5.850 milions d'euros adicionals si la senda d'estabilitat s'aprova. Si se rechaza, perderían ese margen fiscal tan importante para todas las comunidades autónomas. Por eso, resulta totalmente incomprensible desde el punto de vista racional que determinados gobiernos autonómicos votaran en contra de esta senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
6: Com és previsible que aquesta votació no tiri avant d'avui, hi haurà una segona el 23 de juliol en altre ple extraordinari. Així que, de moment, Pedro Sánchez continuaria la legislatura sense pressupostos que el govern volia presentar després de l'estiu. Hauria de ser amb una senda de dèficit diferent.
0: El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, s'ha referit a la petició efectuada pel jutge Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, la seva esposa, l'esposa de Pedro Sánchez, perquè acredite que finalment va viatjar al Regne Unit per a la graduació de la seva filla perquè no veu cap segell en el passaport. Ara, eixe tràmit és electrònic. Patxi López considera que es tracta d'una persecució.
8: Que l'únic objectiu que té és l'acoso a Begoña Gómez i, per tant, això no és propi d'un juez, sinó que és de qui se debiera de sentar delante d'un juez.
0: I això està prevista a Brussel·les, la signatura de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar. És un acord històric que suposarà l'eliminació dels controls duaners sobre persones i mercaderies que circulen entre Espanya i Gibraltar.
2: I un acord que tindrà el seu moment simbòlic està a mitjanit amb l'assolament de la reixa amb un acte d'agermanament entre Gibraltar i la línia i que beneficiarà vora 15.000 treballadors que creuen la frontera cada dia.
0: I de l'horatge més calor i calitja, avui dimarts pugen les temperatures màximes al nord de la província d'Alacant i a l'interior, de nou, amb màximes superiors als 38 graus. I des de demà fins divendres s'arribarà al pic de calor d'este nou episodi. La EMET activarà demà l'avís roig, perill extraordinari per calor, a les comarques del litoral sud de la província de València. I en este context, l'Ajuntament d'Alcoi ha incorporat un sistema de prevenció de colps de calor amb polseres intel·ligents que alerten quan detecten un augment anormal de la temperatura corporal dels treballadors i treballadores municipals.
2: El consistori ha adquirit una trentena de dispositius per als empleats de les brigades municipals d'obres i serveis.

0: Serveis, medi ambient, jardineria i manteniment elèctric, col·lectius que desenvolupen bona part de la seva jornada a l'aire lliure i estan especialment exposats a les altes temperatures. Són dispositius que monitoritzen en temps real l'estat tèrmic i emeten una senyal acústica per advertir els usuaris que han d'interrompre l'activitat, descansar i hidratar-se. Només pesen 30 grams, resisteixen l'aigua i la pols i tenen una autonomia de 5 mesos sense recarregar. Jordi Martínez és el regidor d'Obres i Serveis d'Alcoi.
1: Controla i que sobretot preveu un col de calor quan estàs treballant. Aquestes 30 pulseres que estan en aquesta experiència que anem, el que fan és medir els registres dels treballadors i sobretot les temperatures per evitar que es puguen tindre i sobretot per preveure que puguen els treballadors tindre un col de calor.
2: I en els esports, Espanya juga avui a Dallas, Estats Units, contra França per un lloc en la final del Mundial. Paula Alfonso.
3: Serà a les 9 de la nit, és la segona vegada que Espanya arriba a una semifinal d'un Mundial després de la de 2010, quan es va proclamar campiona del món. El principal dubte en l'equip espanyol és la presència de Pedri o Fabián en el mig del camp. D'altra banda, en el Villarreal, el club ha comunicat la renovació del defensa Pau Navarro una temporada més. Escoltem el futbolista de la Villavella.
4: Realmente contento por seguir un año más. Al final siento esto en mi casa y pues seguir un año más y poder disfrutar de jugar el Villarreal en la Champions League pues es un orgullo, así que esperamos darle lo mejor posible.
2: Esto fins ara, més informació a les 3. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
5: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
6: De tu a tu.
7: Hi ha alguna cosa que tots compartim: el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
8: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
9: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: L'esport valencià, en directe i amb passió. A punt ràdio, de tu a tu.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: És la 1:09 del matí. Arrenquem ja l'última hora de Amunt i avall, el magazín produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I així a la meva voreta, a la meva dreta, està David. David, bon dia de nou.
2: Bon dia, què tal, Lucía?
1: De què parlem avui? Bueno, no sé, esta música...
2: A veure... Esta música a la millor dona pistes.
1: Dona, ah, sí, una miqueta.
2: Però bueno, te pregunte i llancem la pregunta als oients. Si jo demané un personatge de còmic...
1: Sí.
2: De cabell ros, rubiet, sí. Que parli francès i que tinga un gos, jo crec que...

0: Sí. N'hi ha dues opcions.
1: Podria endevinar-ho, pot ser. Igual estic en la certa, puc dir-ho?
0: Dir-ho.
1: Tintín?
0: Sí, és que, claro, era o Tintín o Astèrix.
1: És que tu eres molt jove, però en esta casa, la tele sobretot, quan jo era adolescent, recorde moltes pel·lis de Tintín doblades al valencià que feien a 5 Canal 9.
0: Sí?
1: Sí, sí, moltíssimes.
0: Doblades al valencià?
1: Doblades al valencià.
0: Això, eixa dada no la tenia jo. Ah, que guai.
1: Sí, sí. I és que tenia una prop que doblava eixes pel·lícules.
0: Ai, ai, ai. Pues,
1: pues diguen que sí.
0: Claro, pues ja m'imaginé. És que al final es tracta d'un dels personatges icònics de,
1: clàssic,
0: del còmic d'este art. I lo que jo no sé si sabràs, vale, es doblaven les pel·lícules en valencià, però tu sabies que este personatge, a més, ha viscut aventures així, en la Comunitat Valenciana?
1: Algo em pot sonar, però no ho recorde.
0: Mira, anem a escoltar-lo.
2: Capitán, salimos los tres para Valencia. Mejor dicho, los cuatro. ¿Pero cómo, a Valencia?
3: Yo solo. Iré yo solo. Porque veo que la ciencia aquí se toma a chirigota.
2: Capitán, rápido, deténgale.
4: Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Profesor! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Escuche!
0: És un extracte de la pel·lícula de Tintín i les taronges blaves.
1: M'encanta el títol.
0: Sí, sí, sí. Bueno, els títols dels còmics en general són boníssims, també. És de l'any 64 i és veritat que en els 24 àlbums de l'il·lustrador de Gué, del creador de Tintín, crec que en cap moment n'hi ha una escena de còmic en el que xafa la Comunitat Valenciana, però sí que ho fa en el cinema.
1: Bueno.
0: I esta va ser la primera aventura d'ací a casa nostra. Ara veurem que no serà l'última. Tu has tingut aquests còmics de Tintín?
1: Sí que he tingut algun, eh? Em fa llàstima perquè no sé on estan. Uh-huh. Pues, quan vaig canviar d'una casa a una altra, no sé per on pararan. Però hauria de fer una búsqueda.
0: Sí, sí,
1: perquè sí que en tenia. Sí, sí.
0: Uh-huh. A més, jo t'he dit que estic recopilant-los ara.
1: És que és una cosa que no passa de moda, perquè els crios d'avui en dia, jo què sé, entre 10 anys, 12, 13 i m'apures, llegeixen molts còmics. No dic de Tintín, però molts llibres estan més o menys fets en còmic per a atraure als lectors benvenuts. Jo crec que és una bona idea.
0: Jo
1: perquè
0: que
1: hi ha menys text, hi ha més dibuix,
0: més imatge.
1: És més imatge i és una cosa que a ells pues, els atrau moltíssim.
0: Jo és que vull que els meus fills llisquen el que vaig llegir jo, o sigui que jo els posaré
1: clar.
0: Tintín, Astèrix,
1: sí, sí.
0: Perquè és que és, al final ens hem criat amb això i és, eren una autèntica meravella. La vida d'este periodista, com saps, se basava en fugir dels gàngsters sense parar, de viatjar a la lluna, recuperar tresors i peces de museu furtades i com Astèrix tenia Obèlix, Tintín tenia al Capità Haddock com a mà dreta, diguem. Un personatge molt particular que també volia rescatar eixe particular vocabulari del Capità Haddock.
5: Macrocéfalo, mameluco! A ver si sales diplodocus, anfitrión, megalómano, espantajo!
0: Insultos.
1: Però bueno, però no sonen mal, mira el que te digo.
0: No, no. No, no, es veia sonar bé i tot.
1: Cosa fina no és, però no sona grotesc.
0: No, és veritat, no és grotesc. Tenia esa elegància a l'hora d'insultar.
1: I mira que la veu del doblador és així com potent.
0: Potent.
1: Però bueno.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, per què parlem de Tintín avui? Doncs perquè moltes d'aquestes aventures es poden revisitar des de fa uns dies a Alacant, concretament.
1: Ah, que xulo.
0: En un marc incomparable com el Castell de Santa Bàrbara. Ah. Perquè darrere dels seus murs s'amaga en estos mesos tot un univers dedicat a Tintín. Més de 300 peces, figures, vehicles, escenes mítiques i objectes de col·leccionista. Tot procedix de la col·lecció privada d'un alacantí, d'Enrique Lucas.
1: I crec que ja el tenim i el podem saludar. Enrique Lucas, què tal? Bon dia, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Que veu més radiofònica té, Enrique, també,
0: sí?
1: No, totalment.
6: Ya no la tengo aposta para la radio, pero es la voz que tengo. Genia.
0: Enrique, anem als arrels, vamos a las raíces de todo. ¿De dónde viene esta devoción por la figura de Tintín, por tu parte?
6: Bueno, yo creo que siempre, de toda la vida. El primer libro de Tintín que se editó en España fue en el año 62, creo recordar, cuando yo era un adolescente y bueno, pues me gustó leerlo, me gustó seguirlo y luego me gustó pues bueno, ir adquiriendo aquellas cosas que fueran saliendo y que me recordaran al personaje hasta que poco a poco se ha generado una colección, claro.
1: Enrique, perdona que te interrumpa porque, claro, en la presentación nos hemos presentado así un poco a bocajarro. Claro, no me he dado cuenta que eras tú. Yo soy Lucía Nadal, nos conocemos bastante.
6: Mucho, Lucía.
1: Y no sabía que tenías esta colección.

0: Estem pràcticament a la una i mitja del migdia, de la vesprada, com vulgueu. Cada un té una manera de nomenar aquestes hores. Sempre entrem ahí en aquest conflicte. Ja no és matí, és vesprada, és migdia. Arribem quasi a l'última mitja hora d'este Amunt i Avall. Recordem que és el programa que produeix la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i volem acostar-los tota la informació, tot el que està ocorregent arreu de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i també del món. Ho contàvem abans com a última hora, com a notícia que hem conegut fa uns minuts. David Sánchez, el germà del president del govern, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per a ocupació pública. L'Audiència de Badajoz ha imposat una pena de 18 anys d'inhabilitació a l'expresident de la Diputació de Badajoz, també a Miguel Ángel Gallardo. Una notícia que, com dic, hem conegut fa uns minuts i que està produint-se moltíssimes reaccions al voltant d'ella i que els nostres companys dels servicis informatius ampliaran a partir de les 3 en l'informatiu. I avui, com hem dit abans també en el programa, és dia importantíssim, dia on juga la selecció espanyola contra França, o millor dit, França-Espanya en esta semifinal. I Marina, anem a anar no parlant de la selecció, que ja hem parlat, però sí d'una efemèride que té a veure no en la selecció, però sí en França.
1: Efectivament, perquè avui a França és dia de festa.
0: Exacte.
1: I avui és a França on ens porta la nostra efemèride, que curiosament es trasllada al que és el nostre enemic del dia d'avui.

0: Ai, que xula, Los Miserables.
1: Que xula, esta pel·lícula que m'encanta. Jo aprofito qualsevol ocasió per a posar la banda sonora.
0: Jo he vist el musical.
1: Has vist el musical
0: sí,
1: i què tal?
0: A Madrid, pues és que tenia 17 anys, no me'n recordo
1: massa.
0: Ah, ja
1: no te'n recordes molt, eh?
0: No me'n recordo gens, que trist, eh? Segons s'obliden les coses.
1: Pues mira, jo recorde, un inciso,
0: sí,
1: recorde veure la pel·lícula de Los Miserables al cine. Jo estava fent batxiller i com ho donava classe, lo de la Revolució Francesa, sí, em va aparèixer una cosa
0: home,
1: xulíssima.
0: Home, el tindries, després trauries un 10 en l'examen.
1: Segur.
0: Segur, vamos, pues no te, empollona total. Pues no tens cara tu de traure 10s.
1: I per què estem escoltant esta cançó? Perquè un juliol com este, però de 1789, França travessava una situació com a mínim complicada que havia tret a la llum un contrast massa feroge. La pobresa ciutadana, l'endeutament constant del país i, sobretot, la despesa inquantificable de la monarquia encapçalada per Lluís XVI. Tot embolicar-se encara més quan l'11 de juliol d'aquell any el monarca decideix fer fora el ministre de Finances, Jacques Necker, a qui la ciutadania considerava un aliat. El seu comiat va enfurir una població que no estava disposada a aguantar-ne ni una més. El 12 de juliol, 3.000 persones es van concentrar en els jardins del Palau Reial i van desfilar en una manifestació multitudinària que va recórrer la ciutat a mode de processó fúnebre. Els participants portaven banderes negres i abrics i barrets negres. Tota aquesta situació es va descontrolar definitivament el 13 de juliol, moment en què la violència s'havia estès per tota la ciutat i una multitud exaltada es va dirigir a la presó de Saint-Lazare per alliberar a tots els acusats de deutes. Finalment, la jornada del 14 de juliol va marcar l'inici de la revolució. Al despuntar l'alba es va infundir el rumor que en les Invalids, un hospital militar, s'havien dipositat 30.000 fusils als que van accedir els revolucionaris sense que els guardes feren res per a impedir-ho. El pròxim pas era apoderar-se de l'armament de la Bastilla i així ho van fer. Després de 4 hores de batalla, els revolucionaris es van fer amb ella.

0: D'ençà i per sempre en la història, aquella jornada seria reconeguda com la presa de la Bastilla, amb què s'escrivien les primeres pàgines d'una revolució que acabaria per canviar el món i la forma d'entendre-la, la Revolució Francesa. Una revolució que, a pesar de tota la història que s'ha escrit al voltant, no ha estat exempta de polèmiques ni de llegendes, com, per exemple, Lucía, la que diu que Maria Antonieta el moño li se va fer blanc de la nit al matí al veure's empresonada i amb la guillotina molt pròxima.
1: No m'estranya. Poc
0: li va passar. Tot i que sembla més un mite que una altra cosa, s'ha reconegut com la síndrome de Maria Antonieta el trastorn científic Canities Súbita, que són casos similars en què l'estrès provoca la decoloració dels cabells. De fet, s'ha vist en algun famós que els passa algun casa xina i tu busques com un mechonet blanc.
1: És de veres.
0: Pues es coneix com el síndrome de Maria Antonieta just per això.
1: Com en Frozen. Que te...
0: Let it go. Cada uno te la...

0: Però bueno, és cert que m'agrada aquesta secció perquè fem història i recordes coses que això no ho recordava, però coses que has estudiat.
1: Sí, i que dius, ostres.
0: I que has oblidat, perquè això, les persones humanes som així, igual que estudiem una cosa,
1: l'oblidem.
0: En una rapidesa.
1: Efectivament.
0: Que igual t'ha costat la vida aprendre-te i ja, quan ja t'ho has après, als 5 minuts ja se t'ha oblidat.
1: És com que després de fer l'examen el teu cap
0: correcte,
1: ja està, jo
0: correcte.
1: Ho tinc fet a una altra cosa.
0: I mira que la Revolució Francesa s'estudia. Sí, jo crec que ara també, no?
1: Home, jo crec que s'ha d'estudiar perquè ara ho veurem que va marcar un abans i un després, ja no només a França,
0: clar,
1: sinó a nivell mundial. Més canvis, per exemple, la plaça de la Concòrdia va passar a anomenar-se plaça de la Revolució i va ser el lloc on s'instauraria després la guillotina.
0: Ahir he estat, fa
1: ahir
0: no res.
1: Ahir fa poquet, eh?
0: Fa no res.
1: Has fet algun fritur per ahir?
0: A peu, és que estava
1: a peu,
0: propet.
1: Molt bé, clar que sí. Diuen, de fet, les males llengües, qui sap si això és mite o realitat, que durant un temps va estar de moda en els llocs propers a la plaça oferir plats del dia amb el nom de la persona que havia estat executada.
0: Ai.
1: Com cada dia executaven a un.
0: Ja, però és macabre, no?
1: Ai. Serà veritat o no?
0: Espero que no,
1: mai.
0: Espero que no, perquè em pareix, buf, molt lleig.
1: Terrible. A més, en la Revolució, a banda del nom de Maria Antonieta, hi ha molts altres noms femenins que cal posar en valor, com per exemple el de l'escriptora Olympe de Gouges, que va redactar el setembre de 1791 un dels primers documents històrics que proposava l'emancipació femenina.
0: Mira, quina visionària, eh?
1: La Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, que s'inspirava en la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, i on equiparava en alguns passatges que les dones i els homes tingueren els mateixos drets i deures. Una publicació, atenció, que no va agradar als seus companys revolucionaris i que la va portar a la guillotina acusada de traïció. És a dir, que eren revolucionaris, però no molt, saps? Yeah. Revolucionaris pel que volien, com
0: però
1: sempre.
0: Bueno, era visionària esta persona.
1: Era visionària,
0: de poc
1: li va
0: servir,
1: moltíssima importància.
0: No, i va ser valenta, eh?
1: Sí.
0: Ojo.
1: Sí, perquè publicar-ho...
0: Clar, mira el que li va costar la vida.
1: Jo crec que ja va ser valenta perquè confiava que els seus companys que havien...
0: La recolzarien.
1: Clar, la recolzarien, que havien apoyat tota la revolució i en realitat revolució per a lo que els interessava.
0: La valen trair.
1: Efectivament, com sempre. Siga com siga, el que sí que sembla clar és que la presa de la Bastilla va ser el primer pas de la revolució als que seguirien molts altres passos. Les conseqüències d'estos esdeveniments, que van tindre lloc un dia com avui, però de 1789, van marcar el futur del país. Per exemple, van suposar el final de la monarquia, però també l'inici d'èpoques marcades per la violència, perquè no oblidem que això no és que faran la revolució
0: no,
1: i ja
0: no,
1: està,
0: no.
1: Sinó que després van vindre anys molt, molt durs, que, vamos, que hasta després de Napoleó i tot es van mantindre. També va tindre repercussions a nivell mundial. Per exemple, en el continent americà, les colònies espanyoles van veure de totes aquestes idees revolucionàries i es van alimentar les seues ànsies d'independència de països com Espanya que les tenien sotmeses, malauradament. La famosa consigna també, llibertat, igualtat i fraternitat, donaria també peu a la primera declaració dels drets de l'home que inspiraria després la declaració dels drets humans. O sigui que un dia com avui, pareix que no, però van passar coses que van tindre molta importància.
0: Home, i tant, i avui... França-Espanya, què te pareix?
1: Com és la vida,
0: no, com és la història? I com
1: és molt fort.
0: És que és molt curiós. I damunt, Pedro Sánchez estava allà, estava a França, està a París.
1: I no ha fet cap comentari sobre este fet històric?
0: És que no ho sé, perquè no
1: sabem,
0: he vist encara
1: que estar,
0: res.
1: Tenen pendent, que estar pendents.
0: Però que me pareix curiós que un dia com avui pues se juguen una semifinal, en este cas de futbol, que ja veus tu que no té res a veure en la Revolució Francesa, però que tinga que coincidir en este dia, em pareix molta casualitat de la vida.
1: Sí, és que la història és així. Per ser, avui també és el cumpleaños de Candela Peña. No és la nostra efemèria del dia, però podria ser-ho perquè Candela Peña mos encanta.
0: Sí.
1: I també ho deixo ahir perquè...
0: I pensava jo, no sabia l'edat, ahir ho vaig escoltar,
1: sí.
0: 53.
1: Molt bé.
0: Va dir. Molt ben portats. Ella està estupenda.
1: Ah, sí, està meravellosa.
0: Està en la flor de la vida, eh? Ojo, que l'altre dia va dir que estava rebent més ofertes, no només de programes, de cinema, teatre, etc., sinó ara és portada de moltes revistes.
1: Sí, l'altre dia vaig llegir.
0: Diu que cada vegada la quirden més i damunt ella, pues, ix dient que bueno, és una dona ja de 50 i pico anys i que reivindica la seva edat com a que està en la flor de la vida.
1: I saps a mi per què m'agrada? Perquè ens ajuda a totes a tindre referents que ja no només que no siguin joves o majors, sinó que són referents que físicament, vull dir,
0: a veure, que no tenen que
1: tindre
0: totes, 90, 60, 90.
1: Que no ens fan creure
0: 90.
1: Que, efectivament,
0: que... Ho he dit bé o ho he dit al revés?
1: Ho has dit perfecte.
0: Jo et dic, ja les medides ja se'n van un poc. Però sí, sí, ens agrada moltíssim. Pues bueno, com no estan escoltant-nos, però la felicitem, no passa
1: des de
0: res.
1: Sí, clar que
0: qui
1: sí.
0: Qui sap, qui sap. Però bé, gràcies Marina per aquesta efemèride que, com dic, marcarà sobretot el dia d'avui, este 14 de juliol, que van a passar moltes coses esta nit.
1: A veure si demà tenim per contar una altra efemèride, o hem d'anotar al calendari l'efemèride del dia que Espanya va guanyar a França.
0: Esperem que sí, per favor. I això que no és la final, però podria, eh?
1: Podria ser-ho.
0: Podria ser perfectament.
1: Estem a un nivell que podria ser la final.
0: Sí, sí.
1: Doncs
0: pues mira, jo estaria feliç, perquè ara hem de passar este trago.

0: de la semifinal, que va ser complicadet, si ja directament fora la final ja ho teníem. Yeah. Ja se, es, ese pas previ ja se l'estalviàvem. Bueno,
1: així no podem fer festa dos dies seguits, el de la
0: correcte.
1: Semifinal i el de la final.
0: Que per cert, estava dient mar abans que ese ordinador quàntico, jo que sé que història m'estava contant,
1: sí?
0: Que va dir o va predir qui eren els que anaven a arribar.
1: Ho han encertat?
0: Sí, han encertat tots. Argentina, Anglaterra, França i Espanya.
1: A veure, ojo. Tampoc havia ser molt visionari.
0: Bueno, ja, però jo què sé, podien haver sorpreses.
1: I qui aposta que guanya?
0: No vaig a dir-ho.
1: Vale, anem a deixar-ho ahí. Anem a deixar-ho ahí.
0: Suspense. És que com no m'agrada el que ha dit, no vaig a dir-ho.
1: Entonces no mos interessa. No. Si no t'agrada, no mos interessa.
0: Si no vull dir-ho és perquè no estic d'acord. Així que ja ho deixo. Gràcies,
1: Marina.
0: Gràcies, Lucía. Adéu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio.
8: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
9: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
8: No pintem les coses de color de rosa.
9: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
8: I parlem l'idioma de l'esport.
10: Los 11 que salgan a morder como perros.
11: Tornarem al 4-4-2
12: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
13: Palmando.
14: Tu li has donat les claus.
13: Por algun lado saldrà la rata.
8: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
15: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
8: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
16: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
17: De tu

0: I ja sabeu que normalment no posem les músiques i els àudios, els sons que sonen al programa per casualitat. Sempre tenen algun sentit, Marc, David... En este cas, ja sé per on van els tirs, però millor ho expliqueu vosaltres, Marc.
1: Sí, suena As de Espías, la sèrie que protagonitzó pues,

0: Qué gran banda sonora, sí. Me encanta. Y creo que David tens una asignatura molt pendent.
1: No, vaig a corregir, que ahir te vaig dir que no vaig veure cap pel·lícula de Jurassic Park, i sí que he vist una, però no em va apassionar, perquè l'he vist de xicotet, perquè revisant tal, sí que vaig

0: dimensión futbolística excepcional. Pero nosotros también. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
1: Són les 2 de la vesprada, avui és el dia. Espanya busca un lloc en la gran final del Mundial de diumenge a Nova York. Abans, a Dallas, haurà de superar la intractable França, la França dels Mbappé, Dembélé o Liceo Due, una selecció que ha fet 16 gols, 8 d'ells de l'estrella del Real Madrid, Mbappé. Però una selecció a qui Espanya li ha guanyat en els dos últims tornejos en què s'ha enfrontat, tant de l'Eurocopa com en la Nations League. Com ha recordat també el tècnic francès en roda de premsa Didier Deschamps, per aquí la favorita és Espanya i que avança ja. Será un gran partido.
2: Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo. Pero Luis y yo también pensamos un poquito a saber defender bien.
1: Perquè a banda de marcar molts gols, les dues seleccions defensen molt bé. Espanya ha rebut un gol i França només ha rebut. Quant als equips, França i Espanya arriben amb tota la plantilla disponible. En Espanya el dubte si jugarà Pedri o Fabián o si hi haurà més canvis. I en França sembla que tornarà Joan venir en el lloc de Coné amb l'equip de gala del conjunt francès. Parlarem amb Alfonso Gil, periodista valencià, que ha cobert 50 partits de la Copa del Món amb l'Agència EFE. Ell va ser delegat i cap d'esports de l'Agència EFE a la Comunitat Valenciana i ens contarà les seues impressions sobre el partit i també farem recordatori de com és i com es viu. Una semifinal i una final, esperem, també del Mundial. Per cert, que el partit es veurà en pantalles gegants que està previst s'instal·len en molts pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. De seguida vos farem una guia de les més importants poblacions de la comunitat i els llocs on se podrà veure ixe partit en directe. Al marge, parlant dels nostres, el València ja està a Girona per encetar la primera estada de pretemporada. A Girona tenim ja els nostres companys José Sánchez i Luis Ibáñez per a seguir la evolució de l'equip de Carlos Corberán, que ha viatjat sense Baptí Santamaría, a qui el club ja ha anunciat que ha arribat un acord amb el futbolista per a desvincular-se de la entitat valencianista. Tampoc està, sabeu, el central turc Cheng Özkaçar, que està buscant un futur també perquè no compta per a Corberán. De seguida estarem amb José Sánchez de Girona. I avui hem conegut els horaris de les tres primeres jornades de Lliga que ara comentarem. Finalment, el València-Betis, com estava previst, deixa de la primera jornada, es jugarà el dimarts 25 d'agost, és a dir, després que s'hagi jugat aquesta segona jornada. En total, tres partits han sigut afectats pel Mundial, els partits del Barça, del Madrid i del Real Betis i este València-Real Betis. En el Villarreal, el defensa Pau Navarro ha renovat una temporada més i serà groguet fins al 2031. En el Llevant entrem en la setmana, una de les setmanes decisives del mercat amb Hugo Sotelo, ja tancat i ens diuen que a punt de fer-se oficial. Però hi ha més. Avui vos contem l'interès granota pel migcampista camerunès Ryan Fosso. Com s'assegura la premsa escocesa, Fosso pertany a l'Sturgrats austriac i interessa al Rangers escocès. I en l'Elx s'han arribat als 12.000 abonats. En la tertúlia estarà avui en Malidón des de Dallas, la redactora del diari El Mundo en la Comunitat Valenciana, i també tindrem a Pep Serer. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla. Us consells, se n'anem a escoltar dos cosetes de bàsquet que tenim previstes i de seguida se n'anem al Mundial.
3: Esports a punt.
4: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Son Apple.
1: Dos i quasi sis minuts de la vesprada. Fem dos notes de bàsquet. Ahir te contàvem en Esports a punt. València Bàsquet va acomiadar Cristina Ovilla, Mònica Arnau. Bona vesprada.
9: Hola, què tal? Bona vesprada. Sí, va ser a la pista auxiliar del Roig Arena i se comiata la jugadora després de sis temporades al club. Va ser un acte molt emocionant. Moltes persones van voler dir adeu a la base aragonesa. Companyes com ara Raquel Carrera o Mari Gulic o Sierra Burdic i també la llegenda taronja Víctor Luengo, que li va donar una gran abraçada. Ovilla va estar rodejada per la seva família i una vegada més amb molt de protagonisme per al xicotet Julen, que és el seu fill, perquè recordem que esta jugadora va ser pionera quan va detindre la seva carrera professional per a ser mare la temporada 2024-2025. Cristina Ovilla.
10: Por eso esta despedida es tan difícil. Porque siento que dejo un club que ha marcado mi carrera, pero también un lugar en el que sigo profundamente feliz. Gracias a todos los que habéis formado parte de este camino. Gracias por vuestra confianza, vuestro apoyo y vuestro cariño durante estos 6 años. Ha sido un auténtico privilegio vestir esta camiseta. Valencia siempre será mi casa. Amunt Valencia.
9: Cristina Ovilla ha sigut una de les jugadores més importants dels últims anys per al Club Taronja. Ha estat a l'equip 6 temporades, des que va començar a la Fonteta la temporada 2020-2021, quan aconseguia, a més, ser la MVP nacional de la Lliga i ha acumulat al seu palmarès 11 títols. En declaracions al nostre company Roser Carbonell, Cristina va dir que no vol penjar encara les sabatilles.
11: Sí, sí, me gustaría, pero la realidad es que ahora ya no me muevo sola. Entonces, bueno, estoy manteniendo la forma para ver qué pasa. Estoy dispuesta a todo o a la vez a nada. Entonces, bueno, el abanico sigue abierto, pero ya te digo que no sé todavía nada.
9: Així que adeu a una de les jugadores més estimades per l'afició taronja i jo diria que també per la premsa, perquè és sí, molt, molt simpàtica.
1: Fins ara, un fins ara, no un adeu definitiu pel que va dir al nostre company Josep Carbonell. I parlem ara de les taronja Sergio de la Rea, que precisament ahir va ser un dels jugadors que va voler despedir-se de Cristina Ovilla en eixos vídeos que es va mostrar en l'acte del Roig Arena. El base comença a brillar en la lliga d'estiu de la NBA amb Dallas, Moni.
9: Sí, i va ser una actuació molt destacable la d'esta matinada, repartint 12 assistències i anotant 16 punts en la victòria de Dallas Mavericks contra els Memphis Grizzlies. Era el seu tercer partit de preparació, a més de Texas, i demostrar un alt nivell tant en la direcció de joc com en la notació per a guiar el seu equip cap al triomf. De la Rea va ser nomenat MVP del partit i, a més, al final va rebre un missatge de l'ex-seleccionador espanyol Sergio Escariolo, en què li recordaven com van ser els primers moments dels entrenaments de la Rea amb la selecció. Paraules textuals, va dir que semblava un pollastre.
1: Un pollastre, però MVP. Un pollastre MVP. Que ja és MVP en la lliga d'estiu de la NBA. Gràcies, Moni.
9: Adeu.
6: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a punt.
0: Julio César, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que no hay un gran logro sin sufrimiento. Y yo firmo y suscribo esa frase. Entonces, eso es lo que me queda a mí de mis aficiones y de mi afición del mundo romano y otros. Pero esa es una de las expresiones que me gusta y siempre he trasladado a los jugadores y a mi gente. Si quieres conseguir algo importante en la vida, hay que dejar siempre algo en el camino y sufrir mucho. Entonces, y venimos dispuestos a sufrir.
1: Bueno, esperen que no siga tant. És ese patiment no hi ha glòria, una frase atribuïda a Cayo Julio César, que va més enllà. El patiment no garantís l'èxit, però ajuda sense entrenament. Deia el gran militar romà, no existís el coneixement, sense el coneixement no existís la confiança i sense confiança la victòria no existís. I és precisament el que busquen França i Espanya esta nit a Dallas. Una semifinal, el partit especial i decisiu. Passi el que passi, Espanya jugarà 8 partits en este Mundial, ho farà pel títol diumenge, això esperem, o pel tercer i quart lloc en la jornada de dissabte. L'últim obstacle, la França intractable, infal·lible, de Didier Deschamps, que després del seu pas pel València domina perfectament el castellà amb destresa i que traspassa a Espanya la pressió. La Roja ha guanyat els dos últims partits oficials, el l'Euro i la Nations, com te contàvem en la presentació, i només ha encaixat un gol en este Mundial. Això segur, té tota la pinta que veurem un gran partit. El Mbappé, Olise, Dembélé, Due contra el Rodri Oyarzábal, Dani Olmo i Lamin. Al crack del Barça se li espera ja definitivament en el Mundial amb una gran actuació. Ha fet un gol, però li falta, com diem, aquesta gran actuació. Ara va, ahir va fer 19 anys. I el seu regal és probablement esa final. Respecte a França, però...
12: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial. Y el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad. Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso.
1: Més enllà del que es juga esportivament, Lamin destaca aquesta integració de dos seleccions a molts futbolistes, diríem multiracial, dos seleccions multiracials. Al remat es tracta, com diem al principi, d'una final avançada, o això diu part de la crítica. Quant a l'equip, a l'11, la veritat és que poques pistes, tot i que sembla que podria haver alguna sorpresa. Sembla que Fabián, titular contra Bèlgica, o Pedri, suplent després de ser titular al Mundial, és el gran dubte.
0: Cada uno tiene sus virtudes, sus características diferentes. Dentro de eso son jugadores que en esa posición nos ofrecen lo que nosotros necesitamos, de acompañamiento a ese 6 y de cercanía y de relación con el número 10. Cada uno, insisto, en sus características, pero lo más importante es que pueden jugar los dos juntos también. Entonces, si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema.
1: Con día, o als dos, com va passar el primer partit que jugaran Pedri, Fabián i Rodri. Però també... Per què no dir-ho? Està l'efecte Merino, autor de dos gols decisius contra Portugal i Bèlgica, però sempre així des de la banqueta. Podria ser la titularitat de Merino? Això també ho veurem. Han parlat alguns d'aquells futbolistes que, com Iker Casillas, recordeu, va alçar l'única Copa del Món o l'únic trofeu de la Copa del Món que té la selecció espanyola, va ser a Sud-àfrica 2010. I envia este missatge d'esperança de que esta selecció pot també abastar el títol.
13: Volver a vivir momentos mágicos y maravillosos que tuvimos en nuestra cabeza y en nuestra piel es algo muy hermoso y estamos convencidos y deseamos que así sea, que mañana se vuelva a cumplir ese éxito y que podamos estar en la próxima final de Nueva York el próximo domingo y poder, ¿por qué no?, soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta. Así que por parte mía y en nombre de mis compañeros que alguna vez vestimos esa camiseta y que creo que ayudamos a cumplir sueños, muchas gracias y que viva España.
1: Eran les paraules a tots els aficionats i aficionades de la selecció espanyola que avui, ara de seguida parlarem d'aquestes pantalles, estaran distribuïdes, la veritat, estan als carrers de totes les ciutats del país. Altres dubtes en l'11 inicial podria ser el de sempre. Marcos Llorente va jugar el primer partit amb ultra cap verd, després ha sigut Pedro Porro. Anem a veure si ahir l'aposta continua siguent Pedro Porro. També està la possibilitat de que Nico Williams pugui ser titular i en aquest cas eixiria de l'equip a les Baena. Li dona més amplitud de camp. Nico Williams és una de les coses. El partit, el que suposa, l'ambient, tot això ho parlarem en la nostra tertúlia avui amb Vin Malidone, que està a Dallas, i concretament Pep Serer, que també el tindrem al telèfon per a parlar d'aquest partit. De seguida anem a les pantalles, de seguida també anem a França, però anem a repassar un possible 11 inicial de l'equip de Luis de la Fuente, amb Unai Simón en la porteria. Sembla que ahir no hi ha cap novetat. Pedro Porro estaria a lateral dret, Cubarsila seria la parella central, Cucurella a la banda esquerra. Rodri, Pedri o Fabián, més Dani Olmo, estarien en el mig del camp amb Lamin o Oyarzábal i Àlex Baena o Nico Williams en la punta de l'atac. De tota manera, ja diguem, sembla que podria haver alguna que altra sorpresa perquè ha destacat el que sempre diu Luis de la Fuente. Hi ha 26 i no sempre està França en el front en un partit. Ara sí, anem a parlar d'aixes pantalles perquè en molts pobles de la Comunitat Valenciana es podrà seguir el partit en aixes pantalles. Ara ens ajuda de seguida Pablo Alfonso a localitzar-les. Són moltíssimes, quasi tots en aquests pobles de la Comunitat Valenciana, en aquestes grans capitals també. Anem a repassar. Paula Alfonso, bona vesprada.
14: Bona vesprada.
1: Anem a començar per, diríem, les grans ciutats, perquè tenim a València, Castelló, Alacant, més a Elx, diríem que són les quatre grans ciutats de la Comunitat Valenciana, ja tenim els jocs, no?
14: Sí, perquè, per exemple, en la ciutat de València, el joc

0: més destacat on es podrà veure és el Roig Arena, amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament. Passant a la província d'Alacant, es podrà animar des del centre de tecnificació o a Benidorm, en l'auditori Julio Iglesias. Inclús, si voleu viure una experiència diferent, sempre podeu anar a la zona anglesa.
1: Sí.
0: I també la plaça de Baix d'Elx es plenarà de camisetes roges o blanques. Per altra banda, Castelló, la plaça Major serà el joc protagonista de la nit entre les diferents localitats de la província. Altra plaça major que ho presenciarà serà la de Villarreal.
1: Molt bé, n'hi ha moltes poblacions, podem destacar en algunes. Què podries contar-nos, Paula?
0: Sí, per exemple, en l'Horta Nord, a la Casa de la Mar en Alboraia, o a Foios, com ja m'està veient en els últims partits, per apoyar el jugador local, Ferran Torres. En l'Horta Sud, diverses poblacions, com el Càcer Alfafarosilla, ofereixen pantalles gegants per a seguir de prop la semifinal de la Roja. En la zona de la platja, per exemple, podem trobar una sueca i dos a Cullera, tant per el passeig com per el poble, al igual que en Gandia. Més cap a l'interior, en el jardí de la Pau de Xàtiva, també hi haurà bon ambient.
1: Molt bé, són moltíssimes, moltíssimes les poblacions. Pràcticament podríem dir en que cada poble i ciutat de la Comunitat Valenciana es podrà seguir el partit. Hem pantalles gegants i només teniu que buscar-les cada un en els que vos agafen més a prop. Acabem la informació d'esta semifinal, d'esta gran semifinal, i se n'anem a l'última hora de França. Let's play football. Els números de França en este Mundial són absolutament espectaculars. 16 gols a favor, 2 en contra i compta tots els partits per victòria. L'última hora de França en la porta el nostre company Xema Millán.
2: Bona vesprada, Dani. França va entrenar a nit, a les 9, a la mateixa hora del partit, i encara que Mbappé no es va exercitar tot el temps amb els seus companys, Didier Deschamps, en roda de premsa, ha aclarit que el davanter, màxim golejador del Mundial, junt amb Messi, està bé, al 100%. Tchouaméni també està recuperat, encara que no per a jugar un partit sencer. La resta de l'equip està disponible per a un partit molt igualat i que promet molt, segons el seleccionador francès.
3: Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo.
2: Deschamps, que deixarà el càrrec després de la Copa del Món i de dirigir França durant 14 anys, en què ha aconseguit guanyar un Mundial i ser subcampió d'un altre, creu que Espanya és la gran favorita.
3: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis.
2: Els jugadors francesos també segueixen de prop el que fa i diu Lamine Yamal. Així s'ha referit el seu company al Barça, Jules Koundé, a les declaracions que el de Mataró va fer ahir, on deia que França no li donava cap por.
4: Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra.
2: Avui, 14 de juliol, recordem, se celebra la Festa Nacional Francesa. Abans de començar el partit d'esta nit, es guardarà un minut de silenci en record de les 84 víctimes mortals de l'atemptat de Niça de fa 10 anys.
1: Són les 2:20 i és moment de parlar ara amb Alfonso Gil, qui va ser redactor i delegat de l'Agència de la Comunitat Valenciana, com diguem, un dels periodistes valencians presents en els grans esdeveniments esportius, Jocs Olímpics, Europeus, Copa Amèrica i també Mundials. Ha vist més de 50 partits del Mundial al llarg de la seva trajectòria professional. I ara des del Camp de Morvedre, ja t'ho vilat, seguís el Mundial en què Espanya pot tornar a ser campiona del món. I hem de recordar, em contava este matí, que només havia estat present en un partit d'Espanya del Mundial, però quin partit. Alfonso Gil, bona vesprada.
5: Hola, Dani, bona vesprada.
1: Bueno, un partit i quin partit, no? El que has pogut presenciar d'Espanya en els Mundials.
5: El partit dels partits de tots els d'Espanya, la final.
1: El
5: gol d'Iniesta, clar.
1: Efectivament, és a dir, un partit que, com diem, va significar un títol, la primera estrella. Com se viu en directe una final del Mundial? O una semifinal, com avui, no?
5: Jo vaig a recordar, perquè jo vaig estar en dos finals, la de França i Brasil,
1: sí,
5: que vaig veure-la en... La veritat, jo volia que guanyara França, no sé per què, però en aquella ocasió. I l'altra, la d'Espanya, pues, la veritat és que la processó anava per dins, jo estava tranquil i tal, i ja ho he contentat algunes vegades, no? Que quan va marcar el gol Iniesta, sols vaig pensar que quedaven 4 minuts i això jugaven... en un jugador menys i que no se donava la mala fortuna de que empataran els holandesos, no? però la veritat és que saps el que quan estàs treballant ho veus un poc d'una altra...
1: D'una altra manera.
5: D'una altra manera, sí.
1: Estàs escrivint, estàs pensant, estàs analitzant, estàs buscant aquest titular d'última hora en estos partits com este Mundial, no? Que han canviat els partits tant en els últims minuts que pràcticament deixa...

0: sense titulars. Des de la distància i de la teva experiència, com estàs veient este Mundial 2026, Alfonso?
1: Home, la veritat és que jo crec que el Mundial està interessant des de pràcticament que va acabar la fase de grupos. Per a mi sobren 12 o 15 equips. Jo crec que un Mundial de 48, i ara estem parlant de la barbaritat de 64, no té molt sentit. La veritat és que hi ha interessos econòmics, interessos de quedar bé en diferents confederacions, però jo crec que quan han començat els partits importants, pues el Mundial ha estat bé, i n'hi ha seleccions eliminades que ja estan eliminades, perquè a aquesta altura solo poden entrar quatre, com per exemple Noruega o Marruecos o alguna altra, que han donat un perfil molt, molt bo, inclús hasta Portugal també, i jo crec que els que estan, pues estan entre els 6 o 7 equips que pensaven que anaven a estar. Ens faltarà Brasil, Alemanya, a lo millor, algun altre, però sense grandíssimes sorpreses, perquè a aquestes altures de la competició sempre n'hi ha algú bo que està fora.
0: Sí, sí. Alfonso, com veus avui el partit entre França i Espanya?
1: Pues molt, molt igualat, molt igualat. És un partit en el que es decantarà per circumstàncies, i quan dic circumstàncies, la principal és el que faça un gol abans, però també si n'hi haguera alguna targeta important. No parle de si n'hi haguera alguna expulsió, que això seria pràcticament
0: definitiu.
1: I és un partit en el que si jo no fora ni francès ni espanyol, pues pensaria que els penals podien ser una solució, si se veu això des de fora. Forces molt nivellades, la història recent afavoreix a Espanya, França en atac està fortíssima, Espanya està bé darrere, moltíssima igualtat, igual que si t'haguera tocat Argentina o Anglaterra, és a dir, estan els 4 al 25%.
0: Alfonso, tires a faltar esta voràgine de les cites mundialistes, o ja veus esbous des d'un altre punt de vista?
1: Home, la veritat és que tinc que reconèixer que a mi estar en un Mundial m'haguera estat una altra vegada, tornar m'haguera agradat, però bueno, les circumstàncies són les circumstàncies, no ha passat res complicat. El que sí que t'he dit, és el que sí que notes, és que ha canviat moltíssim el futbol des de l'últim Mundial en què jo vaig estar, que va ser el de Sud-àfrica, el de la victòria d'Espanya. En 16 anys, això, el futbol pràcticament no té res que veure en aquell futbol. No n'hi havia... Ahir hi havia bubuceles i així n'hi ha pauses d'hidratació, i ahir estava el pulpo pol, i així estan
0: pues,
1: el bar i totes les polèmiques.
0: Sí.
1: En poquet de temps ha canviat molt el futbol, i després ara el món és molt més globalitzat, intercultural, els equips tenen jugadors que el pare és d'una nacionalitat, la mare és d'altra, n'hi ha els hermanos Williams que juguen en seleccions diferents, el futbol ha canviat moltíssim, i com el seguim dia a dia i no a lo millor no tenim perspectiva, pues no se donem compte de algunes coses, no? Però això no té res que veure en lo que havia abans, i ara pues també el país que ho organitza ho condiciona tot. No ha sigut el major encert de la FIFA l'anar als Estats Units a fer un Mundial, però bueno, s'està jugant allí i és el que n'hi ha, però el futbol ha canviat moltíssim. Jo penso que si haguera estat tot el temps anant, m'haguera adaptat, però si ara de sobte me tiren en un Mundial, a lo millor dic, així que juguem.
0: Exactament, així que juguem. Bé, mira, anem a fer una cosa. Si hi ha la segona estrella a la camiseta de la selecció espanyola, tornem a parlar la pròxima setmana. Si no, ja veurem el que passa, i depenent també del que significa. Gràcies, Alfonso.
1: Gràcies a tu. Un abraç, Dani, i bona vesprada.
0: Bé, acabem la informació del Mundial. Recordeu, a les 9 de la nit, no cal dir-ho. França-Espanya per un lloc. En la final, l'altra semifinal, no hem parlat, parlarem de...

0: Després en la ressaca del partit d'Espanya, però també ixe Anglaterra-Argentina. És hora d'anar amb José Vi Sánchez a Girona a parlar del València. Un València que ja es troba des d'ahir a Girona, on fins el dissabte, en què és la primera estada de la pretemporada i també el primer amistós que es jugarà precisament dissabte. Després hi haurà un altre en Anglaterra, repetint, diríem, més o menys, fil per randa el que va passar la passada temporada. A Girona ja està el nostre equip de viatge especial, Sant José Vi Sánchez i Luis Ibáñez. José Vi, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani. Sí, des de Girona, molt propet d'Olot, al Parc Natural de la Garrotxa. Sí. Un entorn idíl·lic, privilegiat, el que ha triat el València per segon any consecutiu per a fer esta mini-estada de pretemporada. Això sí, Dani, t'he de dir que si anàvem fugint de la calor...
0: Així ja tens, no?
1: Així també en tenim. Ara mateix m'he hagut de clavar dins del cotxe per a fer esta connexió perquè fora estem a 38 graus, per a que te facis una idea.
0: O sigui, que sí. Si buscaven el fresquet, al més per la nit, igual sí que ho tenen. Bé, anem perquè l'actualitat ve molt atapeïda, diem moltes coses, no? Anem per parts, parlem de noms. Parlem del lateral suís Thomas Meunier.
1: Sí, el futbolista que tenia un acord amb el València finalment li ha dit no al club de Mestalla. El pacte era total entre el club i el futbolista belga, que no s'havia plasmat encara perquè estava al Mundial amb la seva selecció. Faltava la pertinent revisió mèdica, com ja havien comentat en els últims dies, així en Esports a punt, però una volta acabat la trajectòria del futbolista en el Mundial, sembla que el jugador, i això ha indignat profundament al València, perquè ja comptava amb el sí del futbolista, s'ha decantat per l'opció d'anar-se'n al futbol anglès. Sembla que finalment el Sunderland li va donar també els 2 anys que demanava en el València i una fitxa elevada, i trencant el seu pacte, trencant la seva paraula, finalment, com a gent lliure que és, ha elegit l'opció del futbol anglès.
0: Busca laterals el València, i un altre que sembla que s'esvaeix també és el d'Andrés García, no?
1: A veure, Dani, és que a dia d'avui el València està sense lateral dret.
0: Exacte.
1: Perquè l'opció Fulquier és una incògnita després de la seva lesió i la seva operació. Corberán se l'han dut així a Girona a fer l'estada de pretemporada, però n'hi ha molts dubtes de com estarà físicament després de passar pel quiròfan. I amb la marxa de Sarabia i de Thierry, a dia d'avui el València no té lateral dret. Per això s'ha convertit en l'opció prioritària en el mercat. Ara mateix s'han posat, diguem, en stand-by la resta de posicions que s'estaven treballant en el mercat, com la del porter, que ara parlarem d'això, com la de l'extrem i com la del davanter, i ara tots els esforços, Dani, estan posats en trobar un lateral dret per a Corberán. Este mateix matí n'hi ha hagut reunions entre la cúpula directiva i esportiva del club per a tractar este tema, per a activar aquestes opcions, aquests plans B que n'hi havia en el mercat, encara que haguera acceptat Meunier l'opció de vindre al València, i una d'elles, com deies, Dani, era la d'Andrés García, el futbolista valencià, ex-granota, ara mateix en l'Aston Villa, i que ja va sonar per al València recentment. Sembla que ho tenia prou avançat amb el Getafe, i tot i que en el València, així a Girona, no el donaven per perdut, pot ser que arribi tard.
0: Bé, tercer nom, Baptiste Santamaría, que es desvincula del València.
1: Sí, ho va fer públic ahir el València en un comunicat, era un secret a veus, era un dels futbolistes que no comptava per a Corberán, tant ell com Raba, tot i que a Raba sí que se l'han dut així a aquest estat de pretemporada a Girona. Santamaría no va viatjar ahir, i ahir mateix de vesprada el club va fer oficial en un comunicat la seva desvinculació amb el club de Mestalla, i se n'ha anat al futbol grec, concretament al PAOK de l'ex-granota Alessio Lizzi. Firma només per una temporada i deixa una fitxa lliure en el València, que, com ja hem comentat estos dies, està amb overbooking de fitxes professionals.
0: I l'últim nom que repassarem és el del porter holandès Kane van Ovenen, José Vi, del Volendam.
1: Sí, un futbolista, concretament un porter jove, amb projecció, amb una gran envergadura, pràcticament de 2 metres, que havia baixat a la segona divisió amb el seu equip, com deies, el Volendam, de la Lliga Neerlandesa. Ja sabem que el València havia renovat a Dimitrescu, que a Cristian Ribeiro li havien dit que no comptaven en ell, tot i tindre un any més de contracte, i que buscaven una eixida en este mercat, i es buscaven també eixides per a Vicent Abril en este mercat d'estiu. Buscaven un segon porter, este era el millor col·locat, però, Dani, ens diuen que ara mateix totes les operacions estan parades perquè la prioritat absoluta és la del lateral dret, és a dir, aquests diners que tal volta estaven destinats per a ese porter jove neerlandès, ara mateix estan bloquejats perquè fins que no tinga Corbera en un lateral dret, la resta de posicions són secundàries.
0: Molt bé, Josebi, demà més suposo que ja estaràs preparat per veure la semifinal, no?
1: Bueno, encara queda treball esta vesprada, Dani, bueno, perquè l'equip tornarà en doble sessió a les 6 i mitja. Han entrenat este matí a les 9 i mitja en aquestes instal·lacions de Girona. És com en Suïssa, tenen l'hotel per un costat i el camp d'entrenament a uns 2 quilòmetres. Tornaran a les 6 i mitja a entrenar-se, una doble sessió que repetirà demà dimarts i dijous. Divendres només entrenaran pel matí, dissabte faran eixe partit amistós, com deies, amb el Petro de Luanda, del futbol angoleny, que serà porta tancada. Ahir no podrem entrar ni els periodistes ni tampoc els aficionats. Per tant, nosaltres continuarem informant durant aquests dies de tot el que dona de si l'actualitat del València i aquest mini-estat de pretemporada així en la Garrotxa, en Girona.
0: Gràcies, José. Videm a més.
1: Adeu.
0: Anem amb altres informacions del dia. En el Villarreal, Pau Navarro ha renovat amb el conjunt groguet fins al 2031. El defensa de la Vilavella ja tenia contracte fins al 2030, però allarga un any més el seu contracte als seus 21 anys. Pau ha jugat un total de 46 partits oficials amb el Villarreal, d'ells també alguns de la Champions. En l'Elche arriba als 12.000 abonats, segons ha comunicat el club. La campanya comença el passat 2 de juliol de forma telemàtica i avui ha començat de forma presencial. En el Club Esportiu Castelló, el Castelló i el Lugano han arribat a un acord per al traspàs d'Amir Saipi, guardameta que, del conjunt suís, que serà albinegre fins al 30 de juny del 2030. Mentre que en el Llevant Unió Esportiva, Marc Romero, tenim dos noms. Uno és el de Hugo Sotelo i l'altre és el de el camerunès Fosso.
2: Sí, Dani, com comentava, hem de parlar d'Hugo Sotelo, que el donen per fet des de Vigo. En les pròximes hores se farà oficial, arribarà en qualitat de cedit, encara que està per veure si tindrà opció de compra. I en l'altre nom que comentava és Ryan Fosso, este migcampista camerunès, nascut en Suïssa, des del qual en Àfrica, en mitjans esportius en Àfrica, inclús en Escòcia, asseguren que el Llevant ha ofertat 3 milions d'euros i que l'Sturm Graz, que és el seu actual equip en Àustria, demana 5. També té l'interès d'altres equips com Rangers, Torino, Udinese i Hamburg.
0: Pues marquem ixe nom que vos diem en la presentació de Fosso, és dimarts i ens espera ja David Casinos.
3: En Esports a punt.

0: cubre todo. No, desde luego. Yo creo que la intención de España es hacer que desgastar a Francia, pero a través de hacerle correr detrás de la pelota.
1: Pep.
2: El problema ahí más que el que se tiene que desgastar no se desgasten, que son Dembélé y Mbappé, ellos están siempre frescos. Y al estar frescos, el problema de deixar los espais és que en 1 contra 1 són rapidíssims. Mbappé ha arribat a fer 37 per hora. És una locura. Una locura. Aleshores, claro, ajudes defensives, això té que ser constantíssim, molt constant, i quan arribes tu dalt fer mal. Què passa quan te fiques tan darrere? Que moltes vegades te costa molt arribar perquè l'altra porteria està molt lluny. Saps que tindre molta velocitat i tindre el valor. I és veritat, el que diu, té raó, li pots llevar el valor. I si li lleves el valor, li lleves molt. I és molt de poder a França, no? Però, claro, quan t'arriba el valor controlat, tant a Dembélé com a Olise, com a Dembélé, el que té el banquillo, que estava arcolat,
1: No.
2: és una banda
1: Doué,
2: bona,
1: Tessa
2: eh?
1: Doué, també, clar.
2: Doué, o sea, que, és un dia per fer un gran partit, resar i damunt tindre sort.
1: Imma, esperes canvis? Hem vist a Luis de la Fuente com dient una cosa i la contrària.
0: Sí, yo creo que tienen, que hay ciertas dudas. Una, por ejemplo, por esta rapidez que comentaba Pep de los tres puñales de Francia, es si puede ser un partido para Marcos Llorente, en lugar de para Pedro Porro, que está haciendo un campeonato excepcional, se está entendiendo muy bien con Lamine, pero Marcos Llorente es un futbolista muy sacrificado también en las ayudas y muy rápido. Entonces, ahí existe esa duda, ¿no? ¿Quién puede ser ese lateral? Y luego la otra duda es si Baena o ahí va a aparecer un tercer centrocampista por esto de mantener la pelota. Bueno, esa duda también está. Yo creo que el resto lo tiene clarísimo Luis de la Fuente. O sea, es el equipo por el que ha venido apostando. Los relevos en el banquillo van a ser los mismos, pero bueno, existe eso, esa duda entre Porro y Llorente y luego la duda de si Baena o a lo mejor acostamos un poco a Dani Olmo en una banda y metemos a Pedri, juntamos más talento ahí en el centro del campo y más presión arriba a la defensa de Francia. Bueno, ahí por ahí pueden ir algunos cambios. El resto yo creo que van a ser los mismos.
1: Pep, ¿tu com ho veus, aquests canvis? La veritat és que té el seu sentit. El que passa és que jo recorde, Imma, també en la Nations, que, bueno, recordeu que va ser un resultat 5-4. Jo no crec que vagi a resultar un partit tan obert com aquell, un 5-1 a Espanya, després se posa França 5-4, que van ser dos punyals absoluts, Nico Williams i Lamine Yamal. No veus a Nico Williams en el 11? No veus aquesta possibilitat?
2: Jo no és que no el veig, és que no el veig bé.
1: Ja.
2: No el veig bé, que està, no sé. Té que estar 100%. I si m'apures la min, pues sí, té el seu, però quan ha tingut que demostrar que és el millor, l'altre dia, és veritat que tens contra Portugal, tens un lateral que és el millor per a mi del món, però després té Semedo i eres incapaç d'encarar-lo cap vega, cert que també és dret. Però bueno, jo sí recalcaria una cosa molt important, ¿vale? Estem parlant de tindre el valor. I és veritat, és que tindre el valor, perquè mentre tens tu el valor, els altres no te poden fer mal. Això és més que evident. Però lo fotut, fotut va ser si perds un baló al mig del camp. Com no tingues precisió i perds balons ahir, ells en dos passes estan en l'àrea, o en un pas estan en l'àrea, i ahir és quan te fan capaços de matar-te en 2 segons. No? Entonces, el no perdre valor, jo crec que és avui l'assignatura pendent. L'assignatura, no sé, que tenen vamos, ser precisos, segurolas. Si perds, perds en banda, no passa res. Pega la min, pega Nico, el que xuga en banda, me dona igual. Però en el centre del camp no pots perdre un valor perquè te van a matar.
1: Veus si se canvi, que deia Imma, d'Àlex Baena, deixar Àlex Baena per a un migcampista que podria ser juntar a Pedri, Rodri i Fabián en el mig del camp?
2: Podria ser, el que passa és que Baena té molta qualitat i després té l'últim passe. Baena a mi és un xor que te pot fer mal. Qualsevol crec que pot estar ahí, d'aquests que hem nombrat, però sí trobo que és molt, molt important mantenir el valor sense perdre-lo ni causar ninguna anomalia en quant a l'evolució, no? Perquè si això és jugant i tal, l'equip està en disposició de xoc, vull dir, obert, laterals oberts, centrals oberts, i perds un valor, ja t'he dit jo que t'agarra el Mbappé o t'agarra Dembélé en la velocitat que tenen i sóc capaç de destrossar-te.
1: Imma, França, ho diem a des, no? Diu

0: legal contra la prioridad nacional. José Muñoz, síndic socialista.
1: La prioridad nacional es un concepto en el que la extrema derecha de Vox nos quiere llevar, o al que nos ha querido llevar, pero realmente yo no le llamaría prioridad nacional, yo le llamaría apartheid y segregación racial, que es lo que el Partido Popular hoy ha aceptado, o ayer aceptó y va a continuar aceptando.
2: De seguida escoltarem totes les opinions. Maite Freitas està en el control de so.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
2: I de l'oratge, més calor i calitja, la previsió, amb Victòria Rosselló.
4: Ens enfrontem al pic de calor d'aquest quart episodi d'elevades temperatures que ha fet activar avui l'avís groc en previsió de temperatures que passen dels 37 graus, cosa que ja està succeint en les comarques de l'interior, però demà l'avís s'eleva a roig. A la zona del Golf de València, al prelitoral, les temperatures poden passar dels 40 graus. A més, és un dia molt advers perquè tenim en gran part del territori avís taronja en previsió de temperatures que s'acosten també a aquests 40 graus. Farà el ponent fluix a les comarques de l'interior. La brisa entrarà tard i, per tant, no podrà frenar esta pujada de les temperatures en un entorn d'inestabilitat que demà també afavorirà el creixement de tempestes que poden ser seques i anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pujades sobtades de la temperatura. Per tant, són unes hores en què este nou episodi de calor ens farà estar molt atents a la previsió meteorològica que apunta a unes elevadíssimes temperatures, almenys fins el cap de setmana, que també donaran unes nits tòrrides on les temperatures mínimes no baixaran en tota la nit en la costa dels 25, 26 o 27 graus.
2: Bueno, compte perquè demà la EMET activarà l'avís roig, perill extraordinari per calor a les comarques del litoral sud de la província de València. I si vostè és aficionat o aficionada al futbol, a les 9 de la nit té una cita amb les semifinals del Mundial que es disputen Espanya i França a Dallas, als Estats Units. Si és de seguir-lo en molta companyia, pot anar a la platja de Gandia, on l'Ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant per celebrar la victòria o la derrota. Cada un sabrà de quin equip. Marina Palomero, Gandia.
5: Esta nit hi haurà moltes maneres de viure la semifinal entre Espanya i França. Arreu de la Comunitat Valenciana s'han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats puguen seguir el partit i compartir l'ambient. Nosaltres estem a Gandia, on s'instal·larà una pantalla de 5x3 metres en plena platja. Un escenari que promet convertir el futbol en tota una festa. I l'espera també tindrà protagonisme. Abans del partit, a partir de les 7:30, hi haurà una sessió de DJ per anar calfant l'ambient. De fet, ja comencen a arribar els primers aficionats i tots coincideixen en una cosa. Avui les hores passen molt més lentes del normal esperant que, per fi, arriben les 9 de la nit i comença el partit.
2: Una pausa i seguim.
3: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
2: Les 3 i 6, l'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa perquè el va contractar la Diputació de Badajoz com a coordinador dels conservatoris de manera irregular. El tribunal l'absol del presumpte delicte de tràfic d'influències. Li evita la pena de presó, que demanaven acusacions populars del PP, Vox, Manos Limpias i advocats cristians, entre altres.
0: L'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sigut condemnat a 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació administrativa per la contractació del germà del president del govern i de Luis Carrero, amic d'este. La sentència condemna a 9 persones més a penes d'inhabilitació. En la sentència, el tribunal estableix que són múltiples els indicis acreditats mitjançant prova directa que permeten inferir que cap dels acusats era aliè al pla delictiu ideat per les més altes instàncies de la Diputació de Badajoz per a la creació de la plaça que posteriorment s'adjudica a David Sánchez.
2: Les reaccions a la sentència de David Sánchez han tardat no res a multiplicar-se. La ministra portaveu, El Masaiz, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que altres instàncies judicials provaran la innocència del germà del president de l'executiu espanyol.
6: I que a lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
0: Des de Sumar Compromís, Alberto Ibáñez parla de desproporció i Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, de persecució.
7: Creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
8: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
0: Per la seva part, des del Partit Popular, la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, ha demanat la dimissió de Sánchez.
9: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: I des del PSOE, la secretària d'Organització, Rebeca Torró, ha defensat la innocència dels condenats.
10: David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del Partido Socialista. La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión ni influencia como han insistido las acusaciones de manera infundada.
2: De la sentencia de David Sánchez a la investigación judicial a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, s'ha referit a la petició efectuada pel jutge Juan Carlos Peinado a Gómez perquè acredite que finalment va viatjar al Regne Unit per a la graduació de la seva filla perquè no veu cap segell en el passaport. Ara, aquest tràmit és electrònic. Patxi López considera que es tracta d'una persecució.
11: Que el único objetivo que tiene es el acoso a Begoña Gómez y, por lo tanto, eso no es propio de un juez, sino que es de quien se debiera de sentar delante de un juez.
2: El Tribunal Suprem ha arxivat la querella presentada pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, contra la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, a qui Gómez va denunciar per calúmnies.
0: En una sentència feta pública avui, la Sala Penal del Suprem ha acordat el sobreseïment de la causa en considerar que les declaracions de la ministra en les que va afirmar que el conseller s'està lucrant en la privatització de la sanitat es van produir en el context de la confrontació política i estan emparades per la llibertat d'expressió.
2: Bueno, mentrestant, el ple del Congrés ha debatut des d'este migdia els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de les administracions entre 2027 i 2029. També el límit de gasto no financer per a l'any que ve. Este debat, el de la senda d'estabilitat, és el primer en la tramitació del projecte de pressupostos de l'Estat de l'any que ve, que entraran en la cambra baixa a la tardor.
0: Alhora, el Congrés debat també la reforma del sistema d'atenció a la dependència, que preveu injectar 6.000 milions d'euros més a les comunitats autònomes i les votacions s'esperen a primera hora d'esta vesprada.
2: La reforma de les lleis de discapacitat i de dependència introduix un nou model d'atenció a les persones amb discapacitat i dependents i aposta per l'agilització dels tràmits burocràtics i també més prestacions, per més prestacions també a les persones cuidadores. Este nou model ja es prova a 2 municipis del Baix Segura. Pilar Llorca, redacció a la Cambra.
12: Estaríem parlant de deixar arrere el model assistencialista i de grans residències. La reforma proposa promoure l'assistència dins de la pròpia llar i favorir que les persones puguen continuar vivint dins del seu entorn. Un model que a la Comunitat Valenciana ja està en prova com a projecte pilot en 2 municipis del Baix Segura. El Moradí Rojales, una figura professional, acompanya en el seu domicili a les persones dependents dins d'un nou programa on es reforça l'atenció individual. Esta nova norma, que s'ha d'aprovar avui, considera la teleassistència un dret universal, suprimeix el règim d'incompatibilitat de les diferents prestacions i elimina les subjeccions físiques, mecàniques o químiques que tradicionalment s'han emplat en residències i centres de dia. Una altra novetat és que la reforma garantís que el 50% del finançament siga assumit pel govern. L'executiu confia que tira endavant perquè inclou el finançament que siguin les comunitats autònomes governades pel PP, tot i que també en esta ocasió tot dependrà del vot de Junts.
2: 12 minuts passen de les 3. A casa nostra, les Corts continuen tramitant el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2027, que la majoria del PP i de Vox tenen previst aprovar en el ple del dia 24 avui. El debat i les votacions en comissió han girat al voltant de la sanitat pública i també l'educació. Xavier Borràs, bona vesprada.
13: Bona vesprada. 2 blocs, PSPB i Compromís d'una banda, reclamant més inversió i millors condicions de treball per al personal sanitari i docent. PP i Vox d'una altra, retraient les suposades carències inversores del Botànic. El bloc d'Esquerra demana quiròfans oberts de vesprada i en estiu o augmentar plantilles per a disminuir la ràtio metge-pacient. L'argumentari sobre educació en la mateixa línia, PSPB i Compromís, troben a faltar l'esperit del pla edificant o una major sensibilitat amb els docents. La dreta replica, assegura que les llistes de d'espera als hospitals s'han reduït un 60% en l'actual legislatura. Venim de 8 anys, ha arribat a dir la portaveu de Vox, en què el Botànic convertí la sanitat en un aparador ideològic. I en matèria educativa, un to molt semblant, PP i Vox atribueixen a l'esquerra exigències que ells mateixos diuen no van ser capaços de complir.
2: Bueno, PP i Vox continuen consensuant les esmenes al projecte de pressupostos i a la llei d'acompanyament dels comptes de la Generalitat que es debaten des d'ahir i fins demà en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda a les Corts. Vox ha aconseguit introduir per primera vegada el concepte prioritat nacional en un text pressupostari de la Generalitat. En concret, el PP ha acceptat incorporar este criteri a un programa d'ajudes per a facilitar l'accés a la

0: habitatge a joves en municipis afectats pel despoblament, també en la concessió d'ajudes socials.
1: El nou text establix que en l'assignació de les ajudes haurà de verificar-se l'arrelament real, durador i verificable. Tanmateix, el PP ha aprovat una esmena de Vox que planteja reconvertir l'Oficina Valenciana d'Inclusió en l'Oficina Valenciana d'Arrelament i Retorn, amb un pressupost de vora 1 milió d'euros. La finalitat de la nova oficina de retorn serà donar suport a les organitzacions que fomenten el retorn voluntari de persones migrants que hi viuen a la Comunitat Valenciana als seus països d'origen.
0: Bueno, avui Vox ha mostrat satisfet del que ha aconseguit. José María Llanos és el síndic a les Corts.
2: Era imprescindible la prioridad nacional y así lo hemos puesto, por tanto, estamos satisfechos y los valencianos también verán recompensada las políticas que aplica Vox en este Parlamento, por tanto, también estarán satisfechos.
1: L'oposició d'Esquerres, PSC, PP i Compromís ha criticat que el PP hagi permès que Vox s'enisca amb la seua. El síndic socialista José Muñoz ha assegurat que faran el possible perquè la prioritat nacional no siga llei en la Comunitat Valenciana.
3: Una vez más volvemos a ser la avanzadilla de las políticas racistas de Vox, de la mano de Pérez Llorca, un presidente que, como hoy se decía, no tiene liderazgo, que el Partido Popular no lo quiere y que vemos que se pliega absolutamente a la extrema derecha para intentar mantenerse como candidato del Partido Popular el año 2027. Sí que les aviso que el Partido Socialista lo que no va a permitir esta situación y vamos a denunciarlo hasta las últimas consecuencias.
1: Y el diputado de Compromís, Carles Esteves, ha mostrado preocupado por la actitud del Partido Popular.
4: I la por que tenim és no saber on està el sostre d'indignitat d'este govern del Partit Popular plegat als designis d'un Vox que es tira d'esta corretja que hem dit alguna vegada.
1: Per la seva part, els populars consideren desmesurades les crítiques. Mari Carmen Contelles.
5: Lo veo desmesurado y intentar hacer un teatro de una cosa que es normal en la Comunidad Valenciana y en toda España. Se ponen prioridades y se ponen criterios a la hora de dar subvenciones y en la mayoría de gobiernos socialistas locales lo hacen.
0: Bueno, mentre la Comissió d'Economia debatia sobre les esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic s'ha concentrat este matí a les portes de les Corts per a reclamar un increment de la inversió en educació pública.
1: I per a exigir també la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant, així com el compliment efectiu de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que han confirmat la legalitat de les delegacions de competències recorregudes per la Generalitat. Elisabet García és la portaveu de la Federació de Pares i Mares de València.
6: Una cosa que nosaltres des de les famílies les estem patint, les infraestructures no són adequades, n'hi ha moltes carències i té que ser una prioritat l'educació pública i les infraestructures. I ara n'hi ha una sentència del tribunal que esperem que se complisca.
0: Mentrestant, la Conselleria d'Educació i els sindicats del professorat s'han reunit avui de nou en la mesa sectorial per a organitzar el pròxim curs escolar.
1: Una reunió que aborda el funcionament dels centres d'educació de persones adultes, de les escoletes infantils de primer cicle, de titularitat de la Generalitat i també de les escoles oficials d'idiomes.
0: Sí, el conflicte laboral del professorat, que manté suspesa la vaga indefinida que va marcar el final del curs escolar, encara no s'ha resolt i ja hi ha propostes de noves mobilitzacions.
1: El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, majoritari en el sector educatiu, ha proposat un calendari i de mobilitzacions de cara a la tardor després d'analitzar les propostes de les assemblees intercomarcals. Plantegen accions progressives i escalonades a partir de setembre amb una primera gran manifestació el 12 de setembre a Alacant, València i Castelló i concentracions, manifestacions o jornades de vaga cada dia 11 de cada mes, deixant la porta oberta a intensificar aquestes mobilitzacions si la negociació no avança. Marc Candela és el portaveu de l'STPB.
7: No tenim massa esperança, no tenim massa confiança en que avançarem massa, no? Per tant, ja valorarem si l'última oferta que ens puga fer la conselleria, no sé si ara en juliol o en setembre, doncs si la posem a consideració del professorat o directament ja reactivem la mobilització.
0: Bé, i la ministra de Ciència, que també és secretària general del PSPB, Diana Morant, acaba d'anunciar en el seu compte d'X que el Consell de Ministres ha aprovat augmentar un 68% el finançament estatal a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El 68% són 333.170 euros per a revertir, diu, explica Diana Morant en el compte d'X, per a revertir les retallades que les esmenes de Vox volen fer en el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l'any 2027.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: L'incendi forestal de Los Galindos, Almeria, va quedar controlat ahir per la vesprada després de cremar 7.000 hectàrees, però caldrà esperar una setmana més perquè els bombers puguen donar-lo per extingit.
1: Ja s'ha confirmat la identitat de 10 dels 13 morts. És un ciutadà espanyol, 5 persones del Regne Unit, 3 de Bèlgica i una de França. Els altres 3 cossos continuen pendents de la confirmació genètica, un procés que podria concloure en les pròximes hores. Mentrestant, tot el veïnat desallotjat, unes 1.400 persones, ja ha pogut tornar als seus domicilis. Una tornada agredolça, amb alguns punts sense subministrament elèctric ni accés a l'aigua. Ahir es van obrir alguns municipis, en alguns municipis oficines per a poder coordinar les ajudes que ofereixen tant la Junta d'Andalusia com el Govern d'Espanya a les persones afectades.
0: Sí, el Consell ha fet balanç avui del primer any del pla endavant i els avanços en la reconstrucció. El vicepresident tercer i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha reclamat al govern d'Espanya que complisca amb la seva part per avançar en infraestructures hidràuliques i ha avançat pròximes actuacions de renaturalització de l'entorn del barranc de Pollo i els rius Túria i Magre i a Picassent per a minimitzar l'impacte de futures danes.
9: Exigint l'impuls de les actuacions que corresponen a l'Administració General de l'Estat i reclamant aquestes modificacions normatives que entenem necessàries, imprescindibles, per a que els ajuntaments puguen accelerar en tots els processos de les obres pròpiament seues. La recuperació no pot quedar atrapada en la burocràcia.
0: 194 policies nacionals en pràctiques s'incorporen des d'avui a les dependències de la demarcació de València per a reforçar la vigilància policial en punts d'afluència turística.
1: La presentació d'aquest reforç s'ha fet al complex policial de Sapadors a València. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana.
10: Trabajarán en los puntos críticos, tanto en las zonas de costa como en las infraestructuras estratégicas, aeropuertos, estaciones, para demostrar una vez más que la Comunitat Valenciana es una comunitat de acogida, una comunitat segura.
0: I l'Oficina de Protecció Intel·lectual de la Unió Europea, EUIPO, que té la seu a Alacant, ha rebutjat registrar Lux, el nom de l'últim àlbum de Rosalía, i el deixa així sense protecció comercial. Bea Ponce, redacció Alacant.
11: Així és, Rosalía va sol·licitar el 2025 registrar la marca Lux per a gravacions i actuacions musicals, però també per a roba, calcer i dispositius electrònics. La UIPO de moment li ha dit no, com explica Cristina Gilabert, directora de Pons IP a Alacant i experta en marques.
12: I ha considerado que la marca solicitada por Rosalía, denominada Lux, és una marca meramente denominativa, carece de distintivitat.
11: Diu la UIPO que els europeus identifiquem Lux com a sinònim de luxe i que això podria afectar a la llista de productes selectes o de qualitat superior, però ja un altre camí.
12: Intentar justificar que el término Lux no està referido aquí al lujo, sinó a la luz,

0: són més durs. Rosalía té fins al 8 de setembre per a recórrer esta resolució europea.
1: La Unió Europea i el Regne Unit han signat no fa ni dues hores a Brussel·les l'acord sobre Gibraltar. Bueno, el pacte rubricat també pel ministre espanyol d'Afers Estrangers possibilitarà l'enderrocament esta mitjanit de la reixa que encara separa la colònia britànica del territori espanyol des de fa dècades i també que definirà l'estatus de l'enclavament després del Brexit.
2: Amb l'adeu a esta tanca entre el Penyal i la línia de Gibraltar, que es farà efectiu demà, desapareix un dels últims murs de l'Europa Occidental. En aquest punt hi haurà, a partir de demà, lliure circulació de persones i mercaderies. L'acord, en tot cas, ha de ser ratificat pels parlaments de la Unió Europea i del Regne Unit.
1: I els Estats Units i l'Iran intensifiquen els intercanvis de foc sense perspectives d'una solució negociada. D'esta guerra, Trump ha anunciat que vol prendre el control de l'estret d'Hormuz i cobrar una taxa del 20% als vaixells que el travessen, Vicent Montagut.
3: Tercera nit consecutiva d'atacs dels Estats Units contra l'Iran. L'objectiu, segons Trump, és controlar l'estret d'Hormuz i cobrar una taxa del 20% als vaixells que el travessen. We are going to be reimbursed for protection. Cobrarem per protegir a una part important del món, diu, però l'Iran no està disposat a cedir el control d'una via clau pel comerç mundial. Com a resposta, la República Islàmica ha atacat dos petroliers d'Emirats Àrabs Units a Hormuz. També bases militars dels Estats Units a Jordània i Bahrain. L'ONU alerta que aquesta escalada pot tindre conseqüències catastròfiques.
4: Catastrophic consequences.
3: Perquè el perímetre del conflicte s'amplia. Els rebels hutis aliats de l'Iran han atacat un aeroport a l'Aràbia Saudita i, com a resposta, Riad ha bombardejat també un aeroport al Iemen. Una dinàmica d'acció-reacció que amenaça d'estendre la guerra al Pròxim Orient.
1: I hi ha una nova polèmica amb la policia migratòria que acusa Donald Trump. Per segona vegada en una setmana, un agent de l'ICE ha matat a tirs un migrant indefens. La víctima, en aquest cas, és una jove colombiana amb permís de treball a qui l'ICE, la policia migratòria, confós amb una altra persona, Carme Pastor.
5: Sí, Òscar, inicialment el Servei d'Immigració ha alegat defensa pròpia perquè el jove havia intentat fugir d'un control, però després ha transcendit que s'havien enganyat, que l'objectiu de l'operatiu no era la víctima, un colombià de 26 anys amb permís de treball, sinó un altre migrant amb un ordre de deportació. Els agents no portaven càmera corporal, però diferents gravacions mostren els moments posteriors als tirs mortals. Una camioneta bloqueja el cotxe, els agents s'acosten en canon en el conductor, obrint la porta i el llancen a terra. Està mal ferit, indefens, però tracten d'emmanillar-lo. I quan arriben els sanitaris ja no hi ha res a fer. El succés ha indignat desenes de ciutadans que han iniciat a denunciar els abusos de la policia migratòria de Trump, que la setmana passada va matar a tirs un mexicà a Houston.

0: En 6 minuts seran les 3 i mitja. Mentrestant, el Museu de Belles Arts de València li dedica la primera exposició monogràfica al pintor Antonio Palomino amb motiu de la commemoració dels 300 anys del genial creador. La vista, Carmen Marc.
1: Antonio Palomino va viure a cavall de dues èpoques, el barroc i la il·lustració, la monarquia dels Austre i la dels Borbons. En les dues va destacar com a pintor, gravador, dibuixant i teòric de vot. Pablo Gómez Tornel és director del Museu de Belles Arts de València.
2: Un artista total. Antonio Palomino va ser un professional de la pintura mural, de la pintura al fresc, com bé sabem a València, però també va ser un excepcional pintor de cavallet.
1: Reconegut com a muralista, els frescos han sigut la principal carta de presentació, però l'artista andalús, conscient que l'art pictòric havia de tindre un caràcter doctrinal, desenvolupa una fèrtil obra on la imatgeria religiosa predomina i es vehicula com a veritat absoluta. José Riello és comissari de l'exposició.
3: En su concepción teórica de las artes consideraba que la pintura al óleo era la pintura que debía desarrollar el pintor que, digamos, aspirava a ser el pintor perfecto.
1: La qualitat artística de cada peça és indiscutible, també desconeguda per al gran públic, que ara, 300 anys després de la seva mort, reivindica el Museu de Belles Arts de València amb la primera exposició monogràfica del genial autor.

0: I avui, a un mes de les representacions del Misteri d'Elx, la Basílica de Santa Maria inicia la transformació per a convertir-se en l'escenari de la festa. El primer pas és l'Hissat del Cel. Carolina Tarazona, redacció d'Alacant.
1: Sí, és el tret d'eixida dels preparatius per a la celebració del Misteri d'Elx. Els tramullistes han hissat avui el cel, un dels escenaris i element central de la festa. En acabar els treballs començarà a muntar-se la tramoia o escenari de baix. Abans d'aixòs assajos, les veus del Misteri sonaran este divendres a Londres. Serà a Santa Eteldreda, organitzat per l'Ajuntament d'Elx amb motiu del 25 aniversari del Misteri com a Patrimoni de la Humanitat. Pablo Ruz es alcalde de Elx.
2: Que además estará protagonizado por 40 cantores entre niños y adultos. Estamos encantados con que el Misteri d'Elx, el Misteri d'Elx suene en Londres, ¿no?
1: Un concert que servirá per a promocionar la festa a nivell internacional.
3: Soc addicte a tu, els teus ulls.

Bé, avui acabem amb una estrena, sona Addicta Tu, de Car. És el primer senzill d'esta jove cantant i compositora de Benissa, a la Marina Alta, que entra amb força en l'escena pop de la música en valencià.

0: Som A Punt. En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
3: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Som la veu de tots.

0: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: Apunt Ràdio.
2: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
3: A base de bé.
4: A base de bé.
2: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
5: Home, pues clar.
2: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
6: Molt ben pensat, doctor.
2: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
7: Very, very beautiful.
2: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
8: Està tot molt mal.
9: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
10: Molt senzillo.
11: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
12: Està de categoria.
13: Molt mal està tot.
2: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
14: I què li sembla?
15: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
2: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
16: Correcte.
2: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
17: Què diu? Què?
2: Que en valencià diríem deixar de seguir.
17: Ah, ara ho entès.
2: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
18: Senyor, sí, senyor!
2: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
19: Això és de veres, ensenyar... Sí?
20: Sí, ho fas molt bé.
21: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
22: Queda clar, sí.
23: Et dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
2: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
24: Molt millor.
2: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
25: Per l'amistat i per la salut.
2: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
26: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
27: Un 14 de juliol, París ja no va poder més i va prendre la Bastilla. És el moment i l'acció per excel·lència que marca el començament de la mare de totes les revolucions, la francesa. I això que, a la Bastilla, una fortalesa utilitzada com a presó, tampoc hi havia massa presoners en aquell moment. Però la bona veritat és que la caiguda representaria un colp directe contra l'autoritat del monarca i el triomf de la voluntat popular oprimida i exprimida. Perquè en realitat l'assalt de la Bastilla no buscava alliberar presoners, no, sinó aconseguir la pólvora i les armes que hi havia dins per a equipar la milícia ciutadana que s'hauria d'enfrontar a les tropes reials. Però no va ser un passeig en barca. La fortalesa estava defensada per soldats i mercenaris suïssos. Passaren moltes hores de tensió, però al remat la multitud va aconseguir entrar-hi. La carnisseria seria considerable. El governador de la Bastilla va ser capturat per la multitud i assassinat de forma brutal. Van ficar el cap en una pica i el passejarien pels carrers de París com a símbol de la caiguda de l'antic règim. Tot i la càrrega simbòlica que sempre ha representat la presa de la Bastilla, no va ser l'únic acte que va desencadenar la revolució, però sí un dels moments més icònics i pot ser el detonant d'altres esdeveniments que transformarien de punta a punta la societat i la política franceses. I és ben cert que tot va córrer molt a partir d'aquell moment, quan després de la presa de la Bastilla es va començar a derrocar i la runa que va generar es va utilitzar per a construir nous edificis i fins i tot va comercialitzar-se com a souvenir del triomf popular. La notícia d'aquell assalt va estendre's molt ràpidament per tot el continent i va inspirar moviments revolucionaris que marcarien el començament d'una nova era on els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat començaren a prendre forma, tot i la violència i els excessos que també van formar part d'aquella sublevació popular del 14 de juliol del 1789.
26: Comprimits efervescents.
27: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Bon dia, comencem un nou podcast a la vila de Ven i parlem, este lloc virtual en què

0: acció per a determinar l'estàndard de pronúncia dels periodistes de punt. És així, no?
1: Sí. Sí, és.
0: Quan parlem, no ho fem a colps, paraula per paraula, sinó que tot l'enunciat el pronunciem com un xurro, com una única paraula. No fem com els assistents de veu antics que feien al, proper, cantó, gireu, a, mà, esquerra, per, favor. Per tant, hi apliquem inconscientment processos fonètics que encara comprimixen i simplifiquen més la pronúncia de les síl·labes, com elisions, és a dir, desaparició de sons, com quan apostrofem, i altres vegades elisions que anticipen els sons següents. Un so s'adapta dins de la boca a la forma del so següent, no sempre una elisió, sinó que preparem la boca i el so canvia. Però, Joan i Adrià, hi ha alguna elisió d'estes típica que els periodistes s'obliden de fer? Una elisió que hauria de ser elisió, però per llegir no la fan.
2: Sí, per exemple, un encàs concret, quan han de fer en una hora concreta,
0: sí,
2: s'escriuen o poden escriure's un hora sense la A per a poder fer la fonètica sintàctica, o en mitja hora s'escriuen la M i G, hora, per a veure com ho pronuncien en antena, doncs és fer-ho bé.
0: Ja s'escriuen l'elisió.
2: Exacte.
0: Molt bé. A mi em passa el contrari, que corregis redaccions que escriuen un hora, perquè clar, és com ells ho diuen.
3: Mitja hora.
0: Sí. Aleshores, avui parlarem de tot això. Ara vos demanaré tant a Pere Joan com a Ricard que, en els casos que jo diga, que em digueu com es pronuncien, entesos?
3: D'acord.
0: Comencem amb Pere Joan. Voldria parlar amb Pere Joan de dubtes sobre la pronúncia del pronom feble neutre o, h, o. Es pronuncia igual duro que o du? És així? O du?
2: No es pronuncia igual. O no, hauria de pronunciar-se igual.
0: I com hauria de ser en valencià estàndard?
2: O du hauria de ser udu, d'acord? Que és diferent que duro, per exemple.
0: I si jo diguera eudu, estaria bé?
2: Sí, no?
3: Sí,
0: Ricard,
3: està bé,
0: que
3: sí.
0: També
3: Udu
0: o Udu.
3: Exacte.
0: Depèn del poble de referència.
3: Després, amb els pronoms, no? Quan tenim pronom em, jo,
0: sí.
3: Meu va dir.
0: Meu va dir.
3: La manera més habitual i és estàndard i es recomana.
0: I encara que estigui escrit m'ho va dir,
3: sí.
0: Si dic meu va dir, estaria,
3: sí.
0: És correcte. I m'ho va dir no seria correcte, no seria la pronúncia pròpia.
3: La més recomanada, és, en aquest cas, és meu va dir.
0: Meu va dir. D'acord. Ricard, si jo et dic no i havia, això es pronuncia així? O quin tipus de pronúncia faria?
3: Clar, com ho fem tot lligat, el que hem de fer és... I davant de, en aquest cas, es fa com iaia, és a dir, fa com una consonàntica.
0: Com un diftong.
3: Com un diftong, exactament. No hi havia.
0: No hi havia.
3: Exacte, si feren la partició seria no hi havia.
0: D'acord, no seria no hi havia.
3: Exactament.
0: Sinó que ahí desapareix.
3: Sonaria robòtic, no? Sonaria molt que estàs pensant en les lletres.
0: I Pere Joan, com pronunciaríem no o du?
2: No ho du.
0: Només dos síl·labes?
2: No,
0: sí?
2: I prou.
0: No ho du. Aleshores, ja hem vist que no sempre que tenim escrit el pronom h-o es llig una o, sinó que pot ser u o eu, també. I a vegades o. I ara que ja hem vist això, doncs passem a una manera fluida. Ricard?
3: Sí, així el que passa és que són dos vocals que són iguals, aleshores ens mengem una.
0: Dos e.
3: Dos e. Que el cotxe... Això seria el navegador dels cotxes, sí. No? O sigui, que el cotxe.
0: Que el cotxe.
3: Que el cotxe.
0: En el cas, Pere Joan, d'esta unitat, com s'entonaria de manera natural?
2: Esta unitat.
0: Esta unitat. Ja no seria esta unitat. Esta unitat.
2: Exacte.
0: Es crea un diftong, au.
3: Clar, per afegir una cosa, el que passa amb la i passa amb la u. És a dir, que la u no és una u... vocal, estau es fa el que es diu això, semivocal, no?
0: Sí, es deixa de ser en aquest punt una vocal perquè no és nucli de síl·laba, sinó que es queda com una part del diftong, una part complementària de la vocal tònica. I aleshores, això és una cosa que ens inventem els lingüistes i els professors de valencià?
2: No.
0: No, perquè no. Si apliquem la prova del nou i mirem els xiquets de 2 i 3 anys, quan parlen i realment no saben escriure les paraules, no saben quan comença una paraula, quan s'acaba una paraula, sí que ho fan d'esta manera, amb aquestes elisions, amb aquestes sinalefes, per tant, és el que és genuí.
3: Sí, el que és natural, exacte.
0: El que és

0: natural, però quan llegim un guió o estudiem de manera més artificial, doncs de vegades ens regim massa per les paraules escrites.
1: Sí, quan, o per exemple, en la ràdio, en la tele, passa moltes vegades que tu llegis 4 hores i fas 4 hores, no fa 4 hores, seria? Que seria l'elisió més habitual parlant.
0: 4 hores, correcte. I després tenim un cas contrari, que és una de les excepcions de l'apostrofació, que és quan no diem luna. Com que tots els parlants diem la una, doncs ahí no s'aplica l'apostrofació. Tots diem la una, no diem luna. I ara, Pere Joan, com es llegiria el que ha dit?
2: El que ha dit.
0: El que ha dit, el que ha dit. Podríem ahir fer ixa elisió?
2: Sí.
0: El que ha dit.
2: Totalment.
0: Ho hauríem de fer realment per tindre una parla genuïna, que sonara a valenciano parlant. I en el cas d'una hora, jo puc dir una hora.
1: Sonaria un poquet estrany, millor dir una hora.
0: Una hora.
1: Una hora.
0: Aleshores, tres síl·labes. Una hora. I si et diguera Pere Joan, Pere Joan, quina hora és?
2: Pere Joan, quina hora és?
0: Quina hora és, Pere Joan? Quina hora és? Aleshores, ahir eliminaríem una síl·laba. Quina hora és? Sempre apliquem inconscientment l'economia del llenguatge i anem com fent elisions i sinàlefes per anar més ràpid. I això
1: puc fer-li una pregunta ràpida, Pere Joan? Quina? Què passa això amb el doblatge, en aquestes coses? Quan comptes síl·labes, tu tens un guió de doblatge. A l'hora de comptar síl·labes, què ha de quadrar amb la boca?
2: Ha de pautar, s'ha de pautar i s'ha d'adequar amb les bilabials, amb les laterals, perquè quadre i s'ha de tindre en compte també la pronúncia i no només com està escrit, sinó, bueno, és això?
1: Per exemple, tu dius qui, mira, faig escols, encara que no em deixin, qui, no, o, ra.
0: Sí, quatre síl·labes.
1: Però fas qui, no, ra, tres.
0: Sí.
1: Ho has de tindre en compte per a quadrar els llavis.
0: D'acord.
1: Els llavis del personatge.
0: I en aquest cas podries jugar, si necessites quatre síl·labes, i així deixar quina hora? Si t'interessara, això seria una qüestió de C24, no de C12.
2: A veure, hauries d'adequar-ho per a que s'adequara el que dius amb
0: els cols.
1: Clar. És un ús pràctic, el que volia dir, de la fonètica i de la pronúncia correcta, aplicar-ho també a l'audiovisual.
0: I si teniu escrit eixe home, com ho podríem dir?
1: Eixe home.
0: Eixe home. Eixe home. I de la pronúncia d'eixe, podem deixar la pronúncia ixe o això no és adequat?
1: A veure, hi ha tres categories, que és el i seria, crec que és no adequat.
0: No recomanable.
1: No recomanable, exactament. Perquè així està restringit a certs parlars, a certs registres, molt col·loquials, molt del dia a dia.
0: Si busquem el diccionari normatiu valencià, ixe ens reconduix cap a eixe. Aleshores, és més apropiat, però, com diem, no és blanc o negre. Tenim sempre unes opcions recomanables només en certs territoris en els quals és típic. Pere Joan, si jo et dic, què esperes?
2: Ho ajuntem i faríem, què esperes?
0: Què esperes? I si algú veu ahir un què amb accent obert i diu, què esperes? Què li diries?
2: Que no.
0: Que és una ultracorrecció que no convé, no? Què esperes? Què esperes tu? I si tinguérem Ricard a mà esquerra?
1: T'ha de dir, el que has de conservar és la que és la tònica. A mà esquerra.
0: A mà esquerra. A mà esquerra.
1: A mà esquerra.
0: A mà esquerra, és molt més natural.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara passem a casos en què les consonants sordes finals se sonoritzen. Per si no vos en recordeu, diem que un so és sonor quan per articular-lo fem vibrar les cordes vocals. És a dir, que si ens posem la mà a la nou, la notem vibrar. Zzz, vibra, vibra la nou. Zzz, no vibra la nou. En canvi, un so sord no vibra la nou. Totes les vocals són sonores, mentre que algunes consonants són sonores i altres són sordes. Ricard, Pere Joan, heu explicat alguna vegada allò de bodega i de petaca?
1: Tota la vida, no? Des de l'escola. Clar, són consonants que són per parelles.
0: Sí.
1: I és a dir, es pronuncien les parelles en el mateix lloc d'articulació, però una sorda i l'altra sonora. Si tu dius k, tens la llengua allà darrere, però sorda, i si dius g, és la mateixa posició de la llengua, però les cordes vocals, els plecs de les cordes vocals fan palmetes.
0: Sí.
1: Molt ràpidament. I això és la sonoritat.
0: Per exemple, quan els valencianos parlants diem me voy a Madrid.
1: Tu dius valencià.
0: Valencià segur. I per què? Quina característica és aquesta característica relacionada amb les oclusives sordes a final de paraula que fem els valencians?
1: Ensordir.
0: Ensordim.
1: És a dir, la D final la fem T perquè el caràcter sonor li llevem.
0: Aleshores, si jo tinc escrit el color verd, perquè seria millor dir verd que verd, si està escrit verd.

0: S'ha de dir verd.
1: S'ha de dir verd. Perquè fem petaca, no? En lloc de v, d, g, al final fem p, t, k.
0: I se'n sortix.
1: Se'n sortix, és una propietat de la fonètica, no? De la nostra llengua.
0: Totalment.
1: I en aquest sentit heu hagut d'explicar això en alguna ITV que hàgiu passat a algun periodista, Ricard? Creus que és un error típic?
0: Jo diria que sí que es fa generalment.
1: I si tenim, per exemple, per Joan escrit tub redó, tub redó, això ho hem de dir així, b?
2: Seríem un ensordiment, tub redó.
1: Tub redó, faríem tub com redó. Una P, tub redó, i això estaria relacionat amb el que estem explicant. I Ricard, si tinguérem escrit sac marró.
0: Sac marró. Ah, és que clar, ahir la M és molt sonora.
1: Sí, les nasals són sonores.
0: Són molt sonores. I aleshores el que fa és, que era sac, el que fa és la K, la C, que és pronunciada com una K, l'arrossega, li dona sonoritat. I aleshores és, l'equivalent és la G.
1: Fa G.
0: Sac marró, sac marró.
1: Sac marró. El so que ve després ens canvia el so que estem pronunciant.
0: Sí, sí, sí, sí. Qui s'ajunta en un coix, això passa.
1: Però en canvi, si tinguérem sac tancat...
2: Ahí continuaria sent sorda, perquè el fonema següent és sord, per tant, continua sac tancat.
1: Sac és... Aleshores...
0: És que fins i tot això és com un final de paraula, fas un silenci, no? Sac tancat.
1: Sac tancat, sí, fem una mini pausa, una micropausa. I si tinguérem escrit, hui sopem peix adobat, i això, xx, li passaria alguna cosa o es mantindria xx?
0: Clar, si tu quan parles seguit fas peix adobat, peix adobat. Fas, mira, la del nord, la del tortosí,
1: sí,
0: que fan jaqueta.
1: J, j.
0: Fas això, so, és el mateix.
1: És veritat.
0: De peix, fas l'equivalent sonor de peix, que és peix adobat. En aquest cas, eh?
1: Correcte, seria dels poquets casos en què el patró més generalitzat estàndard valencià fa j.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: De peix, passem a peix adobat.
0: Ho fa per el que diem fonètica sintàctica, no? Per quan ho lligues és quan es transforma en...
1: Perquè s'està preparant per a un so sonor que ve en la següent paraula, que és una vocal. Totes són sonores. I què passa si he de llegir per a Joan les eleccions?
2: Que haurien de pronunciar les eleccions.
1: Les eleccions.
2: Exacte. La S de l'article és que és sorda, solta, passaria a ser sonora perquè la següent paraula comença per vocal, que és sonora. Per tant...
1: I aleshores, si jo dic les eleccions dels candidats per a les eleccions, ahí sonorize, no? Les seleccions. Ah. Si tinguérem escrit les seleccions...
2: Ahí seria sord.
1: Sorda, perquè, clar...
2: La següent paraula comença per ser sorda. No, seria les seleccions i les eleccions. Hi ha una diferència clara, com per exemple també en els dos ous i els dos sous, que no és el mateix.
1: Molt interessant, sí, sí, clar, canvia el significat del que estem dient per fer-la sonora o no fer-la.
0: Sí, en algun cas sí.
1: I recordeu que en proves de valencià els errors que més penalitzen, sobretot en els nivells superiors, són els errors que entrebanquen la comprensió. Aleshores, en aquest cas, els ous no és el mateix que els
2: tindre
1: sous.
2: Tindre dos ous que tindre dos sous. Exacte.
1: Millor tindre dos sous. Gràcies infinites, Ricard i Pere Joan, per haver-nos ajudat a aclarir aquestes qüestions de pronúncia. I quantes vegades hem estudiat una llengua i ens hem frustrat perquè, malgrat estudiar la gramàtica, el vocabulari, no aconseguim parlar com els natius? Doncs per a parlar com un parlant natiu és imprescindible parar atenció a la fonètica sintàctica i no només a les paraules aïllades. Això ens passa també quan estudiem anglès, no? Que estudiem cada paraula i després no fem la prosòdia, l'entonació en eixa llengua. Vinga, passem a jugar. Voleu jugar una miqueta?
2: Clar,
0: a veure.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvinguts al Trabalengües de Lingüistes. Els trabalengües són frases o seqüències de paraules dissenyades per a ser difícils de pronunciar i sovint es fan servir com a jocs entre els xiquets o els aprenents de llengües de qualsevol edat per a veure qui pot dir-les ràpidament sense equivocar-se. L'equivalent a trabalengües o embarbussament en altres llengües és tongue twister en anglès, trabalingües en portuguès, Birlang en francès i Soilingua en italià. No sé si sabeu més italià que jo per a llegir-ho millor.
0: No.
2: Està molt bé.
1: Aleshores, l'objectiu és que sigueu capaços de pronunciar alguns trabalengües o embarbussaments que tenim així. Vinga, va. El primer trabalengua per a Ricard. Pots llegir-lo.
0: És el del caragol?
1: Sí.
0: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré. perquè des de

0: de desencaragolar en C.
1: Però tu em podries superar-ho?
2: A veure. Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré perquè desencaragolar en C. Ahí m'he quedat, eh?
0: Ahí està la trampa, eh? En
2: sí,
0: ese
2: desencaragolar.
0: Últim.
1: Ricard, podries superar-ho?
0: Podria, però si no m'enganxa l'últim. El mateix?
1: Sí, el mateix.
0: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré perquè de desencaragolar en sé.
2: Oye, això sí que
1: Pere,
2: no.
1: Joan, última oportunitat.
2: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré perquè de desencaragolar en sé.
1: Oh!
0: Estem picant-nos, eh? Oh.
1: Aplaudiments. I ara ja no sabria qui ha guanyat. Però revisarem el VAR. Segon, vinga, segon trabalengua. Ara primer Pere Joan.
2: Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixe, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré perquè sé de desembruixar molt bé.
1: Oh, has guanyat
0: tu.
1: Has començat fort, eh? Has començat fort.
2: Supera-la.
1: Ricard, supera això si pots.
0: Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixe, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré perquè sé desembruixar molt bé.
1: Anaves molt bé, però les últimes paraules has frenat.
0: Sí.
1: Esta jo crec que sí que l'ha guanyada Pere Joan.
0: Totalment.
1: Vinga, tercer embarbussament, primer Ricard, després Pere Joan. Endavant.
0: Ho dic correctament o com jo ho diria? El meu poble. A veure, és que, clar, jo diria 16 jutges.
1: Sí.
0: Però correctament 16 jutges. Aleshores, ja, la dificultat...
1: Uf.
0: I a més, així ho hem de dir correctament.
1: Intentem-ho correctament, però tindria jo el mateix problema.
2: Jo també.
0: Doncs, 16 jutges d'un...
1: Uf.
0: O sigui, comença. 16 jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
1: Bona. Pere Joan.
2: Vinga. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
1: Molt bé, també, però no sé si has fet tan bé la diferència
2: no,
1: de 16,
2: no
1: 16.
2: El primer ho he intentat, el segon crec que se m'ha colat.
1: Va,
2: eh?
1: Ho intenta jo, que segur que clar. No m'hiix bé. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
0: Clar.
1: Si les farem totes j, estaria més fàcil.
2: Sí.
1: Jo crec que està la guanyada Ricard.
2: Jo també.
1: Vinga, el quart embarbussament. Primer, Pere Joan. Endavant.
2: Paula, para la taula, para la bé, que ta mare ja ve.
1: Bona. Ricard?
0: Paula, para la taula, para la bé, que ta mare ja ve.
1: Ahir Ricard ha aplicat l'opció de dir ja en lloc de ja, que sempre fa...
0: Perquè he sentit a Pere Joan primer.
1: Era més... Vinga, una altra oportunitat per a Pere Joan.
2: Paula, para la taula, para la bé, que ta mare ja ve.
1: A veure, Ricard.
0: Paula, para la taula, para la bé, que ta mare ja ve.
1: Molt bé. I vinga, va, el quin trabalengua, primer per a Ricard.
0: Així és també la normativa, perquè no és lo poc que plou.
1: Ja, dic l'oi.
0: Plou poc, però per al poc que plou, plou prou.
1: Pere Joan.
2: Plou poc, però per al poc que plou, plou prou. A mi...
1: Això és difícil perquè a mi em passa el mateix. Jo diria palo. A veure jo. Plou poc, però per al poc que plou, plou prou. No, però és que prou...
0: Guanyes tu.
1: No, perquè jo he dit prou, i ara no sé si és prou o prou.
0: Prou.
1: Amb oberta, no?
0: Sí.
1: Prou. Ah, mira, l'he guanyada jo.
2: Ja està.
0: Exacte.
1: Vinga, va, passem al següent embarbussament. Comença Pere Joan.
2: El pinxo li diu al panxo, vols que et punxa amb un punxó, i el panxo li diu al punxo... El pinxo punxa, però a la panxa no. Un pam, dos pam, tres pams, quatre pams, cinc pams.
1: I Ricard?
0: El pinxo li diu al panxo, vols que el punxa amb un punxó, i el panxo li diu al pinxo, punxa en sí, però a la panxa no. Un pam, dos pams, tres pams, quatre pams, cinc pams.
1: Punxa amb sí.
0: Ah, és que és la... És com ho dic jo.
1: Ah, sí? I no feu la cançoneta? El pinxo li diu al panxo, vols que et punxa amb un punxo. El panxo li diu al pinxo, punxa amb
0: sí, però la panxa no.
1: Punxa amb sí, però la panxa no.
0: Sí, fem un...
1: M'agrada.
0: Una síncope, sí.
1: Punxa amb sí, però la panxa no. Ostres. Va, l'últim, nivell expert. Ricard.
0: Uf. Una gallina xica, tica, mica, camacur, ballarica, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, camacurs i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els pollers no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.
1: Pere Joan, és molt difícil estar.
0: Que agarra aire.
2: Sí. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica va tenir 6 fills, xics, tic, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els pollets no haurien estat xics, tic, mics, camacurts i ballarics. I crec que m'he equivocat perquè he dit tic i no tics.

0: Sí, però l'has fet molt bé. Doncs un aplaudiment als dos per l'esforç de fer els embarbussaments estrabellengües. I el premi és simbòlic, en forma d'agraïment i d'estima. Ho farem perquè som de l'escola de Marie Kondo, però de la Marie Kondo d'abans de tindre fills, que deia que no és bo acumular objectes inservibles a casa, per això no vos fem un regal físic. I fins així ha arribat este Ben i Parlem, amb Pere Joan i amb Ricard, i ens ha ajudat a posar llum sobre el tema de la fonètica sintàctica, de la pronúncia quan ajuntem paraules. Moltíssimes gràcies per la vostra visita.
1: A vosaltres. Igualment. Hem estat molt a gust.
0: Que bé. Tanquem el podcast amb una reflexió. Concebem la societat com un espai inclusiu en què la multiculturalitat és un avantatge, una oportunitat per conèixer l'altre. Carme Junyent afirma que les llengües de tots i de totes són importants i han de tindre un reconeixement explícit en la nostra societat. I Juan Carlos Moreno Cabrera reconeix i defensa que totes les llengües del món tenen el mateix valor i són igual d'útils. Tinguen els parlants i la història que tinguen. Aprendre llengües és un regal en molts sentits. Ens fa més cultes, més intel·ligents, millors aprenents, més humans, més tolerants, més empàtics. Fins i tot ens protegeix contra malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. I dit això, ja sabeu que ens podeu visitar a Beniparlem quan vulgueu i sereu més que benvinguts. Adeu, gràcies.
2: Adeu.
0: Ricard, adeu.
3: Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Som la veu de tots. Som Apo.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
8: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Som A Punt.
10: Són les 4.
3: A Punt. Notícies.
10: Continuen les reaccions a la condemna a 9 anys d'inhabilitació per al germà del president del govern, per a David Sánchez, a qui l'Audiència Provincial de Badajoz el considera autor d'un delicte de prevaricació administrativa.
11: El tribunal el condemna per la seva contratació en la Diputació de Badajoz com a coordinador dels conservatoris de la província. Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Said, confia en que es demostri la seva innocència, la del germà del president del govern, una vegada es resolga el recurs a la sentència.
12: Como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
11: Per la seva part, des del PP, la portaveu Esther Muñoz ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez.
13: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
10: I a les Corts continuen les reaccions a incloure el terme prioritat nacional, tal com exigís Vox, durant la tramitació de les esmenes als pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve.
11: Des del PSPB, el seu portaveu, José Muñoz, considera que el PP s'ha plegat a Vox a l'hora de convertir la prioritat nacional en un text normatiu. És més, parla d'apartheid i de segregació racial.
14: La prioritat nacional
2: es un concepto en el que la extrema derecha de Vox nos quiere llevar, o al que nos ha querido llevar, pero realmente yo no le llamaría prioridad nacional, yo le llamaría apartheid y segregación racial, que es lo que el Partido Popular hoy ha aceptado.

0: Ayer aceptó y va a continuar aceptando.
1: Y desde el PP, la portaveu d'Economia i Hisenda, Mari Carmen Centelles, ha justificat el criteri de prioritat nacional basat en l'arrelament i l'empadronament com a requisits per accedir a ajudes i subvencions. Uns requisits que, segons diu, ja s'aplicaven durant els governs del Botànic quan els socialistes feien coalició amb Compromís.
2: Se ponen prioridades, se ponen criterios a la hora de dar subvenciones y en la mayoría de gobiernos socialistas locales lo hacen. Y no solo eso, el gobierno del Botànic, con Mónica Oltra, cuando era socia del señor Muñoz del Partido Socialista, aplicaba el tema de arraigo o el tema de prioridad nacional a las subvenciones de la renta valenciana de inclusión.
3: I canviem d'assumpte, el pla endavant de la Generalitat per a la recuperació de la Dana complix avui un any.
1: Des de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, el seu titular, Vicente Martínez Mus, ha destacat tot el treball de reconstrucció que s'ha fet en matèria d'infraestructures, comunicacions i ajudes socials.
4: Lo que importa és l'impacte real. Importa que les depuradores estan funcionant ja fa molt de temps, importa que la gent que necessita el metro per a viure, per a treballar i per fer vida social el té funcionant des de fa un any, importa que les persones hagin pogut transitar relativament pront per carreteres i ponts.
3: En l'àmbit laboral, recordem que demà Renfe viurà la segona jornada de vaga de 24 hores convocada aquest estiu pel sindicat ferroviari.
1: Per a aquesta mobilització d'àmbit estatal que coincidís amb la segona operació eixida de vacances de juliol, el Ministeri de Transports ha establit uns servicis mínims del 66% en els trens de rodalia de mitjana distància, del 73% en alta velocitat, mentre que els trens de rodalia circularan un mínim del 75% en hora punta i del 50% en la resta d'horaris.
3: I pel que fa a l'horatge, avui dimarts pugen les temperatures màximes al nord de la província d'Alacant i a l'interior, de nou amb màximes superiors als 38 graus.
1: I des demà fins divendres s'arribarà al pic de calor d'aquest nou episodi. La EMET activarà demà l'avís roig, perill extraordinari per calor a les comarques del litoral sud de la província de València. És per això que la Generalitat torna a prohibir circular per les pistes i camins forestals o per dins dels parcs naturals.
3: I en el temps de la informació esportiva, el València està des d'ahir a Girona i fins dissabte, quan jugarà el primer partit amistós contra el campió d'Angola, l'Atlètic de Luanda, en el que és la primera estada d'esta pretemporada. Avui doble sessió d'entrenament dirigit per Carlos Corberán a les instal·lacions al del Parc Natural de la Garrotxa, en el dia que hem conegut que Tomàs Munier ha deixat plantat el València quan ho tenia tot aparaulat amb el club i es decidís per la Premier amb destinació Sunderland. Més informació a les 5 en esta sintonia i en tot moment en el web i les xarxes socials d'Apunt.
5: Som la veu de tots. Som Apunt.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízans a l'Alcalatén 103.7.
9: De tu a tu.
10: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
11: Benvinguts a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt en la Ràdio Pública Valenciana. Esta temporada ja arrenquem amb una entrevista que ens va semblar molt interessant, perquè teníem davant al flamant guanyador del Premi Nadal de novel·la La ciudad de las luces muertas, és com se titula la novel·la, que a més venia de ser el llibre escriptor i també una persona genial.
10: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
11: Abans de Elvis, per exemple, la música era una cosa, després d'Elvis pot ser una altra. Pot ser igual de disruptiva Rosalía, per exemple.
12: El temps ho dirà, però sembla que sí, va per ahí.
11: I el nostre convidat.
12: Este...

0: una muy chula, que no puedo decir de qué trata, pero están ya en mi cabeza, está estructurada.
1: ¿Y con quién la vas a publicar?
2: Pues claro. Ahora tienes el corazón partido. Todo es el volén, todos te quieren.
0: Claro. No sé si puedo responder a este punto teniendo a mi actual editor aquí
1: claro,
0: a mi izquierda.
1: Claro, igual no era el momento de hacerte esa pregunta, también te digo, con es el verdad, editor aquí al lado. Verdad, sí, pero bueno, ve de Ciruela.
3: Con el cariño que le tenías a Ciruela.
1: En destino.
3: Y que le tenemos, pero bueno, hay muy buenas editoras.
0: Pero que sigo con Ciruela, o sea, quiero decir, sigo con Ciruela, sigo con Destino, sigo con Dos Bigotes. Estoy haciendo promoción con de la península que... Hoy me han dicho que sale la edición 33. De la península, sí. Bravo. Tengo una gira por
1: es
0: Europa.
1: Es muy fuerte. Bravo. Es muy fuerte. Uclés, es muy fuerte.
0: Es muy fuerte, sí.
1: Que seas muy fuerte.
3: Que seas muy feliz. ¿Cuánto tiempo vas a estar de Joseph?
0: ¿Te lo Joseph, hacia... un par de años.
3: ¿Dos años vas a desaparecer?
0: Sí, sí, sí.
3: ¿Dos
0: completamente,
3: años?
0: Completamente uno. No me vaya, no vas a ver nada de mí.
1: Pero vale. Si te has hecho una figura del rock.
0: No, completamente uno seguro, pero completamente. Luego vendré con una melena larga, rubia y con el nombre Joseph.
3: Que lo disfrutes mucho. Bueno, si ven algún acordeonista por las calles de una ciudad europea, mírenle bien los ojos porque igual está viendo un si no Joseph. Spoiler. Gracias.
1: Qué gusto conocerte. Leerte ya lo sabíamos. Qué gusto conocerte.
3: Ha sigut un plaer conèixer personalment a un autor tan brillant i al temps tan proper i cordial com David Uclés, un escriptor un tant a contracorrent. Com també a la contra va el nostre següent convidat, el psicòleg punk Víctor Amat, que es va presentar el seu llibre titulat Les 10 leyes para ser jodidamente irresistible. En realitat, ens mostra com enfrontar-nos a les persones narcisistes i manipuladores. Voleu saber com fer-ho? Escolten la xerrada que tinguérem amb Víctor Amat.
4: Hola. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
1: Quantes perles con esta camolla, Rosalía. Ens trobem dia a dia pel carrer. I deixa't, demanem a parlar amb ell, perquè torna el psicòleg punk, el troiano de l'autoajuda, i arriba amb més munició que mai. És psicòleg, és psicoterapeuta amb 30 anys d'ofici, o sea, ja té molta carrera feta. El recordareu pels seus llibres que tenen aquest punt provocador i transgressor, com psicologia punk, autoestima punk, o... Antimeditaciones,
3: que és, sí. Ja el coneixeu, és un militant a la contra. Ell, el rotllo Happy Flower, Wonderful, el positivisme, estén ahí, ell va de no, va de ironia i rock and roll.
1: Yeah.
3: És lo seu. Publica el segon treball, el tenim així, molt. Les 10 leyes per a ser jodidamente irresistible. Què ens ensenya a utilitzar, és allò, vinga, els trucs, les ferramentes d'aquestes persones malvades.
1: Perles.
3: Perles que tenim al nostre voltant. Les persones manipuladores. Sí, sí. Com lluitar contra d'elles i sobreviure en un món de rèptils.
1: Que a més de ser psicòleg, ser campió de kickboxing, jo crec que igual li va vindre bé. Hola, Víctor Amat.
5: Hola.
1: Com va això?
5: Mira, molt content d'arribar. Pensava que no arribava, però al final...
1: Ah, ja estàs així, tranquil. Gràcies per
3: l'esforç de vindre. Benvingut.
1: Que a més la nostra Lorena estava en la presentació amb tu.
5: Sí, ja la tindrem aquesta tarda. Sí, he tingut molta sort perquè és molt bonica. Què us he de dir? Què us he de dir jo de la Lorena? Ella sí que és irresistible, eh?
1: Ella és irresistible. Tu també vas bé. Atén-me una cosa. El llibre ens recorda que estem envoltats de narcis. Vaig a dir narcis. Psicòpates, psicòlatres, manipuladors. Rosalía diu perles.
5: Sí, perles, clar. Sí, sí.
1: Perquè no ens la colen, el primer seria, què? Coneixer-los, reconeixer-los, saber que estàs davant d'un...
5: Lo primer sempre és comprar el llibre. És a dir, el llibre ens donarà totes les claus de per què, exacte, de per què al final ens roben l'ànima o la cartera. És a dir, aquestes persones que entren dintre de la nostra intimitat com si fossin amics de l'ànima, així, de cop i volta, com si fossin bolets, i de cop i volta trobes l'ànima bessona que et buida el pis i s'emporta fins als mobles de l'IKEA, no?
1: Te xucla. Ai, aleshores, una amiga meua! I sona això que dius.
5: I clar, aleshores el llibre el que ve una mica és explicar, com aquestes persones utilitzen aquestes eines, aquestes ferramentes, i com nosaltres les podem utilitzar en contra d'ells, perquè, clar, com deia la meva iaia, la meva abuela, deia, para vencer a una serpiente has de pensar com ella.
1: Gran frase.
5: Clar, no pots anar de amb el lliri a la mà, no?
3: I quins són aquests tips, aquests trucs per a defendre'ns en aquest món de rèptils? Bueno, jo crec que tampoc és mala idea, igual, dir que el tipo, la tipa que tenim davant és una manipuladora, és una xunga...

0: Una volta comprovat això, què podem fer per ser jodidament irresistible? Per què?
1: Perquè, mira, en realitat, a tot just ara, quan m'heu presentat, estava sortint aquí el president americà, no? El famós el Donald Trump, que seria un perla, no?
2: Bueno, de mucho cuidado.
1: El posem de perla, no? Aleshores, clar, tu dius, tu no pots oposar frontalment, no pots oposar frontalment amb una personalitat com aquesta. Són persones que arrasaran amb tot el que tinguin que arrasar i que no els importa quina conseqüència. Clar, no importa la conseqüència del que ells facin. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Clar, tradicionalment l'autoajuda o els psicòlegs ben intencionats ens diuen, no, hem de posar límits, hem de tenir red flags i aleshores poder parlar amb aquesta persona. Això crec que és insuficient. Aquest tipus de personalitats només la podem guanyar sent més putes que ells. És a dir, adulant-los, fent-los una mica la volta, ballar una mica la música que ells toquen, però sempre sense perdre els nostres objectius. És a dir, allò que nosaltres volem ho hem d'aconseguir. Com? Bueno, probablement adulant-los, probablement donant-los sabó, en lloc de lluitant.
0: Manipular el manipulador.
1: Bueno, seria, clar, seria una mica com deia aquell el judo, saps, l'inventor del judo, que deia máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, no?
0: Aprofites la força de l'altre, no?
1: Exacte.
2: Però això has de tindre coneixement d'aixòs tips, suposa, o aixòs normes o aixòs pautes que marques tu, però també has de tindre intel·ligència perquè a voltes quan te n'adones que estàs davant d'un fenomen, una perla d'estes, ja t'ha amargat la vida.
1: Moltes vegades és massa tard, clar, és a dir...
2: Però igual estem a temps de reconduir la situació.
1: Per descomptat. Perquè el problema no és que nosaltres siguem víctimes d'uns depredadors, que sí, sinó que moltes vegades, senzillament, no dominem les regles del joc. Per tant, en un món com l'actual, que és un món clarament narcisista, on...
2: Home, i amb les xarxes socials això no ho multipliquen?
1: Bueno, clar, ens ho mostren constantment, les xarxes socials... Bueno, de fet, jo què sé, si busques una parella en una aplicació, amb qui quedaràs per sopar? Amb un soso que no posa una foto o amb un que se sap vendre? Normalment acabes sopant amb una persona que s'ha sabut vendre. Per tant, és molt probable que aquella persona tingui uns trets narcisistes més forçats que no una persona més avorrida, no? Més anodina. Clar, al final busquem, anem a la recerca d'emocions a la vida, no? Busquem a quina persona ens activarà les emocions, però recordem això, la base de la persuasió és mobilitzar les emocions de l'altre. Per tant, una persona que mobilitza les teves emocions és molt perillosa si no la veus venir.
0: Sí, desfer-la en bruix, d'alguna manera. Exacte. També ens dius al llibre. I també ens expliques que hi ha, diguem, el narcisista i després hi ha el maquiavèlic.
1: Exacte.
0: No és igual.
1: No és igual.
0: I si damunt te'l fiques a casa com a parella... O el tens a casa com a pare, o com a mare, o com a germà...
1: Pot destrossar, perquè, clar, és el que et dic, tu vas una mica amb una posició ben intencionada, ets ingenu, i en canvi aquesta persona, el maquiavèlic, no té gens d'ingenu. És a dir, tot el que fa es fa per alguna cosa, no? Uh-huh. Quan tens alguna persona així molt propera, pot fer molt de mal, òbviament.
0: Val. Quin seria el mecanisme? És a dir, sempre estan pensant... O sigui,
1: El maquiavèlic té un plan... I el maquiavèlic té, a diferència del narcisista, que és molt impulsiu, el maquiavèlic pot sostenir la paciència. Per tant, ja arribarà el meu moment. I aleshores, en el moment en què arriba el seu moment, no tindrà cap tipus de, diríem, d'escrúpol per fer-te mal, no?
2: Però jo trobo difícil poder neutralitzar-los, com expliques, i clar, evidentment hi ha formes i maneres, perquè si tu no tens aquesta manera de ser... maquiavèlica, narcisista, com te fas amb el maquiavèlic o amb el narcisista?
1: A veure, estadísticament hi ha molt pocs. És a dir, que estem parlant de que tu et trobis a la vida amb un personatge amb un personatge d'aquesta categoria, és molt poc probable. El que nosaltres diem popularment narcisista normalment és un egocèntric o un gilipollas o jo mateix que sóc lleó d'ascendència, no? Amb el sol. Però, clar, això ja et fa una mica gilipollas de sèrie. Però el que vull dir és que no passa d'aquí. No passa d'aquí. Això que estem dient, no, perquè la meva parella és un narcisista, no sempre. Moltes vegades, senzillament, és un egocèntric. Okay. Aleshores, quan arribem a un nivell gran i quan parlem de persones molt fosques de lo que diem la tríada oscura, no? És a dir, el maquiavèlic, el psicòpata i el narcisista pervers, doncs clar, estadísticament n'hi ha molt pocs d'aquests, no?
0: Perquè és un trastorn, podríem dir, no?
1: No està... Fixa't, però és curiós perquè no està catalogat. És a dir, l'associació...

0: americana de psiquiatria, que diríem que és la bíblia
1: d'això. No és una psicopatia, diguem.
0: No. La psicopatia no és un diagnòstic psicològic. El diagnòstic psicològic, els psicòlegs que maneguem, és el

0: perdona, el psicòleg també. El psicòpata, ui, ja ha sido un fallo. El psicòpata busca emocions perquè té les emocions aplanades. És a dir, el psicòpata no té una oscil·lació emocional com la que té una persona normal, sinó que es manté sempre en un nivell, diríem, aplanat. Ni està massa depre, ni està massa on fire. Val? Aleshores, aquestes persones només tenen una manera de sentir-se vius, que és transgredir les normes. Aquesta transgressió de les normes, no?, es pot, diríem, civilitzar en casos que podem observar, doncs, de grans presidents de grans corporacions, o com ara hem tingut, no?, tot el tema dels papers famosos del Jeffrey Epstein. És a dir, són persones que transgredeixen la llei d'una manera que és l'única manera en la que jo puc obtenir sensacions. No? Uh-huh. Genera un tipus d'ansietat que és l'única que poden entendre ells. Aleshores, cada vegada van fent coses, no?, més heavies, perquè el que necessiten és sentir-se viu.
1: Jo sé que us diràs que hem de llegir les 10 lleis per ser jodidament irresistible, val, però com a entrenador de kickboxing i com a entrenador de persones...
0: De persones, sí.
1: Jo sé que com a psicoterapeuta ens deixes dos o tres pinzellades de com defendre'ns estos manipuladors.
0: Clar, jo crec que la paraula no és defensar-se, és ballar. És a dir, en el moment en què tu vols defensar-te, això és com la boxa.
1: No resistir-te.
0: Clar, tu imagina que tu has de fer un combat de boxa contra un que és un campió del món.
2: No és tan pegar com moure cintura.
0: Clar, aleshores has d'aprendre a evitar els cops d'aquesta persona i a lo millor pots arribar a guanyar un combat si fas un plantejament tàctic adequat, però no pots anar a canviar cops amb aquella persona. Per tant, en el moment en què pensem en defensar-se, ja hem perdut. La idea és com puc ballar amb aquesta persona, ballar, però no en un terme lúdic, sinó com puc acompanyar l'energia d'aquesta persona i tenint clar el que jo vull. No fa molt vam veure una reunió de les grans tecnològiques, no?, d'aquests tecnofeudalistes com Jeff Bezos, d'Amazon, tots aquests, reunint-se amb Donald Trump, i tots li ballaven l'aigua, tots li deien el bon líder que era, perquè el teu lideratge, perquè president, tu ets el millor, i ell estava encantat de que li diguessin això, i ells estaven encantats d'obtenir tots els beneficis que ell els donaria només per haver-li fet donar sabó. Aleshores, per poder guanyar, entre cometes, guanyar amb una relació d'aquest tipus, has de tenir una estratègia molt més perversa.
1: Rèptil, també.
0: Rèptil, clar, has de ser rèptil.
1: Perquè això és planeta Narciso, hem de tindre clar que vivim en el planeta Narciso.
2: Recordem que fa la presentació del llibre.
1: A quina hora és?
0: A les 7 de la tarda, a Llibreria Imperio.
1: Ahí al carrer Sueca.
0: Amb la vostra col·laboradora, la meravellosa Lorena Gascón.
3: La psicòloga japuta.
0: La psicòloga japuta, sí.
1: Així la tenim cada setmana, també donant-nos, bueno, reflexions junts una miqueta per a patir el menys possible. O deixar de patir, no?
0: Això és molt important, perquè tradicionalment l'autoajuda ens ha enganyat pensant que podíem ser feliços com si això fos fàcil, no? La meva iaia deia, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, no?
2: Ai, la teva iaia és mi nueva lideresa.
0: Clar,
2: espiritual.
0: Jo t'ho dic, és la meva. Vull dir, ella deia, si fos tan fàcil, todas estaríamos delgadas y todos seríamos felices.
1: Gràcies, Víctor Amat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 10 leyes para ser jodidamente irresistible. Un plaer. Adeu.

el psicòleg punk. I seguim amb música, però no exactament música punk, ni molt menys, sinó una de més tendra i emotiva, la que fa la cantautora valenciana Maria Faubel. Es va regalar les orelles presentant-nos un nou projecte musical deliciós, amb melodies tretes del cor, que es van agradar d'allò més i que ens va interpretar, a més, en directe. I també podrem xerrar amb ella de la seva trajectòria musical i vital. Tot un goig per als sentits.

0: Mare meua.
1: Ara què diguem nosaltres?
0: Mare meua. Pues, diguem esta, el que digui, no podem quedar.
1: Aquesta bellesa que diguem nosaltres.
0: Però això sí que ho podem dir i reafirmar i confirmar. Ho heu comprovat vosaltres també. Quina bellesa. Enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vaja cançó. No, m'agrada molt. I m'agrada més que toques la guitarra en les ungles, que no la toques en pua,
2: que
1: la carones d'aquesta manera. No?
2: Sí, la veritat, intenté buscar-li totes les sonoritats possibles.
1: I jo crec que millor que una ungla, dita que sí, no hi ha res que li traga això a la guitarra, sinó que li pregunten a Paco de Lucía, no?
2: Exacte, sí.
1: A tots els respectes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, conta'ns de Mirall, que hi ha darrere de les cançons de Mirall, que encara no coneixem. Bueno, d'esta, si vols, de moment, i de les altres.
2: Sí, d'esta o sigui, sí que s'ha descobert, però la resta encara són un enigma, no?, per la resta d'oients. Bé, doncs Mirall és el meu tercer disc que he tret aquest any, i el que intenta és mirar-se a l'espí, no? Mirar-se al mirall i reflexionar sobre el concepte que tenim nosaltres mateixa quan ens mirem al mirall, que és el que veiem, com ens sentim quan ens mirem al mirall i també com canvia la nostra manera de ser i de percebre'ns quan ens relacionem amb la gent que ens envolta.
0: Mira, espill és una etapa vital que a voltes jo em miro en l'espill i dic, ostres, que major m'ha fet, m'ha donat compte. Ara, això vull dir que estic en una altra etapa vital de la meva vida, de voltes el mirall o l'espill m'ho diu, no? Cara a cara, jo m'ha d'afrontar això amb alegria i bon humor.
2: Exacte.
0: Tu consideres que estàs en una nova etapa musical o com ho defineixes?
2: Sí, jo penso que sí, no? Mirar enrere els meus dos últims... Bueno, este és el tercer, no? Els dos primers discs que vas treure. El primer era Jo molt jove, Silenci ensordidor, cançons encara que parlaven de temàtiques socials, no? De convincions socials que té qualsevol persona de 20 anys, no? Que era l'edat que tenia quan jo vaig començar amb Silenci ensordidor. Ara la temàtica canvia, no? He viscut més, he conegut moltíssima gent, continuo veient els problemes socials, però també els problemes personals de la gent també em colpitgen de primera mà i em colpitgen fort i no m'és indiferent. I creia que era una temàtica molt bonica per a tractar en un disc que jo m'agrada dir que és un disc conceptual, no? Perquè totes les cançons giren entorn a la mateixa temàtica. Les diferents maneres d'acceptar-nos, no? El que tu has dit abans, jo miro al mirall i veig que em fas major, però això és molt bonic, no?
0: Hi ha una part d'alegria i de dir, ostres, quin camí he recorregut. Que bé, ara me conec millor, sé el que vull, que estic més segura. També hi ha incertesa, també hi ha pors, també hi ha rebuig. Uh-huh. Bueno, suposo que cada etapa té aquestes xicotetes pincellades viscudes a la manera de l'experiència de cada edat.
2: Sí, exacte. Hi ha una cançó del disc, la primera, a més, que és la més bonica, no? Que teoritza sobre un dels miralls més famosos, no? Que és el de la Blancaneus. I justament el que intenta és això, l'espectador dir-li que passa el temps, ens mirem al mirall, però que bonic és veure que avui ens sentim un bodegó, o avui ens sentim un paisatge, o que avui tinc una línia que abans no tenia, no? Una arruga, i vaig a agafar-la, vaig a reinventar-me i a nodrir-me, no? D'aquest temps que passa per el meu cos i acceptar-me tal com som i mostrar-me tal com soc.
1: I què és Esturnus vulgaris?
2: És el nom científic de l'estornell, del pardalet que veiem.
1: Ai, que fa aixòs núvols.
2: Exacte,
1: tan
2: sí,
1: especials,
2: sí, sí.
1: No? Fan com una dansa, de
2: exacte.
1: Vegades, no?
2: Ah, mira, sí, sí, sí. Intenta fer una analogia del que ve a ser la depressió, no? D'aixòs núvols de pardals que de repent venen a nosaltres i ens molesten i se'n van i tornen, no? Com si fora una muntanya russa d'emocions. I és el moment en el que ens mires al mirall i no et reconeixes, no? Per això intenta fer aquesta analogia.
0: I de la pèrdua també parles, i de l'acceptació del cos. Farem altres paradetes en les seves creacions d'este nou disc.
2: De la pèrdua parlem en El full en blanc, que és una cançó molt tendra que parla de la pèrdua, de com ens sentim quan de sobte perdem una persona estimada, no? I ens deixa desolada amb el full en blanc, que és el que diu la lletra. Hi ha situacions o emocions que moltes vegades s'expliquen millor amb un full en blanc o amb el silenci, no? I això és el que intenta parlar el full en blanc. Comença molt senzilla la cançó, amb un piano i la veu a soles i a poc va pujant d'intensitat per a després acabar de la mateixa manera, amb la solitud d'un piano.
0: Això?

0: em recorda quan hem fet entrevistes així a les persones que donen suport quan hi ha una tragèdia, quan hi ha un drama, o quan s'expliquen com viure el dol. I a vegades hi ha d'haver un full en blanc, l'has de deixar en blanc, simplement estar, fer companyia en el cas de... Uh-huh. O abraçada, i després ja deixar que isca. Exacte. Tot allò que deixi. No? Vindries a plasmar-ho en un dels teus temes.
1: Exacte.
0: En full en blanc. Més cosetes. Vertigen.
1: Vertigen és una cançó que... he intentat buscar-li una sonoritat un poc més experimental. Està basada en la novel·la de Lewis Carroll, de Alicia a través de l'espejo.
0: Hombre.
1: I per això intenta buscar la dualitat d'instruments analògics en instruments sintètics.
0: I què tal?
1: El mateix ocorre amb la veu, no? La cançó comença amb la meva veu pròpia, però a poc es va transformant per a intentar plasmar això, no? El que és real i el que realment és... no real, no? Que està a l'altra part de l'espill. Parla del desig, no? de que volguérem tindre a la persona que està ahí a través del mirall, però no m'atrevisca a passar. I bé, bueno, intenta't brisar sobre tots aquests conceptes.
0: I tu com crees una cançó? Com és per un concepte, per una lletra, per una música, per un... Com és el teu mètode? No sé si... tens un mètode de treball, una rutina, és una rutina que se trenca contínuament, no ho sé.
1: Jo la veritat és que no he aconseguit mai seguir un patró ni seguir una rutina. La inspiració pot vindre en qualsevol moment, pot ser, no sé, esperant a l'autobús, pot ser mirant una sèrie, pot ser llegint un poema, i sempre que m'hi ve a la ment una idea o un concepte, intente anotar-me o buscar-li alguna melodia, algunes paraules que puguen ser musicades fàcilment, i m'ho deixo també en guaret, no? Mm-hmm. Comencé un dia i fins que no l'acabe no m'alce de la cadira, no. De fet, hi ha cançons que comencé fa anys i fins ara que era el moment no he acabat. Si va primer la lletra i la música, també depèn molt de la cançó, no? Si és una música, això està clar que t'has de cenyir al màxim possible a la lletra. Però no sempre comença per la lletra. Sí que faig una pluja d'idees, no? Si vull parlar d'una temàtica, intento fer una pluja d'idees de paraules, conceptes, frases que m'agradaria que estiguin inclosos, i a partir d'ahí vaig intentant enllestir
0: encaixar.
1: Tot el trencaclosques. Sí.
2: És una manera també de construir les cançons, no? Com si fos una espècie de mecano, no? Com si fos un trencaclosques. Parlaves de poesia i t'hem escoltat, no? I música ara. A Vicent Andrés Estellers, en els Amants. Et parles del mite també de Narcís, parles d'identitat, coses que ens toquen. I no sé si també, com deies, el contacte amb les noves generacions, bueno, noves, però nosaltres, les generacions més joves, donant classe en ell cada dia també, no sé, que és una font també d'inspiració, no? D'alguna manera de veure tu també en el mirall de com són ells,
1: sí,
2: i elles ara avui.
1: Jo penso que és inevitable, no? Perquè al cap i a la fi treballes amb persones que sentixen i pateixen com tu,
2: ja.
1: I la teua tasca com a professor o com a professora és acompanyar-los i guiar-los perquè el dia de demà siguin el més autònoms i autosuficients possibles. Cosa complicada, no? En els temps que vivim. I en tants i tants estímuls que tenen a les xarxes socials, a informació mal donada i aquest tipus de problemàtiques que lluitem al dia a dia, fa que ens replantegem la nostra tasca i que intentem mirar la manera de poder-los ajudar i de guiar i d'ensenyar-los el món real, no el món que veuen a través de les pantalles.
2: Que parlàvem precisament d'identitat en un moment tan convuls de la vida. Ells i elles estan buscant també el seu lloc en el món i estan buscant també la seva identitat. Precisament sobre identitat va som, que crec que és la que vas a fer-nos, digament, abans, també en directe per tancar esta xerrada, us sembla bé? Que escoltem Som?
1: Mm.
2: Pues vinga, anem allà. Mentre Maria es prepara.
0: Recordem que són peces de mirall que a partir de diumenge podrem accedir a través de les plataformes a escoltar tota la creació completa.
2: Mm-hmm. Ah, mira, estem escoltant els Amants. Mencionàvem la musicació de Vicent Andrés Estellers mentre Maria se prepara. Mira.

Que bonica la percussió en esta, en esta cançó, que no hem parlat precisament d'això, de la seva vessant també com a música, i Sendellíria, si podeu imaginar. Bueno, preparada, Maria? En som? Vinga.

0: altres passatgers. Hi ha una cosa que et volguera contar. Para atenció perquè és prou
1: bueno. Som, que jo no sé què dir després de les cançons de Maria, sincerament. Una passada.
2: Aquestes
1: cançons que, bueno, està que ens has presentat i la que ja tens penjada, el banquet de les setmanes, sempre en dues enormes cançons que parlen molt bé de Mirall, que te porta tot lo bo que te mereixes, també, Maria.
3: Moltíssimes gràcies per la invitació.
1: Un plaer, gràcies.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada...

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: A les Corts, on el PP i Vox han introduït el concepte prioritat nacional, els espanyols primer, en l'accés a l'habitatge i en la concessió d'ajudes socials durant el debat de les esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. Alejandro Molés.
2: Sí, i esta és la satisfacció del portaveu de Vox, José María Llanos.
3: Era imprescindible la prioridad nacional y así lo hemos puesto, por tanto, estamos satisfechos y los valencianos también verán recompensadas políticas que aplica Vox en este Parlamento, por tanto, también estarán satisfechos.
2: Mentrestant, des de l'oposició, socialistes i Compromís anuncien que donaran la batalla política i legal contra la prioritat nacional. El PSPB parla d'apartheid i de segregació racial, mentre que des de Compromís qualifiquen d'indigne el PP per plegar-se davant la prioritat nacional.
4: Y parece que Juanfran, a costa de la vida de valencians y valencianes y de humiliar incluso a les dones en esmenes de este estil o intentar, insistim, separar a part de la ciutadania, pues acabem en això, en un Partit Popular indigne i que no està a l'alçada del seu poble i de les seues necessitats.
0: I de l'interior a l'exterior de les Corts, on avui s'ha manifestat la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i ho han fet per a reclamar un increment de la inversió en educació pública.
2: I també per a exigir, entre altres, la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant. Escoltem la portaveu de la Federació de Pares i Mares de València, Elisabet García.
5: Una cosa que nosaltres des de les famílies les estem patint, les infraestructures no són adequades, n'hi ha moltes carències i té que ser una prioritat l'educació pública i les infraestructures. I ara n'hi ha una sentència del tribunal que esperem que se complisca.
0: I les 5 universitats públiques de la Comunitat Valenciana comencen esta setmana el període de matriculacions.
2: Des de la Conselleria del RAM destaquen que els preus es mantenen congelats per quart curs consecutiu, a més de destinar més de 50 milions d'euros en beques. Escoltem la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez.
6: El objetivo es que ningún estudiante con capacidad y vocación renuncie a cursar estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores por motivos económicos. Para nosotros la igualdad de oportunidades es una prioridad. Por eso hemos reforzado todas las líneas de becas y ayudas de la Generalitat, de manera que el apoyo económico llegue a más estudiantes y en mejores condiciones.
0: I continuen les reaccions a la condemna a 9 anys d'inhabilitació per al germà del president del govern, per a David Sánchez, a qui l'Audiència Provincial de Badajoz considera autor d'un delicte de prevaricació administrativa.
2: El tribunal el condemna per la seva contractació en la Diputació de Badajoz com a coordinador dels conservatoris de la província. Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sainz, confia que es demostre la innocència del germà del president del govern una vegada es resolga el recurs a la sentència.
7: Como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
2: Per la seva part, des del PP, la portaveu Esther Muñoz ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez.
8: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
0: Succés de l'exterior de Brussel·les, on l'incendi en un edifici ha provocat la mort de diverses persones, mentre que altres 6 es donen per desaparegudes, però tot indica que podrien estar a l'interior d'un dels ascensors, al qual encara no han pogut accedir els bombers a l'hora de redactar esta notícia.
2: Altres 2 persones han sigut traslladades a l'hospital amb part del cos cremat. En el moment de començar el foc, més de 200 treballadors estaven en l'edifici, un edifici que estava en construcció en ple centre de Brussel·les per a convertir-lo en un complex amb restaurants, oficines, un hotel i apartament de luxe.
0: I en el temps dels esports parlem del Vila-Reial, que ha lligat el futur d'un dels seus joves valors. El submarí groc ha anunciat avui, de manera oficial, la renovació del defensa Pau Navarro fins a l'any 2031. L'escoltem.
9: Siento esto en mi casa. Van 13 ya. Entré desde muy pequeño, con 8 o 9 años, y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia jugando aquí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible en Liga y sobre todo nuestra espinita en la Champions, que tenemos mucha ilusión, y en la Copa del Rey.
0: Més informació a les 6 en esta sintonia i en tot moment en el web i les xarxes socials de Punt Media.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som
10: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
11: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
12: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
14: De tu a tu.
15: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
16: Parlem de la menopausa, un temps en la vida de les dones de canvis i adaptació a una nova etapa de la que cal parlar obertament i sense tabús. Durant la menopausa cal no descuidar especialment l'alimentació. Ja sabeu que a la vesprada d'A Punt tenim el gust de comptar amb la nostra nutricionista Clara Llorenç, que parlant de la menopausa ens proposa canvis en la dieta i també en l'estil de vida per aportar-ho millor.
15: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: que ens dedica avui la nostra nutricionista de capçalera que més estimem del món sencer. Ens dedica a mi i a unes amigues la secció.
1: Amigues en l'etapa...
0: Menopau.
1: Bueno, no, en l'etapa de maduresa. És una etapa realment molt, molt bonica, saps, molt serena en la vida d'una dona.
0: Que t'havien d'explicar en temps els canvis que van a produir-se perquè són normals, perquè són naturals, perquè te desequilibra un poc i te desconnecta un poc algunes coses que les has d'assimilar i no estaves preparada, perquè per altra banda estàs en una etapa de la vida en què ja tens coses molt clares i això dona molta tranquil·litat i molta felicitat. Però claro, si a això li sumes que no pots dormir, que el sofoco, que no sé quantos, que la calorà... Què fem, Clara Llorenç?
1: Claro, i cavallers i homes que acompanyeu a aquestes dones meravelloses a banda d'una dosi extra o
0: de o
1: inclús premium de paciència, que això sempre va bé en la vida, en totes les direccions, acompanyem-les de la millor manera possible.
0: I la resta de la família, perquè jo anava en el cotxe en hivern, i anava amb la meva filla al costat, en hivern, tot la calefacció de manera... Un sofoco jo. ¡Lola, tapa't! I se tapava fins a les orelles i obríem les finestres perquè m'entra una boca.
2: O sigui, que està en criminal con content, no?
0: Sí. A mi això m'ha amortiguat un poc, però una època que era complicat.
1: Sí, no, és... sí. Clara Llorenç és la nostra nutricionista, dietista, que ens cuida a través de les coses de menjar i com avui el tema és la menopausa... Té vinculació? Pot tindre vinculació amb la dieta? Mira, anem a prendre nota.
2: La té, i per això ho duc, perquè... com bé ha dit Gemma i m'encanta, és una etapa que jo crec que n'hi ha poqueta informació. I aquesta poqueta informació s'ajunta en un moment en què la dona se nota perduda totalment, que no entén què li passa, que tu bé ho has dit, tinc molt clares unes coses, a més estic en aquest procés en el que estic ja pues, a punt de deixar de treballar, de tindre més temps per a mi, però de repent no em reconec, em cuido igual que em cuidava antes, però el meu cos no reacciona de la manera que reacciona, dorm pitjor, perquè ara estic contenta i després estic enfadada, i saps què passa? Que a lo millor... com era un tema tabú, cada volta ja, ara ja no, però antes era un tema que no se parlava tant, era com, pues és lo que n'hi ha, o...

0: és el que toca, però no t'expliquen per què te passa. És que te passa i ja està. Entonces, avui volia dur este tema per intentar explicar un poc més per què passen aquestes coses, per donar informació i pues, donar, a lo millor, recursos o aliments que és important que incloguem en esta etapa per a dur-la un poc millor.
1: Mm-hmm. Digam, comencem... ¿Qué te pasa? Comencem claro, explicant el que ocorre.
0: ¿Qué te pasa en la menopausia? El principal factor desencadenant és hormonal, òbviament. Entonces, nosaltres tenim un nivell d'estrògens tota la nostra etapa reproductora molt alt, de repente arriba la menopausia, estos estrògens baixen i el problema és que els estrògens no només afecten en que te baixa la menstruació o no te baixa la menstruació, és que afecta a una barbaritat de coses que ara veurem. Al final afecta a la distribució del greix, per això se'ns acumula més greix a nivell sobretot abdominal, quan de normal estava com més distribuït. Tolerem pitjor els carbohidrats perquè tenim més resistència a la insulina. Els estrògens regulen la temperatura corporal, per això estem en aquestes sufocacions. Afecta la salut òssea, afecta el son i el descans i fins i tot afecta la microbiota intestinal. Aleshores, és eixe meló, eixe meló que quan baixa, de repens dius, ostres, és que sóc una altra persona. Aleshores, has com de reaprendre a cuidar-te en aquesta nova etapa que és molt diferent a quan
2: ostres,
0: tenies.
2: Per tant, greix, sucre, enfortir els ossos, la microbiota intestinal, ara entenc per què té tanta relació amb la dieta.
1: I no ha ficat així la presbícia, però...
0: Claro, jo he ficat factors que...
2: Que puc entendre relació.
1: Ja, estava fent broma.
2: Però el sentit de l'humor no se perd. I
1: això no s'ha de perdre mai de la vida.
2: És un antídot estupendo.
0: Però per això dic que al final són com moltes peces del puzzle que tenen que veure en l'alimentació i que podem intentar millorar aspectes. Que no dic que va ser els símptomes vas a tindre-los, però bueno, podem millorar un poquet o podem dur-lo, ajudar a que aquesta qualitat del dia a dia siga millor.
1: Que estigues bé. Que te
0: passa, claro.
1: Te sentis
0: claro.
1: Que és bé en el dia a dia. Molt bé. Què fem?
0: Un dels problemes més importants que veig jo en aquesta etapa, com ja has dit tu, és aquestes sufocacions que de repente tens i dius, per què me passa? Bueno, pues estos estrógenos, ¿vale? Son también unos reguladores de esta temperatura corporal que tenemos al cervell, ¿vale? Que tenemos al hipotálem. Com baixen, ese termómetro es con que se ha trencado totalmente, ¿vale? Aleshores, de repente, baixen y te tornes com més sensible a canvis xicotets de temperatura. Apareix, el cos envia i s'assenyala al cervell de fa calor quan realment o fa fred quan no fa fred, el cos se vasodilata, apareix la sudoració i apareix aquesta sensació intensa de calor que, a més, n'hi ha molt més afectació a final del dia per culpa del cortisol. Per això n'hi ha moltes més sudoracions nocturnes que diurnes. Damunt nocturnes te fastidien...
1: La dormida.
0: Te fastidien el son.
2: Li ho estàs explicant a una persona que en el seu entorn de treball
0: està rodejat
2: de dones meravelloses, brillantíssimes i estupendes, però en efecte, hi ha una corrent tot el dia que és una meravella.
1: Ara obrim la finestra.
2: I la finestra tot el dia.
1: Ximo, a Javi, a Fran, Arturo, congelats. Tanca la finestra.
2: Però bé, cavallers, paciència.
0: Claro, claro.
1: Ho entenen superbé.
2: És el termostat. Porten una altra regulació de termostat. No passa res.
0: Ser dona és molt complicat.
2: Sí.
0: Deberes, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Siga en l'etapa fèrtil o en l'etapa no fèrtil, tenim... Som un tresor. Aleshores, què podem fer des de l'alimentació, des de lo que rodeja a l'alimentació?
1: Vinga, que guai.
0: Òbviament, evitar l'alcohol, ¿vale? Al final és un excitant que va empitjorar, o sigui, aquesta copeta de biocervesa, si tenim costum de fer-se-la per la nit, millor que no. Igual que els picants. El que passa que és veritat que així no tenim, no som una cultura de gastar molt picant. Evitar els sucres, ¿vale? Perquè al final els dolços van a pujar aquests picos de glucosa, i que ja han dit que, a més, tenim molta pitjor tolerància a aquesta glucosa i aquestes pujades i baixades de glucosa fa que el cos tinga més pujades de temperatura corporal. ¿Vale? El dolcet te calenta el cos pues, realment un poquet. Al final, bueno, tindre un percentatge de greix lo més baixet possible, òbviament un percentatge de greix alt va augmentar aquesta freqüència, s'ha vist que augmenta sobretot la freqüència dels sofocos, ¿vale? De les sufocacions, i important la última ingesta del dia, important el sopar. Que no siga massa tard, intentar en la mesura de lo possible que siga abans de les 8 o sobre les 8 de la vespre, que no siga una ingesta molt copiosa, però que sí que siga equilibrada en quant a verdura suficient i proteïna de qualitat, ¿vale? No per evitar aquestes sufocacions es fem una cremeta de verdures o una amanida, ¿vale? La proteïna és important i després parlarem.
1: Molt bé.
0: Aliments que poden ajudar-nos un poquet, sobretot els que més ajuden a les sufocacions és la soja, ¿vale? Perquè al final tenen uns fitoestrògens, que al final les isoflavones de soja és com que al cos els enganyen i actuen com a estrògens, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Aleshores, incloure-les...
1: Com l'aprenem?
0: Pues, per exemple, claro, en compte de fer-te el cafè en llet pel matí, fer-te-lo en beguda de soja, ¿vale? Canviar els lactis a lactis de soja, el iogurt natural, incloure-lo de soja, que també té el mateix calci que els normals, o, bàsicament, si no, entre setmana, si no t'importa i si t'agrada, clavar-ne tofu o soja texturitzada en alguna de les ingestes del teu dia. En això ja bastaria. A més, també, les llavors de lli. Les llavors de lli, però moltes. Pues afegir-te-les al iogurt i seria una altra. I com a infusions, si ens agrada i sou d'infusions, la sàlvia i l'herba luisa són les que més ajuden a regular aquest termostat de sufocacions. I aquests dos van molt, molt bé. Aleshores, que si tu eres una dona i tens sufocacions nocturnes, fer-te una infusió d'estres després de sopar pot ajudar-te molt, ¿vale?, a regular aquestes sufocacions.
2: I doctora, per a una amiga, els refrescos, en quina situació de maldat, diguem, o sea, vull dir, com...
1: Greu.
2: Com de greu és, diguem, la certa constància en el refresc.
0: Els refrescos per a menopàusia són prou roïns per els factors, ¿vale? Bueno, a nivell edulcorant i microbieta no me vaig a clavar, perquè tens que veure la veritat que molts refrescos per a què t'afecta a aquesta banda... Òbviament, si parlem de refresc amb cafeïna, per lo que han parlat, millor que no, ¿vale? Si no, al final, òbviament, es queixem d'algo, però no fiquem solucions. I després és que s'ha vist que les begudes carbonatades, begudes diàriament, augmenten esa pèrdua de massa òssea.
2: Ouch.
0: I és una etapa molt important.
2: I al contrari, hem de suplementar-ne, no?
0: Correcte.
2: Aleshores,
0: els refrescos en menopàusia són menys recomanables per a aquesta banda.
2: He gravat especialment aquest moment.
0: Vale. És per a algú que està sentint nosaltres.
1: És un disc dedicat.
2: Per si no estiguera sentint.
1: És un disc dedicat.
0: Vale. Entonces, què més cosetes podem fer en aquesta etapa o hem d'intentar fer en aquesta etapa? Ja he dit que al final és...
1: Parlaves de la proteïna i de la importància de la proteïna.
0: Exacte.
1: Quan tu parlaves en el sopar, però...
0: Tot el dia. Perquè... és important, una, perquè ens va ajudar a mantindre aquesta massa muscular, ¿vale? És una etapa en la que moltes voltes guanyem pes perquè passem de gastar X calories a, en el moment que ens baixen els estrògens, a banda de que ens baixa la massa muscular, gastem menys en basal. En basal vol dir que encara que no te mogues, si tu antes gastaves 1.500, ja en menopàusia baixen unes 200 calories. O sigui, molt injust, però és així. Aleshores, clavar la proteïna adequada va fer que aquesta massa muscular no baixi i va augmentar, ¿vale?, un poquet aquesta despesa energètica que tenim. A banda, la proteïna ens va donar molta sacietat i va ajudar-nos a estabilitzar la glucosa, aquestes pujades i baixades. Aleshores, de 1,2 a 1,5 grams al dia, jo no vull que la gent a casa es posi a calcular, però en les tres ingestes importants del dia, des de dejuni, dinar i sopar, que almenys n'hi hagi una porció important. Res de dejunar un cafè en llet en quatre galetes Maria.
1: Una torrada sense posar-li damunt...
0: Una torrada en mermelada o en només oli i sal. Una torradeta en proteïna damunt. Una truita en un poquet de pa integral. Si eres de cereals, pues intenta que siga cereals integrals i t'afegisses un iogurt. O el cafè en llet en cereals i te fas a banda una truita. Intentar acabar un poc el... canvi de xip.
2: Pregunta per al desdejuni, en general i en aquesta etapa. El formatge fresc d'aportació, diguem, en proteïna, què tal?
0: No molt.
2: De posar-li més coses.
0: Claro. Al final, el formatge, imagina't, una tarrineta d'estes de formatge fresc té uns 6 grams de proteïna. És menys que un ou. És molt poquet. Què seria ideal, per exemple?
1: Penso que quina seria la proteïna bona. És dir, de bona proteïna.
0: Claro. No, el formatge fresc no està mal de proteïna, però és dir, pues te fas la rebanadeta de pa. Un dia farem uno de desdejunis quadrats ben proteïna, i així no ho tenim molt clar. Però, per exemple, eixa torradeta, te fiques formatge fresc i per damunt, encara que siguen dos lonxetes de...

0: o salmó fumat, o de pernil, o de,
1: com,
0: clavar-lo en algo més. Si no, per això m'agrada el formatge cottage, perquè és el doble que el formatge fresc.
2: Ah.
0: És el doble de proteïna.
1: Però això era fals, allà del cottage.
0: Claro, perquè
1: jo, que el desconeixia, i a mi, gràcies a tu, ha format part de la meva vida, el formatge.
0: I en torraeta te fiques formatge cottage, un poquet d'oli, orenga i sal, i està superbo. I no fa falta que el complementes en res més, perquè ja té molt més que el formatge fresc.
2: Canviem el formatge fresc per cottage. Vale,
0: vale? Seria, per exemple, un canvi. Altre important, jo me baralle dia sí dia no, en dones que venen a consulta, en clavar-ne. Algo que antes no clavaven, però ara els toca clavar. Però costa. I és força. Ja. Exercici de força.
1: Sí, perquè que caminen o que ballen o tal és més fàcil aconseguir-ho. I la força és més important.
0: Sí, però com de difícil, i vosaltres ho sabeu, intentar anar fent peces quan no han fet en la vida, perquè
1: costa
0: tampoc
1: molt.
0: Ningú mai t'ha dit que o t'has de fer. És de veres que la meva generació ara ho tenia superfàcil, perquè jo des de fa molt de temps que ja vas sentint la importància i ja ho claves. Però és que estan passant a la menopàusia que mai se'ls ha dit, jo ara de repente arriben a consulta i dir, no, és que hauries de clavar 2-3 dies de força. Que què? I és de... Però és molt, molt beneficiós. Al final, sense força no hi ha aquesta protecció metabòlica i de massa muscular. Almenys 2-3 dies d'incloure-la. ¿Vale? I anar demanant-se al cos cosetes.
1: Comences en un 2 quilos, però penar a més, no?
0: Continuem. Està, és que no n'hi ha pocs melons, eh? T'ho va dir, que n'hi ha...
1: N'hi ha uns quants.
0: Sí. N'hi ha molts puzzles que parlar. Sí. Pregunteu-me i talleu-me el que vulgueu, si no jo tinc així rotllo... Vale. Han parlat de la resistència a la insulina, de que n'hi ha una pitjor tolerància als carbohidrats. I la gent dirà, vale, però tinc que llevar-me-los? No, tens que llegir bé. ¿Vale? Entonces, no se trata de no menjar arròs i no menjar pasta, se trata de no menjar sobres de paella durant 2-3 dies seguits, perquè el teu cos ja no és el que era quan tenies 40 anys, aleshores el diumenge la paella està bé, però el dilluns te fas una amanida de lentilles, el dimarts te fas arròs integrals amb verdures i pollastre. O sigui, no és deixar els carbohidrats, però és elegir molt, molt millor els que menges.
2: Com deixem-vos el pa blanc en este...
0: En este moment,
2: en este moment
0: i en tots els moments,
2: regulero. Vale, regulero, o sea,
0: vale.
2: Fuera.
0: Anem a intentar clavar uno integral, o uno de espelta, de centeno, de massa madre, uno que tinga ahí un poquet de qualitat.
2: Preguntació, ¿vale? Doctora, com d'important és llegir les etiquetes, que ens ho has dit moltes vegades, són temes molt recurrents, però val la pena insistir ahí, picopala. Però com de... A veure, tu llitges en el pa integral, eixe que és mollet.
0: Vale.
2: No el pa integral que eixe que té corfa i que això no hi ha manera de tirar-li mà, és com si estigués menjant un suro, sincerament, negre com un botifarró. Sinó un altre pa que és un poquet més agradós.
0: Vale.
2: I que posa 90 mols per cent de farina integral d'espelta.
0: Vale.
2: Això és real?
0: Sí.
2: O perquè estiga mollet li posen coses que no són
0: no,
2: bones.
0: No, realment, que estiga mollet... No, pot estar perfecte i sepan. Al final...
1: És que està molt bon, si pot ser perfectament del que estàs parlant.
2: Saps del que estàs parlant?
0: Sí, no,
2: que té i que té algunes llauretetes. I dic, això serà tot pega? Perquè no sabré llegir jo l'etiqueta.
0: No, però si no tu m'envies la foto jo t'ajudaré a llegir-lo. Però al final el pa té que dur. Aulla, la llevadura i la farina.
2: Vale.
0: Fin. Si dues això en els ingredients, és un pa bo. I que estiga mollet...
2: El cromo del coyote, que el del supermercat, que va en bolsa,
1: tenen
2: més coses.
0: I que estiga...
1: Però també hi ha molta diferència entre uns i altres, i us de veres.
0: I que estiga més mollet, moltes voltes, vale, que és el que fa que tinga més molla i fermentacions més llargues.
2: Vale.
0: Vale? Continuem ahí un poc, però bueno, també és important. Han parlat ja de la salut òssia, val? Important incloure el calci i la vitamina D, per favor, en esta etapa, vale? Ja no te dic que... Però almenys un poquet de sol en cara, coll i bracets, vale? I bé siga lactis, bé siga sardines, bé siga almeles, però clavar ixe calci. I l'última recomanació aixina a nivell general que puc donar aixina a les dones que estem passant aquesta etapa i vulguen millorar els símptomes és de... No és una etapa de menjar poquet i més siga millor per a elles. Tot lo contrari.

0: Vale. És una etapa en la que hem de prioritzar menys menjades, més espaciades en el temps. O sigui, és molt millor que facin 3-4 ingestes molt més completes a que menjo un poquet per desdejunar, després me faig un grapaet d'almeles al ratet, després una fruita, que no llegissin mal, però és eixe poquet al llarg del temps, que t'ha funcionat bé, perquè al final has estat en dèficit sempre i sempre t'ha anat bé, però en este moment, per culpa dels estrògens, funciona molt millor fer com 3-4 ingestes més completes, tu fas el teu desdejuni, fas el teu dinar i fas el teu sopar, i si vols, entre hores, només una. I almenys fer un dejú de 12 hores. Això seria com...
1: recomanació bàsica i estàndard que podria vendre-se bé, bé a totes.
0: Exacte, que pot ajudar-les molt, molt, molt, molt, molt més. Bé. Anem a hilar un poc més fi.
1: Va, més consells concrets. Sí.
0: Vale.
1: Què més?
0: Una altra coseta que han de tindre en compte dones que estiguen passant en aquesta etapa. La sal.
1: Que te lleven la sal, no.
0: No, però per què la sal? Dirà, és que esta dona va llevar-nos-lo tot. Al final, els estrògens, vale, que hem parlat, tenen un altre dels beneficis que tenen és que tenen un paper protector a nivell cardiovascular i ens ajuden molt a regular el colesterol LDL. Ja han dit que baixen, aleshores què passa? Que necessitem una ajuda extra, per això moltes dones el LDL de repente en menopausia els pega una pujada increïble. Com tenim aquest factor de risc metabòlic, ja que el paper protector dels estrogens ha baixat, hem de disminuir molt el contingut de sal. Ja no tant, òbviament, en el dinar i en el sopar, perquè no crec que se passem cuinant, sinó ja parlem sobretot d'aquesta sal en ultraprocessats amagats. El que havia dit Ximo antes. Superimportant llegir els etiquetats. Aleshores, cuidar els ultraprocessats, menjar més, menjar que fas a casa, cuinar més a casa, i per contrarrestar un poc l'efecte este del sodi, incloure molt més potassi en la teua dieta. Molt més potassi és que la fruita i la verdura ha d'estar impepinable en el teu dia a dia. Verdura abundant en dinar, verdura abundant en sopar, perquè ens va ajudar molt a baixar ese sodi alimentari que ingerim.
1: I de dir-te que d'alguna manera el cos te demanda aquestes coses, eh? T'avellissen més unes que se n'anem tots de la regla bàsica. Però en general, si he de dir-te jo en esta edat, a mi m'avellissen més, en este moment de la meva vida, a mi m'avellissen més mitjans d'aquest tipus de coses que no és que, saps, més que un gran pla d'arròs, però si em poso una petxugueta, les verduretes, sí. Jo només sap mal el que me dius, dic que pues, me va bé. Sí.
0: Jo crec que perquè també al final, pues, has après a escoltar el teu cos, no? I aleshores t'has adonat que pues, a lo millor el dia que menges paella, bé, però després no te sents en el teu
1: hype. Si sopes tard, si sopes molt, no te trobes bé. I això ens passa a quasi totes les amigues.
0: Claro.
1: Que ni nos pasaba más, porque antes nos hemos hecho un...
0: Sí, sí, totes han fet...
1: El que ha sigut Penester.
0: Després, omega 3. També han parlat així a voltes de l'omega 3, ¿vale? Pues és un nutrient que és molt important, sobretot en esta etapa. N'hi ha una inflamació de baix grau que existís i en esta etapa és com que se veu un poquet augmentada. Estos omega 3, vale, tenen aquest efecte protector a nivell cardiovascular, tenen aquest efecte antiinflamatori. Aleshores, si ja és important que tots els incloguem, ara més que mai, perquè a més ens van ajudar a la sequetat cutània, que ja sabem que quan disminuïs el col·lage, sequetat cutània i visual, per als ulls també és superimportant, i als dolors articulars lleus, vale, gràcies a aquest efecte antiinflamatori que té. Peix blau, 2-3 voltes a la setmana, precís, clavar-ne un grapaet de nous de volta en quan i en el iogurt, el que han parlat antes, llavor de lli, moltes, ¿vale? Per assimilar-les bé. Això ho tindríem, un altre nutrient important.
2: La pastilleta d'omega 3, per, si no arribem,
0: per exemple,
2: no
0: és
2: mal.
0: Un dels suplements que jo recomane quan vale. Veus que en l'alimentació no vas arribar.
1: No plegues.
0: És una etapa en la que, sí o sí, si no arribes en alimentació, és la clave.
1: Que jo prenc prou de peix perquè a més m'agrada, però continua tenint aquests dolorets i aquesta sequetat, igual tinc.
0: Pues,
1: igual fa
0: un
1: falta un poquet de suplementació.
2: Alguna pastilleta.
0: Sí, que, vale. Per exemple, si tu ja
2: carretes
0: no menges...
2: Carretes d'aixes que porten l'oli, eh?
0: Per a gent, sí.
1: Quan estava embarassada ne prenia.
0: Claro, per a gent que a lo millor sí que vulga augmentar aquesta ingesta i digues, no, jo ja menjo 2 voltes peix blau a la setmana, pues no ne prengues omega 3 tots els dies de pastilla, però almenys 3 voltes a la setmana seria interessant.
1: Mira.
0: Magnesi. Altre micronutrient, que ja sabem, superimportant, pues així també. I en què va ajudar-nos en esta etapa? A la qualitat del son, superimportant, a la sensibilitat a la insulina,

0: i a aquesta regulació d'aquest estrès que podem tindre perquè el cos està que no sabem com funciona. On podem trobar-lo? Bé siga en ametlles, bé siga en les llavors estes de sèsam o en la tajina, ¿vale? També per a fer o les torradetes del desdejuni o en el iogurt, en el cacau pur, ¿vale? És un moment també de dir, ai, tinc més gana de dolç, pues clava xocolata, busca uno de percentatge alt, però és un bon moment també per a clavar en este tipus d'aliments, i llegums i verdura de fulla verda, ¿vale? Però el magnesi també és un altre nutrient que ens va ajudar.
1: Complint edat en enrovellant-nos un poquet, doctora.
0: És que tot va fallant.
1: Ja, va fallant tot.
0: I ja l'últim, per desgràcia, és aquesta etapa en la que a banda hem perdut l'efecte antioxidant dels estrògens, aleshores hem de clavar més antioxidants que mai. Antioxidants.
1: On tenim antioxidants, per exemple?
0: En els nabius, que per a mi és la font
1: és la
0: més gran.
1: És fruita de cada dia, no?
0: Un grapaet al dia hauria de clavar-se. Bé siga en el iogurt, bé siga en el desdejuni o en algun moment del dia. Intentar modificar en la mesura de lo possible el cafè per té verd o té matcha, ¿vale? És una altra manera de clavar antioxidant. Gemma me fica cara rara.
2: És que jo deixar el cafè pel matí.
0: El cafè. Però té estimulant, igual.
2: Els nabius guai, els aràndanos vale. Guai. Això sí.
1: Sí, fet. Sí, això no el llogur. Check.
0: L'oli d'oliva verge extra, que tots els clavem.
1: Okay. I
0: clavar-ne verdures variades de colors molt brillants. Intentar que, pues, si avui ha menjat espinacs que són verds, demà clave la carrota que és taronja, ¿vale? Al final, una forma de no tornar-se loco, però saber que estàs clavant-ne de tot, és que tots els colors les menges, en les verdures i en les fruites.
1: M'arreu unes cremes, jo, que peguen un tro.
0: Uai, t'ho claves tot i ja està.
2: Però jo és que no m'agrada triturat. Jo em prenc la mateixa cosa, però sense triturar. No. Però la meva filla sí que se menja la crema que tritura, que m'encanta.
0: És més important que nosaltres ara les masteguem que les triturem en aquesta etapa, per la sacietat i per la fibra.
2: O sigui, que, bé.
0: I acabem ja la recepta.
1: Vinga, la fas en un minutet, la recepta?
0: La fas superràpid, que ha volgut durar aquí.
1: Tira-li.
0: Bueno, és que m'encanta.
1: Què fem?
0: Vaig a fer-vos una pizza de quinoa.
1: Uau.
2: Mira.
0: Vale? Perquè, per a que la gent que s'enga en casa, és de, no és un moment de fer dinars avorrits, és un moment de cuidar-se, però podem fer-lo de manera un poc més interessant. Anem a fer una pizza que només du quinoa, llavors de sèsam, oli d'oliva, sal i aulla. Aleshores, les quantitats. 110 grams de quinoa crua, que anem a remullar-la mínim 4 horetes en aulla, ¿vale? I després la rentarem bé. La quinoa n'hi ha que rentar-la bé, ¿vale? Per això 100 grams de quinoa, una cullerada de llavors de sèsam, 2 cullerades d'oli d'oliva verge extra i 5 d'aulla. 5 d'aulla, 2 d'oli, una de sèsam i un pessiguet de sal.
1: Vale. La posem a remullar, la quinoa?
0: La remullem, vale. L'escorrem bé, deixem que
1: escórrega
0: i després anem a triturar-la. En l'aulla, vale. Oli, sal i sèsam. Vale. La estenem en una bandeja amb paper de forn i podem fer o una gran en aquestes quantitats o dos xicotes de tipus coca. Vale? Anem a fornejar-la a 180 graus, 10 minutets, i anem a donar-li la volta. I per damunt, bueno, jo us propose fer la tipus coca i fer un hummus molt rapidet de fesols, antagina, llima, oli, comí, el hummus, al final, així hem parlat molt d'això. I podem acabar en un poquet d'escalivada i una llandeta de sardines o de cavalla per damunt. O sigui, més tipus coca que... No? Però queda brutal.
2: Això està mal.
1: La base de hummus i una sardineta per damunt i la,
0: un
1: i la, de... i la coca de quinoa, de categoria.
0: I queda molt, molt guai.
1: De categoria. Cuideu-vos, estimades dones, en esta època i en qualsevol...
2: Mira si s'ha donat idees, la Clara. Moltes
1: idees. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

Sempre és una bona idea cuidar de la nostra alimentació, com fa Clara Llorenç amb els seus consells. I seguim parlant de les coses de menjar. Un dels xefs més importants que tenim a la Comunitat Valenciana, Lluís Valls, ens va visitar de la mà del nostre expert gastronòmic, Vicent Gil. Lluís ens va contar que va deixar de ser la mà dreta de Quique da Costa per a emprendre nous reptes i projectes que li feien molta il·lusió. On està ara Lluís Valls? Fent una cuina ideal per a xuplar els dits, per descomptat. Això

0: Qué bonico. Siga el dia que siga, parlar de les coses bones de menjar...
1: Oh, sempre va bé.
0: De producte, de territori, de xefs, de cuina, sempre és un cos... Però fer-ho dilluns té la... Que té la màgia... Digue, com és el dia que tanquen els restaurants, pues dius, pues, claro, que puguem vindre també les persones i contar-nos...
1: Podem vindre meletes, meletes.
2: Bueno, lo de dilluns és molt fort, categoria. Perquè a mi lo de Poco Floro també m'ha deixat impressionat.
1: Què te pareix lo de Poco Floro?
2: Molt fort, claro.
1: Ara que són partidaris d'anar a cantar a vos en grito, que diuen aquells.
2: Sí, a grito pelado.
1: A grito pelado, quan tens el cor trencat i quan tens el cor apegat, també.
2: Sí, senyora.
1: Atén-me una
0: cosa. Què
1: tal,
0: Vicent Gil?
1: Com va això?
0: Bé?
2: Estem fenomenals.
0: Tu eres de cantant en el karaoke. Tingues el cor, tenc que tens el cor.
2: Sí,
0: tu tens el cor, però
1: el cor
0: molt saludable.
1: El temps és en flama.
2: Però jo només tinc que tres o quatre temes. Uno d'ells ha sigut el d'avui, el del Lobo Hombre en París.
1: Home, això és molt bé, molt bé.
2: El Santa Lucía de Miguel Ríos.
1: També mola.
2: Ahí tres o quatre
0: temes. Per Rafael no t'arranques.
1: Que són els teus.
0: No, Rafael no t'acaba... Jo te veig ahí...
2: L'home no m'ha fet res, eh? Jo, no, no,
1: bueno, és que... no t'agrada el passat. No és del teu team, no, que diuen aquells.
2: No, què li anem a fer?
0: I quina banda sonora li posaries al convidat d'avui? Jo no sé per què, no
2: veure,
0: sé per què.
2: A veure,
0: ens havies donat alguna pista.
2: Crec que li n'has triat una.
0: Esta no és molt de karaoke.
2: A més,
1: no.
0: Però
1: estàs a donar en directe. A pegar

0: Així que obrirem la gana amb receptes d'ací.
1: Sí.
0: Amb un tros de pa mullada, o si els guisos l'afegim, ens fa la patata brava, la salsa allioli. Vinga!
2: Allioli.
0: Vamos!
2: Allioli. La salsa picant valenciana es diu l'allioli. Allioli.
1: Allioli.
2: Allioli.
1: Pixa allioli.
2: La salsa picant valenciana es diu el...
1: I també la llonganissa. Posa-li allioli.
0: Si a l'hora de ballar el coset demana crits, moure tota la setmana hauràs de complir.
1: Sí.
0: Que t'hagis tornat boig.
1: No
0: ho pareix, però és senzill.
1: Sí.
0: És l'efecte que provoca menjar allioli.

0: xica es posa roja. Ei. Quan el gran és un complit, puja la temperatura a l'últim pis. I demanes que et seguisca. Pareu, que això no està escrit. El secret és tindre...
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Continuen les reaccions a la condemna a 9 anys d'inhabilitació per al germà del president del govern, per a David Sánchez, a qui l'Audiència Provincial de Badajoz considera autor d'un delicte de prevaricació administrativa per la seva contractació en la Diputació de Badajoz com a coordinador dels conservatoris. Alejandro Molés.
3: Des de Vox, el secretari general José María Figaredo considera que la sentència demostra que els condemnats són uns chorizos.
4: Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
3: I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, el seu portaveu Gabriel Rufián parla de persecució i pronostica que la pròxima condemnada serà la dona del president del govern.
5: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
1: I parlant de la dona del president del govern, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, s'ha referit a la petició efectuada pel jutge Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez perquè acredita que finalment va viatjar al Regne Unit per a la graduació de la seva filla perquè no veu cap segell en el seu passaport, tot i que ara eixe tràmit és electrònic. Patxi López considera que es tracta d'una persecució.
6: Que el único objetivo que tiene es el acoso a Begoña Gómez y por lo tanto eso no es propio de un juez, sino que es de quien se debiera de sentar delante de un juez.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei contra la violència vicària que preveu la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat per als maltractadors condemnats en sentència ferma. Així ho detalla la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
7: Se incorpora la privación automática de la patria potestad en aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o sus hijos, por delitos graves de violencia de género o por delitos de violencia vicaria. Entendemos aquí que el interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
1: En successos, tragèdia en el riu Ter, a l'altura de Manlleu, a la província de Barcelona.
3: Allí, dos bessons han mort ofegats. Tenien 11 anys. Els cadàvers els han recuperat els equips d'emergències. Els dos bessons van desaparèixer a nit quan van entrar al riu Ter a prendre el bany.
1: 9a reunió avui de la consellera d'Educació i els sindicats de la Conselleria d'Educació, perdó, i els sindicats per organitzar el pròxim curs escolar.
3: Damunt la taula el funcionament dels centres d'educació de persones adultes, de les escoletes infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat i també de les escoles oficials d'idiomes. Mentre

0: El conflicte laboral del professorat encara no s'ha resolt i ja hi ha propostes de noves mobilitzacions. De fet, els sindicats ja plantegen accions progressives i escalonades a partir del mes de setembre, amb una gran primera manifestació el 12 de setembre a les tres capitals de província. Escoltem el portaveu de l'STPB, Marc Candela.
1: No tenim massa esperança, no tenim massa confiança en que avançarem massa, no? Per tant, ja valorarem si l'última oferta que ens pugui fer la conselleria, no sé si ara en juliol o en setembre, doncs si la posem a consideració del professorat o directament ja reactivem la mobilització.
2: Pel que fa a l'horatge, avui dimarts pugen les temperatures màximes al nord de la província d'Alacant i a l'interior. De nou, amb màximes que han fregat els 39 graus, com és el cas de Llora i Requena.
0: I des demà fins divendres arriba al pic de calor d'este nou episodi. De fet, la EMET activarà demà mateix l'avís roig, perill extraordinari per calor a les comarques del litoral sud de la província de València. És per això que la Generalitat torna a prohibir circular per les pistes i camins forestals i també per dins dels parcs naturals. I altra de les conseqüències d'esta nova onada de calor és la cancel·lació de l'actuació prevista per a demà dimecres de la banda britànica V40 en els concerts dels Jardins de Vivers de València. I en este context de forta calor, l'Ajuntament d'Alcoi ha incorporat un sistema de prevenció de cops de calor amb polseres intel·ligents que alerten quan detecten un increment anormal de la temperatura corporal dels treballadors municipals. Ho explica el regidor d'Obres i Servicis d'Alcoi, Jordi Martínez.
3: Controla i que sobretot preveu un col de calor quan estàs treballant. Aquestes 30 pulseres que estan en aquesta experiència que anem, el que fan és medir els registres dels treballadors i sobretot les temperatures per evitar que es puguen tindre i sobretot per preveure que puguen els treballadors tindre un col de calor.
2: I en la informació esportiva, en clau de mercat, l'Elx ha fet oficial el traspàs del davanter Álvaro Rodríguez al Bournemouth de la Premier League anglesa. L'uruguaià tanca així la seva etapa com a franja verd després d'una única temporada en què ha sigut una peça fonamental. A falta de confirmació oficial del club, l'anglès pagarà al voltant de 22 milions, la meitat per al Real Madrid i els altres 11 per a l'Elx. Rodríguez s'acomiada amb 7 gols i 5 assistències en la Lliga, però sobretot deixa un record inesborrable per a l'afició il·licitana, el gol decisiu a Montilivi en l'última jornada que va certificar la permanència de l'Elx a la primera divisió. Més informació a les 7 en esta sintonia i en el web i les xarxes socials de Punt Mèdia.
4: Som la veu de tots. Som a Punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
8: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre de Punt Mèdia. Bambolina
9: Sonora. Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic de Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
10: Estem nosaltres amb les ulleres de bussejar i els banyadors passats de moda.
11: Ui, bussejarem?
10: Sabeu com es posa, no?
11: Sí, així, què fem ara? Què es fa?

0: Soc una desconnectada.
1: Al final, tindrem un accident. Evitar accidents és cosa de tots, vostra també, ja.
0: Fem ioga?
2: Fem ioga.
1: Ja, Pau, és que tu no penses mai. Tu fas.
3: Tu en què estàs pensant?
1: En tiramisú de llima, m'entra gana.
2: Mon pare deia que els símbols maten. Els símbols maten, deia. Els ídols maten, deia.
1: Siri, si llegara un tsunami, te quedaries conmigo?
3: No.
0: Havíem d'anar en barca, m'he marejat.
3: És vostè feliç?
4: La funció d'avui té com a protagonista la mar. Una platja qualsevol, en un moment qualsevol, on acudixen els seus tres protagonistes, Merche, Sandra i Pau. L'escenari d'avui es transforma en el litoral per a representar L'alegria està ací dins, una peça teatral escrita per l'alacantina Wada Saez. Wada té una llarga experiència en escriptura tant per a teatre com per a televisió, on, per exemple, ha participat en guions de programes infantils de Punt Mèdia.
5: Senyores, senyors, falten dos minuts per a que comenci la presentació.
4: Avui coneixerem a tres personatges que porten el nom dels seus actors, Merche Aguilar, Sandra Sacera i Pau Gregori. Benvinguts a l'escenari de Bamborina Sonora.
1: Hola, gràcies per convidar-nos.
6: Hola, què tal?
7: Hola, estem molt contents d'estar així, gràcies.
4: Ara, deixem que els tres actors es preparen al nostre camerino radiofònic mentre coneixem l'autora. Wada, conta'ns un poc. La representació d'avui es titula L'alegria està ací dins. Què volies transmetre amb aquest encapçalament?
3: Hola, què tal? És simplement dels llocs on s'amaga la felicitat i aquest procés que fem les persones moltes vegades per a retrobar-nos en ella. I bé, és un poc la història de tres amics que retornen a un espai on, al que feia temps que no anaven i en el que en un moment determinat van ser feliços.
4: Volia llançar la reflexió mateixa amb el propi títol, no?
3: Sí, sempre m'han agradat molt els títols que ja avancen alguna cosa de les
4: peces. Suggerent, perquè és un títol molt suggerent.
3: Sí, al cap i a la fi estem parlant de un poc d'aquesta sensació de que l'alegria està allà on estàs tu o a dintre teu o al costat de les persones que moltes vegades oblidem d'això, dels amics, de la cura, de l'amor.
5: Senyores, senyors, comença la presentació.
4: Em diuen entre bastidors que els actors estan a punt d'eixir a escena, de manera que recomana als nostres espectadors que ocupen els seus seients i agafen els seus banyadors.

Al nostre benvolgut públic, els preguem parar atenció. En cas d'emergència, els sol·licitem mantindre la calma. Si fora necessari evacuar, han de fer-ho en direcció al turó, pels carrers Tarapacá, Thompson i La Torre. En cas de tsunami, la zona de seguretat és l'avinguda Héroes de la Concepció. Per favor, mantinguen les vies d'evacuació lliures, caminen amb tranquil·litat i sense espentar. Evitar accidents depèn de tot.

Una vegada ens van dir que havíem de fer un canvi, que havíem de progressar, d'evolucionar cap a alguna cosa, que alguna cosa ens faltava. Una vegada ens vam qüestionar la nostra idea de família emergent, d'amistat emergent, de companyia emergent, de vida emergent. Eixe dia agafàrem les maletes i ho paralitzàrem tot. Havíem de pensar moltes coses abans de poder fer un pas. Eixe dia arribàrem ací i pensàrem molt.

0: Què podem fer si tenim una vida que s'afona amb una onada xicoteta?
1: I així està el camí de terra i la casa. La casa està al final del camí i al costat hi ha una granja. I davall, tenim unes cabanyes dels indis i un barranc a la part davantera. I darrere, tenim un pou. Està a la platja així i un munt de records. I una paret que cau a trossos. I després estem nosaltres així. Estem nosaltres amb les ulleres de bussejar i els banyadors passats de moda. Hi ha un camí de terra i una casa al final del camí. I una veïna alcohòlica que crida la filla totes les nits i li diu que l'odia. I que un dia la llançarà pel barranc de davant on van construir una piscina volant. Una piscina flotant. Una piscina volant construïda en el lateral d'un barranc i subjectada per tones de formigó que han deixat caure sobre el vessant. Crec que així una vegada vam ser feliços. Crec que apuntalarem la nostra felicitat amb tot el formigó que va sobrar en construir aquella piscina.
2: On estem, exactament?
1: A Galifa, Múrcia. Així va néixer mon pare.
0: I totes les platges són de pedres?
1: Mira!
2: I això?
1: Un kit de busseig, del xino.
2: Ui, bussejarem?
1: Sabeu com es posa, no?
3: Mira les xingades de xixis així.
4: Esta senyora deixa l'any de la meva vida.
3: Soc un monstre.
1: Què dius?
3: Vaya infama. És culpa dels meus mestres, de tots els mestres, de la gent que t'ensenya coses. La gent que t'ensenya coses converteix els altres en monstres. Visca amb una por permanent, perquè ara jo també sóc mestra.
5: El què?
3: Que sóc mestra, que sóc un monstre, que fas por.
4: Oh! Hòstia! Un tauró!
5: Tinc una sensació del que t'arrenca. A mi que estan les pomes, el genoll, els mans, el coll, l'estona, el llit, els dins, però se'n fa mal el cap. Em fa mal el cap, els cabells, les pomes, els dins, els dits. Altres dits. Este dit i altres també. Este també em fa mal.
4: Que la meva mare ja, no?

0: perquè això m'obliga a ser adult i a ser pare, i jo no puc ser pare, perquè no em deixen ser pare. No volen que siga pare. Mai seré pare. Oi, sí?
1: Que ara mateix no puc créixer.
2: Què?
0: Que sóc un mentider.
2: Com?
0: Que mai dic la veritat.
2: Tio, és que no t'entén quan parles, Pau.
3: És que no vocalices.
0: Dic que jo crec que... Ah.
3: Mosseguem massa fort, no?
2: Això és la tensió.
1: Jo estic bé. Un poc de dolor als queixals, però...
3: Bé. I ara què es fa?
1: On? Així?
3: Sí, així. Què fem ara? Què es fa? Què fem així?
1: Doncs viure. Què has de fer? Però viure de veres. Viure a tope. Viure de l'hòstia. Mira com visc. Mira com visc. Estic vivint la vida.
3: Només es pot viure la vida quan no es té ni puta idea del que és la vida.
1: Què dius?
3: No res, que vius molt bé.
1: Desconnectem o què?
3: Desconnectats estem ja una estona, però una estona llarga.
1: No, però desconnectem de veritat. Apagueu-m'ho tot. Desconnectem del món per a connectar-nos al món. Però al món de veritat. Desconnectar per a ser més jo. Per a ser més nosaltres.
2: Això d'on t'ho has tret?
1: Del Facebook.
3: No, això t'ho vas contar jo.
1: No.
3: Sí, t'ho vas contar jo. L'altre dia, fent-nos un cafè, però estaves mirant el mòbil i no m'escoltaves.
1: Bé, és igual. Jo ho recorde del Facebook. Desconnectats. La nova tribu urbana que abandona internet per abraçar la vida real.
3: I havíem de vindre a Múrcia per a fer això? No podíem desconnectar a casa?
1: No, no és el mateix. Jo ara sí, amb vosaltres, em sent molt més de veritat. Soc tot de veritat. Mira quanta veritat.
2: Sí que sembles més de veritat. La veritat,
3: a mi em sembla que està igual.
1: Perquè encara continuem enganxats.
3: Jo no tinc cobertura.
1: És que només arriba una ratlleta en la cantonada aquella d'allà.
2: Ah, sí?
1: No, un poc més cap allà. Allà, sí, allà.
2: Ah, sí, així. Sí. Sí, no tinc cobertura.
3: Ara sí que m'arriba.
1: Clar, en som menys per a compartir.
2: Aleshores, on arriba la cobertura?
3: Així.
1: Vinga, fora Facebook.
2: Apagat.
3: No és de veres.
1: Que sí, mira, l'he apagat.
3: No l'has apagat, el tens així.
1: Però no està obert. He desconnectat, però si em criden d'un càsting necessite el Facebook obert.
3: Per a què?
1: Perquè tot el món se n'entere.
3: Apaga el Pau.
2: Twitter també?
1: Jo no en tinc.
3: Jo pel treball. No el gaste molt, però pel treball no el puc apagar.
1: Ah, no. Si jo apague el Facebook, tu apagues Twitter.
3: Apagat. L'Instagram?
2: No en tinc.
1: No? A tu l'Instagram t'agradaria molt. És de fotos. No has d'escriure ni res. Per exemple, ens fem una foto ara, no? Foto! La pugem a l'Instagram i la gent que em seguís pica likes. I la gent que no em seguís no fa res. Jo el gaste molt.
2: Ja tenim likes a la foto?
1: Ara sí, un like.
3: Uai, l'acabes de pujar. No estem desconnectant gens.
1: Que sí, l'Instagram apagat. Teníem ja 3 likes.
3: Sí, i les alarmes?
1: Les alarmes apagades també.
2: Apagades, i no s'hi val tindre ni ordinadors, ni tablets, ni iPods.
3: I si volem escoltar música?
1: Els desconnectats no escoltem música, la componem.
2: D'acord. Estic a tope. Soc una desconnectada. Desconnexió!
1: Desconnexió! Desconnexió! Desconnexió! Desconnecta't! Desconnecta't! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es.
3: Què fas?
1: Una manifestació. Els desconnectats són molt de fer manifestacions. Antiespecisme! Antiespecisme! Antiespecisme! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Oe, oe, oe, oe, oe, oe. Lo llaman democracia y no lo es. Desconexió! Desconexió! Desconexió!
3: Al final tindrem un accident. Evitar accidents és cosa de tots. Vostra també, ja. Sabíeu que els fills de treballadors de Google i Apple que assistissin a classes a Silicon Valley, els pares, es ensenyen a viure sense ordinadors?
2: Què?
1: Com?
3: No vos sembla que els treballadors de Google i Apple que porten els fills a les escoles de Silicon Valley on els ensenyen a viure sense ordinadors mentre que a la resta del món ens condemnen a ser totalment dependents de les coses que fabriquen, són uns autèntics fills de puta? No creieu que estarien millor morts? No creieu que, almenys, són una miqueta contradictoris?
1: No.
3: No? No és contradictori que tu hagis llegit la notícia sobre el benestar dels desconnectats en el Facebook des del teu telèfon mòbil? No creus que tu també eres almenys una

0: Miqueta fill de puta, no? Eres una miqueta contradictori? No estaries millor... Ja saps.
1: No ho havia pensat mai, la veritat.
0: Ja, Pau, és que tu no penses. Tu no penses mai. Tu fas i fas i fas i fas i de tant en tant la cagues.
1: I tu et cagues abans de començar.
2: I si prenem el sol?
0: Estic esgotada. Estic esgotada. Estic esgotada. Deia que em fa mal el cos i que estic esgotada. També em fa mal les cames, els genolls, les mans, em fan mal les mans i estic esgotada. Em fa mal el cap, em fa mal el cap. Em fa mal el cap i estic esgotada. No un poc cansada, esgotada. L'esgotament s'ha convertit en la meua forma de viure i no puc fugir i tal volta hauria de parar i parlar i tindria temps per a contar-vos coses i vos n'hauria de contar tantes que no sé si sabria per on començar. M'heu enganyat, m'heu traït. Jo vos he traït. M'ha fet mal, la vida m'ha fet mal. Ens hem dit tantes mentides. No tinc clares les eixides d'emergència. No sé on està el carrer Tarapacá, ni Thompson, ni la zona de seguretat en cas que arribi un tsunami. M'agradaria sentir un dolor que fora controlable. Ara. Al Departament de Recerca Interior de Google es treballa per a millorar la felicitat de tots els empleats. Fa uns quants mesos, un ex-treballador va publicar a les xarxes socials la frase següent. És millor una tristesa real que una alegria falsa. Jo encara no tinc cap opinió al respecte d'això. Ei, m'esteu escoltant? Que estava parlant, que si m'estàveu escoltant...
1: Ja tenim 56 likes a la foto.
0: Però no ens havíem desconnectat de tot.
2: 57! Fem ioga?
1: Fem ioga.
0: Però algú sap fer ioga?
1: No, però els desconnectats fan ioga. El ioga connecta cos i ment i et fa sentir millor i més feliç.
0: El ioga és un dolor controlable.
2: Jo sí que sé fer-ne. Puc dirigir jo la classe?
1: No. Esta classe la dirigis jo. Au, va. Primera postura.
2: Asana. Les postures de ioga es diuen asanes.
1: Això. Primera asana. Mascarpone clàssic.
0: Pau. Mascarpone és un formatge.
1: Jo ho dic així. Mascarpone clàssic. Alcem els braços. Abaixem els braços. Maluc cap a fora. Un, dos, tres. Aguantem. Merche, compta'm el coll. No el tenses. Sandra, el maluc no el gires. No el gires, Sandra. El maluc.
2: Sí.
1: Ves amb compte. Ai, sí, millor, molt bé. Quatre.
0: Quatre encara, però serem ja pel deu.
1: Així el professor sóc jo. I cinc. I respirem. I cap a dalt. Segona postura. Tiramisú de llima.
2: Pau.
1: Asana del tiramisú de llima i calla la boca. Aguantem. Ulls tancats, concentració. I recordeu, evitar accidents és responsabilitat de tots. Evitar accidents és responsabilitat de tots. Evitem accidents. Evitem.

0: Fa 3 anys, a Iquique, una ciutat al nord de Xile, van patir un terratrèmol de 9,6 graus que va provocar un tsunami que inundà la ciutat sencera. La presidenta de la regió va agafar un avió i es va presentar en visita oficial a Iquique amb 3 avions plens de bosses fúnebres. Quan van aterrar, van informar que només s'havia registrat una víctima mortal en tota la població per la caiguda d'una cornisa. La presidenta va replegar les bosses fúnebres i se'n va tornar a Santiago.
1: Què té això a veure amb el ioga?
0: No ho sé, m'ha vingut al cap. Tu en què estàs pensant?
1: En tiramisú de llimà, m'entra gana.
0: I tu, Pau? En què penses ara? Pau? Pau? Pau?
2: Estic pensant en mon pare.

0: ¿Quan es canvia de postura?
1: Asana. Les postures en yoga són asanes.
0: ¿Quan es canvia d'asana?
2: Ara. Tagliatelle, ristretto i aguantem.
0: Ai, jo no puc més.
1: Merche, no creus que tens una visió negativa del món i de la gent i de tot el que t'envolta que a vegades fa que estar al teu costat siga totalment insuportable?
0: Sí.
1: Dis-me alguna cosa que t'hagi generat dolor en els últims mesos.
0: Una cosa?
1: Sí.
0: La ciutat on visc m'ha generat dolor en els últims mesos. Alguns companys de treball m'han generat dolor en els últims mesos. Alguns amics m'han generat dolor en els últims mesos. La meva parella m'ha generat dolor en els últims mesos. Ma mare m'ha generat dolor en els últims mesos. Jo m'he generat dolor en els últims mesos. El dolor m'ha generat dolor en els últims mesos.
1: Creus que si fores una persona més alegre, optimista, vitalista i feliç, en general, series una persona millor?
0: Crec que si jo fora una persona més optimista, vitalista i feliç, en general, els meus amics i les persones que conec que han estat tristos tindrien dret a pegar-me una pallissa.
2: Respirem. Respirem.
0: Uf.
1: He guanyat a ioga?
2: Tinc una cicatriu enorme que em recorda que una vegada vaig estar a punt de morir. Haver sobreviscut no em consola massa. Haver sobreviscut no ha sigut gràcies a la meua lluita, la meua resistència o la meua força. Mon pare era fort i no va sobreviure. Mon pare va morir fa poc més d'un any. El cas és que tinc una cicatriu enorme que em recorda que fa alguns anys em van ingressar en l'hospital perquè vaig contraure una malaltia infecciosa greu. Em falta un pulmó. Continue fumant. Segons el metge, a causa de l'operació, no podré mai ni escalar l'Everest ni bussejar fins a la cova de Borònia. I mai he volgut fer cap d'eixes coses. Però vaig plorar molt el dia que m'ho digueren. També mon pare. Era fuster metàl·lic i per a ell jo vaig ser durant tot eixe any el seu homenet de fusta. La gent diu que ens assemblem mon pare i jo. No és veritat. Mon pare va militar sempre en el Partit Comunista i mai va alçar el puny quan cantava en la Internacional. Tampoc va alçar el braç amb Franco. No cantava cançons protesta. No respectava cap bandera. Ell anava a les manifestacions i no cridava cap consigna. Anava i es quedava callat, dret, enfront de l'enemic, en silenci. Mon pare deia que els símbols maten. Els símbols maten, deia. Els ídols maten, deia. I deia que a voltes cal quedar-se en silenci per escoltar els morts. En realitat, jo mai no he entès bé això dels símbols. Jo em vaig comprar la bandera tricolor amb la imatge del Che. La de Cuba amb la imatge del Che. La d'anarquia i birra fria amb la imatge del Che. El Che Guevara estava en totes les banderes. Era totes les banderes. I mon pare... Mon pare mai va alçar el puny quan es cantava la Internacional. Per això dic que no és veritat que mon pare i jo ens assemblem. I no és veritat perquè jo no sé soldar, ni sóc fort, ni vaig inventar per a ell cap nom mentre es moria. Jo no vaig tindre un nom per a ell mentre es moria. Tampoc puc ser pare.
0: Pau, perdona, les vies d'evacuació on estaven? És que no me'n recorde.
2: Us he trobat tant a faltar.
0: Així està el camí, així la casa, la piscina volant, però i les vies d'evacuació?
2: No ho sé, jo estava dient...
1: Evitar accidents és cosa de tots, Pau. De tots.
0: Aneu pes 98 likes a la foto! Quan arriba un tsunami, només disposes de 5 minuts entre el moment en què sona l'alarma i l'arribada de l'onada. Jo no seria capaç d'arribar a cap lloc en 5 minuts. I sé que això significa alguna cosa. Està bo, este còctel.
2: Si tot això s'ha d'acabar, voldria que s'acabara amb calma.
1: Crec que m'agradaria rodar una pel·lícula porno. O ser puta i tindre clients o clientes.
0: Exagerada, no?
1: Una volta vaig ser puta en Belcebú. Un curt, jo era la puta flamenca.
2: Jo em conformaria si, en arribar el tsunami, sabera que ho he fet tan bé com he sabut. Que he sigut coherent i bona persona. Que al final ho vaig fer bé a la vida. Que vaig ser bona persona. Que vaig causar el mínim dolor possible i que em van causar el mínim dolor possible.

0: provocat tant de dolor l'últim any.
1: Ja, Pau. És que tu no penses. Tu fas, i fas, i fas, i de tant en tant la cagues.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu què eres? Què et fa mal? A qui fas mal? Què eres?
1: Jo sóc jo.
0: Hòstia, que guai.
2: Tu plores? Alguna vegada plores?
0: Saps plorar?
2: Sandra no ha plorat ni plorarà mai.
1: Sí que en sé.
0: Has de saber. Si estàs sempre rient, no saps plorar. Jo no l'he vist plorar mai. No sap què és el dolor.
2: No sap sentir dolor.
0: No viu.
2: Ah, no. Ho viu massa, però malament. Per això sols parla de Xile, perquè li queda lluny. I les coses que queden lluny no ens poden fer mal.
1: Jo no parlo de Xile per això. A mi Xile m'importa. Xile m'ha ensenyat a viure.
0: Eres feliç?
2: Clar que és feliç. És la més feliç de tots.
1: Hi ha una instal·lació artística d'Alfredo Jarre. Consisteix en una sèrie de tanques publicitàries on, sobre un fons blanc i amb 30 lletres negres, l'artista va escriure la pregunta següent. És vostè feliç? Preguntava això directament a la gent del carrer al Xile de 1979. Jo no sé molt bé què passava al Xile de 1979 i per això he fet un resum amb totes les dades que he trobat a la Wikipedia, en Google. Bàsicament, hi ha familiars de desapareguts que protesten al Xile de Pinochet. La cueca es declara bai nacional, descobreixen una fossa comuna amb més de 3.000 cadàvers i en el festival Viña del Mar guanya la cançó A tu regreso a casa. En realitat, a Jarre, les respostes tampoc li interessaven, perquè el més important era la reacció. A mi m'hauria agradat tindre la idea que va tindre Alfredo Jarre i haver penjat aquests cartells per la ciutat i que la gent, jo mateixa, haguera passat per davant de la pregunta. És vostè feliç? En el meu cas, si haguera pogut, a mi m'hauria agradat fer aquesta pregunta a la gent que passeja pel carrer utilitzant aquests colors o uns altres. És vostè feliç? Com de feliç és vostè? Haguera preguntat això i m'hauria quedat asseguda en el carrer per veure les reaccions de la gent. I així, així hauria pogut saber d'una manera més clara si la gent és feliç.
0: Anem a l'aigua? Amb la barqueta?
2: La música de Cineclub em dóna sensació d'eternitat. Na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Parapam, pam, parapam, pam, parapam, pam, parapam, pam, parapam. Juego de Tronos! Joc de Trons! L'estiu passat m'hi vaig enganxar tant que no vaig dormir en 2 setmanes perquè veia tota la sèrie des de la temporada 1 fins a la 8. I després pujava a la serra i jugava a ser Jon Snow i la meua gossa, Lobo. Un dia quasi m'ataca un porc senglar per fer-li imbècil amb un pal dins d'uns matolls.
2: Era esta la vida que volíem?
1: No ho sé. Jo, sempre que tinc qualsevol dubte, parlo amb Siri.
2: Qui és Siri?
1: Siri? Siri és l'aplicació que té iPhone per fer-te la vida més fàcil. A Siri pots preguntar-li qualsevol cosa i sempre et respon. Pots dir-li fins i tot que et vols morir i ella telefona per tu al telèfon de l'esperança. L'única cosa que no controla Siri són les violacions. Si li dius que t'han violat, no sap mai què respondre. Oye, Siri, me han violado.
3: Perdona, no te he entendido.
2: ¿No parla valencià? ¿No hablas valenciano, Siri?
3: Puedo hablar muchas lenguas, pero la que más controlo es la lengua binaria. 10101100001. 0110.
0: Siri, ¿dónde están las vías de evacuación?
3: Si fuera necesario evacuar. Lo deben hacer en dirección al cerro por las calles Tarapacá, Thompson y La Torre. En caso de tsunami, la zona de seguridad es la avenida Héroes de la Concepción. Por favor, mantengan las vías de evacuación despejadas. Caminen con cuidado y sin empujar. Evitar accidentes depende de todos.
2: Siri, si llegara un tsunami, ¿te quedarías conmigo?
3: No.
0: ¡Qué desazones, tía!
2: ¿Y en Pau?
3: No.
1: Siri, ¿cuánto es cero dividido entre cero?
3: Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves?

0: Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas. Y tus amigos están tristes porque no existen. Vaya, esto se ha puesto un poco intenso.
1: Vos trobe tanta falta. Havíem d'anar en barca, m'he marejat. D'acord, atenció. Definicions importants de la felicitat de gent que per a mi també és molt important.
2: El meu tio Norio, 61 anys, guarda de seguretat. En realitat, hi preferís dir que és cavaller legionari perquè va fer la mili en la legió.
1: Jo també tinc un tio legionari.
3: Tots tenim un tio legionari.
2: El meu tio s'ha prejubilat i, bàsicament, pot definir-se com un home de dretes, espanyol i feliç. Així descriu ell la felicitat. Desfilar amb la legió tocant la corneta i vestint l'uniforme de cavaller legionari mentre marxa per darrere de la cabra.
1: Encarnación, la teua sogra, Pau. 66 anys. Pensa que la felicitat en realitat no existeix. Pensa que venim a este món a patir. Definís com un moment de felicitat real aquell en què, de xicoteta, es comprava merengues a la Puerta del Sol de Madrid i se'ls menjava lentament escurant els laterals amb el dit. Pensa que la vida és molt difícil, que la gent com ella no arriba a ser feliç mai i que quan més feliç eres, passa alguna cosa que te ho fot tot.
3: Pensa més a la teua sogra. Em toca Elvira Mateo, 72 anys. Per a ella, la felicitat es mesura a través dels diferents gossos que ha tingut acollits al llarg de la seva vida. Ara en té 5 a casa i estan tots fatal perquè són gossos abandonats i fa molt d'impressió perquè quan arribes a sa casa tots hi són a rebre't i estan secs o coixos o tenen sarna...
2: És com Walking Dead!
3: Igual, però amb gossos. El cas és que ella pensa que fer llistes amb els seus noms l'ajuda a mantindre'ls en vida. I pensa que els millors de tots els que ha tingut mai van ser, sense cap dubte, el Tronchi, el Ponchi i el Monchi.
2: Ah, jo vull ser el Ponchi.
1: Jo, Monchi.
3: Monchi mor.
1: Ah, aleshores jo, Tronchi.
3: El cas és que creu que la seva felicitat va desaparèixer de cop el dia que va trobar a Monchi atropellat per un cotxe a la porta de sa casa. Encara recorda on el va soterrar i sempre que vas a menjar a sa casa menges amb la taula orientada cap a les tombes dels tres gossos i rodejada de l'apocalipsi zombi dels altres animals abandonats.

0: també.
1: Esteu bé?
2: Moriríem juntes.
0: Sí, ties.
1: Estem bé.
2: I podríem jugar junts mentre esperem l'onada, però no podríem pujar a Facebook perquè ja no tenim el Facebook.
1: Jo no estic bé. Vos he trobat tant a faltar.
2: I jo?
0: I jo.
1: Vos estime tant. Si estos foren els últims 5 minuts de la meua vida, crec que voldria preguntar-vos amb interès verdader si esteu bé. Si heu sigut feliços, dir-vos que vos estime. Esteu bé? Estem bé? Jo no sé si estic bé. He de contar-vos tantes coses.
0: Vos estime tant.
1: Esteu bé?
2: El que escolta, és vostè feliç?
3: En cas d'emergència, els sol·licitem mantindre la calma. Si fora necessari evacuar, han de fer-ho en direcció al turó, pels carrers Tarapacá, Thompson i La Torre. En cas de tsunami, la zona de...

0: Molt bé. Benvinguda a Guadasaez, a Bambolina Sonora. I res, el primer que t'ha aparegut? Que, com els has vist?
1: Bé, però és que jo a ells, a veure...
0: Almenys les últimes frases.
1: Com els he vist d'interpretació, d'aspecte? Perquè d'aspecte donaria per a parlar una estoneta llarga. No, bé, molt bé, sí, ells...
0: La idea era ficar algun detall als personatges i es vagi, bueno, fiqueu-se playeros. Però bé, conta'ns, que a mi m'agradaria saber com va sorgir esta obra, d'on va eixir, de repente els personatges, com ha sigut el procés de creació d'esta obra?
1: Bé, nosaltres sempre treballem un poquet en la mateixa línia d'autoficció. O sigui, els personatges en realitat són els mateixos actors i un desdoblament en mi, que sóc l'autora del text. I tot partís d'una improvisació que va fer Pau en un taller, que no sé si se'n recordeu. Merche, també estava, Sandra, tu estaves també?
2: No, jo en el taller no, però me'n recordé la història, sí.
1: Que estàvem fent en Eusebio Calonge de La Zaranda, estàvem fent una escena que era com molt fosca, crec que era un soterrament, una cosa així.
3: Tot era prou fosc, en general.
4: Sí, encenia una llum, si no recordo malament, i havies de dir com una frase que te vinguera de dins, sense pensar-ho molt. Era com una cosa molt intuïtiva. I la gent sempre posarem com frases molt, molt tètriques, molt de mort, perquè la llum era com algo així, com si fos una càmera de gas, no? I a mi em va vindre la frase de l'alegria està així dins. Saps? Com anar en contra d'esta sensació de càmera de gas, de que vas a morir i tal.
0: Aleshores, el primer pas va ser el títol per a esta obra.
4: Sí, de normal partim sempre dels títols i després ja Guada escriu els textos.
1: Sí, és perquè el fet de tindre un títol és com, no?, una guia que no deixa que et perguis durant el procés de creació. Sempre està ahí i marca un poquet els passos a seguir i el camí que has de portar. Treballem sempre un poquet així. O sigui, n'hi ha moltes coses seues, però també és cert que n'hi ha moltes coses meues que ells després agafen i treballen també en elles. Però sí, el títol de l'alegria està ací dins, la idea era parlar de la felicitat en un moment en què la felicitat ens semblava que estava prou llunyana i plantejar-nos preguntes al voltant de si nosaltres realment érem o no érem feliços, si com a companyia estàvem al punt on volíem estar, o on se suposava que havíem d'estar, perquè això també és una cosa que et planteges molt, no?, com a companyia. Estem on volem o on pensem que hem d'estar? I reflexionar un poquet sobre això, sobre què és la felicitat, què és l'alegria, i finalment no trobar tampoc cap resposta, perquè imagina que si hem trobat una resposta...
0: No?
1: Sí, el teatre jo crec que al final és un poquet això, no?, el lloc on llançar preguntes i...
0: I que el públic mateix pense i diga...

0: un acte assembleari bonic.
1: Nosaltres com a companyia, conteu-nos el nom, perquè a mi m'agrada molt el vostre nom de companyia.
2: Bé, nosaltres vam començar a 2009 i vam començar amb el nom de Lupa Teatre. I després d'uns anys de treballar amb este nom, bé, vam creure que necessitàvem com un nom que parlara també de nosaltres, com a marca escènica, no? I bé, nosaltres som família política. I res, vam creure que aquest nom ens venia més còmode per a treballar.
0: Merche mou el cap perquè jo família política no, però sí.
2: Merche és com la cosina...
0: No, és família. Però
1: família política es podria dir que és Pau Gregori Guadasaez i Sandra Sasera, i Merche és la família adoptada, no?
3: Sí, un poc postissa, però sí, som molt familiars.
0: Per a
2: nosaltres, sí. En realitat, el que nosaltres pensem també, i crec que la gent que es dedica a això del teatre estarà amb nosaltres, és una forma de parlar també de com ens agrada treballar. Ens agrada treballar en equip i ens sentim que som un equip, som una família, vull dir, fora de la família de sang, en aquest sentit, sinó al final els amics els tries tu, també estaria bé a la família, no?, triar-la tu i dir, esta és la nostra família, que és la gent que t'agrada treballar, no?
1: I els companys de treball, triar-los tu també, que al final acaben sent una família.
2: Exacte.
1: El treball. I us volia preguntar també que em contareu, quan la vau estrenar, com la va rebre el públic, quin recorregut ha tingut?
0: Vam estrenar a 2017, si no me'n recorde mal,
3: en novembre,
0: al mes de novembre, a una sala de València que tenim, jo almenys li tinc molta estima, que és la sala Ultramar.
1: La sala Ultramar,
3: és la meva sala.
4: Que treballes ahí?
0: Sí, treballo ahí, però crec que ara, parlant de la sala com si no estiguera la seua propietària al davant, és un espai molt acollidor i un espai on sempre tens com a companyia i com a creador aquesta sensació de seguretat i de protecció. I vam estrenar ahir al novembre i va ser un procés de creació, bé, de normalment com funcionem, encara que en esta vam fer, vam marxar tots a Galifa, al poble on succeís l'obra, sí, a Múrcia. I vam passar allí una setmaneta.
3: Sí, quatre dies, no?
0: Sí,
1: però vau anar per a preparar allí l'obra, per a assajar-la...
0: Per a que coneguen en el lloc, també, perquè aquest espai és l'espai dels meus estius, és la casa on va néixer el meu pare i jo vaig començar de nou a anar ahir fa... pues, 2 anyets, 3 anyets, no molt més, i vam decidir...
3: Estaves acabant el text, no? Estava ja acabat, quasi, però estava...
2: Sí, hi havia una primera versió i vam dur un poc de text ahí també i ensenyar un poc també les platges... I
1: això ens va ajudar a acabar el text?
0: Ens va ajudar a acabar el text i ens va ajudar a acabar el muntatge, perquè, clar, el que hem escoltat així és una adaptació per a ràdio. El text és molt més llarg, té una sèrie de monòlegs on jo com a autora parle en els meus companys i en la meva família política, i vam aprofitar la nostra estada allà per a poder fer també vídeos, per a gravar vídeos, per a gravar imatges, per a mostrar un poquet el que per a mi al final era l'alegria, que era un tros de vida. Uns moments de vida en els companys, en els amics, en la gent que estimes. I tot això sí que ho vam poder després utilitzar per al muntatge.
1: I ho vau volcar després en la posada d'escena, totes les experiències.
2: Sí. Els vídeos, les experiències...
0: Clar, l'estar parlant d'un lloc, la peça comença parlant, descrivint un poquet la casa, com és l'espai... el barranc que tenim just al front de la casa, perquè no és un espai idíl·lic, o sigui, no és... No és la típica casa per la que pagaria.
1: Una piscina de formigó o flotant.
0: Sí, és un espai que està a mig camí entre una mena de cosa salvatge i...
3: Sí, salvatge, de fet, si queden un dia agua de jo, Pau i Sandra se'n van tornar a València perquè Pau tenia que rodar, no? De la peli, tens que...
1: Sí, sí, sí. Jo me n'anava
3: una boda, sí. I ens quedarem guada ja sols ahir en Múrcia i este pati hay que arreglar-lo. Estava ple d'herbes per ahir, començava a llevar males herbes. Sí, salvatge total.
1: Sí, tornarem allí i era una altra casa.
3: Sí.
0: No, jo crec que sí que va servir, almenys per a situar-nos i per a saber de què estàs... No?
1: Clar.
0: Tenir una imatge al cap d'allò que estàs parlant.

0: parlant o poder situar-te o poder visualitzar,
1: jo crec que projectes després de sí. l'escenari.
0: I a més és divertit.
2: Sí.
0: No? A més, te dona vidilla.
2: Sí, no només quedar a l'espai d'assaig com a companyia, sinó també compartir altres coses, també. Crec que és important, també. I després es reflectís molt a l'obra, a l'hora d'interpretar. Al final som quatre amigues que estem treballant juntes. Vull dir, no és quatre actors que han...
1: I s'han juntat a un clar, clar,
2: concret. Això és important. I... Després jo també, lo del lloc d'anar, també crec, com a metàfora, o a mi m'ha passat sempre de nano, aquesta sensació de dir, recorde quan anava de xicotet, jo que sé, a una casa amb els meus pares a passar el cap d'any. I després tornes i dius, hòstia, esto no era tan com m'imaginava.
1: Clar, vos d'una altra perspectiva.
2: Clar, buscàvem un poc això també, no? De parlar d'algo idíl·lic, que d'acord. No són els espais, sinó és la gent que compartixes, els records...
1: I el moment.
2: El moment, clar.
1: Que ho envolta. Uh-huh. Quan et vau estar a l'altra?
3: Dues setmanes.
1: Sí. I teniu, en dues setmanes segur que donat temps per a alguna anècdota. Teniu alguna anècdota de contar de repent, algo del públic, un espontani, o alguna improvisació que de repent després l'adoptareu, no sé.
2: A veure, passàvem, abans ho comentàvem, que passava també molt, perquè ens han preguntat, quan estàvem fent així la versió radiofònica, clar, nosaltres vam demanar a los Reyes del Mambo, que és una empresa de escenografia, que ens construirà una platja de pedres, no? Uh-huh. Van fer una platja meravellosa de pedres que va estar nominada per als premis de l'Institut València de Cultura.
1: Ai, vaja, molt bé.
2: I, clar, la gent creia que eren pedres de veritat. Aleshores, sempre el públic, quan acabava, aquesta cosa també que té ultramar, que l'escenari està a peu de butaca, baixaven a tocar la pedra de goma espuma. Pensant que era de veritat, no? O jo que sé, o ma mare de... Mare meva, però Sandra estava ballant amb les pedres, tindrà els peus destrossats i tal.
1: Perquè tu ballaves en l'obra
3: sí,
1: sencera.
3: Hi havia un espai on ballava damunt les pedres.
1: Un tipus de ballera, o de repente el personatge...
3: No, en els nostres monòlegs parlàvem dels mals que teníem a la vida, no? I el meu mal era ballar, entre cometes. I hi havia un espai de l'obra, res, era molt poquet, un minut, no? Menys.
0: Era forçar un poquet, jo crec que ahir Quica Garcerán i Pau, que foren els directors de la peça, jo crec que buscaven un poquet aquesta sensació de forçar el cos, de més que un ball, jo crec que era quasi una posició d'equilibri, de desequilibri,
1: de moviment, no?
0: De malestar.
4: Jo, respecte a la pregunta que estaves fent d'anècdotes de l'ultramar, sí. Més que de l'ultramar, jo el vol que recordo amb més carinyo va ser el de Picassent, el de la presó.
1: Mm-hmm. Vau fer un vol en la presó?
4: Sí.
1: Ai, conteu-me com va ser això.
4: Perquè va ser, clar, estem parlant de, pues això, de l'alegria, de moments que hem tingut que als quals no hem de tornar, no? Perquè són del passat, però que sempre estàs intentant buscar, perquè sempre intentem buscar la felicitat. I, clar, fer-ho en la presó...
2: Amb ese títol,
4: l'alegria. Però clar, en aquest ambient va ser molt bonic, estaven molt emocionats, perquè per a ells era... Igual estaven recordant coses de la infància o de moments de...
1: Moments de feliços.
2: Sí, després venien i contaven les seues anècdotes també que recordaven ells de quan havien sigut feliços, no? I va ser molt emocionant, de veritat, no me'n recordava jo.
4: Va ser molt xulo.
2: Sí. Va ser molt graciós això al principi, no? Que quan li van dir, va anar un funcionari a presentar. Pues ha vingut, la família política ha fet...
4: L'alegria està aquí dentro.
2: L'alegria està aquí dentro. Va ser en castellà.
4: Aquí dentro.
2: L'alegria està aquí dentro, clar, tots els presos l'imagino.
1: Aquí dentro habrá mucha alegría,
2: ¿no? Sí, sí. Però després va córrer una cosa meravellosa que sempre passa en teatre, no? Que és com un silenci, on estàvem molt atents. Va ser molt xulo.
1: I anem a parlar un poc dels egos, no? Vull dir, a mi m'han contat que esta obra ha tingut premis i heu guanyat alguns premis. Conteu, així, a Bambolina Sonora, que és el que heu guanyat amb això. Esteu jo, com a actor, tal, he guanyat tal premi.
0: A la Mostra de Teatre de Barcelona, sí, va guanyar premi a millor espectacle del jurat i després millor actor Pau i millor actriu Merche Aguilar.
4: Sí, sí, va estar bé.
0: Anarem pensant
1: això,
0: que no...
1: Això, teniu que haver començat per ahir.
0: No,
1: però... Però no hem guanyat el premi de millor espectacle.
0: Hi ha una dramaturga valenciana que és de les millors...

0: millors dramaturgues que jo crec que hi ha, que és Patricia Pardo, i crec que totes estareu d'acord amb mi, que ella sempre diu, els premis són ego. Ego, i si és possible, bolos. Però això, segon, no, no sol funcionar.
1: Sí, sempre alegre. És veritat que n'hi havia una part dels premis que era per part del públic, i al final pues, treballes per al públic i està molt bé. Que reconeguen el teu treball està molt bé. Però és veritat que esperàvem més, o moltes vegades quan guanyes un premi sí que esperes que després tingui un recorregut a nivell de treball. I bueno, no el va tindre, però
2: bueno, no, almenys el reconeixement en això.
1: No passa res, va, sí. Ja
2: I després d'este recorregut que vau tindre la presó de Picassent, a l'Ultramar, com heu sentit de repent actuar en un estudi de ràdio per a una versió radiofònica?
3: És molt diferent. És que moltes vegades la intimitat del teatre comparada amb fer-ho, bueno, ara, per a tot el món que estigui escoltant, canvia tot. Canvia la manera de dir-ho, de com dir-ho, perquè no tens l'interlocutor davant teu. No... Per a mi ha sigut molt estrany. De bé, vull dir, no passa res. Però és una altra cosa. És una altra,
2: sí, però
3: és una
2: pot ser la resposta en directe del públic.
3: És el 50% del treball, és que, no? Perquè la gent va al teatre a veure. Les gent estan mirant. És una altra cosa, està bé. Està...
2: A nivell interpretatiu heu notat...
1: Sí, és veritat que les accions sempre ajuden, clar. Les accions i tindre la platja de pedres i tindre el públic i tal ajuda. Però bueno, és part de, també de la nostra feina, vull dir, crear este concepte que la gent que està escoltant ara mateix puga pensar que estava en una platja o que estava en una platja, és lo xulo que té d'això, de la imaginació, no? I a mi m'ha agradat molt l'experiència, per exemple, de fer els sorollets, no?, per a veure Sandra expulsar la tovalla i jo posar-me crema seua, que no sé quan costarà de diners, però m'he posat un quilo. Pues bé, pues és xulo.
2: Estar de repente en un estudi tancat, no?, ara fes soroll com si estigueres
3: picant crema. Com si estigués fent
1: ioga.
2: Vaig a fer ioga ara.
1: I jo crec que és la màgia, sempre, del teatre en general, sempre. Vull dir, és com el darrere, no?, l'imaginar que estàs en un altre lloc quan en realitat pues, no estàs, no? I que el públic puga entrar amb tu i creure que està en una platja o que està on siga. Ha sigut una experiència bonica.
2: A mi m'agrada el concepte que teniu d'autoficció, que no és massa conegut fins al punt del que jo sé.
1: No, sempre ha sigut un gènere molt alternatiu. Va començar pels 90, quan va començar a fer-se com un poc més conegut, sempre ha sigut dedicat en sales molt alternatives i... I és veritat que ara... Pues,
0: Sergio Blanco està fent autoficció,
1: sí,
0: i és
1: fent autors que estan
0: meravella.
1: Pegant molta canya i s'està fent molta.
0: Però sí, un poquet la idea... Jo crec que al final és... en realitat, qualsevol acte d'escriptura escrigues per a qui escrigues i partisses de tu mateixa, no? No, perquè és molt complicat o molt difícil parlar de coses que no controles o tractar de reflexionar al voltant d'idees que no tens. Aleshores, esa cosa de posar a la taula, ells posen, els actors posen el seu cos, la seva veu, i jo com a autora posé damunt la taula les meues experiències, les meues pors i les meues reflexions, que al final són pors, reflexions i idees molt comunes, jo crec, no? Preguntar-te on està la felicitat...
2: És molt comú, el clar. Que canvia és el punt de vista, no? Cadascú tindrà...
0: Sí, sí, però al final també les persones són... No? O sigui, jo crec que pots universalitzar tot.
3: Les preguntes són sempre les mateixes. Sí. Ja ho va fer Shakespeare, ho va fer el grec, i ja és el mateix.
1: Sí, és un codi
3: és una, diferent. És una altra manera de fer-ho. Són
1: sí. Jo crec que el treball o la dificultat, corregis-me si m'equivoque, Guada, que és un poc la sensació de... Vas a parlar de tu i d'experiències molt pròpies, però com fer-ho universal per a que tot el món entenga que no estàs contant a un amic algo que podries contar-li en un bar. Vull dir, contar-li, jo què sé, una experiència privada a algú en un teatre no té interès. Mm-hmm. Interessa quan aquesta experiència privada meua, siga la que siga, clar, arriba i el públic diu, ai, pues jo vaig a reflexionar sobre la felicitat o sobre la mort o l'amor o el que siga, no? Nosaltres vam partir amb una peça, La companyia per adults, que es deia Para que no te me olvides, que parlava de la mort del pare de Guada, que li agradava el flamenco. Vam començar un poc en ese estil de teatre, que era parlar des d'ella, però nosaltres posant-li veu a les seues reflexions, no? Sí. I esta, jo crec que la diferència va ser un poc que eren les seues reflexions també, els seus pensaments, però va introduir un poc més preguntes cap a nosaltres. Aleshores, parlàvem nosaltres també, en boca d'ella, però també de nosaltres. Va ser una combinació més...
2: Una combinació de reflexions de Wada i reflexions també dels actors.
1: Sí,
2: una
1: sí.
2: Mica de...
1: I de fet, a vegades n'hi ha coses que, jo què sé, jo dic, mon pare va néixer així, però en realitat és son pare, vull dir, a vegades fem esta cosa també. Però lo xulo és també, en realitat, quan ve el públic i digu... Però això és veritat o no és veritat? Bé, doncs pensa el que vull, que està igual.
2: I que cree ixa dubte i que li interesse, no? Que és clar, que, val, el que no és veritat o no, però m'ha interessat i...

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito. Una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Mèdia i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem parlant de l'oratge i de l'advertència que ja tensa i generalitzada, especialment a la província de València, on s'activa l'alerta roja, sinó també pels fenòmens que l'acompanyen, com a tempestes seques, microràfegues i fortes ràfegues de vent de curta duració, unes incidències meteorològiques que inclús es podrien produir esta mateixa nit. Alejandro Molés.
2: Sí, de fet, a la província de València, un total de 158 municipis estaran en avís roig. Davant este panorama, la Generalitat torna a prohibir circular per les pistes i camins forestals i també per dins dels parcs naturals, i a la ciutat de València se suspenen tots els actes programats a l'aire lliure.
0: Continuen les reaccions a la condemna a 9 anys d'inhabilitació per al germà del president del govern, per a David Sánchez, a qui l'Audiència Provincial de Badajoz considera autor d'un delicte de prevaricació administrativa.
2: El tribunal el condemna per la seva contractació en la Diputació de Badajoz com a coordinador dels conservatoris de la província. Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, confia que es demostre la innocència del germà del president del govern una vegada es resolga el recurs a la sentència.
3: I que a lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
2: Y desde el Partido Popular, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez.
4: Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Es la primera vez en democracia que un presidente tiene a su fiscal general del Estado imputado por revelar secretos para atacar a un rival político, que tiene a su mano derecha a su secretario de Organización y ministro de Transportes condenado por 9 delitos a 24 años por haber robado, a su hermano condenado.
0: El Consell ha fet avui balanç del primer any del Pla Endavant i els avanços en la reconstrucció.
2: El vicepresident tercer i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha reclamat al govern d'Espanya que complisca ja amb la seva part per avançar en infraestructures hidràuliques.
5: Exigint l'impuls de les actuacions que corresponen a l'Administració General de l'Estat i reclamant aquestes modificacions normatives que entenem necessàries, imprescindibles, per a que els ajuntaments puguen accelerar en tots els processos de les obres pròpiament seues. La recuperació no pot quedar atrapada en la burocràcia.
2: Doncs precisament avui el Consell de Ministres ha autoritzat el contracte d'obres de protecció enfront d'inundacions en el barranc de la Saleta entre el Daia i la Via Verda a València, amb un pressupost de més de 132 milions d'euros. A més, també ha aprovat la concessió directa de subvencions per un import de 60 milions d'euros destinades als municipis afectats per la Dana. Podran accedir a aquestes ajudes 62 dels 78 termes municipals afectats.
0: I d'ací a 5 hores, a la mitjanit, comença a Renfe la segona jornada de vaga de 24 hores convocada aquest estiu pel sindicat ferroviari.
2: Per a aquesta mobilització d'àmbit estatal, que coincidís amb la segona operació eixida de vacances de juliol, el Ministeri de Transport ha establit uns servicis mínims del 66% en els trens de mitjana distància i del 70%.

0: de trens en alta velocitat, mentre que els trens de rodalia circularan un mínim del 75% en hora punta i del 50% en la resta de les hores.
1: I falten 5 hores perquè esta mitjanit caiga la reixa que separa Gibraltar i l'estat espanyol a la línia. Unes hores abans, a primeres hores de la vesprada, a Brussel·les s'ha firmat l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar.
0: Es tracta d'un acord històric que suposarà l'eliminació dels controls duaners sobre persones i mercaderies que circulen entre Espanya i Gibraltar i que beneficiarà vora 15.000 treballadors que creuen diàriament la frontera. Escoltem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui parla d'una nova era.
2: Una nueva era en la relación bilateral entre España y el Reino Unido y que cierra definitivamente el Brexit. Este acuerdo garantiza para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías.
1: I a menys de 2 hores perquè comença el partit de futbol contra Espanya, França continua celebrant la festa nacional del 14 de juliol en record de la presa de la Bastilla que va marcar l'inici de la Revolució Francesa l'any 1789, és a dir, avui fa 237 anys.
0: I com ha anat la tradició, este matí s'ha fet la tradicional desfilada militar pels camps Elisis de París amb l'assistència de diversos caps d'estat i de govern, entre ells Pedro Sánchez enguany. L'acte ha tingut un significat especial perquè un grup de 500 militars de països membres de la coalició de voluntaris de suport a Ucraïna han obert la desfilada, inclosos els ucraïnesos. El nostre país ha participat amb 21 militars i un avió F-18.
1: I en el temps dels esports, a les 9 de la nit, Espanya i França es disputen el primer bitllet per a la gran final del Mundial de Futbol a l'estadi de Dallas. Luis de la Fuente té molt clar que el cartell de favorit no li genera cap tipus d'inquietud. L'escoltem.
3: El ser favorito, ¿no? Yo no sé cuando dicen si quieren eso de la presión, es que no, creedme, de verdad lo digo desde el corazón, no lo entiendo. No vale para nada el favorito o no favorito, no mete ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente, nada más.
1: Nosaltres tornem amb més informació a les 8 en Contrapunt.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
8: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

0: Tornem una vegada més amb les cançons de la nostra vida i en este viatge per la música valenciana. Hola de nou, Mar.
1: Hola, Arturo. Tornem a viatjar per les nostres melodies i esta estació en la que parem avui és especial per molts motius. Li dediquem un capítol a una de les figures claus sense les que no s'entendria la música popular del segle XX. Va néixer a Alcoi l'any 1946, de nom Camilo Blanes, més conegut pel gran públic com Camilo VI.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: És coetani de la gran majoria d'artistes dels 60 i els 70, i dels quals ja n'hem parlat en esta aventura. De Bruno Lomas i totes les bandes dels 60, de Nino Bravo i els baladistes melòdics, del seu paisà, Ovidi Montllor, i la resta d'integrants de la nova cançó, dels primers integrants del rock progressiu i el pop mediterrani. Però Camilo VI era únic, pels seus orígens, per la seva trajectòria i pel seu talent innat.

Primer anem fins l'Alcoi dels anys 60 i 70, a l'entorn en què es va criar Camilo VI. Alcoi és una de les ciutats industrials més importants d'Europa. Els seus grans potencials van ser primer el paper i després el tèxtil. Per tant, en una mateixa comunitat no massa poblada, trobem una classe empresarial burgesa i una massa proletària que conviuen molt a prop.

0: A Alcoi, a més, es crea la primera escola industrial d'Espanya. Però és cert que la seva ubicació moltes voltes ha jugat en la seva contra, ja que al ser una ciutat interior té límits físics i logístics per al desenvolupament industrial. I a tot això unim una crisi econòmica molt forta de la indústria del tèxtil, una crisi que va ferir la comarca allà als anys 60 en la joventut de Camilo VI.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Amb este còctel social comença Camilo VI a formar la seva personalitat com a individu i com a artista. Hi ha alguns factors clau en ella, conseqüència directa de l'entorn en el que havia viscut, l'ètica de treball industrial, disciplina, constància i obsessió per la perfecció, també l'ambició d'eixir fora i fugir de l'aïllament geogràfic i la consciència de classe i moviments socials, però sobretot la tradició festera. Perquè què és Alcoi si no és una festa? Allà, la música està institucionalitzada al carrer i aprèn que és ofici, comunitat i ritual, i no només fama.

Camilo va néixer al si d'una família humil del poble. De ben jovenet ja cantava al cor del Col·legi Salesians, on ell va estudiar. Però la seva primera incursió en la música popular va ser amb un grup d'amics. L'aventura es deia Los Dyson.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Després d'editar un disc el 1965, van viatjar a Madrid per a participar al programa de televisió espanyola Salto a la fama, amb la cançó Flamenco de los Brincos. Los Dyson era un grup de versions molt reclamat per les celebracions de la gent del poble i la comarca. Feien cançons de The Beatles, The Billys, el Duo Dinámico i també interpretaven cançons pròpies. Les primeres composicions de Camilo.

Després d'esta actuació, van decidir provar sort en Madrid per veure si era possible viure de la música. Però després d'uns mesos, els seus companys van decidir tornar al coll. Ell es va quedar i ja no tornaria mai definitivament, sempre de visita. Es va buscar la vida conforme va poder i en uns mesos va entrar com a vocalista d'una altra banda, Los Botines, que ja havia editat 2 EPs i havia agafat un cert nom. L'entrada de Camilo, encara Camilo Blanes per aquella època, va ser determinant, ja que van fitxar per Sonoplay i gravaren un altre disc amb temes com este, Te voy a explicar.

Però el minut de glòria per a estos jovens no arribaria de la mà de la música, sinó del cinema, ja que durant 1967 van participar en dos pel·lícules juvenils molt musicals. La primera, Amelín, de Luis María Delgado, protagonitzada per Miguel Ríos, que ja estava considerat com una de les figures més rellevants de la música moderna. I l'altra pel·lícula on van participar Los Botines i Camilo VI va ser Los Chicos del Preu, de Pedro Lazaga, una de les 100 pel·lícules més vistes del cine espanyol. Compartís cartella amb Karina i Emilio Gutiérrez Cava i, com a curiositat, en una de les poques frases que diu Camilo en aquella pel·lícula hi ha una predicció de l'èxit que tindrà en el futur. Un autèntic oracle per a un artista amb només 20 anys.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Però Camilo no volia tocar la guitarra i cantar en grups. Volia ser cantant solista i es va deixar apadrinar per Juan Pardo, que va compondre i produir les dues cançons del seu primer single.

Esta sin dirección que escoltem forma part d'eixe primer treball que no va tindre massa èxit, la veritat. Això era l'any 1970 i Camilo canvia de discogràfica però no de productor. Participa en el concurs de televisió espanyola Canción 71.

programa de prime time els dissabtes a la nit, presentat per Toni LeBlanc i Laura Valenzuela, i on es buscava la millor cançó de l'any. Van participar, entre altres, Betty Misiego, Miguel Ríos, Rocío Dúrcal o Joan Baptista Humet. El guanyador va ser Basilio. En esta ocasió, Camilo Sesto es va quedar sense premi.

0: Camilo VI com a compositor i arrangista i Juan Pardo a la producció llancen una sèrie de senzills i EPs que arriben quasi sempre al més alt de les llistes de vendes, com este Ai Ai Rosetta, dedicada a una exnòvia seua, germana de Fernando Arbex, bateria i líder de Los Brincos.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I en estos primers moments és quan l'artista emergent juga totes les seues cartes. És guapo, una veu de quasi 3 octaves d'extensió i un timbre de veu inconfusible que se la pot jugar amb tots els cantants de la seva època. Però hi ha una cosa que el fa únic, i és que no depèn de l'inspiració d'altres compositors. Ell compon quasi totes les seues cançons i, a més, ho fa molt bé.

0: Els primers anys de la dècada dels 70 van ser molt prolífics per a Camilo VI. El seu talent creatiu i les ganes de triomfar i transcendir són el tàndem perfecte per a situar-lo en el pòdium de l'èxit de vendes i de popularitat. Presa Salvaje és un dels primers grans èxits de la seva carrera, òbviament, amb lletra i música d'ell mateix.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I a partir d'ací comença aquest període que es coneix com la Camilitis. En pocs anys s'ha convertit en l'artista que més discos ven a casa i també a altres

amb este algo más que sentim, només va aconseguir un discret cinquè lloc, però va ser un tema que el va tornar a posar en el top de vendes a molts països de Llatinoamèrica. Una cançó que també obrirà el seu següent disc, Camilo VI. A partir d'este moment, Camilo VI ja no només compon i fa la música, sinó que també entra a produir els seus treballs. És un gran treballador i un perfeccionista de manual. Cuida personalment cada detall dels seus discos i les seues gires, quasi de forma obsessiva.

0: superbendes com ¿Quieres ser mi amante?, nominada al Grammy a la millor cançó. També altres cançons com Ayudadme o Jamás, o este himne, que sentim de fons, Melina. Melina, un tema dedicat a l'actriu, cantant i activista grega Melina Mercouri, que per aquells anys es trobava exiliada per la crítica a la dictadura del seu país. Com a dada curiosa, un altre admirador d'esta diva grega va ser el cantant de Queen, que va adoptar fins i tot el seu cognom, Freddie Mercury.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: Però tornem a Camilo VI i no ens desviem, perquè este 1975 va ser un dels anys més importants de la seva vida, ja que es va empenyar en adaptar i interpretar un dels musicals més importants del món, estrenada a Broadway 2 anys abans, Jesucristo Superstar.

Camilo VI es va jugar 12 milions de pessetes de la seva butxaca per a finançar, produir i realitzar l'adaptació al castellà del musical Jesucristo Superstar. Una aposta delicada per diversos motius. Per la temàtica en temps de censura, ja que el dictador moriria mesos després, i per l'escassa tradició del gènere musical en Espanya.

Però l'aposta li va eixir bé i el Teatre Alcalá Palace de Madrid es va omplir durant més de 4 mesos. Tot això, a pesar que les primeres representacions van estar protagonitzades pels ultres, que acusaven els actors d'anar contra l'Evangeli. L'autor del musical, el britànic Andrew Lloyd Webber, va dir que esta era la millor adaptació de l'obra a tot el món. Ahora que mai yo he cambiado.

Camilo no només va ser el productor, sinó l'artista principal. Ell mateix va encarnar el propi Jesucrist amb una actuació estel·lar, com en este Getsemaní que escoltem de fons i que encara ens posa els pèls de punta, i això que d'allò han passat ja 50 anys. D'este disc es van vendre més de 100 milions de còpies.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com que a nosaltres ens encanten els musicals, què millor que escoltar un poc més d'esta cara de l'artista alcoià, la seva faceta d'actor de teatre musical. Escoltem una altra peça de Jesucristo Superstar. Escoltem ara Dinos lo que va passar.

0: el van acompañar en el repartiment Eddie Bautista y Ángela Carrasco. En acabar l'obra, l'empresa Gillette va oferir Camilo VI 50.000 dòlars per afaitar-se la barba per a un dels seus anuncis. Ell va acceptar i va donar els diners per a un asil de xiquets orfes.
1: Si me hace bien mientras solo os importa.
0: Estava molt enxufat a la vida i al treball, i a eixes alçades ja no podia baixar dels llocs més elevats. I per això la seva creativitat no parava, amb temes com este de 1978.

un clàssic etern. Que alce la mà i no haja cantat esta cançó a un karaoke. Vivir así es morir de amor és una de les seues cançons més populars, amb més de 100 milions d'escoltes a les plataformes. En aquell temps, rep el primer disc de platino en Espanya per vendre més de 500.000 de discos. L'any 1979 el va passar pràcticament dalt d'un avió. Va viure 3 mesos a Los Angeles amb una idea clara: el mercat nord-americà. El 6 de novembre reuneix 45.000 persones al Madison Square Garden de Nova York i on el van presentar com The Sinatra of Spain. Poca broma. Per eixos dies apareix un altre dels seus temes més importants.

0: Els anys 80 comencen amb un canvi de domicili. Es trasllada primer a Los Angeles i després a Miami. Vol estar present i es nota eixe esgotament d'anys i anys treballant sense parar. Des de primer dels anys 90 anuncia la seva retirada, degut al naixement del seu fill i a una dolència hepàtica. La seva aparició esperpèntica pels programes de premsa rosa de finals dels 90 i els 2000, les seues operacions estètiques i de com el personatge es va menjar a la persona no li fan justícia. En este repàs preferim quedar-nos amb l'artista total que va vendre 175 milions de discos, va enregistrar més de 20 àlbums i va compondre més de 600 cançons.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó. En A.Punt Ràdio.
2: I tanquem este repàs a l'obra de Camilo VI amb un dels temes que formen part del seu primer disc. I a més, que sentim de fons. Escoltem Jo soy así, perquè sí, ell era així. No va deixar indiferent ningú. Creador immens i músic de mil cares, a més d'una de les millors veus de tota la seva generació.
0: I així acaba el capítol de Camilo Blanes, Camilo VI, el xic d'Alcoi que va conquerir el món sencer, orgullós de la seva terra i excel·lent professional. Les seues cançons no sé si ens van salvar la vida en algun moment, però sí que ens ajudaren a ser millors persones. Adeu.
1: Les cançons de la nostra vida, la història de la música valenciana en A.Punt.

0: Són les 8, benvinguts a una nova edició de Contrapunt, ara a l'estiu en un format més breu, de 8 a 9 de la nit. I avui amb una notícia de portada. David Sánchez, el germà del president del govern, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. Així ho ha dictat l'Audiència de Badajoz, que sentencia que va haver irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz l'any 2017. El jutge ha descartat el delicte de tràfic d'influències. I a casa nostra, demà torna a activar-se l'avís roig per temperatures extremes. La EMET posa en alerta màxima el litoral i prelitoral de València per temperatures superiors als 42 graus. Però, a més, alerta de possibles granissades, tempestes seques i reventons tèrmics. Tota la comunitat estarà des de migdia sota avisos i ja són molts els municipis que es preparen per al que està per vindre. A la ciutat de València es paralitzen les obres municipals, avancen el tancament dels mercadets i es cancel·len activitats i concerts. Poblacions com Xàtiva o Gandia amplien l'horari de piscines. Et saluda en esta edició d'estiu de Contrapunt Rubén Dempere i Juan El Puente està als comandaments tècnics.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I com dèiem, molta atenció. Dimecres arriba el pic d'este nou episodi de calor amb avís roig per calor al litoral i prelitoral de València. Bona nit, Joan Carles.
2: Bona nit, efectivament. Estem davant d'una nova situació excepcional pel que fa a temperatures. Els avisos ja ens indiquen que estem davant d'un risc extrem, un risc per a la salut de les persones, per a la vida de les persones, de fet. Molta atenció i precaució, principalment és el migdia i les primeres hores de la vesprada quan s'esperen les temperatures més altes. De moment anem a repassar el que tenim ara, perquè ara el que tenim és una basca, però molt, molt destacable, amb temperatures que en punts del litoral de Castelló, València i Alacant estan entre els 29 i els 30, però les humitats estan entre els 70 i el 80, que això dona un resultat com si tinguera una humitat més baixa i la temperatura fora de 35 a 37. Destaca també que cap al més a l'interior, per exemple, Utiel, la humitat és més baixa i estan en 32 graus, i com ahir, Ontinyent sembla que juga una altra categoria pel que fa humitat, la Vall d'Albaida, amb una temperatura de 33 graus i una humitat ara del 60, una sensació de 39. Demà no serà de sensació, demà seran les temperatures, que seran molt elevades. Demà queden pràcticament totes les comarques tenen algun tipus d'avís. El nord i el litoral de Castelló, avís groc, perquè podran superar-se els 35 de màxima. Tota Alacant té un avís taronja, perquè és molt probable a pràcticament quasi totes les poblacions superar els 37, 39 i cap a l'interior els 40, i tornem a insistir, la província de València està en avís taronja a l'interior i el litoral i prelitoral, com hem comentat, en avís roig. Per què? Perquè és probable arribar o superar els 42 graus de màxima. Serà el típic dia de lluita entre la brisa i el ponent, i fins i tot a la ciutat de València, a la zona més propera al litoral, podíem arribar als 38, però a la zona de l'aeroport, tota la zona de l'Hort, el Camp de Túria, també punts com ara la Folla de Bunyol, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, podríem superar perfectament els 41 i els 42 màximes que s'assoliran a les primeres hores de la vesprada. Com bé comentaves, a banda de la temperatura és molt destacable la pols en suspensió i les tempestes. Tempestes que es formaran de vesprada i que avançaran des de l'interior cap al litoral i de sud cap a nord. Tempestes que no portaran molta aigua però que podrien descarregar granís a l'interior de València, però el més destacable també és que pot ser a últimes hores de la vesprada, primeres hores de la nit, quan arriben al litoral no duran aigua, però el que duran seran ratxes de vent sobtades, molt càlides i molt fortes, i podrien provocar algun problema, que és el que diem sempre d'esclat clafit, en este cas sec, perquè arribarà el vent que baixa directament des del núvol, sense precipitació, però el vent

0: que el notarem, i un canvi de temperatura i d'humitat.
1: El que anomenem reventons tèrmics.
0: Sí, podem dir-li esclafit, reventó, nosaltres ens agrada més la paraula esclafit, i sempre, bàsicament, provoquen una variació de temperatura, i bàsicament la diferència és que quan duen aigua, duen també vent molt fort i baixa la temperatura, però quan arriben secs, com en este cas, que baixa i com travessa la zona de pols en suspensió que tenim damunt, el que arriba només és la massa d'aire que s'accelera i es recalfa. I per això nosaltres li diem en este cas esclafits secs, però que porten tots en este cas una variació.
1: Com si fora un xicotet tornado.
0: És... Més que un tornado, de fet, en este cas, la direcció del vent va tota en la mateixa direcció. O sigui, és com si fora un t'estigueren espentant. La imatge és com si posades un secador gegantí de muño enfocat cap avall, calfant. I això, quan arriba a terra, s'esclafa i s'ha d'estendre horitzontalment. I provoca en la zona davantera vent en una direcció i és com si pentinares o si agranares en una direcció. Els danys són provocats perquè les ratxes de vent passen de 70 a 90 o a 100 km per hora en no res en una direcció. I recalfades. O sigui, això és no podem saber quina població ho tindrà, però evidentment demà de vesprada són molt probables i en aquest cas cal estar pendents, sobretot si tenim activitats a l'aire lliure, perquè arriben de cop, com va passar també en este cas a Cullera, i per tant, hem d'estar atents, sobretot, tornem a insistir, és la segona part de la vesprada de demà. I el més important, les temperatures baixaran dijous, ja hem vist el cap de setmana, encara dijous tenim avisos taronja al centre i al sud, ja no tindrem avís roig, ja hem vist el cap de setmana, farà calor, però sembla que una calor un poquet més, podríem dir, suportable o normal, tot i que encara ara continuem per damunt de la mitjana tots els dies, per tant, ens toca este quart episodi de temperatures altes, precaució, demà, tornem a insistir, és excepcional, i temperatures de més de 40 o de més de 42, podem registrar-les, i cal aplicar el sentit comú del trellat, i si pot ser, evitar activitats a l'aire lliure.
1: Estarem molt pendents i molt alerta. Molt alerta d'aquestes circumstàncies especials.
0: Ho contarem en tot el detall demà, així a punt, ràdio, televisió, xarxes, així estarem.
1: Moltes gràcies, Joan Carles Fortea, per aquesta detalladíssima explicació meteorològica.
0: Molt bé, fins ara.
1: I el gran titular del dia passa per la condemna sense precedents en el cas del germà del president del govern. David Sánchez ha sigut condemnat per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació. 18 anys per a Miguel Ángel Gallardo, que va ser president de la Diputació de Badajoz i que, segons l'alt tribunal, va orquestrar el pla per atorgar al germaníssim, com se l'ha batejat al germà de Pedro Sánchez, una plaça pública d'alta direcció feta a la seva mesura. La sentència, que es pot recórrer en contra, parla també del dany a la democràcia que comporta el nepotisme. És una crònica del nostre company Carles González.
2: Per unanimitat dels tres magistrats, la sentència considera delictes de prevaricació tres episodis. Primer, la creació d'una plaça de coordinador de conservatoris per al germà de Pedro Sánchez, un pla delictiu orquestat pels acusats per afavorir arbitràriament amb una plaça pública innecessària i buida de contingut David Sánchez, que en aquell moment no tenia faena estable. Segon, modificar substancialment la plaça perquè fora cap de l'oficina d'arts escèniques i un traje a la mesura dels gustos de David Sánchez. Tercer, la creació d'altra plaça innecessària per a l'exassessor de la Moncloa, Luis Carrero, perquè ajudara el seu amic en els projectes operístics. El tribunal diu que canta això, dos places públiques perquè feren el que se'ls antoixara sense cap classe de control. A David Sánchez el condenen perquè va simular la legalitat d'un procediment sent el principal beneficiari de les condicions fetes per a ell, com no haver d'acudir al despatx diàriament i dedicar-se a l'òpera. El tribunal descarta el delicte de tràfic d'influències i admet que no es pot demostrar qui està darrere de la creació de la plaça per a David Sánchez. Parla de delictes de despatx. I reflexiona sobre el nepotisme. Col·locar amics i familiars, diu, danya la salut democràtica, fomenta la corrupció i la desigualtat d'oportunitats. La sentència encara no es ferma. Pot haver un recurs en contra al TSJ d'Extremadura. Tots els condenats perdran el seu lloc públic. Gallardo ja havia deixat l'acta de diputat autonòmic. David Sánchez ja s'havia desvinculat de la Diputació, però en qualsevol cas no podrà tornar a una oficina que no sabia ni on estava.
1: La notícia de la condemna a 9 anys d'inhabilitació per al germà del president del govern, a David Sánchez, ha provocat una allau de reaccions des de l'àmbit de la política. El govern, en boca de la portaveu, Elma Saiz, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que altres instàncies judicials provaran la innocència del germà del president de l'executiu espanyol.
3: I que a lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
1: També els socis de govern s'han mostrat crítics amb el pronunciament judicial. Des de Sumar Compromís, Alberto Ibáñez parla de desproporció. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, va més enllà i assegura que hi ha una persecució a la família del president del govern.
4: Creo que 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
5: Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara.
1: Des del PSOE, la secretària d'Organització, Rebeca Torro, ha defensat la innocència dels condemnats.
6: David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y tienen todo el apoyo del Partido Socialista. La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión ni influencia como han insistido las acusaciones de manera infundada.
1: Per la seva part, el PP ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Esther Muñoz és la portaveu popular.
7: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: Qui no ha estalviat qualificatius ha sigut Vox. El portaveu, José María Figaredo, considera que els condemnats són uns chorizos.
8: Es evidente, lo que diga un juez nos parece estupendo y además es que esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos.
1: I canviem d'assumpte, el ple del Congrés ha debatut els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de les administracions entre 2027 i 2029 i el límit de gasto no financer per a l'any que ve, que no ha eixit avant. Alhora, el Congrés també ha debatut la reforma del sistema d'atenció a la dependència, que preveu injectar 6.000 milions d'euros més a les comunitats autònomes. Lorena Diego està a Madrid, al Congrés. Bona vesprada, Lorena. S'ha votat ja esta segona qüestió?
9: Sí, efectivament, fa escassos minuts que s'ha votat. El Congrés ha tirat avant la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que contemplen una ampliació de servicis, prestacions i drets i que garanteixen per llei que l'Estat assumisca el 50% del finançament del sistema de dependència, també el Reial Decret Llei. Per ampliar el finançament estatal de la dependència s'ha aprovat també amb el suport del Partit Popular. El text que reforma tant la llei de dependència com de discapacitat es remetrà a al Senat, a la Cambra Alta, per al seu debat i la seva votació a la Cambra Alta, i els vora 6.000 milions d'euros addicionals es distribuiran ara entre les comunitats autònomes.
1: Moltes gràcies, Lorena. I de l'altra qüestió, del rebuig de la Cambra, el debat sobre els objectius pressupostaris ha tornat a posar damunt la taula la feblesa parlamentària del govern, que s'ha posat en evidència tant pels grups d'Esquerra com els grups nacionalistes, com l'oposició de dreta. És una crònica de Magda Nicolau.
10: L'aprovació de la senda del dèficit estava en mans dels socis d'investidura i Junts ha tornat a dir no, en veu del diputat Josep Maria Cruset.
11: És evident que és una estafa per Catalunya i que vostès no poden comptar amb els 7 vots de Junts per Catalunya per aprovar-ho.
10: A la negativa de Junts s'ha afegit l'abstenció de Podem, Javier Sánchez Serna.
12: Le pedimos que no disfracen de debate presupuestario lo que no es sino el pistoletazo de salida de la campaña electoral.
10: I de la diputada de Compromís en el grup mixt, Àgueda Micó.
13: No pot ser que no ens proposen avui uns objectius de dèficit asimètric per a compensar aquesta discriminació que patim els territoris que estem infrafinanciats.
10: Esquerra Republicana ha recordat al govern que el seu suport no és un aval i en el PNB avisen que sense pressupostos s'acosta a l'escenari electoral, que és l'única via per al PP. Escoltem el diputat popular José Vicente Marí i el de Vox, José María Figaredo.
14: El único acuerdo que espera ya es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
15: Está hundiéndose el barco con usted al timón.
10: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, encarregat de presentar la senda d'estabilitat al Congrés, ha dit a la dreta que votar en contra és negar més diners a les autonomies.
16: Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos.
10: La setmana que ve, Arcadi Espanya tindrà altra oportunitat per a presentar la senda de dèficit, clau per a l'aprovació dels pressupostos.
17: La
1: L'avantprojecte de llei. El Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei contra la violència vicària que preveu la suspensió de manera automàtica de la pàtria potestat per als maltractadors condemnats en sentència ferma. Així ho detalla la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
17: Se incorpora la privación automática de la pàtria potestat en aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o sus hijos, por delitos graves de violencia de género o por delitos de violencia vicaria. Entendemos aquí que el interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
1: I en este itinerari que recorre el camí entre els tribunals i la política, tornem de nou als tribunals. Un nou informe de l'UCO posa el focus en els diners que haurien arribat a Leire Díez a través d'empreses intermediàries. La investigació apunta al PSOE com a origen del fons. És una crònica d'Iñaki Espeso.
18: La Guàrdia Civil xifra en 43.225 euros els pagaments que Leire Díez hauria rebut en diners procedents del PSOE. És la conclusió d'un nou informe enviat al jutge Santiago Pedraz, que investiga una suposada trama per interferir en causes judicials relacionades amb el partit o el govern. Segons l'UCO, els diners haurien arribat a Díez a través de dos vies. La consultora de l'exdirigent socialista, Gaspar Zarrías, li va transferir quatre pagaments de 4.000 euros, 16.000 en total. Els altres 27.225 euros haurien passat per dos empreses de l'advocat Ismael Oliver. Segons l'informe, una cobrava del PSOE i l'altra pagava Leire Díez. Els investigadors sostenen que les societats haurien actuat com a intermediaris per a desvincular aparentment l'origen dels fons, una qüestió que haurà d'aclarir davant del jutge la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. Pachi López és el portaveu del PSOE en el Congrés.
19: Ha llevado con escrupulosidad las cuentas del partido, que todas las facturas, todos los contratos están a disposición de la justicia, no como otros partidos.
18: Fuentes i Ismael Oliver estan citats a declarar com a investigats el 9 de setembre.
20: Contrapunt en Apunt Radio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
21: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
22: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
20: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
1: Fem parada ara a les Corts. El PP i Vox han introduït el concepte de prioritat nacional, el dels espanyols primer, en l'accés a l'habitatge i en la concessió d'ajudes socials durant el debat de les esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. El portaveu de Vox, José María Llanos, es mostrava satisfet amb la inclusió de la prioritat nacional en el projecte de pressupostos.
23: Era imprescindible la prioridad nacional y así lo hemos puesto, por tanto, estamos satisfechos y los valencianos también verán recompensada políticas que aplica Vox en este Parlamento, por tanto, también estarán satisfechos.
1: Mari Carmen Contelles, la portaveu d'Economia del PP en les Corts, parla de normalitat i assimila la prioritat nacional a l'arreglament.
24: Lo veo desmesurado y intentar hacer un teatro de una cosa que es normal en la Comunidad Valenciana y en toda España. Se ponen prioridades, se ponen criterios a la hora de dar subvenciones y en la mayoría de gobiernos socialistas locales lo hacen.
1: Mentrestant, des de l'oposició, Socialistes i Compromís anuncien que donaran la batalla política i legal contra la prioritat nacional. El PSPB parla d'apartheid i de segregació racial, mentre que des de Compromís qualifiquen d'indigne el PP per plegar-se davant de la prioritat nacional. Escoltem José Muñoz i Carles Esteve.
0: La prioritat nacional és un concepte en el que la extrema dreta de Vox nos quiere llevar, o al que nos ha querido llevar, pero realmente yo no le llamaría prioridad nacional, yo le llamaría apartheid y segregación racial, que es lo que el Partido Popular hoy ha aceptado o ayer aceptó y va a continuar aceptando.
2: Y parece que Juanfran, a costa de la vida de valencians y valencianes y de humillar incluso a les dones en

0: esmenes d'este estil o intentar, insistint, separar a part de la ciutadania, bueno, pues acabem en això, en un Partit Popular indigne i que no està a l'alçada del seu poble i de les seues necessitats.
1: El Consell ha fet avui balanç del primer any del Pla Endavant i dels avanços en la reconstrucció. El vicepresident tercer i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha reclamat al govern d'Espanya que complisca amb la seva part per avançar en infraestructures hidràuliques.
2: Exigim aquestes modificacions normatives que entenem necessàries, imprescindibles, perquè els ajuntaments puguen accelerar en tots els processos de les obres pròpiament seues. La recuperació no pot quedar atrapada en la burocràcia.
1: En aquest sentit, el Consell de Ministres ha autoritzat avui el contracte d'obres de protecció enfront d'inundacions en el barranc de la Saleta, entre el Daia i la Via Verda, a València, amb un pressupost de més de 132 milions d'euros. A més, també ha aprovat la concessió directa de subvencions per un import de 60 milions d'euros destinades als municipis afectats per la Dana. I d'ací a poc menys de 4 hores, a la mitjanit, comença a Renfe la segona jornada de vaga de 24 hores convocada aquest estiu pel sindicat ferroviari. Per a aquesta mobilització d'àmbit estatal que coincideix amb la segona operació eixida de vacances de juliol, el Ministeri de Transports ha establit uns servicis mínims del 66% en els trens de mitjana distància i del 73% en alta velocitat, mentre que els de Rodalia circularan un mínim del 75% en hora punta i el 50% en la resta d'horaris. I nova reunió avui de la Conselleria d'Educació i els sindicats per a organitzar el pròxim curs escolar. Damunt la taula, el funcionament dels centres d'educació de persones adultes de les escoletes infantils, de primer cicle de titularitat de la Generalitat i de les escoles oficials d'idiomes. Mentrestant, el conflicte laboral del professorat encara no s'ha resolt i ja hi ha propostes de noves mobilitzacions. De fet, els sindicats ja plantegen accions progressives i escalonades a partir de setembre amb una gran primera manifestació el 12 de setembre a les tres capitals de província. Escoltem el portaveu de l'Estat TPB, Marc Candela.
3: No tenim massa esperança, no tenim massa confiança en que avançarem massa, no? Per tant, ja valorarem si l'última oferta que ens pugui fer la conselleria, no sé si ara en juliol o en setembre, doncs si la posem a consideració del professorat o directament ja reactivem la mobilització.
1: I no deixem l'àmbit educatiu. Les 5 universitats públiques de la Comunitat Valenciana comencen esta setmana el període de matriculacions. Des de la Conselleria del RAM destaquen que els preus es mantenen congelats per quart curs consecutiu, a més de destinar més de 50 milions d'euros en beques. Escoltem la secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez.
4: El objetivo es que ningún estudiante con capacidad y vocación renuncie a cursar estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores por motivos económicos. Para nosotros la igualdad de oportunidades es una prioridad. Por eso hemos reforzado todas las líneas de becas y ayudas de la Generalitat, de manera que el apoyo económico llegue a más estudiantes y en mejores condiciones.
5: Contrapunt en Apunt Radio.
1: Successos, tres policies locals de Torrevieja ferits quan estaven identificant i retirant material falsificat del passeig marítim Juan Aparicio de Torrevieja. L'Ajuntament demanda a la subdelegació més efectius per lluitar contra aquest delicte.
6: Tres policies locals de Torrevieja ferits per venedors ambulants al passeig Juan Aparicio. Els agents estaven identificant i retirant material falsificat, però els venedors se'ls van vindre damunt. Federico Alarcón és el regidor de seguretat.
7: Uno de los coloquialmente conocidos como manteros se revolvió y terminó agrediendo a un oficial de la policía partiéndole el labio y además otros compañeros consiguieron quitar la defensa de uno de los policías, la porra, i agredir a altres dos policies més.
6: La lluita contra els venedors ambulants ve de llarg i els comerciants havien notat que les campanyes havien fet efecte. Cristina Coy és comerciant.
8: Enguany, el que estan fent és que ve més la policia, entonces està més controlat. Però a una xina n'hi ha.
6: Però esta baralla fa pensar a l'Ajuntament que els venedors estan tornant-se més agressius.
7: Esto va cada vez creciendo más. Al principio acudíamos y ellos se retiraban, luego nos cortaba un poco más, pero terminaban marchándose. Ahora ya no solo que no se levantan, sino que incluso se les encaran hasta el punto de llegar a agredirlos.
6: I per això volen que subdelegació del govern els envie més efectius per poder lluitar contra este delicte.
1: Era una informació de Marc Grau.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.

0: I sí, mare, al món, Donald Trump rectifica i retira el gravamen del 20% als vaixells que travessen l'estret d'Hormuz. Això sí, manté el bloqueig contra l'Iran mentre s'intensifiquen els atacs creuats i creix l'amenaça d'una guerra regional. Arturo Monedero.
1: Trump fa marxa arrere. Menys de 24 hores després de fer l'anunci, renuncia a cobrar una taxa del 20% del valor de la càrrega als mercats just que protegim la ruta per a tot el món, diu el mandatari nord-americà. Ara assegura que la substituís per acords comercials amb els països del Golf.
2: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money.
1: El gir és parcial. Washington manté el bloqueig contra els vaixells vinculats amb Teheran, després de completar una tercera nit de bombardejos contra defenses costaneres i instal·lacions militars de l'Iran. Teheran respon atacant objectius dels Estats Units a Jordània, Bahrain i Kuwait, a més de colpejar petroliers dels Emirats Àrabs. Israel, al marge de l'ofensiva, de moment, eleva també l'amenaça contra l'Iran.
3: No, ni aquí de l'Alemanya que hi ha.
1: Estem preparats per a qualsevol escenari i esta vegada serem més contundents, advertís el primer ministre. El memoràndum d'alto al foc de juny és ja paper mullat. El Pròxim Orient camina sobre el fil d'una escalada regional.
0: I l'assassinat a tirs d'un jove colombià a mans d'agents de l'ICE ha encès les protestes als Estats Units i ha encetat una crisi política i diplomàtica. El Departament de Seguretat Nacional ha admès que els agents es van confondre de persona i l'FBI investiga el

0: la seguretat, però diversos testimonis i vídeos difosos per mitjans locals posen en dubte aquesta versió. La policia de Maine, el Departament de Seguretat Pública i l'FBI investiguen ara el cas.
1: I la Unió Europea i el Regne Unit han signat avui a Brussel·les l'acord sobre Gibraltar. El pacte signat també pel ministre d'Espanyol d'Afers Estrangers suposa l'enderrocament esta mitjanit de la reixa que encara separa la colònia britànica de territori espanyol des de fa dècades i que definirà l'estatus de l'enclavament després del Brexit. Amb l'adeu a esta tanca entre el Penyal i la línia de Gibraltar, que es farà efectiu demà, desapareix un dels últims murs de l'Europa occidental. En eixe punt hi haurà, a partir de demà, lliure circulació de persones i mercaderies. L'acord, en tot cas, ha de ser ratificat pels parlaments de la Unió Europea i el Regne Unit. Hi ha més d'una hora perquè comença el partit de futbol contra Espanya. França continua celebrant la festa nacional del 14 de juliol en record de la presa de la Bastilla, que va marcar l'inici de la Revolució Francesa l'any 1789, és a dir, avui fa 237 anys. I com mana la tradició, este matí s'ha fet la tradicional desfilada militar pels Camps Elisis de París amb l'assistència de diversos caps d'estat i de govern, entre ells Pedro Sánchez.
2: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
1: I acabem amb una nota cultural, una informació que hem conegut fa apenes uns minuts. No hi haurà tercer dia d'ofrena. Així ho acaba de decidir el ple de la Junta Central Fallera en una votació que s'ha fet esta vesprada amb alçada. Amb el 81% dels vots, tira avant la proposta del tercer dia d'ofrena en falles. Esta vesprada, el ple de la Junta Central Fallera ha donat suport a una possible ampliació. La setmana que ve serà l'Assemblea dels Presidents la que decidirà si les falles del 2027 tindran o no tres dies d'ofrena.

9 anys després del seu últim disc, U2 està... torna amb Street of Dreams, el primer avançament del seu nou àlbum, produïda per Jackknife Lee, qui ha treballat en anteriors projectes d'U2. Street of Dreams recupera el so inconfusible de la banda irlandesa. Amb la tornada als seus orígens ens presenten el que serà el seu 16è àlbum d'estudi, del qual encara no coneixem el títol, i que veurà la llum a finals d'enguany. Així sonava fa uns dies en la presentació a Ciutat de Mèxic.

0: I amb U2 els deixem amb la semifinal entre Espanya i França en el Mundial, que esperem que ens porte a eixa desitjada final. Els deixem amb el punt a punt.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
2: Xica, no vas molt fresca?
3: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut València de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
2: A l'antiga estació de Menalua?
3: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
7: Hola, què tal? Molt bona nit.

0: Son les 8 i mitja i així comença una edició del Punt a Punt Mundialista en Apunt Ràdio.
1: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
0: España y Francia se enfrenten a partir de las 9 de la nit a Dallas en la primera gran semifinal del Mundial de Fútbol 2026. Es un partido histórico, segunda vegada que la selección española chafa un territorio tan car y tan apreciado. Francia busca la tercera final consecutiva después de estar en la final en los dos últimos Mundials, campeona en 2018, subcampeona en 2022. La semi de hoy coincide exactamente amb la Festa Nacional de França. El destí de la Copa del Món ha oferit que els blaus es juguen el seu pas a la final en la data més assenyalada del seu calendari patriòtic, el dia de la Bastilla. Ja estan preparats per a contar-vos el partit del Mundial Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Charlie Egea. Saludem, Luis, que ja ens conta les formacions de l'Espanya de la Fuente i de la França de Didier Deschamps. Hola, Luis, bona nit.
2: Hola, Salva, què tal? Salutacions i molt bona nit. És el penúltim partit d'Espanya en el Mundial, passe el que passe, perquè en esta edició ja ha partit pel tercer lloc i per este encontre de la Fuente tria els mateixos que van eliminar Bèlgica d'esta Copa del Món. Per tant, formació d'Espanya per este partit que es juga en Dallas. Unai Simón és porter, lateral dret Porro, per l'esquerra Cucurella, el central són Cubarsí i Laporte, per davant Rodri, mitges puntes per a Olmo i Fabián, banda dreta Lamine Yamal, per l'esquerra Àlex Baena, el davanter és Mikel Oyarzabal. On tenim més novetats és en França, perquè inclou Didier Deschamps en l'alineació titular tant a Barcolà com a Tchouaméni. Així que dos canvis en la selecció veïna, que juga amb Maignan en la porteria, Koundé per la dreta en defensa, per l'esquerra Lucas Digne, el central són Upamecano i Saliba, per davant doble pivot Tchouaméni-Gaviot, banda dreta per a Dembélé, per l'esquerra Barcolà, mitja punta per a Olise, el davanter és Kylian Mbappé. Així que un autèntic elenc d'estrelles la que tenim en la jornada d'avui en el camp per a este França-Espanya.
0: Hem conegut la formació d'Espanya, la formació de França, i ens falta per conèixer la nostra.

L'alineació de professionals per al punt de a punt de avui mundialista la componen José Navas i Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero, en l'edició del programa Mónica Calatayud, en producció Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri, Carlos Egea, en la narració, l'anàlisi i els comentaris d'este España y Francia, primera gran semi de este Mundial. Claro, el cover está en las redes sociales. Y aquí vos parla Salva Folgado.

0: Podríem fer una cançó, Luis Urrutia, a Charlie G, a Fernando, a Juanjo Rodri. Bueno, ja esteu tots per ací per a contar el que esperem siga el penúltim partit de la selecció espanyola en el Mundial, perquè evidentment l'última ha de ser la gran finalíssima, la del dia 19. Esperem Espanya avui supere França i després ja que vinga qui vinga, si Anglaterra o la selecció argentina. Arriba't el primer. Ben pentinat, com sempre. Ben perfumat, sempre que entra Rodri a la redacció. Se nota. És de veres. Juanjo Rodri, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit. Gràcies per els elogis.
0: No, és de veres, Juanjo, perquè avui és un dia especial, Juanjo.
1: Sí.
0: I esperem que no siga l'últim de la selecció espanyola ni d'este punt a punt.
1: Diria que avui és el partit, no un partit, el partit. Perquè esta semifinal jo crec que té molt més pes esportiu que l'altre. Este era un partit per a disputar-se en la final i és semifinal, una autèntica pena perquè reunís les característiques per a ser una final, per la qualitat, per la trajectòria dels dos equips, per l'historial, per tot. O sigui que jo crec que no se pot donar una semi en més ingredients positius que està.
0: Esta és Juanjo Rodríguez, la seva primera reflexió. Hola, Fernando, què tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues dos canvis en França, Fernando. Tchouaméni per Koné, Barcola per Doué. I el mateix en la selecció espanyola, en Pedri és suplent.
2: Bien, con respecto a Francia, era normal que Tchouaméni entrase.
0: ¿Era normal? ¿Por qué, Fernando?
2: Sí, porque creo que es mejor que Koné. Es mejor que Koné y recuperado es titular de la selección. Y además, creo que hace bien mantener a Rabiot, porque Rabiot está haciendo un buen campeonato. La duda era Barcola o Doué. No sabíamos quién iba a jugar. Bueno, incluso se comentó mucho, pues no va a atreverse a jugar con estos cuatro contra España. Pues bueno, yo creo que tienes que ponerlos, porque es el principal argumento de la selección a nivel ofensivo. Una selección de la que se ha hablado mucho, que solo transita muy rápido, pero yo creo que le hemos visto hacer partidos muy buenos contra rivales muy duros, como por ejemplo Marruecos, dominar mucho, no conceder nada y ganar con claridad, jugar muy bien en campo contrario. Si me permitís, voy a utilizar un símil. Bueno, no es que me permitáis, lo voy a contar igual. Aunque no me lo permitáis. Pero además a Juanjo le va a gustar.
1: Bueno, te permitimos.
2: A Juanjo le va a gustar.

0: El públic no s'aguanta, eh? Abans que com troca l'himne, comença...
1: Hi ha més... crec que hi ha 3.000 francesos, però 6 o 7.000 espanyols.
0: Sí, sí.
1: Hi ha més espanyols en l'estadi que no francesos. Bé, pues està tot a punt per a preparar, Juanjo.
2: Sí, i una dada important, jo crec que s'enfronten la millor davantera contra la millor defensa. Sí, és una... estadísticament crec que és així també, o sigui que és un al·licient més a veure qui dels dos guanya. És un partit, ja dic, interessantíssim i no hem dit cap percentatge de...
1: Vols dir percentatges? No. Anem a més percentatges.
2: Bueno, en una salvetat, que no vale dir 50...
1: 50. No, això no.
2: Ja que
1: perfecte, Juanjo, m'agrada. Anem a jugar. Percentatges. El teu percentatge d'avui.
2: 50-50.
3: No.
2: Complicat. Anem...
1: No, pots dir-ho. Val? El 50%, 50 val.
2: Val, sí. Entonces 50,
1: val.
2: 50.
4: Si no iba 55-45, Francia iba a decir, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí.
2: No, pero no quiero. A ver si me decís que soy gafano.
4: Ah, 55-45 no. España, va. Lo compensamos.
3: Yo 60-40
2: España. Eso es por patriotismo.
1: 60-40
4: sí, por eso. Por deseo, por deseo.
3: Por corazón. Y es que aquí digo a...
1: Claro que sí.
3: 60-40 España. ¿Ves?
4: Ah, pues nada, pues ya. Claro.
0: Yo diría 55-45 Francia.
1: 55-45.
0: Jo crec que és lleugerament favorit a França, sí.
2: Sí, possiblement sí.
0: Per a ells és la tercera semifinal consecutiva en un Mundial.
3: Los árbitros no lo fecharía el Valencia Basket, ¿eh?
0: No.
3: Creo yo. Bueno, podría ficharlo, pero como bases...
2: Parlàveu abans de l'arbitratge i en aquest aspecte crec que l'arbitratge espanyol ha sigut un autèntic desastre.
1: Bueno,
0: un partit. És el reflexe de lo que és.
3: Claro.
2: Exactament. Brasil, Haití i Hernández cap a casa.
0: Sí.
3: No, està por ahí llevando...
4: Sin embargo, el arbitraje español está muy reconocido fuera de España.
1: Yo creo que, con Diu Charlie, este Mundial es molestar. I l'arbitratge espanyol està com està, però qualsevol àrbitre espanyol és millor que el que va pitar avui.
3: No, i que el que pitó ese que ha pitado tres partidos seguidos, que pitó tu y yo todos. Sí. Todo. Nuestro árbitro de cabecera, Luis.
1: Bueno, Luis, dos minuts, anem a repassar les formacions d'Espanya i de França per esta gran semimundialista, la primera.
0: Per part de l'equip de Luis de la Fuente, Unai Simón en la porteria, defensa per a Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, per davant juga Rodri, mitges puntes per a Olmo i Fabián, oberts en bandes Lamal i Baena, davanter és Mikel Oyarzabal. Per part de la selecció de França, de l'exjugador del València Didier Deschamps, juga amb Maignan en la porteria, defensa per a Koundé, Upamecano, Saliba i Digne, en el doble pivot Tchouaméni i Rabiot, banda dreta per a Dembélé, per l'esquerra juga Barcola, la mitja punta espera Olise i el davanter és Kylian Mbappé. Esta és la formació titular de la selecció francesa. Recordem, l'àrbitre del partit és Ivan Barton, és del Salvador, Paraguai, number 10, red card, decision is red card. Es guarda, per cert, un minut de silenci en l'encontre. Una qüestió una miqueta estranya, perquè...
1: Una altra?
0: Sí. És en memòria de les víctimes de l'atac terrorista en Niza fa 10 anys. Prego una miqueta tard. I per la mort del ex-emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.
1: Però que és recent? O també va morir?
0: No, està és recent.
1: Pues la veritat.
0: La mort és recent.
1: La raó serà aquesta.
0: És comunicat de la FIFA, eh? Així que, en fi...
3: Un Mundial muy extraño.
0: 10 anys més tard, pues, en fi, està bé, no?
1: Luis, hemos contat abans lo de Digne cap al Paris Saint-Germain i el Manchester United acaba de firmar a Tielemans fins 2031, l'internacional...

0: Allà va la selecció francesa a buscar l'atac, però torna a interrompre Porro per a la lluita aèria, que bona de Rodri, per a guanyar la pilota. Ara hi ha un enviament de llarg per a buscar a Baena.
1: Falta, no?
0: Este es queixa, no, perquè diu que l'han agafat.
1: Probablemente, però sí. No s'ha visto bien.
0: Però aquestes accions habitualment no s'assenyalen.
2: No. No, ya pitaba algo que no esperábamos, ¿eh? Pero tampoco pidamos pesa al olmo.
0: 35 de la primera, España está guanyant.
3: Importantísimo anarse en el descanso en el 0-1.
2: Mucho, mucho.
0: La té França, la Crua. Entrega el curt per a Digne, la pressió de Lamine. I Digne té que tornar a jugar cap a la seva zona defensiva. Upamecano per a França. Upamecano al mig del camp. Aurelien Tchouaméni per a buscar a l'home de banda esquerra que s'ha vingut al mig d'Embelé. Entrega per a Barcolà, amaga amb el llançament. Barcolà, xuta fora.
2: Vale.
0: El llançament de Barcolà se'n va fora. Me preocupa la posició de Dembélé, que ha abandonat la banda per a jugar entre els
2: línies. És un beso libre, Luis. És que te va marear per tots els lados. No és fijo ni nunca.
0: Pues que no està gens encertada la selecció francesa.
2: No.
0: Este xut de Barcolà.
1: Sí, lo tenia difícil, eh?
0: Ha anat molt lluny, però torna a recuperar. Bien. Encara que apareix de nou Rodri, imperial en la lluita aèria.
2: Està rapidíssim, además.
0: Olmo per a Fabián. Esta entrega per a l'aparició en atac de Cucurella. Per l'esquerra espera Sol, Baena. Encara Baena.
2: Que bon desmarc havia hecho.
0: Sí.
2: Oyarzabal.
0: Però no han donat la pilota.
2: No l'han visto, no.
0: I Fabián és qui la recupera.
1: Que bé, Fabián, eh? Olise lo sigue con la mirada, sí. Olise.
0: Olmo.
2: Olise defiende como yo.
0: Allà va Porro, el xut de Porro, fora. Ha buscat el llançament des de la frontal de l'àrea Pedro Porro, però el seu llançament se'n va alt fora.
2: Ahí botando hay que pegarle, Luis. Ahí botando hay que pegarle.
0: Veiem de nou l'acció de Pedro Porro i el seu llançament que s'ha anat fora. Pues estem ja en les acaballes d'esta primera meitat i Espanya continua guanyant per 1-0.
2: Sí.
0: Atenció al porter de França, que en la seva eixida de pilota la deixa per a Baena. Baena per a Rodri. Hi ha superioritat numèrica d'Espanya. Lamine Yamal per a Olmo, de taco per a Lamine. La pilota per al llançament que se'n va fora de Fabián. Córner.
1: Oh, era un golàs.
0: Quina jugada d'orfebreria d'Espanya.
1: Era un golàs.
2: La mejor del Mundial.
1: Esta ha sido la mejor jugada.
2: La mejor del Mundial. El portero juega muy bien, pero alguna va a fallar, claro.
1: Charlie, pero es que ahí tiene que romperla, porque además es con pierna izquierda.
2: Lo de Olmo es, y lo de Lamine es extraordinaria. La jugada del Mundial, sí. Si acaba el gol, es el gol del Mundial, ¿eh? ¿Qué pasa, bro?
0: Córner a favor de España.
2: Ha estado generoso la mil, muy bien ahí.
0: Sí.
2: Muy bien.
1: Era un golás. Era un golás.
0: Sí.
2: Por lo que nos ha salido.
1: Está acabando mejor. Está acabando mejor España. Que...
3: Sí.
1: España, sí.
3: España.
1: Sí.
3: Ahora mateix ya no me es un equipo. Ay.
0: El córner que rebucha la Crua en la ira del balón dins l'àrea. En el rebuig està molt atent Fabián. Amaga amb la centrada, ara sí la col·loca cap al segon pal. Tindrà que córrer Baena per a plegar eixa pilota. Ho fa per a buscar
1: molt bé Baena avui també.
0: Yamal. Sí. Yamal encara, Yamal retalla. Yamal continua amb córner. La pilota i hi haurà
2: falta
0: en atac de Lamine Yamal.
1: No, me parecía córner, eh?
2: Sí, parecía córner. Pues, tío, la puta falta. La puta empujó.
0: Pero se ha tirat Digne,
2: sí.
0: Ahí veterà.
1: Es peligroso ya esa jugada, ya con Digne sí. Corriendo con la Lamine Yamal.
2: Es correr clarísimo.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno.
3: Intenta cosas increíbles, sí. Cosas increíbles.
1: Podría atravesar los dos, sí, de Juan Gómez.
3: Té una... Aparte de lo extraordinario jugador que es Yamal, té una confianza en tot lo que fa, però intenta lo més difícil i això és una prova de la consciència.
1: Maduresa també, per a la jove que és. Sí, sí, sí.
3: De la seguretat que té en les seues possibilitats.
2: Ayer l'escuché en rueda de prensa y ha sido el más maduro de todos los que ha hablado con 19 años cumplía ayer, ¿no?
1: Sí, sí, a ir.
2: Me pareció,
1: buen aniversario de
2: nuevo, pareció una masterclass de lo que un chico o un deportista tiene que decir.
0: ¿Y te agrada el collar o no?
2: El collar me hace horroroso.
0: Bueno, malo hacer a Franza, claro.
2: Pero vale, más, pero vale, ¿no? Más que mi casa.
1: Pero sí. Para gustos colores, ¿no?
2: Exacto, exacto. Yo en eso...
0: Apareix Kylian Mbappé. Uf. Entrega per a Rabiot, però hi havia posició avançada del davanter de França.
2: Pues que, Pero yo no entiendo por qué se enfada. Si eleva, es que si me decías una decisión arbitral... Pues puede ser fuera
0: estaba de juego.
1: Estaba en fuera de juego, sí.
4: Qué bien.
0: Los árbitros asistentes del Salvador.
4: Qué bien, Salvador.
2: Yo.
0: Son Mel de Romero.
2: Cuidado. Tira afuera.
4: No, no, no, no va a tirar.
0: Pilota, Rere, espera que.

0: Sí està amonestat Rabiot des del minut 9.
1: És la jugada de la falta, sí.
0: 6 d'afegit en esta primera part. Espanya guanyant 1-0. Pilota per a Cucurella. Avança cap a Oyarzabal per respirar l'espera a Lamín. Lamín aquí li dobla Porro. La pilota avançava. La tracta de lluitar. Baena. Però serà valor per a França. Upamecano cap a la dreta. Allà va Olise, que ha canviat de posició amb Dembélé, i Dembélé s'enganya en la passada.
2: Dembélé tot... hoy está regular, sí. ¿Eh?
1: Está Dembélé.
2: Está regular, está muy fallón. Sí.
3: Pero Olise també, Fernando. Sí.
2: Bueno, pero Olise está haciendo más cosas que Dembélé.
1: Es que Dembélé está irregular.
2: No demasiadas, pero menos. Pero más que
1: Dembélé. Es que Dembélé es de los jugadores más irregulares que he visto en el mundo.
2: Dembélé está hoy fallón.
1: Aparece, desaparece, hace partidazos, luego le pega al aire. Es un futbolista muy raro.
0: Falta de Koundé.
1: Veus ahí.
0: Que xula el árbitro del partit. Està jugant la selecció espanyola des de la defensa. Cubarsí, molt exigit. La té que tirar fora.
1: És que l'havia tocat mal per la dreta. Sí. Que té una mateixa izquierda corriendo.
0: El servici de banda de França. En 4 minuts estem en el descans. Espanya guanyant 1-0 en esta semifinal del Mundial. Upamecano en la creació del combinat francès per la dreta, on l'espera Jules Koundé. Se'n va cap a la línia de fons. Va fer la centrada, la que no pot aplegar en la desmarcada al primer pal Mbappé, i que va recuperar França a l'altre costat del camp. Barcolà per a Dembélé, fa un mal control, Tchouaméni la dona. Allà va obrir cap a la banda esquerra, on espera Digne. Este obri per a Rabiot, la centrada de Rabiot, la rebutja Espanya, fora de joc.
1: Claríssim, claríssim. El que acaba el primer partit, va.
3: Colzada de, crec que de Koundé sobre Cucurella.
1: Sí.
0: I deixa el lateral esquerre d'Espanya, tombat en terra, arrapant algun segonet al cronòmetre, perquè Espanya està guanyant el partit 1-0.
1: Era bona jugada, això.
2: Sí, esa pelota. Lo que pasa es que solamente Francia solo tenía Mbappé dentro del área.
1: Sí.
2: Con 5 defensores de España. Complicado así. Pueden encontrarlo, pero es complicado.
3: Le necesito un boña a Cucurella. Sí, pegado, en serio, ese.
1: Sí, sí.
3: Le necesito un boña ahí.
1: Le ha pegado
3: en la front, ¿eh?
1: Madre mía.
0: La pelota espera la selección española. En el col flanque. En la irará Unai Simón. Allà va buscar-la Lamín dins l'àrea. Ara li guanya l'acció Digne. Quasi en la línia de fons.
3: Està patint Digne ahí, eh?
1: Jo crec que la va sentar.
0: Valor per a la selecció espanyola. Altra volta a la Port. Que guanya una acció que podia complicar-se. Fabián de nou per a la Port. I este arrere per a Unai Simón. 2 minuts i mig i estem en el descans. 0-1 guanya Espanya. La errada en la eixida de pilota
3: falta.
0: D'Espanya.
3: Falta.
0: Fabián amb Tchouaméni, però Tchouaméni no ha estat ràpid en el seu enviament. Ara busca Olise, aquí definitivament Deschamps ha col·locat en la banda dreta.
1: Sí.
3: És que Tchouaméni no és ràpid, per això no entenc jo aquest canvi avui en Deschamps. Per a frenar el mig del camp espanyol, eh?
2: No, però és que per jerarquia el considera mucho
3: però un altre més dinàmic, Fernando, con és més dinàmic que Tchouaméni.
2: Sí, però jo lo veo peor, sí? que Tchouaméni, però que no lo ha hecho mal, con él lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal, però le veo menos seguro también con la pelota a los pies, aunque Tchouaméni no está tocándolo mucho, está Tchouaméni,
3: pero
2: está
3: este rival,
2: está Rabiot mucho más participativo.
4: Yo creo que no esperará molt de Deschamps per a fer canvis, inclús en el descans.
1: Jo crec que va sentar a 1 o 2. Acuérdate que en la final del Mundial, en el 30, hizo 2 canvis.
0: Valor per Espanya. Minut i mig per al descans. 0-1 està guanyant Espanya amb el gol d'Oyarzabal de penal en el 21. Des de darrere, Simón. De nou pegant-li en llarg. Apareix per al rebuig Jules Koundé. Però altra volta apareix Baena per a recuperar-la per a Espanya i no es complica la vida ara. Aymeric Laporte per a buscar en llarg a Mikel Oyarzabal, però no pot superar un Upamecano, qui entrega cap al seu porter.
1: Que bona pressió d'Espanya.
0: Per la dreta, Koundé. Esta entrega per a Olise, que fa un gran moviment, però apareix de nou per a recuperar la pilota d'Espanya.
1: Sí, tiene razón el
2: asistente. Que le había tocado el otro.
1: No, tiene razón el asistente. No había salido. Yo creo que no había salido.
2: No, lo debe haber tocado el...
3: Momento, que va a revisar Barton.
1: No, yo creo que Laporte hace como que ha salido, pero no ha salido el balón ni la toca, creo yo.
0: En tot cas, dona servici de banda.
1: Sí, sí, per a França, per a Francia.
0: 40 segons i això s'acaba en la seva primera meitat, que ens queda per patir, eh? Espanya guanyant 1-0. Ataca França, Barcolà, entrega per Mbappé, Mbappé dins l'àrea, caragoleja, el rebuig per a la central de Digne, que colpeja en Rodri, banda. Servici de lateral de nou per a l'equip de Deschamps. Ahí tenim Lucas Digne, l'ex de l'Atleti de Madrid. Digne, que la juga arrere. Este que la tire més arrere i s'acaba la primera part.
1: No tiene que pitar ya.
0: Allá va Koundé.
2: Igual le da un poquito más de tiempo, porque ha habido ahí... Ha pasado algo.
0: Olise, perra dreta, entrega per a Dembélé. Dembélé amaga amb el llançament, que se'n va directament fora. Serà servici de meta. I així conclourà esta primera meitat en Dallas. Amb la victòria provisional d'Espanya, ahí està. Ivan Barton envia els jugadors cap als vestidors. Espanya guanyant. Espanya seria finalista del Mundial. França 0, Espanya 1. Ha marcat Oyarzabal.
3: Les 9:51. Una pausa molt ràpida, per a la publi. Recuperem pulsacions i de seguida analitzem el que està sent esta primera part de la primera gran semifinal del Mundial 2026. Guanya Espanya. Ha marcat des del punt de penal Mikel Oyarzabal. Espanya 1, França 0.
5: Tot l'esport a punt a punt.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
7: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
10: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
10: I parlem l'idioma de l'esport.
12: Los 11 que salgan a morder como perros.
13: Tornarem al 4-4-2
14: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
15: Palmando.
16: Tu li has donat les claus.
15: Por algún lado saldrá la rata.
10: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
17: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
9: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
18: Som Apunt. Ronaldo. El Vive, Iniesta, Beckham i Kaká. Messi, Mbappé, Salah.
5: Brasil, Uruguai, Argentina, Colòmbia. US, England, Germany, France, South Africa. Punt. Apunt. Korea. 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.

0: era dificilíssim ser ido, eh?
1: Apareix Digne en atac per a França, busca Barcolà per el perfil esquerre, incorporació d'Olise, lateral de l'àrea, la deixa de tacó, de nou Barcolà, toca de tacó per a que la jugue Kylian, la pilota que queda retrucada cap a la frontal de l'àrea, des d'ací distribuint cap a la banda dreta Aurélien Tchouaméni per a que la tinga Dembélé. Dembélé avança la pilota, però l'envia directament als dominis d'Unai Simón.
0: Dembélé i Digne estan per irse a la dutxa hace rato los dos.
2: Sí, Barcolà està haciendo poquito también.
0: También.
1: Estan siguent absolutament nyugats per la defensa d'Espanya, que està brutal en el dia d'avui. Com a col·lectiu, eh?
3: Sí, sí.
1: Allà va Porro a jugar en llarg, buscant Oyarzabal, el tall de la crua, envia cap al mig del camp. Així la té Olise, que té que llançar-se al pis per a superar la pressió d'Olmo. Recupera França en el mig del camp. Upamecano entrega sobre el perfil dret. Així l'espera Jules Koundé. Però este no es fa l'ànime. No. Anar davant i finalment falta.
0: No. No.
1: L'àrbitre diu que no hi ha falta de Baena. Així que
0: no, Baena.
1: Àlex firma, finalment regala la pilota per a que isca França. Olise, perill, Barcolà dins l'àrea. Barcolà se la tira molt llarga i Simón ja atrapa.
0: Muy atento el portero.
2: Sí.
0: Está muy atento, muy atento.
2: No, aparte, tenía muy poco espacio. Sí. Yo creo que esa,
0: bien por lo
2: esa no era la jugada.
0: Ah, es que me
1: la tocan mal a veces.
2: La tira muy larga.
0: Sí, se la tira muy larga.
1: Pero no pot superar en la carrera.
3: No,
1: Porro.
3: No. Pósate el cos, ve, Porro, sí, sí.
4: Pedro Porro és un autèntic pesat, este lateral que tens que driblar-lo tres o quatre vegades,
0: Duen.
4: Perquè sempre el tens davant.
3: Due entrarà per França, sí, sí, sí.
1: I ha fora de joc en atac d'Espanya, serà pilota per a França. És moment de refrescar el mig del camp d'Espanya o no?
0: Jo todavía no. Jo creo todavía no. Ellos sí que van a refrescar. Van a sacar.
1: Enviament llarg que torna a interceptar el mig del camp d'Espanya. La passada era molt vertical per part de Koné.
2: Muy complicada.
1: Buscava Mbappé, però hi havia efectivament un bosc de cames espanyoles. Olmo.
0: Ah, Olmo, que te dos veces, que te va siempre.
1: Olmo, entrega per a Oyarzabal, quin gran retall d'Oyarzabal per a buscar a Lamín. Olmo i Lamín. Lamín entrega per a Rodri, que bé juga a Espanya. La pilota a l'esquerra per a Fabián. Li dobla Cucurella, la centrada de Fabián, llarguíssima, impossible de rematar.
2: Cara, sí. No, le ha pegado mal.
0: Sí, le ha pegado mal.
2: Igual era buena, però le ha pegado muy larga.
1: I ahí va el canvi en França, és ja el tercer. Li resten dos canvis i una finestra.
0: Barcolà.
1: Se n'anirà a Barcolà, no?
3: Sí, però, és habitual.
2: Però Espanya sale bien, de la pressió, perquè va al centro y al centro al otro lado, que ya lo tiene absolutamente despejado. Hay que acabar las jugadas de manera más peligrosa, pero sale bien de la presión y está haciendo buena segunda parte.
1: Minuto 12 de la segunda par, tres cambios y dos finestres ya utilizadas por França.
0: Pero lo que pedíamos era estos 15 minutos, este arranque de segunda parte, y España lo está cumpliendo.
3: Sí.
1: La torna a guanyar la defensa española. Cucurella.
2: Es que no puede.
1: Entrega per a Laporte. Laporte busca la passada del porter i ix amb un domini, amb una seguretat. Rodri per a Fabián.
0: Fabián
1: per la dreta, per a Porro. Ese se tindrà que expulsar. No. Retalla davant de la primera presència de Due en el partit. De nou Rodri. Entrega per a Porro. Espanya juga
3: una
1: barba.
3: No l'Aurora,
4: Rodri, Cucurella, tots ara mateix.
1: Ara va Olmo. Olmo sprinta, la conducció per dins, per la banda esquerra l'espera Àlex Baena, el xut de Baena, bloquejat per la defensa, entrega per a Rodri. Rodri pica la pilota per a buscar Lamín, el rebuig aeri per part de la defensa francesa, torna a entregar la pilota per a Espanya.
4: És que estem molt més a prop del 2-0 que de l'empat.
2: No passen coses.
1: Mira, estava Porro, ja Porro, ja mama, Porro, gol! Porro per a Espanya, segona diana per al lateral dret del Tottenham en el Mundial. Espanya rebenta la banca en Dallas, marca Porro, 13 de la segona, França 0, Espanya camí de la final 2.
3: És un gol, Juanjo, extraordinari.
4: Quasi estàvem cantant-lo.
3: Sí, sí, sí.
0: Hace
4: un segon abans de que diguérem que estava molt més a prop el 2-0. Ara França és una carina.

0: Me ha parecido el 9. Vale, fuera.
1: Fernando, tácticamente ahora Francia es un desastre.
0: Pero, no, todo el partido.
2: Ya es un 2-0 y a quemar todas las naves.
1: Pero Juanjo, deberes.
2: Es que si fuera 1-0 quizá no, pero con el 2-0 era normal.
3: Allá va Francia, lanzamiento de Dembélé, atrapa Unai Simón. Es el segundo chute entre pals de Francia.
2: España va a la, o sea, Francia va a la presión sin llegar, no roban ni una.
1: Pero en esta tienen, selección a mí me sorprende.
2: Bueno, pero ojo, son los minutos finales.
4: Desastre total. Tú, en una paraula ho has definit. I a més no cap el dubte de que si uns estan molt bé perquè altres estan molt mal. Espanya ha fet un partit a partir del gol, del primer gol, extraordinari. S'ha soltat i ha arribat al nivell que tots esperàvem d'Espanya i que ara hi ha que mantindre sí o sí en la final.
3: Dos minuts per a ser finalistes del Mundial. O no, Charlie?
5: No, pues...
3: El balón ja, per a Simón.
1: Charlie, ja.
5: Bueno,
3: que encara no s'ho creu. No. Que bé que ho veia, com li guanya l'acció a Cherki per a que Pedri entregue per a Merino. Merino sobre Pedri. Pedri alça la pilota per a Cucurella. Espanya agradant-se, pilota per a Lamin, mal per la dreta. Lamin que se'n va cap a la zona de l'atac, però retalla cap a rere. Serà banda per a Espanya.
0: Paremos porque no van a lesionar a alguien. Porque no van a lesionar a alguien. Yo,
1: está jugando a molta suficiencia ahora España. Sí,
0: yo creo que es,
2: está divirtiéndose.
0: Yo creo que es de las demostraciones más brutales de un equipo a otro señor equipo. Lo digo.
3: Lamine mal para España.
1: Martón.
3: Entra Kone. Però l'àrbitre no xiula res. Pot ser l'últim atac del partit i espera França. Un minut per al 97. Ahí morirà el partit. Espanya guanya 0-2. Encara Charly no es creu que anem a ser finalistes. La té Dembélé. Dembélé que retalla el xut. El torna a parar Unai Simón.
0: El control de Dembélé ha sido...
3: La torna a tindre França. Coné la deixa per a Dué. Dué per Mbappé, el xut de Kylian fora, senyores i senyors.
0: Ara sí,
3: quan falten 30 segons i Espanya té servici de meta, és el mateix moment en el que Luis de la Fuente també s'ho creu i comença a felicitar la seva banqueta perquè Espanya signa una de les fites més importants de la seva història futbolística, classificant-se per a la seva segona final en una Copa del Món. El llançament del porter i això que va acabar-se en quan Ivan Bartol ho diga i ho diu. Senyores i senyors, final del partit. Espanya guanya 2-0 a França. Espanya jugarà diumenge la final de la Copa del Món.
1: Espanya finalista com fa 10 anys a Sud-àfrica, on va ser campiona del món. És una altra generació, és un altre grup de futbolistes, han aconseguit el mateix, estar presents el pròxim cap de setmana en la finalíssima d'este Mundial 2026. L'abraçada entre Deschamps, després de protestar alguna cosa a un membre de l'equip arbitral, amb Luis de la Fuente. Cau França contra Espanya en el millor partit de la selecció de la Fuente. Bé, pues Espanya finalista ja, Juanjo.
4: Sí, era un dels candidats i finalment s'ha confirmat. No esperàvem que els primers partits han fet dubtar a tots, a mi el primer, però... crec que ha portat la trajectòria dels campions Espanya, de progressivament ha anat millorant, possiblement no a la velocitat que tots voldríem, però hi ha que reconèixer que en esta ocasió, davant de possiblement l'equip favorit o la selecció favorita que era França, pues senzillament l'ha granat, l'ha llevat del camp, l'ha destrossat i la superioritat ha sigut manifesta. Un gran partit. Repetís que a partir del primer gol, el primer gol ha sigut determinant i el 14 de juliol, pues no sé si continuaran pensant que és el dia de França i no el dia de difunts, que també pot ser. Grandíssim el triomf d'Espanya. Lo que sí que demanaria, si des de així se pot demanar, és que este triomf, inclús si es guanya la final,

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
4: ¿Y eso?
3: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
4: Yo también merezco ese verano.
3: Ya sabes, festivalfresca.es y te enteras de todo.
5: Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana...
10: Fem banda.
11: Amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.

0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
7: Sí.
3: A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
11: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: L'esport que realment t'apassiona.
12: Humo, duro, humo, duro.
13: Aleluya, aleluya, empatolets.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
14: Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Problema en el lateral dret, la negativa de Menier i la posterior d'Andrés García deixa el club de Mestalla coix en banda dreta amb la sola presència de Fulquier. Menier preferir les condicions econòmiques i contractuals del Sunderland anglès i Andrés García ja s'havia compromès amb el Getafe i no ha tirat arrere. Pau Navarro, groguet fins 2031. El Villarreal ha aconseguit un acord de renovació amb Pau Navarro, que serà jugador del club fins a juny de 2031. El defensa de la Vila Vella, que tenia contracte amb el club fins 2030, ha prolongat un curs més la seva vinculació amb el submarí. A més, el Villarreal i Sheikh Thiam han arribat a un acord de renovació pel qual el migcampista de Senegal vestirà de groc fins al 30 de juny del 2031. Thiam, jugador del filial, és el capità de la selecció de Senegal sub-20. Álvaro Rodríguez, traspassat al Bournemouth anglès, encara que era un secret a veus, avui s'ha tancat definitivament l'acord de l'Elx amb el Bournemouth anglès per al traspàs del davanter uruguaià Álvaro Rodríguez. El conjunt de la Premier League pagarà vora 22 milions per ell, a més d'incentius i objectius. D'estos, la meitat seran per a l'equip franjavert i l'altra meitat per al Real Madrid, que encara conservava el 50% dels drets del futbolista. Hugo Sotelo, fet, el Levante i el Celta de Vigo han tancat un acord definitiu per a la cessió del migcampista Hugo Sotelo de cara a la temporada 2026-2027. El futbolista de 22 anys arriba al conjunt granota a sumar minuts i tindre la continuïtat que havia perdut a les ordres de Claudio Giraldez. El Levante abonarà al voltant de 100.000 euros per la cessió i es reserva una opció de compra de 3 milions d'euros.

0: D'altra banda, el Levante ha afegit un partit nou al seu calendari de pretemporada i s'enfrontarà a l'Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita en partit de pretemporada el dia 26 de juliol a les 10 del matí a la ciutat esportiva de Buñol. El València ja té wifi. El club anuncia la incorporació de Lucía Moral, coneguda futbolísticament com Wifi, qui es compromet amb l'entitat de Mestalla fins al 30 de juny de 2028. L'atacant cordobesa aterra a València després de la seva etapa al Sevilla i ho fa amb el cartell de ser una de les futbolistes joves amb major projecció del futbol espanyol, a més d'aportar un important salt de qualitat a la parcel·la ofensiva del conjunt dirigit per Miquel Crespo. El Castelló reforça la porteria. El conjunt albinegre i el Lugano suís han aconseguit un acord per al traspàs de Amir Saipi, porter que s'incorpora a la disciplina albinegra fins el 30 de juny de 2030. Saipi arriba al Castelló després de 5 temporades consecutives defensant la porteria del Lugano en la Superliga Suïssa. És internacional absolut amb Kosovo, selecció en la qual ha jugat la Nations League i partits de classificació al Mundial, però abans va disputar l'Europeu Sub-21 de 2023 amb Suïssa. La seva incorporació, setè fitxatge de l'estiu per al club, busca blindar la porteria del Castelló, on competirà directament amb Romain Matis. Són les 11:22, un alto en el camí, una pausa, seran en cap a la públic, continuem escoltant protagonistes de la victòria i la classificació d'Espanya per a la finalíssima del Mundial 2026 i també posant en ordre la resta de continguts del dia.
1: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folcato.

0: Les 11 i 24, música de la sèrie, per als que ja tingueu una edat, Dallas. Per què? Perquè avui en Dallas la selecció espanyola s'ha classificat per a la finalíssima del Mundial amb un partit d'este tipus que anem a escoltar en declaracions per a Dazón, Rodri. Ahí está, Rodri en Dazón.
1: Bueno, muchas gracias. Hoy lo importante era ganar. Yo creo que hoy se ha hecho el partido más completo, en mi opinión, del torneo. Hablábamos un poco del crecimiento de este equipo durante todo el torneo, que había que tener esa paciencia que muchas veces se necesita de crecer en el torneo, y nosotros éramos conscientes de ellos, y hoy se ha visto una España que quiere ir a por este título.
2: Pepe, decías, hacen que Francia parezca mal.
3: Sí, a nivel defensivo, me imagino que era plan de partido. He visto mucho más a Alex intentando ayudar a Cucurella en la izquierda, uh-huh. y a ti, en vez de Lamine, haciendo esa ayuda en la derecha.
1: Sí, al final, bueno, por las características de uno y otro sabemos que es un jugador más de tenencia, el otro más explosivo y que muchas veces pues quizás se descuelga un poco más y había que estar un poco más atento por sabemos la calidad que tienen ellos arriba, además no necesitan retornar muchas veces, se quedan un poco descolgados y hay que tener un ojo en ese sentido. Pero ha sido sensacional, los laterales, las ayudas de los extremos, que es clave para mí estos partidos, sensacional.
2: Que esto no acabe aquí.
1: Está claro, no, nosotros... Pasito a paso, un paso más, evidentemente que está el equipo está eufórico, hay que celebrarlo, es la segunda vez en nuestra historia, Pepe lo sabe que...
2: Todos que, lo sabemos.
3: Ya era hoy, o sea que...
1: Exacto, que estamos en una final, hay que disfrutarlo y sobre todo estar tranquilos, descansar porque va a ser un partido...
2: Eso, a descansar porque te has pegado una paliza, gracias y enhorabuena.
3: Y gracias.
0: Les declaracions de Rodri, que ha fet un partit com ha crescut també en este Mundial, Rodri... el futbolista de la selecció espanyola. 11 i 26, però vos dic, hi ha moltes coses més que contar-vos. Són les 11 i 26. Hem de parlar de mercat en el València, perquè hi ha problemes en el lateral dret de Carlos Corberán, ja que diríem de manera sobtada, el belga Menier, qui ho tenia tot acordat amb el València, a falta de la revisió mèdica i de la firma definitiva de contracte per a convertir-se en nou jugador de l'equip de Mestalla, s'ha decidit finalment per acceptar l'oferta del Sunderland anglès. I ha deixat penjat a Carlos Corberán, el seu gran valedor, qui havia insistit en el seu fitxatge. I la negativa de Menier ha provocat que el club reactivar la sessió d'Andrés García, el valencià de l'Aston Villa. El jugador va dubtar molt a nit, circumstància que tenim clara, però este matí s'ha decidit pel Getafe, amb el que ho tenia tot tancat des de fa temps. És curiós, però la història és que el València tenia tancat Andrés García en el mes de juny. Va ser Corberán qui va preferir Menier i l'operació va trencar-se. Ara, sense Menier i aplegant tard per Andrés García, el València busca altres alternatives en el mercat. Un titular i altre jugador sub-23 per a no generar, diríem, un conflicte de fitxes professionals. De fet, en el dia d'avui, els companys del diari Marca, i després li preguntarem en tertúlia a Diego Picó, apuntat el nom de Daijiro Chirino, que és el lateral dret de l'Almeria, nom que havien avançat fa ja setmana i mitja els companys de Tribuna Deportiva. Avui la info que dona Marca és que el València ja ha ofertat per Chirino, que ha oferit 6 milions d'euros i que l'Almeria ha rebutjat aquesta quantitat. Ara li preguntarem a Diego, a mi me costa creure que el València vulgui gastar 6 quilos en un lateral, però efectivament sí que hi ha interès en Daijiro Chirino. Diríem que automàticament el València ha començat a tornar arrere en la seva llista, diríem, de laterals drets. Després repassarem algun altre nom, perquè és cert que després d'aquest dia tan sacsejat i tan mogut, el València comença a tornar arrere en la seva llista. I recordava Darío Puig, també en Marca, que Miquel Brencis, que és un jugador alemany sense contracte, està en la recàmera i este vindria a cost zero. I a tot això, pues Corberán, diríem que ahir ja va xitar-se amb la negativa de Menier i sabedor que el València tenia que tornar a reactivar lo de Andrés García. A Girona està el company d'Apunt, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
4: Hola, Salva, què tal? Bona nit.
0: Josebi, que entra com un canó des de la concentració del València a Girona. Bé, pues més o menys ens consta que ahir Corberán ja sabia de la negativa de Menier. Ahir el València se meneja per Andrés García. El jugador dubta perquè qui via per ell és el València. Ell volia quedar-se a València, però al final la informació que tenim és que al voltant del migdia Andrés García s'ha donat compte que no podia dir-li que no al Getafe. se'n va cap al Getafe, José, que a més li ofereix la possibilitat de jugar a Europa. El Getafe, li virla un jugador al València, el Getafe li dona Europa, algo que el València, desafortunadament, no li pot donar al Getafe. José, com has viscut aquestes hores o com s'han viscut en la concentració de Girona?
4: Sí, ha sigut tal qual ho estaves comentant. De fet, així durant el matí no es donava per perdut a Andrés García, n'hi havia esperances en poder reconvèncer a l'ex-Granota. Una volta s'havia caigut eixe fitxatge de Menier, que com comentaves, avui diguem que ha sigut pública eixa negativa o eixa plantada del futbolista belga, però a la entitat ens comentaven que des d'ahir ja tenien eixa constància definitiva. Això, diguem, que ha trastocat completament els plans o la planificació esportiva de l'estiu, tant de Ron Gurley com de Carlos Corberán, que ja se veia amb un lateral dret, diguem, fiable i titular, i el que s'estava buscant era, com comentaves, una altra alternativa, sub-23, pel tema del problema de les fitxes professionals, però ja, diguem, a més a posició coberta, perquè Fulquier és de veres que ha vingut així a esta concentració de Girona, que ara parlarem d'ella,
0: sí.
4: Però està treballant totalment al marge dels seus companys. Recordem que es va lesionar en el tram final de temporada, arrossegava uns problemes físics que el van obligar a passar per quiròfan i pràcticament no havia estat en dinàmica de treball en cap moment amb la resta de companys. La seva presència així és pràcticament testimonial i es tenen dubtes de com serà la seva reincorporació i en quin grau està de forma per a poder competir al màxim nivell amb la resta de companys. Per tant, ara mateix la posició de lateral dret s'ha convertit en una prioritat absoluta, salva fins al punt de que s'han paralitzat qualsevol altra negociació en qualsevol de les altres posicions que estava treballant el València en el mercat. Estàvem parlant d'eixe altre lateral dret de recanvi, estàvem parlant d'eixe extrem, estàvem parlant d'eixe porter suplent o que li podria competir a Dimitrievski, i fins i tot una figura d'un atacant. Tot això està parat ara mateix, com comentaves. A mi també em costa creure que el València es pugui gastar entre 6-7 milions d'euros en aquesta posició de lateral dret, però és que ara mateix és, no te diria que està en pànic en el club a un mes de la competició i sense lateral dret, però qualsevol recurs econòmic està condicionat a trobar ese lateral dret que necessita Corberán per a començar la temporada. Per tant, ese quilito i mig o dos quilos que anaven a destinar al porter suplent de Dimitrievski, de moment s'han bloquejat per a, si fa falta, posar-los dins de l'oferta que facen per ese lateral dret que finalment siga el triat per a incorporar-se al València este estiu.
0: Pues és la informació de mercat que arriba des de Girona, que és la trasllada a José Luis Sánchez. Ojo, perquè el València paralitza i la incorporació de Kane Van Oevelen, el porter del Volendam, a qui volia o a qui vol. Ja havia arribat a un principi d'acord amb el futbolista, restava arribar a un acord amb el club, tenia previst gastar-se entre 2 i 3 quilos, però clar, si tu comptaves amb un lateral dret que no te costava res, volies gastar 2, que a mi també me sorprèn, en un porter en principi suplent que ja veuríem, pues al final has de paralitzar una operació, perquè igual el lateral dret que ara busques en el mercat te va costar els diners que anaves a gastar en el porter. Bueno, això que sembla un guirigall, bueno, pues tot és tot un embolic que li ha passat al València en la jornada d'avui. No sé si vols aportar alguna informació més de mercat, José Vi, o me contes fonamentalment com es troben dos jugadors que han viatjat cap allà. Un és fonamental saber com està, encara que ja s'ha apuntat alguna cosa com Fulquier, i l'altre és Diakabi.
4: Sí, pues mira, Fulquier és el que t'he comentat, està treballant completament al marge dels seus companys, té una dinàmica de treball diferent a la resta dels 29 futbolistes, tant de primer equip com de filial, que s'han dut Corberán a esta mini pretemporada, que van estar així a Olot, a Girona, en el Parc Natural de la Garrotxa, fins el pròxim dissabte, que jugaran aquest partit amistós. En principi, i te dic que en principi estàvem planificant sessions de doble treball per avui, per a demà i per a dijous, però ens han comentat fa només uns minuts en el Departament de Comunicació del València que pel matí no n'hi haurà sessió d'entrenament, sinó només d'estiraments en l'hotel. Per tant, aquests 15 minuts que estaven tenint oberts els mitjans de comunicació que estàvem així per a un poquet veure com estaven els futbolistes del València. De moment, demà pel matí no la tindrem. El que hem pogut veure esta vesprada amb Diakabi és que pràcticament ha fet només l'activació 15 minuts amb la resta de companys, i quan nosaltres ja marxàvem d'aquesta ciutat esportiva de on està fent la pretemporada del València, tant ell com Raba i Mario Domínguez s'han retirat i han entrenat al marge en el gimnàs d'aquestes instal·lacions. Per tant, no han tocat pilota, no han fet exercicis esta vesprada amb la resta de companys. Ens comentaven que en principi no era res destacable, res important, però tenint en compte l'historial de lesions i els dubtes que n'hi ha sobre com està físicament Diakabi per a competir esta temporada, avui el que podem afegir és que no ha pogut entrenar-se amb els seus companys durant la vesprada. Un dia marcat, Salva, per una intensíssima calor. N'hi ha hagut moments que en el cotxe ens marcaven 42 graus. La sensació tèrmica, jo crec que no era tan asfixiant com el calor que fa a València, però sí que és de veres que fins i tot la gent d'ací, d'Olot i de Rodalies, ens comentaven que no és habitual esta sensació de calor que hem estat patint durant el dia d'avui i que van a patir també durant el dia de demà. Per a dijous i divendres sembla que ja baixaran un poc les temperatures, però tal volta tinc això que veure esta intensa calor en el fet de que demà pel matí els futbolistes no vagin a entrenar de manera intensa, sí, almenys com estava previst.
0: Una bona mesura de Carlos Corberán. Josebi, gràcies, demà parlem.
4: Bona nit, Salva.
0: La bona que ocorre a Mise Mercat del València, que m'emprendrem de seguida en tertúlia. Apunta Salva Gomis en la sintonia de Darío Puig que William Miquel Brencis, és ese nom que el València té en la llista de laterals drets. Fa setmanes, diu Gomis, se va arribar a un acord econòmic amb el València, però a Menier tancat, l'operació va descartar-se. I la va descartar Carlos Corberán perquè preferia a Menier. Continua lliure i està en la llista de laterals drets. Ja veurem finalment com tanca i se lateral dret el València Club de Futbol. Són les 11:37, obrim tertúlia de seguida, però abans anem a escoltar a Pau Cubarsí des de la victòria d'Espanya.
5: Un dels integrantes d'esa defensa que va passar a la història ja, la defensa menys goleada del Mundial, solo un gol en los 7 partidos. Queda uno, Pau, queda la gran final, enhorabuena. ¿Qué sentís al haberos metido en el partido que todo el futbolista que empieza a jugar desde pequeño sueña?
6: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
5: Te pregunto en concreto por la faceta defensiva en la que estáis absolutamente impecables, esa pareja centrales con Cucurella, con Pedro Porro, con Unai detrás, qué engranaje tan, tan exquisito, madre mía.
6: Sí, estamos muy bien, pero yo creo que tanto aquí como en el entrenamiento pues nos ayudan todos los que no están teniendo a lo mejor la oportunidad, pues nos están ayudando a mejorar como futbolistas, nos están apretando porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera. Yo creo que esta competitividad en el equipo pues te hace ser mejor.
5: Tú con 19 años te plantas en la final de un Mundial. Yo no sé si te da tiempo a tener perspectiva de la animalada que estás haciendo, Pau.
6: Sí, es una cosa magnífica. A lo mejor ahora mismo no soy consciente de ello, pero estos días cuando esté con mi familia, que esté descansando, y estudiaremos mañana el que tenga que venir y nos enfocaremos al máximo para sacarla.
5: Esto va a toda velocidad. Como decimos, son 7 partidos. Hablábamos contigo justo antes de comenzar el primero. ¿Cómo ha cambiado Pau Cubarsí? Te vemos con un crecimiento sobre el césped espectacular.
6: Bueno, al final yo siempre intento mejorar en todos los partidos, en todos los entrenos, ser yo mismo, tener siempre los pies en el suelo, intentar mejorar, y me están saliendo las cosas bien, pero eso no significa que tenga que poner el freno, sino que seguir adelante y siempre ayudar al equipo.
5: Pues a dar tu mejor versión en el último partido que nos queda, en la final. Enhorabuena y muchas gracias.
6: Perfecto, muchas gracias, que vaya bien.
0: Pau Cubarsí, 19 anys, igual que Lamine, una barbaritat de futbolista. 11:39, parlarem de seguida en tertúlia, ja, amb Fernando Gómez, amb Diego Picó i del mercat marejat que té el València en aquestes últimes hores. 11:39, una pausa, un altre en el camí, anem cap a la publi i després obrim tertúlia.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcado.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
4: Les cançons de la nostra vida.

0: Tornem una vegada més amb les cançons de la nostra vida i amb este viatge per la música valenciana. Hola de nou, Mar.
1: Hola, Arturo. Tornem a viatjar per les nostres melodies i esta estació en la que parem avui és especial per molts motius. Li dediquem un capítol a una de les figures claus sense les que no s'entendria la música popular del segle XX. Va néixer a Alcoi l'any 1946, de nom Camilo Blanes, més conegut pel gran públic com Camilo VI.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: És coetani de la gran majoria d'artistes dels 60 i els 70, i dels quals ja n'hem parlat en esta aventura. De Bruno Lomas i totes les bandes dels 60, de Nino Bravo i els baladistes melòdics, del seu paisà, Ovidi Montllor, i la resta d'integrants de la nova cançó, dels primers integrants del rock progressiu i el pop mediterrani. Però Camilo VI era únic, pels seus orígens, per la seva trajectòria i pel seu talent innat.

Primer anem fins l'Alcoi dels anys 60 i 70, a l'entorn en què es va criar Camilo VI. Alcoi és una de les ciutats industrials més importants d'Europa. Els seus grans potencials van ser primer el paper i després el tèxtil. Per tant, en una mateixa comunitat no massa poblada, trobem una classe empresarial burgesa i una massa proletària que conviuen molt

0: A Alcoi, a més, es crea la primera escola industrial d'Espanya. Però és cert que la seva ubicació, moltes voltes, ha jugat en la seva contra, ja que al ser una ciutat interior té límits físics i logístics per al desenvolupament industrial. I a tot això unim una crisi econòmica molt forta de la indústria del tèxtil, una crisi que va ferir la comarca allà als anys 60 en la joventut de Camilo VI.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Amb este còctel social comença Camilo VI a formar la seva personalitat com a individu i com a artista. Hi ha alguns factors clau en ella, conseqüència directa de l'entorn en el que havia viscut, l'ètica de treball industrial, disciplina, constància i obsessió per la perfecció, també l'ambició d'eixir fora i fugir de l'aïllament geogràfic i la consciència de classe i moviments socials, però sobretot la tradició festera. Perquè què és Alcoi si no és una festa? Allà, la música està institucionalitzada al carrer i aprèn que és ofici, comunitat i ritual, i no només fama.

Camilo va néixer al si d'una família humil del poble. De ben jovenet ja cantava al cor del Col·legi Salesians, on ell va estudiar. Però la seva primera incursió en la música popular va ser amb un grup d'amics. L'aventura es deia Los Dyson.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Després d'editar un disc el 1965, van viatjar a Madrid per a participar al programa de televisió espanyola Salto a la fama, amb la cançó Flamenco de los Brincos. Los Dyson era un grup de versions molt reclamat per les celebracions de la gent del poble i la comarca. Feien cançons de The Beatles, The Bee Gees, el Duo Dinámico i també interpretaven cançons pròpies. Les primeres composicions de Camilo.

Després d'esta actuació, van decidir provar sort en Madrid per veure si era possible viure de la música. Però després d'uns mesos, els seus companys van decidir tornar al coll. Ell es va quedar i ja no tornaria mai definitivament, sempre de visita. Es va buscar la vida conforme va poder i en uns mesos va entrar com a vocalista d'una altra banda, Los Botines, que ja havia editat dos EPs i havia agafat un cert nom. L'entrada de Camilo, encara Camilo Blanes per aquella època, va ser determinant, ja que van fitxar per Sonoplay i gravaren

Però el minut de glòria per a estos jovens no arribaria de la mà de la música, sinó del cinema, ja que durant 1967 van participar en dos pel·lícules juvenils molt musicals. La primera, Amelín, de Luis María Delgado, protagonitzada per Miguel Ríos, que ja estava considerat com una de les figures més rellevants de la música moderna. I l'altra pel·lícula on van participar Los Botines i Camilo VI va ser Los Chicos del Preu, de Pedro Lazaga, una de les 100 pel·lícules més vistes del cine espanyol. Compartís cartella amb Karina i Emilio Gutiérrez Cava i, com a curiositat, en una de les poques frases que diu Camilo en aquella pel·lícula hi ha una predicció de l'èxit que tindrà en el futur. Un autèntic oracle per a un artista amb només 20 anys.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Però Camilo no volia tocar la guitarra i cantar en grups. Volia ser cantant solista i es va deixar apadrinar per Juan Pardo, que va compondre i produir les dues cançons del seu primer single.

Esta sin dirección que escoltem forma part d'eixe primer treball que no va tindre massa èxit, la veritat. Això era l'any 1970 i Camilo canvia de discogràfica, però no de productor. Participa en el concurs de televisió espanyola Canción 71.

programa de prime time els dissabtes a la nit, presentat per Toni LeBlanc i Laura Valenzuela, i on es buscava la millor cançó de l'any. Van participar, entre altres, Betty Misiego, Miguel Ríos, Rocío Dúrcal o Joan Baptista Humet. El guanyador va ser Basilio. En esta ocasió, Camilo VI es va quedar sense premi.

0: Camilo VI com a compositor i arrangista i Juan Pardo a la producció llancen una sèrie de senzills i EPs que arriben quasi sempre al més alt de les llistes de vendes, com este Ai Ai Rosetta, dedicada a una exnòvia seua, germana de Fernando Arbex, bateria i líder de Los Brincos.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I en estos primers moments és quan l'artista emergent juga totes les seues cartes. És guapo, una veu de quasi 3 octaves d'extensió i un timbre de veu inconfusible que se la pot jugar amb tots els cantants de la seva època. Però hi ha una cosa que el fa únic, i és que no depèn de l'inspiració d'altres compositors. Ell compon quasi totes les seues cançons i, a més, ho fa molt bé.

0: Els primers anys de la dècada dels 70 van ser molt prolífics per a Camilo VI. El seu talent creatiu i les ganes de triomfar i transcendir són el tàndem perfecte per a situar-lo en el pòdium de l'èxit de vendes i de popularitat. Presa Salvaje és un dels primers grans èxits de la seva carrera, òbviament, amb lletra i música d'ell mateix.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I a partir d'ací comença aquest període que es coneix com la Camilitis. En pocs anys s'ha convertit en l'artista que més discos ven a casa i també a altres parts del món. Fa la seva primera gira per Argentina, on rep el seu primer disc d'or i consolida l'idili de l'artista amb el continent americà. És nominat per primera volta a un Grammy i representa Espanya en el segon festival de la OTI a Brasil, i ho fa amb esta cançó.

amb Este algo más que sentim, només va aconseguir un discret cinquè lloc, però va ser un tema que el va tornar a posar en el top de vendes a molts països de Llatinoamèrica. Una cançó que també obrirà el seu següent disc, Camilo VI. A partir d'este moment, Camilo VI ja no només compon i fa la música, sinó que també entra a produir els seus treballs. És un gran treballador i un perfeccionista de manual. Cuida personalment cada detall dels seus discos i les seues gires, quasi de forma obsessiva.

0: són els anys de cançons supervendes com ¿Quieres ser mi amante?, nominada al Grammy a la millor cançó. També altres cançons com Ayudadme o Jamás, o este himne que sentim de fons, Melina. Melina, un tema dedicat a l'actriu, cantant i activista grega Melina Mercury, que per aquells anys es trobava exiliada per la crítica a la dictadura del seu país. Com a dada curiosa, un altre admirador d'esta diva grega va ser el cantant de Queen, que va adoptar fins i tot el seu cognom, Freddie Mercury.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: Però tornem a Camilo VI i no ens desviem, perquè este 1975 va ser un dels anys més importants de la seva vida, ja que es va empenyar en adaptar i interpretar un dels musicals més importants del món, estrenat a Broadway 2 anys abans, Jesucristo Superstar.

Camilo VI es va jugar 12 milions de pessetes de la seva butxaca per a finançar, produir i realitzar l'adaptació al castellà del musical Jesucristo Superstar. Una aposta delicada per diversos motius. Per la temàtica en temps de censura, ja que el dictador moriria mesos després, i per l'escassa tradició del gènere musical en Espanya.

Però l'aposta li va eixir bé i el Teatre Alcalá Palace de Madrid es va omplir durant més de 4 mesos. Tot això, a pesar que les primeres representacions van estar protagonitzades pels ultres, que acusaven els actors d'anar contra l'Evangeli. L'autor del musical, el britànic Andrew Lloyd Webber, va dir que esta era la millor adaptació de l'obra a tot el món. Ahora que mai yo he cambiado.

0: Ràdio.
1: Camilo no només va ser el productor, sinó l'artista principal. Ell mateix va encarnar el propi Jesucrist amb una actuació estel·lar, com en este Getsemaní que escoltem de fons i que encara ens posa els pèls de punta, i això que d'allò han passat ja 50 anys. D'este disc es van vendre més de 100 milions de còpies.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com que a nosaltres ens encanten els musicals, què millor que escoltar un poc més d'esta cara de l'artista alcoià, la seva faceta d'actor de teatre musical. Escoltem una altra peça de Jesucristo Superstar. Escoltem ara Dinos lo que va passar.

0: El van acompanyar en el repartiment Teddy Bautista i Ángela Carrasco. En acabar l'obra, l'empresa Gillette va oferir Camilo VI 50.000 dòlars per afaitar-se la barba per a un dels seus anuncis. Ell va acceptar i va donar els diners per a un asil de xiquets orfes.
1: Si me hace bien mientras solo sin importa.
0: Estava molt enxufat a la vida i al treball, i a eixes alçades ja no podia baixar dels llocs més elevats. I per això la seva creativitat no parava, amb temes com este de 1978.

un clàssic etern. Te alce la mà. I no haig cantat esta cançó a un karaoke. Vivir así es morir de amor és una de les seues cançons més populars.

populars, amb més de 100 milions d'escoltes a les plataformes. En aquell temps, rep el primer disc de platino en Espanya per vendre més de 500.000 de discos. L'any 1979 el va passar pràcticament dalt d'un avió. Va viure 3 mesos a Los Angeles amb una idea clara: el mercat nord-americà. El 6 de novembre reuneix 45.000 persones al Madison Square Garden de Nova York i on el van presentar com The Sinatra of Spain. Poca broma. Per eixos dies apareix un altre dels seus temes més importants.

0: Els anys 80 comencen amb un canvi de domicili. Es trasllada primer a Los Angeles i després a Miami. Vol estar present en el continent americà, on té molt d'èxit. Les cançons ja no l'acompanyen com abans i es nota eixe esgotament d'anys i anys treballant sense parar. Des de primer dels anys 90 anuncia la seva retirada degut al naixement del seu fill i a una dolència hepàtica. La seva aparició esperpèntica pels programes de premsa rosa de finals dels 90 i els 2000, les seues operacions estètiques i de com el personatge es va menjar a la persona no li fan justícia. En este repàs preferim quedar-nos amb l'artista total que va vendre 175 milions de discos, va enregistrar més de 20 àlbums i va compondre més de 600 cançons.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó. En Apunt Ràdio.
2: I tanquem este repàs a l'obra de Camilo VI amb un dels temes que formen part del seu primer disc. I a més, que sentim de fons. Escoltem Jo soy así, perquè sí, ell era així. No va deixar indiferent ningú. Creador immens i músic de mil cares. A més, d'una de les millors veus de tota la seva generació.
0: I així acaba el capítol de Camilo Blanes, Camilo VI, el xic d'Alcoi que va conquerir el món sencer, orgullós de la seva terra i excel·lent professional. Les seues cançons no sé si ens van salvar la vida

0: però sí que ens ajudaren a ser millors persones. Adeu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
4: De tu a tu. Me siento bien y lo asumo, va todo mal y presumo. Lo que tuvimos retuvo y eso no se va a olvidar. Verdugo y mendrugo, solo soy a la par. Tenéis mi

0: Som a punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
3: A base de bé.
4: A base de bé.
2: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
5: Home, pues clar.
2: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
6: Molt ben pensat, doctor.
2: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
7: Very, very beautiful.
2: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
8: Està tot molt mal.
9: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
10: Molt senzillo.
11: Jo no sé lo que li posen, però tots els anys és bona.
12: Està de categoria.
13: Molt mal està tot.
2: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
14: I què li sembla?
15: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
2: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
16: Correcte!
2: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
17: Què diu? Què, què?
2: Que en valencià diríem deixar de seguir.
17: Ah, ara ho he entès.
2: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
18: Senyor, sí, senyor!
2: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
19: Això és de veres, ensenyar... Sí?
20: Sí, ho fas molt bé.
21: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
21: Queda clar, sí.
22: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
2: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El wifi, la wifi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
23: Molt millor.
2: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
24: Per l'amistat i per la salut.
2: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A punt ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
1: Un 14 de juliol, París ja no va poder més i va prendre la Bastilla. És el moment i l'acció per excel·lència que marca el començament de la mare de totes les revolucions, la francesa. I això que, a la Bastilla, una fortalesa utilitzada com a presó, tampoc hi havia massa presoners en aquell moment. Però la bona veritat és que la caiguda representaria un col directe contra l'autoritat del monarca i el triomf de la voluntat popular oprimida i exprimida. Perquè en realitat l'assalt de la Bastilla no buscava alliberar presoners, sinó aconseguir la pólvora i les armes que hi havia dins per a equipar la milícia ciutadana que s'hauria d'enfrontar a les tropes reials. Però no va ser un passeig en barca. La fortalesa estava defensada per soldats i mercenaris suïssos. Passaren moltes hores de tensió, però al remat la multitud va aconseguir entrar-hi. La carnisseria seria considerable. El governador de la Bastilla va ser capturat per la multitud i assassinat de forma brutal. Van ficar el cap en una pica i el passejarien pels carrers de París com a símbol de la caiguda de l'antic règim. Tot i la càrrega simbòlica que sempre ha representat la presa de la Bastilla, no va ser l'únic acte que va desencadenar la revolució, però sí un dels moments més icònics i pot ser el detonant d'altres esdeveniments que transformarien de punta a punta la societat i la política franceses. I és ben cert que tot va córrer molt a partir d'aquell moment, quan després de la presa de la Bastilla es va començar a derrocar i la runa que va generar es va utilitzar per a construir nous edificis i fins i tot va comercialitzar-se com a souvenir del triomf popular. La notícia d'aquell assalt va estendre's molt ràpidament per tot el continent i va inspirar moviments revolucionaris que marcarien el començament d'una nova era on els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat començaren a prendre forma, tot i la violència i els excessos que també van formar part d'aquella sublevació popular del 14 de juliol del 1789.
0: Comprimits efervescents.
1: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Bon dia, comencem un nou podcast de la Vila de Beniparlem. Este lloc virtual en què xerrem i aprenem a utilitzar el valencià estàndard. Gràcies per visitar-nos. Avui comptem amb Pere Joan Buform i amb Ricard Ferrer, lingüistes d'apunt, per a guiar-nos en la pronúncia correcta del valencià estàndard sense entropessar amb cudols imprevistos pel camí. En un altre Beniparlem, Adrià i Ricard ens van ajudar a millorar la pronúncia de paraules soltes en valencià. Si no l'heu escoltat, afanyeu-vos a fer-ho. Però avui anirem un passet més enllà i ens centrarem en la fonètica sintàctica. Els lingüistes d'apunt vos baseu en el llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a determinar l'estàndard de pronúncia dels periodistes d'apunt. És així, no?
3: Sí. Així és.
2: Quan parlem, no ho fem a colps, paraula per paraula, sinó que tot l'enunciat el pronunciem com un xurro, com una única paraula. No ho fem com els assistents de veu antics que feien al, proper, cantó, gireu, a, mà, esquerra, per, favor. Per tant, hi apliquem inconscientment processos fonètics que encara comprimixen i simplifiquen més la pronúncia de les síl·labes, com elisions, és a dir, desaparició de sons, com quan apostrofem, i altres vegades elisions que anticipen els sons següents. Un so s'adapta dins de la boca a la forma del so següent, no sempre una elisió, sinó que preparem la boca i el so canvia. Per Joan i Adrià, hi ha alguna elisió d'estes típica que els periodistes s'obliden de fer? Una elisió que hauria de ser elisió, però per llegir no la fan.
4: Sí, per exemple, un encas concret, quan han de fer en una hora concreta,
2: sí,
4: s'escriuen o poden escriure's un hora sense la A per a poder fer la fonètica sintàctica, o en mitja hora s'escriuen la M i G, hora, per a veure com ho pronuncien en antena, doncs és fer-ho bé.
2: Ja s'escriuen l'elisió.
4: Exacte.
2: Molt bé. A mi em passa el contrari, que corregis redaccions que escriuen un hora, perquè clar, és com ells ho diuen.
3: Mitja hora.
2: Sí. Aleshores, avui parlarem de tot això. Ara vos demanaré, tant a Pere Joan com a Ricard, que en els casos que jo diga, que em digueu com es pronuncien, entesos?
3: D'acord.
2: Comencem amb Pere Joan. Voldria parlar amb Pere Joan de dubtes sobre la pronúncia del pronom feble neutre o, H-O. Es pronuncia igual duro que o du? És així? O du?
4: No es pronuncia igual. O no, hauria de pronunciar-se igual.
2: I com hauria de ser en valencià estàndard?
4: O du,

0: hauria de ser udú, d'acord? Que és diferent que duro, per exemple.
1: I si jo diguera eudú, estaria bé?
0: Sí, no?
2: Sí,
1: Ricard,
2: bé,
1: que
2: sí.
1: També
2: udú.
1: Udú o eudú.
2: Exactament.
0: Exacte.
1: Depèn del poble de referència.
2: Després, amb els pronoms, no? Amb el, quan tenim pronom em, jo,
1: sí.
2: Meu va dir...
1: Meu va dir.
2: La manera més habitual i és estàndard i es recomana.
1: I encara que estigui escrit m'ho va dir,
2: sí.
1: Si dic meu va dir, estaria,
2: sí.
1: És correcte. I m'ho va dir no seria correcte, no seria la pronúncia pròpia.
2: La més recomanada, és, en aquest cas, és meu va dir.
1: Meu va dir. D'acord, Ricard. Si jo et dic no i havia, això es pronuncia així? O quin tipus de pronúncia faria?
2: Clar, com ho fem tot lligat, el que hem de fer és i davant de, en aquest cas, es fa com iaia, és a dir, fa com una consonàntica.
1: Com un diftong.
2: Com un diftong, exactament. No hi havia.
1: No hi havia.
2: Exacte, si feren la partició seria no hi havia.
1: D'acord, no seria no hi havia,
2: exactament.
1: Sinó que ahí desapareix...
2: Sonaria robòtic, no? Sonaria molt que estàs pensant en les lletres.
1: I, Pere Joan, com pronunciaríem no o du?
0: No ho du.
1: No ho du, no ho du. Només dos síl·labes?
0: No.
1: Sí?
0: I prou.
1: No ho du. Aleshores, ja hem vist que no sempre que tenim escrit el pronom H-O es llitja una O, sinó que pot ser U o EU, també. I a vegades O. I ara que ja hem vist això, doncs passem a un altre cas. Per exemple, com pronunciem que el cotxe quan estem parlant de manera fluida? Ricard?
2: Sí, sí, el que passa és que són dos vocals que són iguals. Aleshores, ens mengem una.
1: Dos E.
2: Dos E. E. Que el cotxe... Això seria el navegador dels cotxes, sí. No? O sigui, que el cotxe.
1: Que el cotxe.
2: Que el cotxe.
1: En el cas, Pere Joan, de esta unitat, com s'entonaria de manera natural?
0: Esta unitat.
1: Esta unitat. Ja no seria esta unitat. Esta unitat.
0: Exacte.
1: Es crea un diftong, au.
2: Clar, per afegir una cosa, el que passa amb la I passa amb la U. És a dir, que la U no és una U vocal. Esta U es fa el que es diu això, semivocal, no?
1: Sí, deixa de ser en aquest punt una vocal perquè no és nucli de síl·laba, sinó que es queda com una part del diftong, una part complementària de la vocal tònica. I aleshores, això és una cosa que ens inventem els lingüistes i els professors de valencià?
0: No.
1: No, perquè no. Si apliquem la prova del nou i mirem els xiquets de 2 i 3 anys, quan parlen i realment no saben escriure les paraules, no saben quan comença una paraula, quan s'acaba una paraula, sí que ho fan d'esta manera, amb aquestes elisions, amb aquestes sinalefes, per tant, és el que és genuí.
2: Sí, el que és natural, exacte.
1: El que és natural, però quan llegim un guió o estudiem de manera més artificial, doncs de vegades ens regim massa per les paraules escrites.
2: Sí, quan, o per exemple, en la ràdio, en la tele, passa moltes vegades que tu llegis 4 hores i fas 4 hores, no fa 4 hores,
1: seria?
2: Que seria l'elisió més habitual parlant.
1: 4 hores, correcte. I després tenim un cas contrari, que és una de les excepcions de l'apostrofació, que és quan no diem l'una. Com que tots els parlants diem la una, doncs ahí no s'aplica l'apostrofació. Tots diem la una, no diem l'una. I ara, Pere Joan, com es llegiria el que ha dit?
0: El que ha dit.
1: El que ha dit, el que ha dit. Podríem ahí fer ixa elisió?
0: Sí.
1: El que ha dit.
0: Totalment.
1: Ho hauríem de fer realment per tindre una parla genuïna que sonara a valenciano parlant. I en el cas d'una hora, jo puc dir una hora.
2: Sonaria un poquet estrany, millor dir una hora.
1: Una hora.
2: Una hora.
1: Aleshores, 3 síl·labes, una hora. I si et diguera Pere Joan, quina hora és?
0: Pere Joan, quina hora és?
1: Quina hora és, Pere Joan? Quina hora és? Aleshores, ahir eliminaríem una síl·laba. Quina hora és? Sempre apliquem inconscientment l'economia del llenguatge i anem com fent elisions i sinalefes per anar més ràpid. I això
2: puc fer-li una pregunta ràpida, Pere Joan? Quina? Què passa això amb el doblatge, en aquestes coses? Quan comptes síl·labes, tu tens un guió de doblatge. A l'hora de comptar síl·labes, què ha de quadrar amb la boca?
0: Ha de pautar, s'ha de pautar i s'ha d'adequar amb les bilabials, amb les laterals, perquè quadre i s'ha de tindre en compte també la pronúncia i no només com està escrit, sinó, bueno, és això?
2: Per exemple, tu dius qui... Mira, faig escols, encara que no em deixin.
1: Sí.
2: Qui, no, o, ra.
1: Sí, 4 síl·labes.
2: Però fas qui, no, ra, 3.
1: Sí.
2: Ho has de tindre en compte per a quadrar.

0: Els llavis.
1: D'acord.
0: Els llavis del personatge.
1: I en aquest cas podries jugar, si necessites quatre síl·labes, i així deixar quina hora? Si t'interessarà, això seria una qüestió de ser 24.

0: adequat.
1: No recomanable.
2: No recomanable, exactament. Mm. Perquè així està restringit a certs parlars, a certs registres.
1: De
2: molt,
1: fet...
2: Molt col·loquials, molt del dia a dia.
1: Si busquem el diccionari normatiu valencià, ixe ens reconduix cap a eixe. Aleshores, és més apropiat, però, com diem, no és blanc o negre. Tenim sempre unes opcions recomanables només en certs territoris en els quals és típic. Però, Joan, si jo et dic... Què esperes?
3: Ho ajuntem i faríem què esperes.
1: Què esperes? I si algú veu ahí un què amb accent obert i diu què esperes, què li diries?
3: Que no.
1: Que és una ultracorrecció que no convé, no? Què esperes? Què esperes tu? I si tinguérem Ricard a mà esquerra?
2: Clar, i el que has de conservar és la tònica. A mà esquerra.
1: A mà esquerra. Mm. A mà esquerra.
2: A mà esquerra.
1: A mà esquerra. És molt més natural.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara passem a casos en què les consonants sordes finals se sonoritzen. Per si no vos en recordeu, diem que un so és sonor quan per articular-lo fem vibrar les cordes vocals. És a dir, que si ens posem la mà a la nou, la notem vibrar. Zzz, vibra la nou. Zzz, no vibra la nou. En canvi, un so sord no vibra la nou. Totes les vocals són sonores, mentre que algunes consonants són sonores i altres són sordes. Ricard, per Joan, heu explicat alguna vegada allò de bodega i de petaca?
2: Tota la vida, no? Des de l'escola. Clar, són consonants que són per parelles.
1: Sí.
2: I és a dir, es pronuncien les parelles en el mateix lloc d'articulació, però una sorda i l'altra sonora. Si tu dius k, tens la llengua allà darrere,
1: sí,
2: però sorda, i si dius g, és la mateixa posició de la llengua, però les cordes vocals, els plecs de les cordes vocals fan palmetes.
1: Sí.
2: Molt ràpidament. I això és la sonoritat.
1: Per exemple, quan els valencians parlants diem me voy a Madrid.
2: Tu dius valencià.
1: Valencià segur. I per què? Quina característica és aquesta característica relacionada amb les oclusives sordes a final de paraula que fem els valencians?
2: Ensordir.
1: Ensordim.
2: És a dir, la D final la fem T perquè el caràcter sonor li llevem.
1: Aleshores, si jo tinc escrit el color verd... Per què seria millor dir verd que verd, si està escrit verd?
2: S'ha de dir verd, al final de paraula. Verd,
1: perquè fem petaca, no? En lloc de v, d, g, al final fem p, t, k.
2: I s'ensordix.
1: S'ensordix, és una propietat de la fonètica, no? De la nostra llengua.
2: Totalment.
1: I en aquest sentit heu hagut d'explicar això en alguna ITV que hàgiu passat a algun periodista, Ricard? Creus que és un error típic?
2: Jo diria que sí que es fa generalment.
1: I si tenim, per exemple, per Joan escrit tub redó, tub redó, això ho hem de dir així, b?
3: Seríem un ensordiment, tub redó.
1: Tub redó, faríem tub com redó. Una P, tub redó, i això estaria relacionat amb el que estem explicant. I Ricard, si tinguérem escrit sac marró.
2: Sac marró, ah, és que clar... ahir la M és molt sonora.
1: Sí. Les nasals són sonores.
2: Són molt sonores. I aleshores el que fa és, que era sac, el que fa és la K, la C, que és pronunciada com una K, l'arrossega, li dona sonoritat. I aleshores és l'equivalent és la G.
1: Fa G.
2: Sac marró, sac marró.
1: Sac marró. El so que ve després ens canvia el so que estem pronunciant.
2: Sí, sí, sí. Qui s'ajunta en un coix, això passa.
1: Però en canvi, si tinguérem... sac tancat.
3: Ahí continuaria sent sorda, perquè el fonema següent és sord, per tant, continua sac tancat.
1: Sac és... Aleshores...
2: És que fins i tot això és com un final de paraula, fas un silenci, no? Sac tancat.
1: Sac tancat. Sí, fem una mini pausa, una micropausa. I si tinguérem escrit hui sopem peix adobat, i això li passaria alguna cosa o es mantindria...
2: Clar, si tu quan parles seguit fas peix adobat. Peix adobat. Fas mirar la del nord, la del tortosí,
1: sí,
2: que fan jaqueta. Fas així so, és el mateix.
1: És veritat.
2: De peix, fas l'equivalent sonor de peix, que és peix adobat. En aquest cas, eh?
1: Correcte, seria dels poquets casos en què el patró més generalitzat estàndard valencià fa j.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: De peix, passem a peix adobat.
2: Ho fa per... el que diem fonètica sintàctica, no? Per quan ho lligues és quan es transforma en...
1: Perquè s'està preparant per a un so sonor que ve en la següent paraula, que és una vocal. Totes són sonores. I què passa si he de llegir per...
3: Exacte. La S de l'article és que és sorda, solta, passaria a ser sonora perquè l'he...

0: la següent paraula comença per vocal, que és sonora, per tant.
1: I aleshores, si jo dic les eleccions dels candidats per a les eleccions, ahí sonorize, no? Les seleccions. Ah. Si tinguérem escrit les seleccions...
0: Ahí seria sord.
1: Sorda, perquè, clar...
0: La següent paraula comença per ser sorda, no? Seria les seleccions i les eleccions. Hi ha una diferència clara, com per exemple també en els dos ous i els dos sous, que no és el mateix.
1: Molt interessant, sí, sí, clar, canvia el significat del que estem dient per fer-la sonora o no fer-la.
2: Sí, en algun cas sí.
1: I recordeu que en proves de valencià els errors que més penalitzen, sobretot en els nivells superiors, són els errors que entrebanquen la comprensió. Aleshores, en aquest cas, els ous no és el mateix que els
0: tindre
1: sous.
0: Tindre dos ous que tindre dos sous. Exacte.
1: Millor tindre dos sous. Gràcies infinites, Ricard i Pere Joan, per haver-nos ajudat a aclarir aquestes qüestions de pronúncia. I quantes vegades hem estudiat una llengua i ens hem frustrat perquè, malgrat estudiar la gramàtica, el vocabulari, no aconseguim parlar com els natius? Doncs per a parlar com un parlant natiu és imprescindible parar atenció a la fonètica sintàctica i no només a les paraules aïllades. Això ens passa també quan estudiem anglès, no? Que estudiem cada paraula i després no fem la prosòdia, l'entonació en eixa llengua. Vinga, passem a jugar. Voleu jugar una miqueta?
0: Clar.
2: A veure, va.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvinguts al Trabalengües de Lingüistes. Els trabalengües són frases o seqüències de paraules dissenyades per a ser difícils de pronunciar i sovint es fan servir com a jocs entre els xiquets o els aprenents de llengües de qualsevol edat per a veure qui pot dir-les ràpidament sense equivocar-se. L'equivalent a trabalengües o embarbussament en altres llengües és tongue twister en anglès, trabalingües en portuguès, Virlang en francès i Soilingua en italià. No sé si sabeu més italià que jo per a llegir-ho millor.
2: No.
0: Està molt bé.
1: Aleshores, l'objectiu és que sigueu capaços de pronunciar alguns trabalengües o embarbussaments que tenim així. Vinga, va. El primer trabalengua per a Ricard. Pots llegir-lo.
2: És el del caragol?
1: Sí.
2: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré. Perquè de desencaragolar en sé.
1: Però Joan, podria superar-ho?
0: A veure. Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré perquè de desencaragolar en sé. Ahí m'he quedat, eh?
2: Ahí està la trampa, eh?
0: En desencaragolar.
1: Últim. Ricard, podria superar-ho?
2: Podria, però si no m'enganxa l'últim. El mateix?
1: Sí, el mateix.
2: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré, perquè de desencaragolar en sé.
0: Oye, ja sé que
1: Pere,
0: no.
1: Pere, Joan, última oportunitat.
0: Un caragol ben encaragolat, qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré, perquè de desencaragolar en sé.
1: Oh!
2: Estem picant-nos, eh? Oh,
1: aplaudiments. I ara ja no sabria qui ha guanyat, però revisarem el VAR. Segon, vinga, segon trabalengua. Ara primer Pere, Joan.
0: Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixe, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré perquè sé desembruixar molt bé.
1: Oh, has guanyat
2: tu.
1: Has començat fort, eh? Has començat fort.
0: Supera-la.
1: Ricard, supera això si pots.
2: Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixe, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré perquè sé desembruixar molt bé.
1: Anaves molt bé, però les últimes paraules has frenat.
2: Sí.
1: Esta jo crec que sí que l'ha guanyada Pere Joan.
2: Totalment.
1: Vinga, tercer embarbussament. Primer Ricard, després Pere Joan. Endavant.
2: Ho dic correctament o com jo diria el meu poble? A veure, és que, clar, jo diria 16 jutges.
1: Sí.
2: Però correctament 16 jutges. Aleshores, ja, la dificultat...
1: Uf.
2: I a més, així ho hem de dir correctament.
1: Intentem-ho correctament, però tindria jo el mateix problema.
0: Jo també.
2: Doncs... 16 jutges d'un...
1: Uf!
2: Sí, comença. 16 jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
1: Bona! Pere Joan.
0: Vinga. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
1: Molt bé, també, però no sé si has fet tan bé la diferència
0: no,
1: de 16,
0: no
1: 16.
0: El primer ho he intentat, el segon crec que se m'ha colat.
1: Va,
0: ho
1: intenta jo, que segur que no m'hi ve. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, 16 jutges menjarà.
2: Sí,
1: les farem totes j, estaria més fàcil.
0: Sí.
1: Jo crec que està la guanyada Ricard.
0: Jo també.
1: Vinga, el quart embarbussament. Primer, Pere Joan. Endavant.
0: Paula, para la taula, para la bé, que ta mare ja ve.

0: Bona. Ricard?
1: Paula, para la taula, para la B, que ta mare ja ve.
0: Ahir Ricard ha aplicat l'opció de dir ja en lloc de ja, que sempre fa...
1: Perquè he sentit a Pere Joan primer.
2: Era més...
0: Vinga, una altra oportunitat per a Pere Joan.
2: Paula, para la taula, para la B, que ta mare ja ve.
0: A veure, Ricard.
1: Paula, para la taula, para la B, que ta mare ja ve.
0: Molt bé. I vinga, va, el quin trabalengua primer per a Ricard.
1: Així és també la normativa, perquè no és lo poc que plou.
0: Ja, dic l'oi.
1: Plou poc, però per al poc que plou, plou prou.
0: Pere Joan.
2: Plou poc, però per al poc que plou, plou prou.
0: A mi... Estàs difícil perquè a mi em passa... Jo diria palo. A veure jo. Plou poc, però per al poc que plou, plou prou. No, però és que prou és prou.
1: Guanyes tu.
0: No, perquè jo he dit prou, i ara no sé si és prou o prou.
1: Prou.
0: Amb oberta, no?
1: Sí.
0: Prou. Ah, mira, l'he guanyada jo.
1: Ja està.
0: Vinga, va, passem al següent embarbussament. Comença Pere Joan.
2: El pinxo li diu al panxa, vols que et punxa amb un punxó, i el panxa li diu al punxo... El pinxo punxa, però a la panxa no. Un pam, dos pam, tres pams, quatre pams, cinc pams.
0: I Ricard?
1: El pinxo li diu al panxo, vols que el punxa amb un punxó, i el panxo li diu al pinxo punxa en sí, però a la panxa no. Un pam, dos pams, tres pams, quatre pams, cinc pams.
0: Punxa amb sí.
1: Ah, és que és la... És com ho dic jo.
0: Ah, sí? I no feu la cançoneta? El pinxo li diu al panxo, vols que et punxa amb un punxó. El panxo li diu al pinxo, punxa amb
1: sí, però la panxa no.
0: Punxa amb sí, però la panxa no.
1: Sí, fem un...
0: M'agrada.
1: Una síncope, sí.
0: Punxa amb sí, però la panxa no. Ostres. Va, l'últim, nivell expert. Ricard.
1: Uf. Una gallina xica, tica, mica, camacurt, ballarica, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els pollers no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.
0: Pere Joan, és molt difícil estar.
1: Que agarra aire.
2: Sí. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els pollets no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics. I crec que m'he equivocat perquè he dit tic i no tics.
0: Sí, però l'has fet molt bé.
2: L'has fet molt bé.
0: Doncs un aplaudiment als dos per l'esforç de fer els embarbussaments estrabalengües. I el premi és simbòlic, en forma d'agraïment i d'estima. Ho farem perquè som de l'escola de Marie Kondo, però de la Marie Kondo d'abans de tindre fills, que deia que no és bo acumular objectes inservibles a casa, per això no vos fem un regal físic. I fins ací ha arribat este Ben i Parlem, amb Pere Joan i amb Ricard, i ens ha ajudat a posar llum sobre el tema de la fonètica sintàctica de la pronúncia quan ajuntem paraules. Moltíssimes gràcies per la vostra visita.
1: A vosaltres. Igualment. Hem estat molt a gust.
0: Que bé. Tanquem el podcast amb una reflexió. Concebem la societat com un espai inclusiu en què la multiculturalitat és un avantatge, una oportunitat per conèixer l'altre. Carme Junyent afirma que les llengües de tots i de totes són importants i han de tindre un reconeixement explícit en la nostra societat. I Juan Carlos Moreno Cabrera reconeix i defensa que totes les llengües del món tenen el mateix valor i són igual d'útils, tinguen els parlants i la història que tinguen. Aprendre llengües és un regal en molts sentits. Ens fa més cultes, més intel·ligents, millors aprenents, més humans, més tolerants, més empàtics, fins i tot ens protegeix contra malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. I dit això, ja sabeu que ens podeu visitar a Beniparlem quan vulgueu i sereu més que benvinguts. Adeu, gràcies.
1: Adeu.
3: Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Som la veu de tots. Som Apo.
4: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som la veu de tots.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt en la Ràdio Pública Valenciana esta temporada. I arrenquem amb una entrevista que ens va semblar molt interessant, perquè teníem davant el flamant guanyador del Premi Nadal de novel·la La ciutat de les luces muertas, és com se titula la novel·la, que a més venia de ser el llibre més venut i més recomanat. Va estar amb nosaltres David Uclés. La seva personalitat ens va tocar el cor. És un gran escriptor i també una persona genial.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Abans de Elvis, per exemple, la música era una cosa, després d'Elvis pot ser una altra. Pot ser igual de disruptiva Rosalía, per exemple.
2: El temps ho dirà, però sembla que sí, va per ahí.
1: I el nostre convidat?
2: Estanis al Lliga, Estanis al Lliga, diuen.
1: Estanis a línia disruptiva de trencar, de que ja ja pode, pot ser un... O tornar a enamorar-nos d'un tipus d'obra literària que... Perquè, a veure, n'hi ha molta arrel també de surrealisme i de Dada i de su cosa.
2: Sí, hi ha tradició, hi ha tradició.
1: Hi ha Mendoza, o hi ha Salinger, vete a saber, no?
2: Però n'hi ha ruptura, n'hi ha gosadia, n'hi ha compromís respecte de les regles establertes. Estem parlant de l'obra de David Uclés, escriptor que amb La península de les cases vacies, que vos sonarà, es va convertir en un fenomen literari, que va estar un fum d'anys treballant per escriure una novel·la, que ell somiava que li recomanaren en Babelia, pues, dos anys després ha venut més de 300.000 exemplars, va per 30 edicions, traduir-se a molts idiomes, ha sigut reconeguda i afalagada per eminències, té més de 20 premis, i a 2024...
1: Però que te recomané en Gibson, tia.
2: En Gibson, Joconda Belli, Irene Vallejo, cágate. I en el 2024 fue escollida la millor novel·la espanyola de l'any pel jurat de Babelia. I ja no, que me recomienden, que te recomienden, pep!
1: Toma.
2: I crec que acabarà sent un guió de cine, eh?
1: Igual el fa ell, també, el guió.
2: No? Ara li preguntarem.
1: Ja li preguntarem. Bueno, tot això ha fet que David, que és... Que a més és un apreciable acordeonista, ens han dit.
2: Toca molts instruments. Però este matí, així a casa nostra, l'hem sentit.
1: Sí?
2: Fent de chansonea.
1: S'ha arrencat per...
2: Que
1: en el llibre és... Ens ha dit, no? Dibuixa i, per descomptat, és escriptor. I té un talent que no l'anem a descobrir ara.
2: Bueno, així de l'anonimat per la via ràpida i vale, però, bueno, pues després d'aquest incontestable èxit, com se posa un a escriure un altre llibre? Quina pressió, no? Però ho ha fet. Ho ha fet el dia de Reis, que s'atorgava el Premi Nadal, que és una altra de les cites literàries importants en Espanya, pues es va llegir el nom que hi havia darrere del pseudònim i era el d'ell, David Uclés, i la novel·la La ciutat de les luces muertas.
1: Pues qué maravilla.
2: Y está así David. Sí. Hola, David.
3: Hola.
2: ¿Has ido pillando más o menos lo que hemos dicho?
3: Todo.
2: Ah, qué bien.
3: Sí, me cuesta, pero lo consigo.
2: Pero vas sí. ¿Qué digo yo?